0: centre de Barcelona. Aquesta és la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en dues temporades i el cinquè títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
1: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que s'han repatriat des de Tenerife 94 passatgers de 19 nacionalitats i que el dispositiu s'ha fet sense incidències, tot i els entrebancs del govern canari.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, estan ingressats sense símptomes en un hospital de Madrid.
0: L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han dut en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per la qual li quedaven 18 anys.
1: A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també conclou que la meitat dels centres públics del país, 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic. El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
3: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania el Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Marc Ruiz.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Kitty the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I acaben els clàssics Cusi Cusi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, hem d'explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
0: En motociclisme aquest diumenge han operat Marc Márquez, tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
2: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
9: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
10: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
11: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
9: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Si visites Suïssa i les grans formatgeries de Gruyère, per exemple, t'expliquen com les diferents flors que mengen les vaques donen matisos a la seva llet i, en conseqüència, al formatge que en sortirà. I fins i tot te les fan olorar, aquestes flors. La violeta, el narcís, el trèvol vermell, les margarides silvestres... Els animals, de fet, ja estan més avesats a menjar-ne que nosaltres, de flors. A casa nostra, però, en tenim tota una eminència, que és la Yolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors, que sempre ha fet bandera de tots els matisos de les flors als plats. I jo me la imagino aquests dies a la Yolanda Bustos passejant pel temps de flors de Girona, una ciutat volcada en tot el repertori floral hagut i per haver-hi. De les més utilitzades a la cuina, doncs la violeta, la borratja, la rosa silvestre, els pensaments i la flor de taronger o l'aigua de roses que tant fan servir al Pròxim Orient per elaborar dolços, les flors del cirerer al Japó i tots els plats dedicats al sakura, o les nostres flors de saúl, que són minúscules blanquetes que es poden arrebossar o fer-ne bunyols. Encara que una de les flors insuperables, amb diferència, ingredient en ella mateixa, no pas petita, però sí delicada, a més no poder, és la flor de carbassó, que podem farcir i podem arrebossar o coure al forn, i quan en menges, tot semblen flors i violes.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé. Mira que ho he provat vegades, això de farcir una flor de carbassó, i no.
1: És difícil, eh?
2: És complicat. Sí, és complicat. Sí, sí. Sempre se t'acaba trencant...
1: I amb què has provat de farcir-la? Amb formatge?
2: Sí, amb un tipus de formatge d'aquests. Sí. Però és igual. Ho intentes, comences a farcir allò i se bueno, a mi se m'acaba trencant, no sé. No sé si sóc una mica maldestre, però...
1: No, és molt allò que dèiem, eh? La pell és gairebé transparent, no? Vull dir que t'hi veus a través.
2: Hi deu haver algun truc.
1: Una màniga pastissera, ara pensava. Saps? Posar-hi el farcit a dins i llavors amb la màniga pastissera, bueno, potser
2: allò, tocant
1: aquí,
2: molt poquet
1: molt
2: la flor...
1: Sí. O si no, la pots arrebossar sola, que és el que jo faig quan no em vull posar amb merders com aquests, però endavant les flors de carbassó. Va, aquí convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs començarem convidant el detectiu Conan, perquè el cas que explicarem és digne d'un capítol d'aquest personatge.
1: Som-hi, som-hi,
2: expliquem-lo. Suposo que el coneixes, no, el detectiu Conan?
1: Sí, bueno, memòria, però sí.
2: Sí. El titular que ens va cridar l'atenció el vam llegir a principis d'any. A mig gener havia desaparegut Koichi Kubabara, el xef del restaurant barceloní Escapar, que tot just un parell de mesos abans havia rebut la seva primera estrella Michelin.
1: Sí, no cal dir totes les bromes que es va fer, perquè, clar, es deia Escapar al restaurant i ell s'havia escapat, bueno, tal. Kubabara no va assistir a aquella gala de les Michelin. Es veu que poc abans s'havien discutit amb el propietari del negoci, que era Kujinobe Tone, sobre qui dels dos podia assistir a la gala, perquè només disposaven de dues invitacions.
2: Exacte.
1: Sí?
2: Veus com ja aquest plantejament ja és molt de capítol de Detectiu Conan.
1: Sí.
2: Total, que des de la gala de les estrelles Michelin, el restaurant Escapar, que hauria d'haver estat gaudint de l'èxit, va estar tancat. Quan se li preguntava al propietari sobre els motius del tancament, deia que no sabia on era en Kubabara. Ningú en sabia res.
1: Sí, ell va dir, és que ha fugit, oi? La gent volia reservar...
2: I no en sé res, no em puc posar en contacte amb ell.
1: El restaurant tancat, va. I com evoluciona això?
2: Clar, el misteri va anar creixent, el misteriós cas del xef desaparegut quan li donen la primera estrella Michelin, les teories sobre la seva desaparició van anar multiplicant-se, fins que aquesta setmana Ferran i Medio ha publicat al periòdico la resolució del misteri. El xef va agafar la baixa laboral i no s'ha reincorporat a la feina per desavinences amb la propietat.
1: Oh, sí, que aquí és on es destapa... Ferran i Medio ha destapat al periòdico aquest cas d'explotació laboral flagrant.
2: Exacte,
1: quan entres en els detalls.
2: Es veu que la nit abans de la gala el xef Kubabara va haver d'anar a l'hospital amb un quadre d'ansietat. El motiu eren les condicions laborals que havia de suportar, jornades de fins a 16 hores, tasques que no li pertocaven al xef, com recollir reserves, anar a comprar, rentar plats, netejar els lavabos, fins i tot. A més, li van anar retirant personal de mica en mica fins a arribar a estar sol durant 3 mesos, un desastre, que va petar la nit abans de rebre l'estrella Michelin. Kuwabara va decidir denunciar i iniciar un procés legal que va acabar el mes d'abril passat amb l'empresari que dèiem, Tone, indemnitzant el xef per danys morals i per l'acomiadament improcedent.
1: Déu-n'hi-do, un cas més, malauradament, extrem aquest, d'explotació laboral al món de la restauració, i a veure quin futur li espera a tots dos, però nosaltres, home, desitjaríem que el xef Kuwabara pogués obrir un negoci propi, perquè és un cuiner extraordinari, això sí, per separat, òbviament. I si ve el detectiu Conan al restaurant Caníbal, a què el convidem?
2: Home, Paula, qualsevol fan del detectiu Conan sap que el seu plat preferit és el curri amb arròs o curri japonès.
1: Veus com em falla la memòria?
2: Porta poma i mel.
1: Ah, sí.
2: Per més dades.
1: Que bo, que bo. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: Algú de la generació Z.
1: Sí, jo m'he perdut a la... Bueno, la boomer la tinc controlada, però la Z quina és?
2: Ho he hagut de consultar, No està gaire definit, però són persones nascudes més o menys entre el 95, aquells anys, i el 2010. O sigui, persones que ara tenen entre 16 i 30 anys.
1: No som nosaltres.
2: Per molt poc,
1: Però no som. I què els hi passa, aquesta bona gent?
2: Doncs hi ha un parell de consultores que han estudiat les preferències i costums gastronòmiques de la generació Z, o sigui, d'aquests joves que amb 18, 19, 21, 25, 29 anys surten a menjar restaurants.
1: Ah.
2: I hi ha algunes conclusions que criden l'atenció.
1: A veure, quines?
2: Per exemple, que gairebé la meitat dels encastats pensa que menjar sa vol dir consumir aliments de qualitat i no pas consumir menys calories. Que hi ha consciència que consumir ultraprocessats i aquestes coses, tot això no és saludable.
1: Bueno.
2: Un altre, que el 26% dels encastats, o sigui, una mica més d'una quarta part, no beuen alcohol ni en dinars ni en sopars.
1: Ai.
2: I els que ho fan són més selectius. Prefereixen prendre una sola copa d'un bon vi, per exemple, que una ampolla sencera d'un vi de menys qualitat.
1: Mira, aquí m'hi representa la generació Z, veus?
2: Veus? Mira,
1: més?
2: Jo no. I que el menjar preparat dels supermercats està guanyant adeptes a l'hora de dinar els dies feiners, posant-se a l'alçada del menú del dia o del menjar ràpid, que de moment, encara que sigui per molt poc marge, encara són les opcions preferides amb un 17,4% dels vots. I pel que fa a l'eina de recerca gastronòmica, aquí sí que m'adono que no sóc de la generació Z, el 58% fa servir TikTok i un 77% dona molta importància al fet que un establiment tingui moltes recetes.
1: Jo tampoc ho sóc de la generació Z.
2: No.
1: I si venen, ells, sí, al nostre restaurant, a què els convidem?
2: Doncs mira, anirem a buscar una fideuà al súper d'aquí davant estalviem temps i ells seran feliços.
1: Els hi sonarà, segur. Ja l'hauran tastat abans, ja t'ho dic ara.
2: Sí.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs haurà de venir algun vegà barra vegetarià perquè deuen estar de dol.
1: Bueno, intuint. El que m'explicaràs ara ja em convido jo, encara que sóc omnívora, declarada, però sí, ja sé què em vas a dir.
2: Ha tancat les portes, definitivament, al restaurant Rasoterra, una referència a Barcelona de la cuina vegana.
1: Sí, i deia que jo em convidava perquè Rasoterra havia aconseguit moltes fites com a restaurant, però una d'important va ser pol d'atracció, no només pels vegans i vegetarians, sinó per tothom.
2: Exacte. Sí. I no sempre han estat vegans, al Rasoterra. El 2013, quan van obrir, eren un restaurant vegetarià amb influència de la cuina italiana, per tant, hi havia molt làctic per allà. Van fer la conversió total al veganisme el 2020 amb la xef Adriana Carcelén, un restaurant amb producte de proximitat que disposa d'or propi, defensors del moviment slow food, totes aquestes coses que ens agrada.
1: Exacte, i els seus propietaris, la Chiara Bombardi i el Daniele Rossi, no ho veuen, per cert, com a cap derrota. És interessant aquest punt de vista. De fet, el Daniele li explicava a la Cristina Jolonga en el seu podcast Comer. L'escoltem.
3: Jo crec que no és bona lectura leer el cierre de un restaurante como una derrota. Es normal que las cosas empiecen y se acaben, sobre todo si se acaban bien, como en nuestro caso. Cerramos en un súper buen momento, nos conoce mucha gente, muchísima gente ha disfrutado de Rasoterra, hemos hecho un buen trabajo, hemos puesto la gastronomía vegetal donde queremos ponerla, y ahora que tome relevo a alguien más.
1: Doncs això esperem, i sort als nous projectes d'aquests dos cracs, encara que lamentem la pèrdua del Rasoterra, i si ve, no sé, una taula de vegans, o jo mateixa, que els convidem.
2: Doncs mira, podríem fer un pinxo d'api amb pesto de fruits secs i crema de pastanaga especiada. És un plat molt representatiu del Rasoterra.
1: Boníssim, a l'alçada d'unes flors de carbassó farcides. Ja els tenim a tots. A Generació Z, veniu, o deuen estar aquí ara. de comprar-se el dinar, el detectiu Conan i qui vulgui venir com a representant dels clients del Rassoterra. I la Dolors, a veure què ens ofereix avui, va.
4: Dolors.
5: Bon dia, ben tornats.
4: Gràcies.
5: Sí. Veniu amb gana?
1: Sempre, sí. Sempre.
5: Doncs avui tenim unes múrgoles farcides amb carn picada de cuiner.
4: M'encanten.
5: Un carpaccio de periodista que amanim amb una picada de fruits secs i uns caragols a la llauna amb un toc de cuinella i de tar. I com a plat fort, us podem oferir un arròs del Delta amb lloms de psicòloga. Una pasta farcida de formatge fresc i fuster, o bé uns cervellets d'historiadora arrebossats.
1: Ai.
5: Què us ve més de gust?
4: Què fem? Fem un arròs. Fem un arròs que fa molt de diumenge.
1: Fa molt que no en teníem a la carta.
4: Sí,
1: és raro,
4: sí,
1: eh?
4: Sí,
1: però
4: sí,
1: ha costat, tu.
4: Doncs va, fem l'arròs, que fa festa, i aquesta nit...
5: Fantàstic! De seguida l'arròs del Delta amb lloms de psicòloga.

0: d'abril.
1: Diumenge a la una del migdia.
0: Tu cora.
1: A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
2: I contenta de retrobar-me una altra vegada a la taula del caníbal amb aquest trio de cervellets excepcionals. Bé, de moment només en són dos. Carme Gasull, com estem?
3: Molt bé, Paula Molés.
2: Bon dia. I Arturo Puente, com estem, Arturo?
4: Hola, molt bon dia.
2: Ben trobat. Ens falta el tercer, que ja sabem qui és, que és Jordi Vilà, que no sé, avui no té... És el
3: està cuinant.
2: Sí, però té el restaurant tancat.
4: Sí, però per casa.
3: No sé, però ja el va de cuina, tantes coses...
2: Pelant carxofes, me l'imagino, ara mateix, venint cap aquí, no sé.
4: Dóna molta feina, la carxofa.
2: Dóna molta feina, la carxofa. Ah, bé, amb l'Arturo Puente d'aquí una estoneta descobrirem, ja ho sabeu, aquestes històries darrere les grans fortunes de la indústria alimentària catalana, però comencem, doncs, amb els anfitrions dels restaurants, amb aquella gent que ens rep quan entrem, que és el personal de sala, amb la Carme Gasull.
1: A la sala, amb Carme Gasull.
2: Aquí estem, a la sala. Avui anem a un lloc que fa temps que volíem anar. Ens situem, ens hem de situar al Delta de l'Ebre i concretament al Poble Nou del Delta, un poble del municipi d'Amposta, la comarca del Montsià, per conèixer, podríem dir, oi, és un perfil singular, Carme, no?, d'entre tots els perfils i persones que hem vist aquí a la sala, però la nostra protagonista d'avui surt dels estàndards de l'ofici de cambrer i té una altra professió. Ara ho descobrirem.

0: Mira, tu que em coneixes bé saps que sempre busco espais i persones refugi que m'abracin, em confortin, que hi siguin malgrat la distància del temps, i és el cas de la protagonista del restaurant i l'hotel d'on viatjarem avui. Mira els ocells, observar espècies catalogades i per catalogar és una de les múltiples activitats que ofereix aquest petit territori ric en biodiversitat de paisatges naturals, agrícoles i humans, com canten els Amics de les Arts, aquí estem escoltant ara, fent servir les migracions de les aus que l'habiten i visiten com a metàfora d'algunes relacions sentimentals. Els flamencs, habituals però exòtics, amb aquestes potes llargues i tons rosacis, són els ocells més emblemàtics del Delta de l'Ebre, amb permís d'altres anàtids. I estic poètica, eh?
1: Sí, jo t'anava a dir. Nosaltres t'escoltem. Potser quan em toqui parlar jo no puc dir res, perquè estic embalassada, però bé, digues, digues.
0: Un flamenc captivador i atraient dona la benvinguda a l'hoste que pernocta a l'Encanyissada, que és com es diu la suite de l'hotel El Gadí del Delta, el primer allotjament gastronòmic de Catalunya certificat amb l'etiqueta ecològica europea Ecolabel. I bé, El Gadí del Delta és sinònim de flamenc, pel que fa el que es respira i se serveix en aquesta casa del cuiner Joan Capilla i de la cambrera, per dir-ho així, Cíntia del Pino, amb altres membres, el Iaio Baptiste i tota una família ampliada, que és l'equip de cuina i sala que fan causa comuna.
1: I vaig estar, no fa ni un any, ara pensava, No sé si hi has estat, Arturo.
2: Fa poquíssim.
1: Què dius?
0: És que a mi s'estrena aquí. Sí. Ens hem anat seguint.
2: Fantàstic, encantats. Havíem anat ja feia un temps i ara vam tornar després del Nadal. I la veritat és que és meravellós. És menja fantàstic, és una zona on es veia fantàsticament i on crec que té molts atractius per veure això més enllà de, o sigui, no més enllà el flamenc com a gran atractiu, però tot el paisatge, la posada de sol, la posta de sol d'aquella zona, en fi, és molt maco, fa de mal recomanar.
0: Ja. Sí, perquè no hi vagi gaire gent.
2: Exacte.
0: Sí, senyor.
1: Els arrossars tenen aquesta cosa que depèn del moment de l'aire, canvia tant el paisatge.
0: L'estacionalitat sí que es viu allà, de ple. En definitiva, és compromís, xarxa, homenatge, reivindicació i, de nou, metàfora d'aquesta postal viva i autèntica i genuïna que és l'Ebre.
1: I tot això ho serveix la que és la nostra protagonista d'avui, ja deies el nom abans, la Cíntia del Pino, que deia més particular aquest perfil. Doncs és particular perquè ella és una psicòloga de 44 anys, filla de Vilafranca del Penedès, criada a Eivissa i establerta en aquesta vila d'Amposta, que, com dèiem, és aquest espai protegit i envoltat d'arrossars, eh?
0: Sí. Psicòloga, directora de sala i celler i gestora d'emocions. Aquesta és la presentació de la Cíntia del Pino, la parella de Joan Capilla, qui acompanya en aquesta aventura professional des del 2007, quan van obrir l'hotel-restaurant. I què aporta la seva formació de psicòloga a la sala? També li ho preguntàvem i ens deia això.
3: És l'empatia, la comunicació amb el client, una mica aquesta part més d'observar, no? De llegir una mica, no? Com està el comensal, si ve a gust, si ve content, si no ho està. Sobretot l'autogestió emocional davant d'una situació a vegades incòmoda o d'algun client que no està content, no? El com jo estic i que dono tranquil·litat als meus companys. Respecte a l'equip, la gestió de conflictes, la gestió, moltes vegades, si els hi passa alguna cosa o si tenen algun problema més personal. També crec que, en el meu cas, és important que el comensal pugui entendre, no?, la nostra cuina, el nostre delta, el plat.
1: I ara deia una cosa la Cíntia que no ens havien dit, jo penso massa, que és quan, no davant d'un conflicte allà a la sala del restaurant, com estàs tu, oi? I jo penso, clar, això li serveix molt, el fet d'haver treballat amb les emocions, a més com parla, que ho fa d'aquesta manera tan pausada, dius, bueno, si hi ha alguna cosa que es descarrila, suposem que ella hi sabrà posar remei, eh?
0: Sí.

0: I la nostra protagonista d'avui, la Cíntia del Pino, a la sala del Gadí del Delta, al Poblenou del Delta, Carme. Sí.
1: Des de la seva mirada tan específica li preguntàvem quines habilitats creu que ha de tenir un bon cambrer, cambrera. La Cíntia tenia clara la resposta.
2: Jo crec que empatia, un tracte proper i amable. És important que sàpiga ficar-se en el lloc del client, escoltar-lo, fer-se sentir ben atès. També és important que se'n recordi dels plats, de tota la informació que des de cuina transmetem, no?, al començar a la taula. Eficàcia i rapidesa és molt important, jo crec. I el saber treballar en equip i coordinats. Crec que bona presència. I el que culminaria, no?, seria aquesta passió pel servei. Bé, ha de ser algo que t'agradi, perquè si no al final t'acaba desgastant molt, no?
0: I ara pensava en un lloc com l'Algadí del Delta, on segurament, no sé si us passa, quan esteu asseguts allà teniu moltes preguntes a fer, no? Perquè estem descobrint un paisatge, no?
1: Els I periodistes dubtes... segur. Curiositat a tope, eh? Arturo?
3: Sí.
0: T'has de trobar algun capacitat de respondre, doncs, sobre coses que afecten el territori.
1: I de manera immediata.
0: Sí.
3: Jo pensava, no?, que simplement el fet de tenir aquesta actitud, és a dir, aquestes ganes de fer, ja et fan una part del 90% del camí.
0: Mm-hmm.
3: És a dir, després, escolta, tu, si has de respondre una pregunta, pots saber-la, no saber-la, o pots... Però simplement el fet de voler complaure, respondre-la, jo crec que això és important.
1: Absolutament. Tot. Mm-hmm. Absolutament. Per acabar, una reflexió sobre l'estat actual dels professionals de la sala.
2: Penso que aquesta professió, no?, està vivint un moment de reconeixement, de posada en valor, d'un major apreci, no?, per la feina de sala. Diria, en definitiva, de dignificació, no?, que la professió està en un procés de professionalització.
1: I el futur? Com veu el futur la Cíntia del Pino?
2: El futur dels cambrers i les cambreres el veig com a persones ambaixadores dels restaurants, en un coneixement profund del producte, la cuina i el vi, i la filosofia de l'establiment. Veig una professió més reconeguda en tots els aspectes, tant econòmic com de professió. No serà una professió en la qual no vulgui vindre ningú. Els restaurants també, és veritat, crec que seran més petits i la gent tindrà més ganes de venir a treballar a restaurants com l'Algadir del Delta.
1: Així ho esperem, eh? Des que ens hi vam entaular i allotjar, Paula, per cert, hi ha una novetat. L'Obistró del Delta, una oferta més informal, carta i suggeriments del dia, sense menú, construïda a base de cocs o coques, arrossos, peix, tot segons la temporada i el mercat, que se serveix a una sala interior amb vistes al jardí de l'hotel i una terrassa exterior a peu de carrer. Per la resta, la mateixa inspiració, proximitat i respecte per la terra i les persones que fan possible el projecte, comensals i equip, a qui enumeren amb noms, cognoms i tasques a les pàgines del restaurant gastronòmic.
0: Doncs quin paradís aquest, l'Algadí del Delta, ja ho sabeu. Si hi aneu, trobareu a la sala la Cíntia del Pino, que segurament ja la reconeixereu pel to de veu i per aquesta calma, diguéssim, que té amb tot el que afronta. Moltes gràcies, Carme Gasull. I amb aquesta estona, pim-pam-pum, aquí ha arribat Jordi Vilà. Què tal?
4: Hola, què tal?
0: No, dèiem Jordi, que avui el restaurant està tancat, que és diumenge. Dic que estaves pelant carxofes per demà, per tenir-ho fet, o com ha anat això?
4: Clar... És que jo tinc tancat el restaurant al Quimi al costat, tinc obert el Vivanda, la botiga de la cuina...
0: Ja ens escapava això.
1: Ja t'ho he dit, això.
0: Sí, que el cuiner que cuina estava cuinant.
4: Sí, estava allà...
0: Llavors està perdonat.
4: Sí.
1: Bueno.
4: M'estic llegint un llibre del cortisol, aviam, perquè...
3: Ara tothom parla del cortisol,
1: sí, mira, compartim.
0: Què passa amb el cortisol?
4: No, perquè es veu que és...
1: Que és allò que... L'estrès exponencial.
0: Et sobra cortisol.
4: Estic llegint i ho dic tot. Ho estic llegint i no me'n deixo ni una, tu. Saps?
0: Ai,
4: no me'n deixo ni una. Estic allò que a vegades... Sí.
0: El teu cortisol et permet començar a parlar de múrgoles, et sembla, sí?
4: Perfecte, vinga, sí, home, això sempre.
0: Comencem.

0: com ja sabeu, Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, ara ho dèiem, ara ho recordàvem, i que ens fa de pont, entre la cuina professional i els fogons de casa nostra, allò que intentem animar també des d'aquí, animar la gent a continuar cuinant, a cuinar, i ja sabeu que podeu anar-lo a visitar al costat, al Químia, al Vivanda, que avui està obert, avui diumenge, i al Va de Cuina, i avui la cosa, ara ho dèiem, va de múrgoles, que no sé si estareu d'acord amb mi, és un, potser un dels bolets més apreciats, i d'una forma més marciana, no, si m'ho permeteu, perquè la forma, déu-n'hi-do, és una mica, doncs això, marciana,
1: és una mica marciana,
0: és d'altre planeta. Múrgoles, rabassoles, no sé com li dieu, al País Valencià li diem gírgoles, que és una cosa rara.
1: Gírgoles, però aquí és una altra cosa.
0: Llavors això genera molta confusió, però bé, venen a simbolitzar una miqueta l'inici de primavera, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, home, doncs vinga, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles, cosa que a partir d'ara, doncs ja en condemna, diguéssim, a, no sé, a tots els mals, no? Perquè és un bolet molt apreciat i que els cuiners espereu molt, no?
2: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
0: Ai, és a dir... em sap greu, em sap greu.
2: No, però... és que no ho sé.
0: És que no ho entens. No,
2: a vegades, mira, ara hi ha un bolet que s'avança a la múrgola, que és el marsot, d'acord? Que és un bolet de la família de la llanega, que surt amb el desglàs, no? I es fa sota terra, i diguéssim que i és blanquinós, i a mesura que li va tocant el sol es va ficant grisós, no? Però és un bolet com, per exemple, que de la família de la llanega, que té una babositat, no tant, com la llanega, i una textura que pot portar a dir no sóc gaire d'aquest bolet, però la múrgola...
0: No sé, vull dir...
2: Però en qualsevol cas, és un bolet molt apreciat gastronòmicament, molt prestigiós, fantàstic, gustosíssim, i bé, i després una altra característica també, que és un bolet que et sembla una miqueta com una bresca d'abelles, té forma com d'un xip, un mini xiprer, perquè ens entenguem, i té tot un tema d'una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereixi allà, es posa allà
0: dins,
2: i es converteix en allò algú gustosíssim, boníssim.
0: Mira, un article del Julià Guillamón, que parlava de les múrgoles, justament, i citava a l'enyorat Jorge Wagensberg, que deia que l'hexàgon, que és la forma, de fet, que té aquesta malla de la múrgola, és la forma ideal per colonitzar l'espai. Ho deia Jorge Wagensberg, que amb hexàgons i amb pentàgons, deia ell, es fan pilotes de futbol, es construeixen ruscos d'abelles.
2: Correcte.
0: I també tenim les múrgoles.
2: Correcte.
0: Jorge Wagensberg ja m'ha convençut més que tu.
2: Molt bé.

0: jo no sé vosaltres, però jo no en trobo sovint de múrgoles a plaça, eh? Quan vaig a comprar. En trobeu vosaltres?
1: No, jo crec que no es venen gaire a on jo vaig.
2: El nostre mercat és el mateix.
0: Sí, per això t'ho dic.
3: Aviam, és
0: difícil, eh?
3: És un bolet, sí. Jo no sóc molt usuari de plaça com a tal. Ara estic anant a buscar maduixes allà al Papiol, al meu cunyat, estic anant a un pagès a Malgrat i tal, però a plaça com a tal, i anem a comprar a Mercabarna també. A Mercabarna se'n troba. Mm-hmm. Val a dir, climatològicament és una època delicada que fa que la temporada sigui bastant curta i concreta. Mm-hmm. És un bolet que té molt bona conservació, mm-hmm, val? Perquè no es curca. D'acord, has de vigilar.
0: No té cucs?
3: No se li fan cucs. A vegades pots trobar algun tipus d'insecte que seria més un tipus minicentpeus que a vegades donen voltes per allà, però el bolet es manté intacte. Inclús si el deixes mig assecar o assecar del tot, ja és un bolet dels bolets secs que s'utilitzen més. I ara han aconseguit fer-lo de cultiu, i en ve de la Xina podem trobar nosaltres, tot just hem començat ara i acabarem demà passat, com aquell qui diu, ens durarà un mes aproximadament, perquè és la múrgola d'aquí, que nosaltres sempre ho respectem moltíssim, però aquest any, curiosament, i amb restaurants de nivell alt, apareixen a les cartes les múrgoles el mes de gener, o que dic, home, jo crec que s'ha de dissimular una mica més, si més no.
0: Perquè tot el sentit, no? Allò que diem, l'ànsia d'esperar un producte, quina gràcia té, no? Sí. Estem esperant les múrgoles i les tenim al gener,
2: cap ni una.
3: I quan estàs treballant sota l'excel·lència, diguéssim, comença per la recerca del producte, per la temporalitat, crec jo, vaja.
0: I vull pensar, no ho sé, perquè no sóc de cuinar-les, que aquesta múrgola amb la qual tu treballes, de bosc, negra, petita, perfumada, gustosa, no té res a veure amb aquesta de cultiu que ve de la Xina. O amb un tasta cegues ens despistaria la cosa.
3: Aquí hem de començar al tanto.
0: Ai, no, malament.
3: No, perquè el problema de la múrgola de cultiu de la Xina, per sobre de tot, a vegades, o el bolet, el que li fan, és a dir, els bolets, el pitjor que hi ha, diguéssim, és la sorra. Aleshores, la sorra l'hem de treure amb aigua, que és el segon pitjor, perquè es disgusta, diguéssim. Clar. Però el tercer pitjor, és quasi el primordial, és la distància, és el temps. Clar. I segurament aquesta múrgola xinesa, el que li fa més mal respecte a una recent collida aquí, és la part aromàtica. És com ara un maduixot. Tu agafes un maduixot que no ha passat per nevera, i és que és brutal. Ja. Ara, el moment que ja el nen passa per nevera o que viatja, tot allò es desnaturalitza, no? Diguéssim, per la seva màgia. Però a vegades sorpreses amb cates a cegues, de coses també...
0: Malauradament. Ara, si entréssim... Anaves a afegir alguna cosa per això, Jordi, que té tallat?
3: Que has dit malauradament, que jo pensava dir que al final hem de veure com ho afrontem, això, no, diguéssim, i com li donem continuïtat. És a dir, el pebrot, per exemple, el pebrot vermell té una temporalitat exactament com la del tomàquet.
0: Però ens el
3: prenem tot l'any. I ningú el qüestiona, de veritat. Però té la seva temporalitat. Aleshores, malauradament, no malauradament, no, bueno, aquí hi ha un moment que és un tema de debat llarg.
0: Em referia a les pobretes múrgoles, que me les imagino dalt d'un avió, totes elles posades així, però efectivament hi ha molts més productes que si anéssim a mirar, alguns tenim més clara la temporada, d'altres no tant. Entrant a cuinar, ara parlarem de, no sé, potser un dels plats més icònics són les múrgoles a la crema, oi? Sí. Però l'Arturo rememorava abans que vinguessis, Jordi, unes, a veure, recorda-m'ho...
1: Sí, farcides amb botifarra de perol.
0: Que fas, sí?
3: Sí, home, sí, sí, sí.
1: I la recordo, eh?
3: Sí, perfectament, eh? Sí. Eren amb perol?
1: És que... Amb botifarra, segur?
3: Sí, és que nosaltres... No, sí, perquè jo ho dic perquè nosaltres, precisament, jo mai vaig a lo fàcil.
0: I això era fàcil,
3: no? No, clar, agafar i farcir un botifarra de perol és relatiu, que està molt bé, eh? Vull dir, res a dir.
1: I com ho has fet?
3: No, sempre nosaltres agafem, per exemple, sobre el que guisem, Ara, si ho estem fent amb un ànec, doncs agafem una part de la carn de l'ànec, amb botifarra, barregem, fem com una pilota, amb una mica de foie, és a dir, li donem una complexitat al farciment.
1: Però memorables. Sí. Absolutament memorables.
3: Ah, això, sens dubte.
2: Jo m'has convidat, Arturo.
1: Quan ha dit la Paula, vindrà Vilà a parlar de múrgoles. Ja el tinc catalogat aquí.
3: Sí, però sí, no, és possible, vull dir que sí. De fet, ja cap al 2011 vam començar... És d'aquestes coses curioses, no? És a dir, la nata líquida...
0: La crema de llet.
3: La crema de llet, no? La poses dins de la cuina salada, està com allò com prohibida, que és un sacrilegi. En canvi, en pastisseria es mouen litres i litres i ningú es qüestiona res, no? I nosaltres ja fa molts anys que vam agafar i fent aquest exercici de dir com em menjaria o com m'agrada més menjar-me jo unes múrgoles, les vam començar a fer la crema, que era una miqueta allò, bueno, dic, aviam com reaccionarà la gent. La gent li encantava, li encantava, perquè és que és la recepta.
0: Un plat francès d'aquells que la Nouvelle Cuisine va denostar, perquè hi havia moltes mantegues, moltes cremes de llet, tot això, i que aquest encara es manté, perquè suposo que si el poses a la carta... Bàsicament, entenc, són unes múrgoles estufades amb aquesta crema de llet, o com funciona això? És un plat fàcil per fer a casa, si és que ens animéssim, o...?
3: Sí, no és...
0: Bueno, hi ha foie per allà, també, no?
3: Aviam, el que hem de fer és, evident, netejar bé les múrgoles amb aigua, perquè més poden tenir per aquesta estructura pròpia, la morfologia que té la múrgola, pot haver-hi sorra posada, aleshores s'han de netejar bé amb 2-3 aigües, ho aguanta bé, aleshores amb una mica d'oli les poso una cassola i deixo que es coguin 10 minuts i deixin anar l'aigua. Ho escorro i aguardo aquesta aigua, perquè hi ha molt de gaus amb aquesta aigua, i aleshores allà arrenco jo després un sofregit amb xalota, una punta d'all, aleshores hi podem posar una miqueta de farigola, que li va fantàstic, estem allà reforçant tot aquest gust de bosc, no, veritat? Romaní no, romaní és massa fort, aleshores això fem aquest sofregidet, aquí ja hi podem barrejar un percentatge de mantega, no? Perquè aquesta mantega se'ns agafarà i es anirà caramelitzant una miqueta el que és el suero de la mantega i agafarà aquests caramelitzats, aquests gustos una mica més torrats, i aleshores aquí reincorporo jo la múrgola, mullem amb el caldo que ha cuit, reduïm aquest caldo que es vagi reduint, i allà hi podem afegir aleshores la crema de llet, d'acord? El tema del foie, després separem un altre cop múrgola, agafem tot aquest líquid que tenim i posem allà el foie, coem a dins del foie i tot això ho triturem. Val? Colem...
0: Bueno, té una certa complexitat.
3: Més que res, jo, per exemple, si ens posem una miqueta fins, jo el que faig realment és que llavors primer ho passo per un colador perquè la xalota no se'n trituri. No, és que ara ho intento explicar una mica a casa que pugui ser...
2: Sí, ràpid.
3: Sí, i hi ha gent que li agrada marcar el foie, a mi no m'agrada marcar-lo perquè el foie al final és com un greix, una mantecositat, que tampoc vull que tingui molta presència gustativa, sinó que només un toc que li va fantàstic. És un plat que a mi m'agrada molt menjar-lo amb ànec, d'acord? Si fas un guisat d'ànec o fas un rostit, per exemple, amb els sucs de rostit, tot això són coses que es reforcen, no? Ara també la combinació amb espàrrec blanc, no? Unes múrgoles amb espàrrec blanc, doncs és una...
2: L'Arturo!
1: Quina gana!
2: Està posant malalt!
3: Sí, tu tens uns espàrrecs blancs que els escuit...
0: Sí, ens ho imaginem, no cal que ens ho expliquis.
3: Tu els cous a part, no? Tu els escuit a part els espàrrecs.
1: Una mica difícil de cuinar.
3: Bueno, és que l'espàrrec també és un producte punyetero.
1: Sí.
3: I com dèiem, amb el cas de la múrgola, el que sí que realment que jo he fet aquí era unes múrgoles a la crema tal qual, no?, que és coure les múrgoles, que amb aquesta xalota, no ho he dit, però sempre allà, quan tenim aquella xalota sofregint, allà en cuina catalana una mica de birranci, això és... Li va de nassos, però si la volem farcir, llavors ja és tota una altra elaboració, però que és boníssima, eh?
0: Gràcies, Jordi Vilà, i continueu, no us moveu, amb Carme Gasull. Jordi Vilà, una petita pausa per a la publicitat, veurem una miqueta d'aigua, i avui ens preparem per l'aperitiu que ens porta Arturo Puente. mira, això ja fa sorollet d'aperitiu. A veure si la gent ho endevina, li donem un parell de minuts.
2: Per brindar aquí,
0: empresa catalana, gran empresa catalana que es dedica a vendre, doncs això, fruits secs, coses per l'aperitiu, patates, quina deu ser? Doncs en uns minuts, després de la publicitat i abans, però, Salvador García Arbós. Va, aquí has vist avui a la sala del restaurant, Salvador.
4: Vaig veure una parella colar-se descaradament. Les cues no ordenades són una font de conflictes. La gent no sol demanar tanda, i mira que és fàcil preguntar qui a l'últim. Per això es van inventar els dispensadors de números, que moltes parades tenen, però que segons quins dies no fan pas servir. La gent hi posa morro i galta. Tenim tendència a fer-nos el conegut, l'amiguet, sigui de la mestressa, del director de la cosa, o d'algú de la cua que amb tota complicitat et deixa col·locar al seu costat com si t'estigués esperant. Tothom està víctima i butxí d'aquests moviments tàctics. Si ens toquen el crustó perquè ens han enxampat, la sortida més digna és demanar disculpes, fer-nos el distret i posar-nos a la cua de la cua. A l'hostaleria nocturna i de temps de festa i de vacances, el problema s'accentua perquè necessitem un lloc per estar-nos-hi una estona ben llarga. A la barra, la lluita és despietada. Braços en l'aire, cares de mito tota la vida o de portar-hi estona. Moviments de colzes una mica desesperats, com de defensa de bàsquet. Hi ha especialistes a entrar decididament fins al centre del local perquè la mestressa, l'amo, el metre el reconeguin i li trobin la taula de seguida. Hi ha grans especialistes a colar-se. La gent gran ho fa al mercat i a la botiga. La gent arrogant quan desitja taula al restaurant o a la terrassa. I mira que és fàcil fer la reserva abans de sortir de casa.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Dímelo. A Catalunya Ràdio. Tú tienes hambre, lo mismo que yo. Els diumenges, a la una del migdia, es cuinen cervellets d'alta qualitat. Tú tienes hambre, lo mismo que yo. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.

0: remen a les cireres. Amb Arturo Puente.
1: Caníbal, efectes sonor. Sí, sí, home, obriu, jo obriu, no passa res. Obrim. Arturo Puente, periodista. Ja sabeu que el podeu llegir, ja sabeu que el podeu llegir al diari Punesa, que ja esteu menjant. Però si encara no, la gent, jo no sé si ho han endevinat encara des de casa.
2: Ai, nena, ja ho sabeu,
1: ja,
2: ja
1: sabeu,
2: ja sé que a tu t'agrada també.
1: M'encanta. Amb l'Arturo Puente ja ho sabeu que fem el repàs de les grans empreses catalanes, aquelles que tallen el bacallà, aquelles que remenen les cireres, i avui, mireu, fa aquest soroll, el crec-crec d'unes patates. Ara el Jordi s'està barallant amb un...
3: És que saltaran.
1: Bueno, què tens aquí? Cacauets,
3: aquí,
1: quicos...
3: Sí.
2: Era un còctel, no?
1: Un còctel.
3: El còctel del mico. Vull dir que són tots... Bueno, tots frits secs, quicos...
4: Top 5.
1: Top 5.
4: Vol dir que hi ha 5
1: frits secs.
4: No?
1: La setmana passada vam aprendre la paraula ganyip, una de les paraules més maques en català, que, mira, aquesta empresa es dedica també a fer ganyips, no? A frits secs.
2: Això, el vocabulari.
1: Però qui és, Arturo? Va, i passeu-me les patates, com pugueu.
4: Pues avui parlem d'una empresa de patates fregides, d'aperitius, denominació 100% catalanes. Frit Rabic, quina ha de ser?
1: Mira, tenim un lío amb el nom i els hi hem preguntat. I hem de dir Frit Rabic.
4: Rabic?
1: Sí. Bueno, nosaltres pensàvem que era Rabic, però no.
4: No.
2: I per què penseu que era
1: Rabic? Perquè això ve, ara ens ho explicarà l'Arturo, de Can Rabic. I clar, sí. Can Rabic, jo si ho veig escrit en català, doncs ficaré una aguda, no? Faré una aguda.
4: Clar.
1: Bueno, Frit Rabic. Fem el vermut a Maçanet de la Selva avui,
4: Sí,
1: Arturo.
4: Sí, Maçanet de la Selva, poble de la comarca de la Selva, 7.000 habitants. Els gastrònoms potser us sonarà, per això parlaven abans, de la botifarra de Perol, molt de la Selva, les avellanes... Però al mapa empresarial, el que més destaca és la fàbrica d'aperitius, en concret de patates, com aquestes que estem menjant, i de fruits secs fregits, que és Frit Rabic, una empresa que va néixer en una cuina domèstica, una cuina d'una casa, al 1963. I des d'aquí, fins a facturar 359 milions d'euros, servir a 50.000 punts de venda i voler arribar, diuen, el 2030, a una facturació de 500 milions. 500 milions... d'unidor. És una empresa grossa en 50 anys de casa a ser una de les grans empreses d'alimentació catalana.
1: Ara ens ho has d'explicar més, això que més sabem d'aquests orígens, d'aquesta cuina domèstica on situem l'origen de Frit Rabic al 1963.
4: Doncs la història és una mica curiosa. Eren quatre amics, encapçalats per Josep Maria Viader, que era el director d'una... el que portava una granja d'animals, i que decideixen muntar una petita fàbrica de patates fregides. Més aviat que una fàbrica, decideixen comercialitzar patates fregides perquè un dels seus amics, el Lluís Tornil, havia passat uns temps postrat al llit per una malaltia a la columna vertebral, i la idea era ajudar-lo a guanyar-se la vida, bàsicament. Llavors van dir, freguim patates a casa i anem a vendre-les fora, sobretot a bars, en aquell moment, no? Anem a les patates fregides a vendre-les a bars, a vendre-les a llocs de distribució per la zona, per la comarca.
1: Sí, que neix gairebé com un acte d'amistat per ajudar aquest amic, i el nom, allò que dèiem, Frit Rabic, com s'explica?
4: Clar, és una empresa sempre molt arrelada al seu municipi. Frit és frit, de fregit, en català, com tothom m'entén, i Rabic és el nom d'una masia del municipi, és com li posen un nom, com si li haguessin dit Maçanet, diguem-ne. Rabic. Aquells primers anys, no, diguem-ne, van ser molt, molt humils, però ràpidament Josep Viader, que fins aleshores ja era un empresari, però veu que això té molt de futur, no? I fa una primera decisió empresarial bona, que és, veu que les patates es venen molt durant la temporada estival, però que necessita un altre producte més desestacionalitzat. No? I llavors aposta per un altre fregit, en aquest cas, que és el còctel de fruits secs. Aquella decisió marca l'ADN del negoci. El 1980 es traslladen ja a un polígon industrial, amb una fàbrica pròpia, i a partir d'aquí el creixement és sostingut. I el 97, no?, hi arriba el gran relleu generacional, quan entra la filla de Viader, no?, el fundador, Judit Viader, filla del fundador, que pren les regnes de l'empresa amb 29 anys.
1: Està molt jove.
4: Sí, ella estava formada en ESADE, vull dir que ja tenia formació empresarial, i entra. I ella és la que porta una visió estratègica diferent, diguem-ne, més moderna. Clar, és que avui l'empresa és això, propietat exclusiva de la família Viader. Tots els socis originals van vendre les seves parts i tot es fa a Maçanet de la Selva, la producció, la logística. No s'han mogut res, ni un quilòmetre d'on sempre
1: està. Això és excepcional i suposo que deu ser valorat també per la dimensió territorial que
4: moltíssim,
1: té.
4: Moltíssim, clar. Una empresa d'aquestes dimensions, de 1.300 treballadors en total, dels quals gairebé 700 treballen a la seu de Maçanet de la Selva, en un poble que hem dit que tenia 7.000 habitants, doncs, clar, fem una mica el percentatge.

0: i el que fan és distribuir productes que no fabriquen ells. És a dir, tenir, com si diguéssim, una part de distribució i una altra part de fabricació. La part de distribució distribueixen tot tipus de productes que fa que els permet col·locar els seus productes. Jo crec que això és una gran idea.
1: Com quines marques? Marques internacionals, potents, entenc?
0: Sí. Xocolatines Mars, Ferrero, xocolates, Haribo, tota la part aquesta de gominola, Kellogg's, Red Bull... És a dir, productes que acompanyen una mica el món aperitiu, d'alguna forma, i que et fan que et col·loquis. Jo crec que aquesta és una mica la clau. El millor és associar-te amb altres productes que no són expulsables. Kellogg's no és expulsable. Red Bull no és expulsable. No? Haribo no sé si és expulsable, crec que no. Vull dir, aquí és on la Judith Viader, on aquesta empresa, troba com el seu gran, la seva gran aposta de negoci. Give me some home fried
1: potatoes and green beans. I parlem d'un aspecte menys conegut, jo crec que completament desconegut de Fritz Ravi, que és la seva aposta energètica. Clar, fregir patates no és precisament un procés que consumeixi poca energia. Em sembla que ho comentàvem oi, Arturo, quan parlàvem de la sirena. Deia, ostres, tota l'energia que deu gastar la sirena no, amb aquests congeladors, doncs aquí més o menys aniríem a mateix.
0: Semblant. És veritat que les cambres frigorífiques gasten més, però aquí necessites també un consum molt intens d'energia i suposo que és per això que Fritz Ravi va ser pioner en l'autoconsum solar des de fa molts anys, des de 2007. Jo, quan vaig trobar la data, el 2007 no s'estava parlant. Ara mateix tothom en parla. Sí. Però el 2007, no tant, I van signar un acord amb Endesa per instal·lar panels solars a la fàbrica de Massanet amb una inversió propera als 2 milions d'euros. D'unidor a l'energia que pots fer amb 2 milions d'euros en plaques solars i una aposta en aquell moment molt poc habitual. Jo us diré una cosa, us explicaré. Vam demanar en un moment donat al departament d'empresa en aquell moment que ens donés totes les plantes d'autoconsum i la primera era Fritz Ravi. Cosa que ens va sorprendre molt. Bueno, ens va sorprendre
2: per desconeixement.
0: El cas de Fritz Ravi és molt curiós perquè en aquest programa hem parlat moltes vegades de l'empresa família catalana, no? I dels problemes que ha tingut per adaptar-se al segle XXI, per norma general, quan hi ha una família al capdavant, costa més la innovació, costa més integrar-se en grans cadenes de distribució, costa més créixer, no? Perquè sempre, apreta més costures. I, en canvi, Fritz Ravi fa tot això, però a més és una empresa que, si no fos familiar, no s'entendria gaire, no? A una de les dues coses. I això no és gaire normal, i ara és una cosa una mica reivindicable. I, a més, dirigida per una dona, que tampoc no és gaire normal, i està bé, us en recordeu també, quan vam fer un programa d'empresàries, tenien problemes per trobar-la, perquè no n'hi havia tantes. Doncs escolta, això és un exemple d'una dona que porta una gran empresa.
1: Judith Viader, referent de lideratge femení, i que em sembla que sempre que pot no es cansa de visibilitzar que la dona segueix sent minoria als consells d'administració de les grans empreses, cosa que ho hem també pogut comprovar aquí setmana rere setmana, diguéssim.
0: Sí.
1: Arturo Puente, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Sobretot per les patates i per les crispetes dolces, que ara continuarem fent l'aperitiu.
2: Ja no en queden,
1: No en queden de què? Encara queda una miqueta. Gràcies també, Carme Gasull i Jordi Vilà. Aviat estarem múrgoles, perquè ja estic convençudíssima.
0: Va estar millor que les patates,
1: No sé, sou de Cargols, per cert? Aquí sí que no m'hi trobaran, mare de Déu.
2: Tampoc,
1: no,
2: com estàs avui.
1: No passa res. Sí, Cargols?
2: Jordi, tu i jo,
0: mano. A casa meva s'havia menjat tota la vida. I jo no he entrat mai en aquesta dèria.
3: Sí, a més jo menjo el cul dels Cargols.
2: No tinc cap problema.
3: No, tot.
1: No tens manies, diguéssim, no? És a dir,
3: tinc la meva dona, que és de Lleida.
1: Ja, clar. Doncs, què vas a fer?
3: Havia de dissimular.
1: Si no, no t'acceptaven a la família. Doncs allà marxem a Lleida, que per cert, l'aplec del Cargol de Lleida per aquells amants dels cargols se celebrarà el cap de setmana del 23 de maig i nosaltres anem a tastar un històric de la comarca. Fa més de 40 anys que cuinen cargols. Ell és el Manel Uceda del restaurant Els Trulls i ens explica un dels clàssics, els seus cargols a la llauna. Ara l'escoltem. Una abraçada, estimats. Adéu, adéu.
3: Adéu. Gràcies.

0: Bayaune, caragol d'aquí, amb la seva sal, el seu oli d'oliva i la seva presentació. El nostre procediment de fer els caragols sempre ha estat el mateix, des del primer dia que vam obrir. No hi ha més complicat que tindre el gènere bo i fer-los amb carinyo. És com tot el menjar d'aquest món. S'han de fer al seu punt, perquè si els passes una mica més del compte, se te quedaran cremats. Si no els fas del tot, quedaran babosos. A llavors, el caragol s'ha de fer al punt, ben acompanyat del seu alioli i d'una bona torradeta de pa, d'aquí de les Garrigues, si pot ser, amb la seva tomateta i el seu all, i vinga, cap endavant.
1: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrbules.
3: Ai, és a dir... em sap greu.
2: No, però...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford de falta directa i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
2: Ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla. Aterrat aquest diumenge a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
3: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
1: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
2: La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins 2 dies després de l'aturada. L'USTEC fa dies que reclama una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Lleida encara respira ambient festiu després d'un cap de setmana ple d'activitats culturals i musicals per celebrar les festes de maig. Aquest dilluns, dia de Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de la celebració amb actes més solemnes a banda dels festius. Es disparen els casos de frau elèctrica a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum.
2: Les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda, però el responsable de la unitat antifraus d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, explica a 3CAT que aquesta pràctica també és força habitual en negocis petits, indústries o hotels.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors particulars que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, hem d'explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns, el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez, tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregir. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
9: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Som el dia.
13: Som la nit.
14: Som dos programes amb el mateix objectiu.
12: Saber què està passant.
13: Què ha passat.
14: I també per què ha passat.
12: Tant a casa
13: com al món.
14: Què ens fa diferents?
12: El ritme.
13: El ritme.
14: El ritme.
12: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
13: Perquè al Catalunya nit som pausa.
14: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: A tot hora
13: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Som diferents.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0.
2: Caminem.
1: D'aquí poques setmanes arriba un dels dies que ens fa més il·lusió, la gala d'entrega dels Premis Revolució aquest any. Arribem a la 8a edició i això vol dir que són uns guardons consolidats. Un any més premiarem emprenedors i emprenedores, empreses que han destacat en categories com la salut, la sostenibilitat o la disrupció, entre d'altres. També premiarem trajectòries i sobretot serà una festa de l'emprenedoria, del talent i de les ganes de fer bé les coses. Per cert, oients, si voleu venir, aquests premis seran el 27 de maig a les 6 de la tarda a la Fàbrica d'Am de Barcelona, i si voleu venir, ja us dic, envieu un mail amb el nom i el vostre DNI a revolucio4@ccma.cat. Avui conversarem amb un gran convidat, el professor i conferenciant Enrique Danz, un gran expert i també un gran crític de la tecnologia. De seguida l'entrevista amb ell, no us la perdeu. Amb el periodista Carles Planas descobrirem per quins motius la intel·ligència artificial té cada vegada més crítics. A la secció Connexions descobrirem perquè una empresa arriba als 150 anys de vida en plena forma, i acabarem el programa conversant, atenció, amb una dona molt especial, la Mònica Mendoza, la millor conferenciant de l'any. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: al Revolució. Volem parlar i volem saber com parla la guanyadora, atenció, del premi a la conferenciant de l'any. És la Mònica. Aquest micròfon és teu durant el següent minut. Què tal, Mònica Mendoza, com estàs?
1: Encantada de vindre a casa teva, ja saps. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa Revolució 4.0.
0: Clar, la Mònica és experta en estratègia comercial, en intel·ligència emocional, en vendes. Va, fem aquest speech d'un minut, venda damunt un minut. Per què has guanyat el Premi Conferenciant de l'any? Que estic molt contenta.
1: Doncs ha hagut una gala que ha organitzat MentorX, que és la comunitat de coaches, formadors i conferenciants més important d'Espanya, i el jurat ha pensat que jo tenia punts per ser la conferenciant de l'any, cosa que estic superfeliç. Porto 22 anys, també és veritat, que potser m'ho han donat per vella.
0: No, home, no. Però t'he de dir jo a la Mònica, que fa molts anys que la conec, comunica, és simpàtica, és divertida, és atrevida, no? I sobretot aprendre a expressar-nos públicament, no? Hauria de ser una assignatura troncal, no, Mònica, a l'escola?
1: Totalment d'acord. És que tota la vida versa sobre la comunicació. Quan has de negociar en la compra d'un pis o fins i tot un producte o a la pop, ja no parlo de coses tan importants. Quan t'has de vendre una entrevista de treball, és que parlar bé no significa fer dissertacions, és ordenar el llenguatge, és saber tindre feeling amb la gent que tens davant, connectar, saber interpretar la comunicació no verbal, quan l'altre s'està avorrint, o quan algú els interessa. Va més enllà, són moltes més competències.
0: Clar. En les teves xerrades, de què parles? Sobretot, de venda, estratègia comercial, de les primeres entrevistes de feina, explica'm una mica. I també fins i tot ens pots fer un tros, va, d'alguna de les teves xerrades. Va.
1: Doncs, com que soc psicòloga de formació, tinc una fortalesa molt gran, que és la psicologia de la venda, com entendre el cervell per poder conèixer millor el consumidor i vendre més. Sempre des de la ètica i els valors, perquè la venda a vegades té mala fama de que és enganyar els altres, i no és enganyar. Cada any es fan milions, cada dia es fan milions de transaccions en el món. Hi ha gent ara que està comprant el pa, que està comprant roba, i això no és estafar. El que passa és que si quan ha hagut alguna estafa, alguna mala praxis, que també ho poden fer el personal sanitari i en altres gremis, doncs això es comunica més als mitjans, no? I sembla que tot sigui així, però no és així. Parlo de la psicologia de la venda, parlo de com crear marca personal, parlo de com vendre més en un supermercat, i fins i tot parlo al consumidor de que fomenti el pensament crític perquè no es cregui tot el que veu de la publicitat i el màrqueting, que tingui pensament crític a l'hora d'escollir les seves compres.
0: Has escrit llibres de títols que criden l'atenció. Per exemple, el que no t'expliquen els llibres de vendes. Què no t'expliquen, em diries?
1: No t'expliquen que hi ha molts llibres que parteixen de la base de que has d'aprendre tècniques. I no és tan important la tècnica, sinó el que transmets quan parles. Perquè pots aprendre moltes tècniques i l'altre, quan estàs parlant, està pensant, me l'està ficant per darrere, saps? No confio en aquesta persona. Llavors, és més important el que trasllades, el que transmets quan parles, que no pas aprendre 10.000 tècniques de venda i després no haver generat confiança.
0: Clar, sobretot, jo he de dir que a mi em passa, quan vaig a les botigues, jo acabo dient a una persona, ets bona venedora, perquè veig molta apatia, sobretot ho sento, i amb la gent jove a l'hora de vendre, que dius, quines poques ganes que tens de vendre'm, no? No et passa això?
1: Molt. Mira, jo faig moltes conferències a Llatinoamèrica i allà tenen una actitud, una vocació de servei molt més gran que a Espanya, i notes la diferència quan vas a un bar respecte a quan vas aquí, que sembla que et facin un favor i estàs tu consumint, que estàs... Clar. Clar, els clients són els que paguen les nòmines dels empleats. Llavors trobem empleats molt desmotivats, que, o sigui, t'ha d'agradar el tracte amb la gent. Si no t'agrada tractar amb la gent, això no t'hi dediquis.
0: Clar. Després tens les 12 úniques maneres de captar clients. Va, explica'n alguna als oients de la Revolució. Com capten clients?
1: Explico una de les 12. El SEO, que és el posicionament orgànic a Google. Quan algú necessiti un conferenciant de ventes, doncs, i de motivació, que surti jo en les primeres posicions de manera orgànica. Però és que ara es parla de GEO, no de SEO, que és el posicionament en els motors de la IA. Quan algú em busqui el ChatGPT, el Claude, etcètera, etcètera, que pugui sortir jo. En el Google la gent posa paraules més curtes, però en els motors de la IA la gent s'esplaia més i posa més paraules. Llavors, si hagués d'escollir una de les 12, seria SEO / GEO.
0: Molt bé. Hi ha gent que a l'hora de vendre menteix, no? Què fem amb la gent que menteix? Ja els veus a venir? Què em diries?
1: Que tenen una durada curta perquè captaran clients però no fidelitzaran. I des de que hi ha ressenyes i tot s'explica i pots googlitzar la persona o l'empresa i veure les males praxis, això té una durada curta. Que la venda es basa en la confiança i en ajudar els altres.

0: Avui amb la Mònica Mendoza, conferenciant de l'any, que ha vingut amb aquest premi bonic que hi ha sobre la taula del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. També ensenyes un tema que li preocupa molt a la gent, és quan vol canviar de feina o s'ha de presentar amb una entrevista de feina. Alguns inputs de com es prepara, Mònica. Com es prepara un... Ha de tenir tot el seu currículum integrat, ha de ser natural, què em diries, no? Com et prepares?
1: T'hauries de preparar i informar-te prèviament dels valors que aquesta empresa busca en el mercat. Si tu mires Infojobs, totes les ofertes que tenen, o internament, o la plataforma que sigui, i veuen que valoren persones amb compromís, persones amb valors, honestos, etc., és un valor principal que tu has de destacar. Llavors, també, sobre la tasca en qüestió, què és el que es demana, què és el que es valora, perquè tu ja has passat el primer filtre, o el segon, o el tercer, i si no, no estaries a l'entrevista. Ara, el dubte no és si vals pel lloc de treball. El dubte és per què t'he d'escollir tu i no els altres dos que entrevistaré després de tu. Dos o tres. Així que, o els que siguin. Llavors, quin és el teu factor diferenciador? Per què tu i no un altre?
0: Clar. Alguna idea també pels oients per tenir una millor bona marca personal? Perquè a l'hora d'avançar professionalment, no? La gent ha de tenir també una bona marca personal, no? A l'hora de treballar, de fer bé la feina. Quins consells donaries també?
1: Sí, no només les persones, les empreses també treballen la seva marca d'empresa per fer millor selecció de talent, o sigui que és per les dues bandes. Per treballar la marca personal, primer has de pensar tres preguntes. La primera, què vols que recordin de tu? La segona, en què ets realment bona? I la tercera, quin problema ajudes a resoldre? Has d'intentar quedar a la ment del teu target o públic objectiu quan necessitin alguna persona que té les teves característiques, que estiguis en... Què pensen de tu quan no hi ets? Això seria la marca personal dita d'una manera breu.
0: Clar, i sobretot ser present a les xarxes, no? M'imagino, o sigui, a LinkedIn, tenir un blog, no? Una web o xarxes socials, no, Mònica?
1: La veritat és que no tindre identitat digital en els temps actuals és sospitós, no ens agrada no veure res de ningú. També és sospitós, perquè hauries d'estar introduït tecnològicament, si no... Ara, si jo, hi ha gent que ha estat descartada perquè s'ha vist el Facebook, hem vist el Facebook, el candidat borratxo en totes les festes, borratxo. Llavors, que tothom té dret a tindre vida personal, però si és el cas, posa-li un altre nick, però que no sigui el nom i cognom del currículum vitae que et trobaré, et googlitzaré. Així que, important, però que tinguis unes fotos adequades i transmetis els missatges que has de transmetre.
0: Clar. Sobretot també és important el llenguatge no verbal, no? Com podem aprendre a comunicar bé amb el llenguatge no verbal, no? El que diem, sinó com movem els braços, això, com ho millorem, no?
1: Hi ha molts cursos, és que jo crec que la història de l'humanitat mai hem tingut tant accés a la informació com avui dia per fer cursos de comunicació no verbal. El cervell fa més cas a la comunicació no verbal que a la verbal. Si tu dius... Hola, Chantal, sóc una dona molt segura. Estic transmetent inseguretat. I llavors, com mires? Fins i tot la distància interpersonal. Hi ha gent que se t'aproxima molt quan parla i quan te'n fas enrere continua pegant la distància interpersonal, com dones la mà, el somriure... La mirada, quan és una mirada de negocis, acostuma a ser entre els ulls i el front. Quan la mirada és social, hi ha més confiança entre els ulls i la boca, i la mirada íntima, gent del teu entorn...
0: A veure, tu no m'ho dic, la mirada de negoci en una reunió, només et mires com del front als ulls.
1: Sí, dels ulls al front, així. Val. A mida que augmenta la confiança amb la persona que tens davant, també augmenta l'obertura visual. Així que gent de l'entorn social, que és gent que tens amistat, i més o menys entre els ulls i el pit, baixa una mica. I la boca seria. I gent més coneguda fins al pit.
0: Per anar acabant, Mònica, m'agradaria que em diguessis què passa amb els agents digitals que simulen ser venedors d'intel·ligència artificial. És el futur de l'atenció al client? Et preocupa? Em diries? Ja n'estàs parlant en les teves xerrades d'aquests agents d'intel·ligència artificial? Sí?
1: Sí, tant. La IA està canviant maneres de captar clients, de l'atenció al client, de vendre... Mira, per un primer cribatge, quan tens moltes trucades en puntes d'horaris, no estaria gent sents malament, no? Però una vegada ja veus que l'humà no troba la solució amb la gent, l'has de redirigir el més abans possible a un humà, perquè no pot ser que t'estiguis 10 minuts per aconseguir una visita al teu, en la meva clínica de la mútua, perquè és una gent que li estic demanant una cosa que no és la típica estàndard del que li han programat. Llavors no en troba la solució i al final acabo penjant i truco a un altre lloc.
0: Per tant, el que sí que de clar és que el venedor ha de saber d'allà, això sí, eh?
1: Sí, ha de saber deia, ni que sigui per millorar els seus argumentaris de venda.
0: Clar,
1: tu li pots dir al ChatGPT a qui vulguis, escolta, mira, anem, tu ets el comprador, et dono tota aquesta informació de mercat, anem a fer un roleplay i millora'm. I vull fer un regal als teus oients.
0: Quin?
1: A veure, aquest sembla.
0: Molt ràpid, digues.
1: Bé, hi ha una plataforma líder per captar leads a Espanya, que és el que més costa, buscar leads, prospectes de qualitat, que es diu Mas Leads, Mas Leads,
0: sí?
1: I regalo 25 leads, és a dir, de decisors. Ai, vull trobar el director de compres, directora de compres d'aquesta empresa que mai em salto el filtre, que no hi ha manera d'accedir-hi. Li regalo. Han d'escriure a jordi@masleads.es, Masleads, i li donarem 25 contactes, e-mails propis i no infos, dels decisors que més li costin trobar.
0: Més leads, es diu?
1: Masleads.
0: Mira que ets venedora,
1: I és catalana.
0: Que és bona venedora, ella. Aquí m'ha venut ja la Mònica,
1: No és un regal, és un regal pels teus oients,
0: Un regal.
1: No han de pagar res, no. Pobre de mi.
0: Mònica Mendoza, moltes gràcies per tots aquests consells, que segur que han sigut molt útils pels oients. Tot un luxe haver tingut avui, i me n'alegro molt perquè la conec ja des de Ràdio 4, des de Ràdio Nacional. Fa 15 anys que conec la Mònica. Millor conferenciant de l'any, una dona, clar que sí. Com vendre millor? Mònica Mendoza, gràcies.
1: Gràcies a tu, Chantal.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
0: Segons alguns estudis recents, prop del 16% de la població mundial usa la intel·ligència artificial. Ho hem dit moltes vegades, això vol dir que aproximadament una de cada 6 persones ja utilitza l'IA per aprendre, per treballar, per resoldre problemes, però a països com Espanya i molts altres aquesta proporció és encara més alta. Carles Planas, bou, periodista especialitzat en tecnologia del periòdico. Què tal? Com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Aquestes xifres de què parlava, ara engloben tota la població, però si centréssim només en la població més jove, anem al 100%, no, Carles?
3: Sí, cada probablement s'apropa més que al 100%. Veiem que les generacions més joves ja ho tenen integrat per fer la feina, per compartir anècdotes, per qualsevol tipus d'usos, fins i tot a vegades per convertir els chatbots en assistents personals o en psicòlegs.
0: Sí.
3: Usos que no
0: pregunten tot avui
3: en
0: dia,
3: recomanen.
0: Sí.
3: És la nova porta d'entrada a internet, el nou Google, per les noves generacions.
0: Ja, sí, es pensen que és Google, això, en parlàvem l'altre dia amb la gent jove. Avui, Carles, ens vens alertar d'una cosa, atenció. Tot i l'ús cada vegada més massiu d'aquesta eina, també creixen les veus que hi veuen pegues. A veure, què està passant, Carles?
3: Bé, hi ha una qüestió que fa més de 3 anys que es va llançar ChatGPT al mercat,
0: sí?
3: I al principi hi havia moltíssima fascinació amb l'eina, perquè fora del camp dels experts en intel·ligència artificial no es coneixia, es va sorprendre molt com aquests chatbots et podien respondre de forma creïble. La qüestió és que han passat 3 anys i també ja creix l'escepticisme, creix la por, perquè també es veu com la intel·ligència artificial no només és un producte que es relaciona amb augmentar la productivitat, que és moltes vegades com es ven des de les empreses, sinó que es veu que és una tecnologia que està enfocada també, doncs, es parla d'infraestructura, d'energia, de poder, de diners, de vigilància, i potser un dels casos més importants, o dels que generen més por en la societat, és de la implicació de la intel·ligència artificial en la guerra.
0: Clar. Podríem dir que estem passant ara d'una fascinació a una por, però és innegable que la IA no para créixer, no? És a dir, què és el que està passant? Fascinació, de fascinació a la por?
3: Sí, hi ha dues parts. Per una és el ritme el que evoluciona la indústria. La indústria segueix invertint quantitats ingents de diners en desplegar centres de dades, en augmentar les capacitats de computació, que bàsicament, perquè la gent ens entengui, és invertir milers de milions de dòlars en que aquests models d'intel·ligència artificial siguin cada vegada més capaços d'entrar d'entendre les nostres ordres, de donar respostes versemblants, de generar imatges i vídeos hiperrealistes, de tenir funcions cada vegada més, més potents.
0: Uh-huh. I diries que per raons objectives, per sentir aquesta por, és a dir...
3: Hi ha diferents parts, no? Estem veient que amb les enquestes, per exemple, a Espanya, quasi un 40% de la població veu la intel·ligència artificial amb més preocupació que fascinació. Això no vol dir que la resta ho vegi amb més fascinació, sinó que no saben ben bé com ho veuen. I hi ha unes raons objectives per aquesta por, i hi ha tipus hi ha molts angles a enfocar. Per exemple, l'automatització laboral. Molta gent té por a perdre la seva feina a causa de l'automatització que es farà amb la intel·ligència artificial.
0: Sí, ens afecta a tots, això, sí.
3: O que es pot fer. També hi ha el temor a la concentració empresarial, a la concentració de poder en cada vegada menys empreses, no? Que es repeteixi aquest patró que vam veure amb les xarxes socials, de cedir la nostra autonomia, les nostres dades a un grup d'empreses molt petitó que tinguin cada vegada més poder sobre nosaltres, però hi ha moltes altres pors que són, podríem dir, més mundanes. Per exemple, la contaminació que poden tenir els centres de dades i la falta de transparència d'aquestes empreses, de com ens està afectant. Per exemple, ja s'ha vist que en algunes comunitats que estaven al voltant de centres de dades, doncs, han augmentat els nivells de contaminació, o sobretot el consum d'energia, com això s'està traduint en un augment de les factures elèctriques dels veïns.
0: Això ens interessa molt. Què vols dir? Que les factures elèctriques, quan dius que han pujat, sí, és de
3: hi ha diferents estudis que apunten a que les comunitats de veïns, les regions, les àrees en les que es despleguen aquests centres de dades d'hiperescalars, de les grans corporacions tecnològiques, doncs aquests servidors requereixen de tanta energia que això pot acabar portant a un augment de les factures elèctriques. Per exemple, als Estats Units hi havia un estudi de Bloomberg que mencionava que en les zones veïnes dels centres de dades, en els últims 5 anys, les factures per electricitat s'han disparat més d'un 260%, que és un volum ingent i és una quantitat que impacta cada vegada més en els veïns.
0: Això és un titular, no? També, que és a dir, que la gent no l'utilitzarà tant perquè també sap que gasta molta energia.
3: Ho és, i després també és veritat que tot l'ús del món digital que fem té un impacte, té una petjada ecològica. Internet ho té, però també, no sé, estic pensant en les logístiques, en els transports, tot això té un impacte mediambiental. Llavors, els partidaris de la intel·ligència artificial o des de les empreses menciona que aquest impacte segueix sent reduït. La qüestió és que no hi ha transparència per part d'aquestes empreses. De fet, fa poc es va destapar que Microsoft i altres grans corporacions tecnològiques van aconseguir que la Comissió Europea adaptés una de les lleis mediambientals de comunitàries als seus interessos, sí? Per no publicar dades de quin és l'impacte climàtic que tenen aquests centres de dades. Ja.
0: Catalunya també s'està convertint en un epicentre de la IA, no? Quines dades tens en aquest cas? 26 projectes privats de centre de dades vinculats a Núvol?
3: Sí, estem veient, quan parlem d'aquesta por social o por parcial d'una part de la societat per l'impacte de l'IA, però també hi ha aquesta fascinació i aquest frenesí inversor en intel·ligència artificial, doncs la Generalitat hem vist que aposta per desplegar cada vegada més centres de dades en el territori. Han identificat 26 projectes privats, com mencionaves, que es podrien desplegar al llarg de la pròxima dècada. I sobretot, fa relativament poc vaig anar a la roda de premsa i ens comentaven que la majoria d'aquests projectes que serien privats es desplegarien al Barcelonès o al Vallès Occidental. Llavors, per una banda, des dels països s'aposta cada vegada més per aquestes infraestructures perquè creuen que serà clau per l'economia del futur, no? Tenir una economia digitalitzada, però això també xoca amb les preocupacions socials que pot tenir aquest desplegament de la intel·ligència artificial.

0: Carles Planas, què volies destacar més avui a la secció?
1: Estem parlant de que hi ha una por, ja podríem parlar d'una por real, però també hi ha una por induïda. I hem de parlar de les grans tecnològiques, els grans magnats d'empreses com OpenAI o XAI o Google DeepMind,
0: sí?
1: Parlen des de fa més d'una dècada, doncs, que la intel·ligència artificial pot suposar una amenaça per la supervivència de la humanitat.
0: Ai,
1: a paraules textuals.
0: Aquestes frases, no?
1: Sí, però...
0: Què ha dit? Per exemple, Sam Altman, què ha dit?
1: Sam Altman, l'any 2015,
0: sí,
1: és a dir, molt abans que ell fos conegut, no estava ni OpenAI ni existia.
0: Fa uns anys, ja va dir, sí.
1: Ja va dir que la IA sobrehumana és probablement la major amenaça per la supervivència de la humanitat. Es compara la IA amb aquesta idea del Terminator i, bàsicament, et diuen que hem de controlar la intel·ligència artificial perquè pot ser un risc per la supervivència humana molt pitjor que una guerra nuclear o que una pandèmia. I això parteix de que és una estratègia de màrqueting per tal de vendre aquests productes d'IA com un nou déu, però més enllà d'una estratègia de màrqueting també hi ha una qüestió de que molts d'aquests magnats, molts d'aquests experts en intel·ligència artificial també hi creuen. Hi ha com una corrent filosòfica, quasi religiosa, en la que estan convençuts de que aquesta situació hipotètica, malgrat no hi hagin arguments empírics per sustentar-la, doncs pot acabar amb la humanitat, no?
0: Déu-n'hi-do. Llavors, a vegades, clar, què hem de fer? Por real, por induïda, por en definitiva no ens agrada la por, és a dir, la por no és bona ni generar por, però nosaltres com a ciutadans, com ens dius que ens hem de situar, no?, en aquest cas?
1: Aviam, el que sí que estem veient és que hi ha l'oposició no és monolítica, va des de l'esquerra fins a la dreta, les preocupacions van des de l'ecologia fins a l'impacte laboral o l'impacte social. Llavors, el que sí que estem veient és que hi ha cada vegada una major reacció. Comunitats de veïns han aconseguit que des de Xile fins a Mèxic o Irlanda s'hagin paralitzat el desplegament de centres de dades per tot aquest tipus d'impacte social.
0: Per queixa, es queixen i diuen aquí no volem centre de dades, no?
1: Sí, per exemple, als Estats Units s'ha vist, hi ha estudis que apunten que la meitat dels centres de dades previstos per aquest any poden ser paralitzats en part per l'oposició ciutadana i també per problemes en cadena de producció. També estem veient moviments de campanya de boicot a OpenAI, a ChatGPT, en les que ja acumulen més de 4 milions de desinstal·lacions. En aquest cas, perquè es menciona, a part de l'impacte social i climàtic de ChatGPT, també els vincles que OpenAI té amb l'administració Trump i com s'alia amb aquesta mateixa narrativa. I això pot arribar a portar en casos de fins i tot de reacció de violència. A mitjans d'abril vam veure com un home va llançar un còctel Molotov contra la mansió de Sam Altman, que és el director executiu d'OpenAI, l'empresa de ChatGPT.
0: Qui va ser aquest noi?
1: És un noi de 20 i pocs anys que poc després van detenir la policia perquè també va anar a les oficines d'OpenAI i va amenaçar en cremar-les. La qüestió, que és interessant veure la reacció a xarxes socials, és similar a la que va tenir a Luigi Mangione, que és aquell...
0: Recordem-ho, sí.
1: Que és aquell home jove que l'any passat va assassinar el director executiu d'una empresa d'assegurances mèdiques als Estats Units per una qüestió, ell mencionava, doncs, de queixar-se de la injustícia social que suposaven les empreses que es lucraven d'això. Si tu entres a Instagram i veus les notícies en les que parlen d'aquest atac violent contra la mansió de Sam Altman, moltíssimes de les reaccions són iròniques a favor de l'atacant, demanant que hi hagi cada vegada més violència contra aquestes empreses. I més enllà d'aquestes reaccions, jo crec que això el que ens mostren és que...
0: No demanem nosaltres violència, que quedi clar, Carles?
1: Òbviament,
0: aquí
1: no l'estem...
0: Una violència cap tecnològica, ens poden caure més o menys bé, però no demanem violència.
1: Totalment, però crec que és interessant entendre com s'està generant un fenomen social d'oposició tan fort que pot acabar degenerant en aquests casos de violència que des d'aquí rebutgem, però que encara que siguin un 1% de tota l'oposició legítima que hi ha a les centres de dades, doncs demostra aquest creixent malestar.
0: Carles Planas Bou, com sempre, encantats d'aprendre amb la teva secció, que ens fa sobretot reflexionar sobre com la tecnologia està transformant moltes coses del nostre dia a dia i sobretot no volem amb violència cap a les empreses tecnològiques, Volem advertir també que, per favor, pau i amor també, que t'agradi, no és una cosa.
1: Advertir i que sospitem sobretot de la por quan s'utilitza de forma instrumentalitzada perquè anem cap a un costat o cap a un altre.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Carles.
1: Gràcies,
0: fins aviat.
1: Adéu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Esports amb Laura Gil.
0: Una curiositat. Sabíeu que els primers hackers van sorgir a la dècada dels 60 del segle passat, el famós MIT de Boston, i hi havia estudiants que alteraven el programari i el maquinari dels ordinadors per fer-los funcionar millor o més ràpid. Però la paraula hacker no va néixer amb connotacions negatives, sinó que descrivia un programador apassionat, curiós i capaç de trobar solucions elegants o enginyoses a problemes tècnics. Encara que el tòpic faci creure que hacker és sinònim de ciberdelinqüent, això no és cert. Per què us explico tot això avui? Doncs 10 segons i ho descobrim. I saludem a la Laura Gil, és Chief Data and Digital Officers de l'empresa DAM. Què tal?

0: en col·laboració amb Engineering Hub, que és una associació d'estudiants d'enginyeria de la Pompeu Fabra.
1: Val.
0: I estarà el Pierre a la nostra sala del TEI Barcelona.
1: Molt bé. O sigui, és una hackathon, per si algun oient sent aquesta paraula per primera vegada. Sí? Mm-hmm. En què consistirà aquesta hackathon, Lídia?
0: Bueno, la idea és reunir persones apassionades per la tecnologia, la innovació i que vulguin resoldre problemes, perquè durant 2 dies complets, dissabte i diumenge, estaran treballant en equips per desenvolupar solucions creatives, imaginatives i de tot a reptes reals del nostre dia a dia, Adam.
1: Molt bé.
0: I volem que sigui superinnovador i una experiència completa.
1: Molt bé, per tant, reptes, Laura, que s'enfrontaran els participants en aquest cas?
2: Sí, no, reptes de negoci, no? Encara els estem acabant de tancar, però sí que al final nosaltres afrontem des de la nostra àrea molts reptes de solucionar problemes del negoci, o, bueno, o no problemes, sinó que àrees que volem millorar, i seran reptes reals a que compartirem amb tots ells per realment fer coses d'impacte.
1: Molt bé, són reptes reals. Mm-hmm. Vull dir que són qüestions a les quals vosaltres com a empresa de gran trajectòria, recordem que ara us deia, heu celebrat 150 anys d'història, que arribar als 150 anys és molt difícil i que us enfronteu al dia a dia, no?
2: Sí, jo sempre dic que cap empresa arriba als 150 sense tenir un esperit transformador i d'innovació, perquè pel camí han passat tantes coses que sempre hi han hagut reptes de millora, d'adaptar-se a tecnologies, d'innovació, de producte, de maquinària. O sigui, una empresa que si no té això a l'ADN, realment no compleix 150 anys.
1: Clar. A mi l'altre dia que vaig poder assistir, gràcies a la Laura també, a aquest acte que vau fer a Liceu i la Boqueria, me'n vaig recordar, jo no sabia que hi havia aquestes cerveses Covid, amb el Covid del 92, no? Unes imatges també, tot el que ha passat o com ha canviat, no?
2: Sí, sí.
1: I realment com heu evolucionat, no? I com heu innovat, no? Suposo que hauran de treballar, Laura, quin perfil voleu que us apunti, no? Amb dades d'intel·ligència artificial, quins reptes? Els reptes són secrets o es pot saber algun dels reptes?
0: Els reptes són una mica secrets, però sí, podem desvetllar la tipologia. Són sobretot tècnics, però busquem persones també d'altres perfils, perquè la idea és que siguin equips multidisciplinars, però hi haurà reptes relacionats amb dades de màrqueting, amb dades d'operacions, o sigui, coses molt diferents entre elles perquè puguin escollir.
2: Jo nosaltres també veiem que quan hi ha millors resultats és quan els diferents membres de l'equip tenen perfils diversos. És a dir, quan hi ha un que és més, no sé, més d'anàlisi de dades, l'altre de crear solucions, de user experience. Al final, com més divers és l'equip, més resultats o més bons són els resultats, no?
1: Clar. Això
2: ho veiem també a la casa, també quan fem projectes.
1: Quanta gent calculeu o teniu previst que hi participi?
0: Doncs realment, la gent que hi capiga a la nostra sala, no estem tancats, les inscripcions són obertes i limitades, però sí que farem una selecció dels perfils que creiem que encaixin més o els equips que pensem que puguin resoldre els reptes.
1: Clar, jo això ho feu per buscar talent o no, Laura? Perquè, clar, heu organitzat esdeveniments, no?, com aquests, i heu tingut també altres, no?,
2: sí,
1: com la Hackiam, no?, o altres. Això també és buscar talent, en aquest cas?
2: Jo crec que inicialment podria ser una eina plantejada com per buscar talent, que també, però quan comences a veure els resultats espectaculars que proposen i que treballen, realment no deixa de ser una font d'inspiració, però a més també és una font de captar talent o de conèixer noves persones, no?
1: Clar,
2: crec que al final és una combinació de les dues.
1: Ja n'heu fet, no?, d'altres vegades,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, per això et dic, és que els resultats sempre ens sorprenen, sempre sortim d'allà dient, hola, gent que no treballa a l'empresa, no?, que en realitat té molt poc coneixement, però al final nosaltres, vulguis que no, estem tot el dia allà i tenim molt més coneixement del negoci. Però al final gent que no té aquesta idea, no?, que va sense les motxilles també, a vegades són capaços de proposar solucions, doncs mira, diferents a les que proposaríem nosaltres, i això també ens agrada moltíssim, no? Nosaltres també ja tenim moltes coses moltes motxilles, no?, per dir-ho d'alguna manera, que de vegades ja ens posem limitacions, ostres, això no, perquè no encaixarà, perquè tal, perquè ja sabem que la tecnologia d'aquí ens impedirà fer no sé què, o les persones, al final ens posem ja límits. En canvi, gent que ve sense cap motxilla sol ser molt més creativa, no té tantes limitacions com de vegades ens podem posar nosaltres mateixos.
0: Venen amb idees fresques i noves maneres,
2: exacte,
0: de treballar, de les quals aprenem moltíssim.
1: Són 24-72 hores, hi ha algun tipus d'edat? Han de tenir... Poden venir de totes les edats o no?
0: Sí.
1: Aquestes persones, sí?
0: Cridem sobretot estudiants, perquè al final un hackathon és la gent que més s'apunta, però està obert a tothom. A la web es poden apuntar. I a més també aprofitem per dir que hi haurà persones del col·lectiu The AI Collective, que són experts en intel·ligència artificial a nivell global, i

0: Durant tots els dos dies faran xerrades relacionades amb les novetats de la intel·ligència artificial i també ajudaran a donar tips per resoldre els reptes d'una manera millor.
1: Però han de ser desenvolupadors, que quedi clar, eh? Desenvolupadors, dissenyadors o experts, eh? Un periodista no pot venir.
0: Bueno, mira, que s'apunti, perquè potser un equip multidisciplinar pot contenir un periodista també.
1: Molt bé. Doncs escolta, recordem sobretot els dies, 23 i 24 de maig, que també recordar que tenim els premis, Laura, 27 de maig, sí. Premis Emprenedor Revolució.
2: Serà una setmana interessant.
1: Serà una setmana interessant, que per cert ja ha confirmat que també hi serà la Rosa Romà, presidenta de la CCMA, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, donarem 8 premis, Laura, que també en parlarem, però abans, no?, aquest format i aquesta hackathon, que segur que surten idees i coneixerem, no?, quines idees que surten, no?
2: I tant.
1: Lídia, Laura, enhorabona per aquesta iniciativa i recordem un altre cop l'adreça, si es volen apuntar.
0: És www.damper.com.
1: Quanta capacitat de gent i cap?
0: Seran al voltant de 25 o 30 persones, però les places per apuntar-se són limitades.
1: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, que segur que descobrirà nous i grans talents. Laura, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Alors on danse.
3: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb

Acabem el programa avui amb una frase de l'activista antifeixista i supervivent als camps nazis, la Neus Català, una gran dona, i va dir això: la memòria històrica és un deure per construir el futur, una bona reflexió en els temps que corren. Moltes gràcies a tot l'equip del programa, Júlia García, la Gisela Acot, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades per al final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. I en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
3: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la portaveu de la Dignitat de Vies. Anna Gómez avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat, és a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
1: Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona 2 dècades després. Llegenda del rock i el blues, el britànic s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys. A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també conclou que la meitat dels centres públics del país, uns 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic.
2: El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
5: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
2: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin reformes i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i també l'aprenentatge.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punts sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clara Clàudia Pina.
2: En motociclista, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Unigirona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
8: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. això i tu has apuntat, eh?
7: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
8: sí.
7: palmeretes de xocolata
8: sí.
7: i una galeta de dàtils
8: sí.
7: que van fer la meva parella. Sí,
8: també
7: sí,
8: potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Hi ha proves de l'existència de càncer en mòmies de fa més de 3.000 anys de l'antic Egipte i continua més present que mai en el segle XXI. Encara que els primers tractaments fossin gairebé esotèrics, de mica en mica es van anar posant algunes de les bases científiques de la medicina moderna. Els grans avenços en la investigació oncològica han anat lligats als esdeveniments més importants de cada època. Sens dubte, un dels moments en què el tractament del càncer va experimentar més progressos va ser entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com tal.

0: A l'antiguitat potser no hi havia tants casos detectats, perquè la gent vivia menys anys i es moria per altres causes, però els càncers d'aleshores tenien les mateixes característiques que els actuals. Al principi del segle XIX, el tractament del càncer encara era molt deficient, tant en l'àmbit mèdic com en el quirúrgic, tot i que ja existien procediments pal·liatius. Durant aquell segle, el progrés econòmic va afavorir el desenvolupament científic. A finals del XIX, havia quedat establert que el càncer es generava a les cèl·lules i que aquestes podien desplaçar-se per la sang o el sistema limfàtic i créixer en qualsevol altre òrgan fent metàstasi. Però aquests coneixements no tenien una aplicació pràctica i l'únic remei terapèutic per un càncer continuava sent la cirurgia, que malgrat el descobriment de les tècniques d'anestèsia i asèpsia encara presentava molts riscos. Durant la primera meitat del segle XX, les descobertes relacionades amb el càncer van augmentar de manera molt ràpida, canviant radicalment la vida dels pacients i dels metges. Les investigacions amb raig X van acabar derivant en el descobriment de la radioteràpia i més cap a mitjans del segle es va desenvolupar els primers tractaments amb quimioteràpia que van ser possibles a partir de l'armament químic que s'havia desenvolupat durant la Primera Guerra Mundial. Tot i així, calia molta més investigació per evitar els efectes secundaris nocius d'aquestes noves tècniques. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'un tema que és... o és una de les grans malalties, i em disculpa les cometes, lletges de la nostra història, perquè sí. Hi ha malaltia... Molta gent pateix molt tipus de malalties, però hi ha malalties que costen d'explicar, que la gent li costa expressar-ho. La sida és un altre cas, també, claríssim. La tuberculosi ho va ser en el seu moment. Sí, sí. El càncer és una malaltia habitualíssima, per desgràcia, que s'ha avançat moltíssim, però que al mateix temps de vegades costa de parlar-ne.
1: Mira, jo ara el que estàs dient això, recordo de que amb un medi rural com el meu origen, la gent, quan moria, deia, s'ha mort, o sigui, dos o tres anys, què ha passat? Va tenir un mal lleig. Aquest és el que es deia això, mal lleig. No, i després s'ha avançat molt i la gent ho diu, i jo mateix n'he sigut víctima,
0: sí,
1: i en fi, l'he tingut, i ara no s'amaga, la gent ho cura, sí, és una malaltia. Sí. Però sí que és veritat que... Jo crec que és un dels grans, a vegades, que la gent, segons com van les coses, el moment actual que estem vivint, amb tantes, diguem, esperances potser frustrades a nivell ideològic, polític, de llibertat cultural, de convivència, i encara van trobar guerres i més guerres, aquest tipus de coses que passen, veure que aquests avenços que pot fer la ciència, que això porta un optimisme de cara a la humanitat, no? En fi, amb referència a altres persones, quan, en fi, companys, família, etc. No?
0: I... Sí, sí, abans, una diagnosi de càncer, la sensació de l'entorn era definitiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquella persona s'acaba... I és evident que això pot succeir, però no és el cas.
1: I algú que ho ha passat, i que, en fi, fas les revisions que has de fer periòdicament des de fa 14 o 15 anys o més, no sé quan, això, sé que el moment que m'ho van dir jo em vaig quedar molt paralitzat, però al mateix moment em van dir, tranquil, d'això no moriràs, no? Moriràs d'altres coses, però d'aquest en concret no, aquest tipus de coses, no? Sí. Bueno, i això està molt bé perquè, clar, nosaltres les primeres referències doncs, que tenim del càncer, es veu que la prehistòria, l'arqueologia, ha permès veure amb alguns ossos, càncers ossis, no? Amb alguns que han trobat en recents investigacions, no? Clar, això ha avançat moltíssim, moltíssim, però el que és indiscutible és de que la ciència... unida amb la tecnologia i l'explosió que això es produeix al segle XX, ha fet que sigui important conèixer la història d'una malaltia importantíssima que afectarà moltíssimes persones i que la recerca, que això també forma part de la història, del coneixement de la història. Això jo crec que és adequadíssim amb persones que ja entenen, doncs, que ens puguin explicar la història d'aquest procés amb els quals, doncs, en fi, afortunadament, la humanitat amb això pots tenir esperances.
0: I tant. Qui ens acompanya avui és el doctor Mariano Monzó, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, expert en oncologia molecular i autor del llibre La lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos, que ha editat amb fins benèfics la Fundació Oncolliga de Girona. Doctor Monzó, benvingut a l'Enguàrdia, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Parlem una mica de primer de càncer en general. Què és això del càncer? Perquè tots en parlem, sabem que les cèl·lules es disparen, però una mica més de manera manera assenyada que és, i si això s'ha produït des del principi, si ha canviat amb els anys el càncer.
2: Ja, amb el càncer sempre ha sigut igual. Sempre ha sigut igual. Evidentment, ho dèieu molt bé, el càncer és una malaltia de les nostres cèl·lules. Són les nostres cèl·lules que es tornen canceroses. Ara, la cèl·lula, diríem, és una entitat molt complexa. I a dintre de la cèl·lula, què és el que es posa malalt, per dir-ho d'alguna manera? Doncs és el que hi ha dins el nucli de la cèl·lula, que és el material genètic, l'ADN. Clar, això, a partir de l'any 2000, va fer una gran explosió amb el programa del genoma humà, que, doncs, em sembla que era el Bill Clinton que ja el va fer públic, que els científics varen tenir accés a veure les seqüències humanes, el genoma, com era. Evidentment, ja sabíem que hi havia mutacions, ja sabíem com eren, però no teníem el mapa genètic. Yeah. A partir d'aquí, doncs, hem pogut determinar exactament què és el que passa amb molts tipus de càncer. Esclar, ens trobem doncs, que no tots els càncers, evidentment, són igual. No és el mateix un càncer de pulmó, un càncer gàstric, un càncer renal...
0: Sí, per entendre'ns, un càncer, la paraula càncer és una mena de gran paraigües que abarca una sèrie de problemes, connexions, però que no són exactament els mateixos.
2: O sigui, cada teixit, podríem dir que cada teixit i cada òrgan del nostre cos doncs, pot desenvolupar un càncer determinat, un càncer concret.
1: De qualsevol lloc.
2: De qualsevol lloc. Això... ja ho van veure els grecs.
1: Mm. Sí, Hipòcrates ja ho diu, no? Hipòcrates. Un cranc que es va...
2: El Carquinos.
1: Sí, sí.
2: I perquè li va donar un nom doncs, molt acertat, sí. Carquinos, perquè l'home el que veia, suposo que és que el que veien eren càncers superficials.
0: Clar.
2: Perquè els interns no en tenien ni idea, no ho detectaven, no? I veien doncs, que eren estructures que quan les tocaven eren estructures molt dures, i quan podien, diríem, algunes de les més superficials investigar-los, obrir-los, veient que feien unes ramificacions, aquestes anava estenguent, i això li va recordar una mica el cranc.
1: Sí, sí.
2: I per això li va dir carquinós. Però, bueno, ell tenia unes coses molt, realment, molt assenyades, aquest home. Perquè deia, un càncer, si tu el toques i veus que és dur i que està molt estès, deia que a l'època el millor és no fer res, perquè si intentes fer alguna cosa encara va pitjor, òbviament. Allà intentar operar, doncs, impossible, no? La cosa encara es complicava més. Però ja et dic, avui en dia, doncs, el càncer, i ho deia abans, era un mal lleig, no?
0: Sí, s'amagava.
2: S'ha dit durant... Bueno, jo me'n recordo, jo quan estudiava, doncs, encara...
1: Sí, sí.
2: No, aquella persona que ho coneix té un mal lleig, saps?
1: Sí, sí.
2: Clar, la lluita contra el càncer és la lluita de no perdre mai l'esperança, per dir-ho d'alguna manera. I, evidentment, doncs, tots els descobriments, sobretot, que es van començar en el segle XIX, els més importants en el segle XIX, doncs aquests ens ha permès, doncs, avui en dia, trobar solucions doncs, a molts tipus de càncer. Avui en dia podem fer una cirurgia de precisió, podem fer una medicina de precisió, una medicina personalitzada, quasi bé, en funció de les característiques genètiques que té un tumor, doncs podem tenir un arsenal increïble de medicaments, perquè, doncs, mira, aquest tumor amb aquestes característiques genètiques li irà bé aquest medicament. Immunoteràpia, teràpia cel·lular o quimioteràpia convencional o hormonoteràpia, o sigui, el que toqui.
0: No com abans, que òbviament es feia el que es podia i amb els coneixements.
2: Sí.
0: Una cosa que sempre passa amb el passat i amb la història de la ciència és molt habitual és la sensació que tenim els contemporanis de que el metges o senadors o el que sigui, eren una mica babaus. I no és cert, és que simplement el context del moment feia que aquella persona intel·ligent apliqués les solucions que considerava més oportunes i amb el coneixement que tenia. I ja està. Sí. Igual que fem nosaltres ara, eh?
2: Sí, sí,
0: en definitiva,
2: sí, sí.
0: No.
1: I lligar el saber, per exemple, amb això que ara feu els oncòlegs, en referència a una persona que ha tingut càncer, veure a la seva descendència els estudis genètics, això és extraordinari, perquè, clar, això és preventiu.
0: Clar, t'obre una via de prevenció tremenda. Tot això que estem comentant és evident que tot té un començament en el més remot, però que a partir de principis del XIX em sembla que comença a canviar la manera d'enfocar el tractament terapèutic.
2: Sí, sí, sí. Bueno, clar, hi ha dos fets importants, sobretot al principi del XIX. Un va ser la mort de Napoleó.
0: 1827.
2: Sí, Napoleó doncs, va morir d'un càncer gàstric. Ell estava a l'isla de Santa Helena i, bueno...
1: És una illa que està...
2: Sí,
1: que està
0: a la Quinta Forca.
1: A la Quinta Forca,
0: sí, sí.
2: I l'home es trobava malament i, bueno, l'home va començar, diríem, a demanar doncs, que li enviessin un metge francès, un cuiner francès i un capellà francès. perquè al final de la seva vida es va tornar molt religiós, l'home. I què va passar? Que els anglesos, que tot el dia estaven voltant la illa perquè no s'escapés, van dir aquest el que vol és altra vegada marxar. I no li varen fer ni punyetero caso. Al final va aconseguir que li enviessin un metge, un capellà i un cuiner. El capellà el volia per parlar. Li van enviar un capellà que tenia quasi 90 anys i que el pobre home quasi ja...
0: Ja no
2: estava per marxes xerrades, no? El metge que li van portar era un estudiant que acabava just la carrera, que es deia Anton Marchi, i que aquest no havia vist mai un malalt, només havia fet disseccions anatòmiques. I el cuiner era l'única cosa que van encertar. Clar, l'home es va anar posant malament, el pobre metge que hi havia allà, un noi jove, doncs...
0: Bueno, això, fer el que podia, clar.
2: Una gastritis, tal i qual, i va començar a donar doncs, medicaments que encara li va agraduixar més. Va ser un metge anglès, l'Arnold, que era de la companyia que estaven allà vigilant, el metge anglès allà, que el va visitar i ja va veure que sí, que això anava malament. Estava preocupat el Napoleon perquè es pensava que no fos això, que no fos hereditari, perquè el seu pare havia mort d'un càncer gàstric. I ell tenia por que el seu fill, que llavors estava a la cort austríaca, doncs que no també ho tingués. I l'altra cosa que el preocupava molt era que l'enterressin a Westminster, perquè no volia ser enterrat al peu de l'enemic. Perquè una mica era, diríem, l'humiliació,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: l'humiliació aquella, no? I, bueno, quan es va morir, ho van respectar, el van enterrar a Santa Helena, després se'n va anar...
0: Els invàlids.
2: Els invàlids, tal i qual.
1: Un monument amb el qual...
0: Sí, impressionant,
2: I li van fer l'autòpsia, perquè això ho va permetre, i en l'autòpsia, fins està descrita, ja, a més, actualment hi ha articles científics que ho avalen molt bé, que va morir d'un doncs, càncer gàstric. Està ben explicat on estava localitzat, on era i com era. Hi ha també una mica, hi havia una mica, diríem, una informació que no és verídica, que deien que va morir envenenat.
1: Sí, això ho novel·litza una novel·la recent que ha fet el Sánchez Pinyol, del presó de Santa Helena, em sembla que es diu.
2: Sembla que no és cert, l'home va morir del càncer gàstric, però bueno.
0: Però l'història és bonica, eh? Sí,
1: sí. Home, li tenien molta por, eh? Li havia fet molt mal als anglesos.
0: I és normal tenir un punt de paranoia amb això, és natural, sí, sí.
2: L'altre fet important del segle XIX, molt important, és un fet que dins la història de la medicina no se n'ha parlat quasi bé mai, se n'ha parlat molt poc, que és... el perfeccionament del microscopi. O sigui, el microscopi en realitat va sortir a l'any 1600 i pico, un holandès, en Leeuwen.
0: Van fer un programa sobre això, sí, sí.
2: Doncs aquest senyor va fer un microscopi molt rudimentari, però bueno, en aquella època es feia servir quasi bé com una eina d'entreteniment, no? Es mirava l'aigua bruta i veien per allà doncs, uns premessos, unes vorticel·les que habitaven. I després molts senyors s'entretenien a mirar el seu propi esperma. I que veien allà, doncs veien uns espermatozoides, veien uns coquets que es movien.
0: Els homúnculs, que ho deien.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: Va sortir la teoria que dins el cap de l'espermatozoide hi ha dibuixos d'això. Sí. Que hi ha un embrió petitet allà dintre, no? Dins coses d'aquest tipus. Clar, els metges de l'època no feien servir el microscopi, perquè no s'enfiaven. Les imatges eren molt borroses, estaven molt distorsionades, no acabaven de veure, i allò no els interessava massa. Va ser al cap aproximadament de 100 anys, el 1670 por ahí, que un senyor que es deia Lister, que aquest el que va fer va ser incorporant al microscopi aquest una lent d'un mil·límetre molt petita, i això va ser suficient com perquè les imatges es veiessin completament clares, nítides.
0: Quina meravella, no? Devia ser la sensació de sobte de veure allò bé.
2: Exacte. Sí, sí. Tant va ser així, que és clar, què va passar? Doncs els científics de l'època varen començar a utilitzar el microscopi. El primer va ser un botànic. Aquest botànic el que va mirar era teixits vegetals. En aquella època també es va començar a saber tallar els teixits molt fins, molt fins, es tenyien, i va veure doncs, que en els vegetals hi havia unes estructures molt petites, en allà, i li va donar el nom de cèl·lules que molts anys enrere li havia donat un altre científic, el Hooke, que mirant amb el microscopi rudimentari, mirant el suro, i havia vist que tenia aquella forma geomètrica
0: com si
2: fos el buc de les abelles.
1: Com
2: un eixam d'abelles, exacte. I aquest va conservar el mateix nom. A l'altre va ser l'Svan, que va dir, si això està en els vegetals, poder estar en els animals. I ho va mirar en els teixits animals, i evidentment també ho va trobar. I després hi va haver un altre, el Müller, que va dir, aviam, doncs, en el càncer què passa? I va mirar les cèl·lules canceroses, va mirar el teixit cancerós i va veure que també hi havia cèl·lules allà. Però clar, la gran pregunta, això, el que es diu sempre en ciència, quan es troba una cosa, trobo una porta de 10.000 possibilitats.
1: Sí, sí.
2: Dius, ara que em penso que ho tinc, dius, no ho tinc. Ara...
0: Això és bonic i terrible de la ciència, no? Ah, dius, per fi arribat, no, ara resulta que no.
2: Que no.
0: Has arribat a un pas més, no?
2: Que no.
0: Sí, sí.
2: Clar, la primera pregunta que se'ls va ocórrer va ser dir, i escolta, i aquestes cèl·lules d'on venen? D'on surten? D'on estan? L'home en aquella època, i el que comentava abans, en els coneixements de l'època tothom intentava, diríem, aplicar el que sabíem. I ell va dir que la sang, per la sang corria una substància amorfa que li va donar el nom de blastema. I aquesta substància amorfa que hi havia allà era la que transformava les cèl·lules en cèl·lules canceroses. Aquest senyor va tenir diversos deixebles, en va tenir dos d'importants. Un era el Remak, era un jueu polonès, i l'altre era el Virchow. El Remak, doncs, ja això no li va trontollar, va dir, això del blastema no m'acaba d'això. Aquest era embriòleg, aquest estudiava l'embriologia. I aquest va ser el primer, estudiava l'embriologia i utilitzava com a model l'embrió de pollet. I era molt fàcil perquè, clar, agafava els ous fecundats, trenques la closca, la deixes allà en un forn a poca temperatura, allò que vagi calentant, i vas veient com es va formant l'embrió. Ho pots anar-ho mirant. Això és una tècnica que encara ara molts embriòlegs fan servir. I va veure, doncs, que es començava a formar allà una organització celular. Va veure que hi havia tres capes, que ara en diguem ectoderm, mesoderm i endoderm, que cada una d'aquestes capes dona uns teixits determinats. Sabem que l'ectoderm dona lloc a la pell del sistema nerviós.
0: Això amb la simple observació.
2: Això amb la simple observació microscòpica, perquè, esclar...
0: Era aquest el tema que no tenia clar.
2: Com que tenia el microscopi, ja hi havia la lent acromàtica, diu, aquesta lent, això ja el feien servir. I ho veia allà al microscopi. I se'n va donar compte d'una cosa, se'n va donar compte que molts teixits de pell, la morfologia que tenia, era molt semblant a la morfologia de les capes embrionàries. És a dir, que entre una cèl·lula embrionària i una cèl·lula cancerosa, morfològicament, i avui en dia sabem que inclús també molecularment, no hi ha masses diferències. Que passa que un procés queda totalment controlat, com és l'embriogènesi,
0: i l'altre descontrola.
2: I l'altre descontrola tothom. Aquest senyor no se'l va tenir massa en compte perquè era un jove polonès i se'l tenia...
0: I estem parlant més o menys de meitats del 19.
2: Estem parlant, sí, del 1850-60.
0: Sí, sí. Clar, a més és l'època dels pogroms a Polònia, Polònia està controlada per l'imperi tsarista, etcètera, etcètera. És quan la primera gran diàspora de tornada cap a Palestina, perquè ja comença a néixer el sionisme, etcètera, etcètera, etcètera. Molts jueus marxen esperitats per les destruccions que s'estan fent a Polònia.
2: De fet, ell treballava a Alemanya. Però a Alemanya també el tenien una mica de cap.
0: Jueu, el tenien.
2: I allà el que va realment tirar tot endavant va ser el Virchow, un patòleg molt important.
0: És el que ha passat més a la història, més conegut. Sí.
2: Exacte, aquest és el que ha passat més. I aquest va fer una observació molt important, aquest. L'observació important que va fer va ser que va mirar les cèl·lules de leucèmia i va mirar cèl·lules de leucèmia d'un malalt que tenia leucèmia i cèl·lules de la sang d'un malalt que no tenia leucèmia. I va veure grans diferències. Va veure que les cèl·lules de leucèmia tenien una forma determinada, concreta, que n'hi havia moltíssimes, però que no eren funcionals. I, clar, a partir d'aquí, ell va començar a estudiar i va fer la teoria celular que va dir qualsevol cèl·lula ve d'una cèl·lula preexistent. O sigui, totes les cèl·lules deriven d'una cèl·lula mare, per dir-ho d'alguna manera.
1: Es van dividir.
2: Es van dividint, que això és cert. Eh? Aquest va ser...
0: És cert, però no és lògic. Has d'observar-ho per adonar-te. Però això és molt interessant,
2: perquè
0: de vegades pensem que tot el que és lògic és la veritat, i no és així. No és un procés lògic natural de dir que les cèl·lules neixen d'una sola cèl·lula, no sembla el més lògic del món. És l'observació la que et fa reflexionar i adonar-te'n d'això, no?
2: Avui aquestes cèl·lules els diguem cèl·lules mare. I sabem, doncs, exactament, sabem ben bé que els tumors on comença el problema comença moltes vegades amb aquesta cèl·lula mare. Aquesta cèl·lula mare, perquè, esclar, penso una cosa, el nostre cos, els que s'han dedicat a estudiar això, diuen que hi ha 30 trilions de cèl·lules, i aquestes cèl·lules van renovant constantment. Si nosaltres, cèl·lules de la sang, per exemple, els glòbuls vermells cada 120 dies es van renovant. Algunes cèl·lules del sistema, diríem, de la sèrie blanca, aquestes, a vegades, hores o dies. Per exemple, això ho vam veure molt bé amb el Covid. El sistema immunitari es va renovant constantment. Doncs, és clar, les cèl·lules aquestes que es divideixen tan ràpidament, què es divideix també? Es divideix el material genètic. Per càlcul de probabilitats, sempre hi ha d'haver-hi la probabilitat d'alguna d'aquestes cèl·lules sortir malament.
0: Clar.
2: Però clar, la mare naturalesa és molt sàvia. I en el cos tenim tota una sèrie de proteïnes que precisament el que fan és detectar quan alguna d'aquestes cèl·lules surt malament, fa dues coses. O repara el material genètic o la destrueix. Per això no tenim més càncers. Si no, la vida seria impossible.

0: El doctor Rudolf Virchow, examinant al microscopi cèl·lules de la sang d'un malalt que patia leucèmia, va demostrar que les cèl·lules leucèmiques tenien una morfologia molt diferent de les cèl·lules sanes de la sang. El més important va ser que va poder demostrar l'origen d'aquestes cèl·lules canceroses que sortien de divisions anormals de les cèl·lules sanes. Virchow la va encertar en afirmar que tota cèl·lula prové de la divisió d'una altra ja existent i va fonamentar la teoria sobre l'origen cel·lular dels tumors. El 1858 va recollir una vintena de conferències seves al llibre Patologia Cel·lular.
1: Actualment, ni les fibres, ni els glòbuls, ni els grànuls elementals es poden considerar com a punts de partida histològics. Mentre es creia que els elements vius es produïen a partir de parts prèviament desprovistes de forma, com ara fluids formatius o matèries, matèria plàstica, blastema, citoblastema, es podia considerar qualsevol de les teories anteriors. Però és en aquest punt concret on la revolució dels darrers anys ha estat més marcada. Fins i tot en patologia, ara podem arribar a establir com a principi general que cap desenvolupament de cap mena comença de novo i, en conseqüència, rebutjar la teoria de la generació espontània, tant en la història del desenvolupament de les parts individuals com en la d'organismes sencers. Tampoc estem disposats a admetre, ni en histologia fisiològica ni en patològica, que una nova cèl·lula pugui construir-se a partir de qualsevol substància no cel·lular. On sorgeix una cèl·lula, hi ha d'haver existit prèviament una cèl·lula. Igual que un animal només pot sorgir d'un animal i una planta només d'una planta. Així doncs, tot i que encara hi ha algunes parts del cos on no s'ha pogut demostrar de manera absoluta, s'estableix el principi que en tota la sèrie d'éssers vius, ja siguin plantes o organismes animals, i en els seus constituents essencials, hi ha una llei eterna de desenvolupament continu. El cos és un estat format per cèl·lules, en el qual cada cèl·lula és un ciutadà. La malaltia és, senzillament, un conflicte entre els ciutadans d'aquest estat provocat per l'acció de forces externes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mariano Monzó i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del tractament del càncer entre els segles XIX i XX, encara estem al XIX, en aquests moments, però explicant una mica aquest procés. És evident que tractaments del càncer, tal com comentava el doctor Monzó, n'hi havia hagut històricament d'altres, més encertats o menys, però que a partir d'aquests descobriments que comentàvem de Virchow, per exemple, la manera d'enfocar com s'havia de tractar havia de ser diferent, ja no podia plantejar-se només el fet de tallar el tros de, que et semblava cancerós i endavant, perquè, és clar, si hi havia un problema de multiplicació de cèl·lules que no funcionava, potser s'havia d'atacar això, no?
3: Exacte.
0: Suposo que no se sabia com.
3: Exacte. Aquest va ser el problema, no? Que dius, bueno, ara ja sabem doncs, que el càncer comença amb les nostres cèl·lules. Però dius, bueno, i ara què fem? En els coneixements que havien en aquella època, poca cosa es podia fer. Què es feia encara? El que es feia era, diríem, la cirurgia. Amb la cirurgia, doncs, s'intentava pal·liar-ho.
0: Té sentit.
3: No, és l'únic sentit que hi havia.
4: En lloc determinat que n'hi ha, es talla allò i...
0: Exacte. Sí, i ho cauteritzes i aire, i amb això ja no creixerà més, almenys.
4: Com passen certs vegetals, tenen aquest problema, li tallen el branco, li tallen allò, li tallen allò.
0: I allò ja comença a florir bé, no? Doncs
4: ho vés a saber.
0: Sí, sí.
4: Però ja has tret la malaltia.
3: Que el gran problema era que les cirurgies no hi havia ni anestèsia ni antisèpsia. I aquest va ser, diríem, també un dels grans esdeveniments que hi va haver-hi al final d'aquest segle, l'anestèsia.
0: Sí, sí.
3: Que és una cosa, diríem, molt, no curiosa, però molt peculiar, com va sortir l'anestèsia. L'anestèsia la van descobrir els odontòlegs, els dentistes. El primer dentista que el va descobrir era un senyor que es deia Wells, Horace Wells, que aquest feia servir un gas per adormir els malalts, l'òxid nitrós. I, bueno, tenia molta fama de que anaven allà fent respiradors nitros, atraient els queixals i no feia mal. I va dir, bueno, ara això ho presentaré a l'Hospital General de Boston, a Massachusetts, i ho farem una sessió al paranimf de l'hospital i presentarem un cas, doncs, arrencaré un queixal amb un pacient. tothom allà, estudiants, els metges de l'hospital, pobre malalt en allà.
4: Que els dents fan mal, eh? I... quan fan mal, fan mal.
3: Exacte. Sí. I tenia el pacient en allà, i a la que li va per arrencar el queixal i fa respirar l'òxid nitrós, a la que va per arrencar-li, aquell pacient s'aixeca cridant i desesperat de dolor i d'allò. Clar, va ser un fracàs total.
0: Absolut, sí,
3: eh? El van acusar amb ell de farsant, tal i qual, aquella... L'home, al final, va morir arruïnat i es va suïcidar.
0: Sí.
3: Clar, quin problema va haver-hi? El problema que va haver-hi, que el pacient que tenia allà era un pacient obès i alcohòlic. Li va ficar poca anestèsia. Clar. Amb més anestèsia això hagués funcionat.
0: Clar, però ell no...
3: Això encara no sabia. Pues, després d'ell va venir un altre, el Morton, que aquest va fer utilitzar un altre gas. El que va utilitzar va ser l'èter. L'èter no és res més que sulfúric calentat amb alcohol. Que això... en el segle XIII, Ramon Llull ja ho va trobar-ho. Ja en parlava, d'aquest gas. Quan es cremava això, es desprenia un gas que deia que tontava. Doncs aquest va fer servir això, i el primer pacient que va ser un pacient que tenia un tumor de glàndula lingual, sublingual. Li va fer respirar això, li va treure... a l'home, diríem, ni se'n va enterar, tot va anar perfecte. Tot va anar perfecte. Que passa que al final... El Morton també, en fi, va tenir problemes per qüestions, el que passa sempre, qüestions de patents i qüestions una mica, diríem, d'avarícia, no? Allò de, bueno, això és un descobriment meu, no vull dir el secret, bueno, en fi, va tenir...
0: Però hem de pensar que en aquella època aquest tema de les patents i de les denúncies i de l'explotació tant de la tecnologia com de la ciència acaba d'esclatar. I llavors hi ha una bogeria de denúncies, de querelles, de còpies, de temes tecnològics que és molt de l'època.
3: Sí,
0: no és que ara no existeixi, però ara, diguéssim, és una mica diferent d'aquell moment, de l'últim terç del segle XIX, és una bogeria.
3: Sí. I l'altre gran esdeveniment va ser l'antisèpsia. Perquè, esclar, després se'n van donar compte de que això ho va trobar un metge que es deia Lister, que era el pare del Lister que hem dit abans, de la lent microscòpica, aquest era el fill, el Lister fill. Aquest va veure que les aigües residuals es netejaven amb fenol. I va dir, doncs, escolta, si agafo fenol i el fico en una ferida, després de la cirurgia, ja en què passa? I ho va provar, i la cosa va anar bé. Mm-hmm. Però, clar, el fenol cremava molt la pell.
0: Clar, era dur, allò.
3: Però això després es van aplicant. Sí. Però això només passava a Europa. Perquè, esclar, la medicina d'aquella època del XIX, on hi havia la medicina important i la que era l'èlite, estava a Alemanya. No sé si heu vist una sèrie que es diu La Charité, l'hospital aquell de la Charité. De París. Doncs, en fi, hi havia els grans personatges de la medicina, eren tots europeus. Els americans, en canvi, estaven, diríem, anys luz. No? Encara això no ho aplicaven. Per això molts metges americans es venien a formar a Alemanya. Aquest va ser, diríem, un dels grans esdeveniments també que hi va haver-hi. Clar, això què va permetre? Això va permetre que la cirurgia, els cirurgians... s'atrevissin a operar segons tipus de tumors que abans no s'atrevien.
0: Clar.
3: Tenien una anestèsia...
0: que no els matava de dolor i no els matava després d'una infecció.
3: I l'antisèpsia, que no els matava la infecció. Sí. I a partir d'aquí va començar a florir altra vegada el que va ser la cirurgia oncològica.
0: Tot i així, la cirurgia oncològica no atacava, diguéssim, indirectament el problema, però el problema de fons de generació del càncer era impossible amb els moments de fer-ho. Això els metges suposo que n'eren conscients. Què intentaven per intentar solventar això?
3: Sí, bueno,
0: esclar, amb la cirurgia fas el que fas, però el problema de fons, sabent d'on sortia...
4: Exacte, és eliminar la causa.
3: Exacte.
4: La conseqüència la pots estirpar, i tal, però la causa...
3: Clar, després veien... Esclar, hi van haver cirurgians, sobretot hi va haver un, que era el Billroth, que aquest va ser un cirurgià digestiu que feia una tècnica quirúrgica que encara avui en dia s'utilitza. Però, clar, aquest va fer una cosa important, que va ser recopilar informació de cada malalt i guardar-la. És a dir, va ser el precursor de les històries clíniques. Clar, això va anar molt bé.
4: No, i tant.
3: Perquè ara ens sembla una cosa que dius...
0: Òbvia.
4: Ara vas a qualsevol lloc i el primer que et diuen, a veure les seves històries clíniques.
3: Exacte.
4: El mira l'ordinador.
3: Ella va començar a guardar informació. I va tenir un deixeble important, que era el doctor Halsted, que aquest era nord-americà, i aquest es va venir a formar aquí. Es va venir venir a formar aquí a Europa. I quan va tornar a Amèrica, que es posava les mans al cap perquè allà encara veien servir, sangraven els malalts, perquè era una cosa...
0: La mantiga, sí, sí.
3: Que, en fi, que feien la medicina medieval, no? Deien, perquè havia la idea que el càncer era la bilis negra, que deien, sí, que circulava per la sang. I deien, si és bilis negre, si jo trec la sang, trauré bilis negre i el malalt es trobarà millor. I,
0: en fi, òbviament no era el cas.
3: Exacte, era pitjor el remei que l'enfermetat. No? I aquest va començar a operar, va fer una cosa important, que va començar a operar persones de càncer de mama, operàvem càncers de mama, i veia que les persones tornaven a recaure. Després d'operar, al cap d'un temps, la persona aquella requeia. I va dir, escolta, aquí potser el que passa és que no ho he fet prou net. Aviam, la mama descansa sobre dos músculs, que és el pectoral menor i el pectoral major. Va dir, faré una cosa, extirparé els pectorals. Va extirpar els pectorals, però tot i això veia que encara les pacients requeien. No tant, però que és el que se'n diu la cirurgia radical, mastectomia radical.
4: Sí, sí.
3: Va dir, lo que farem serà extirpar els ganglis, perquè veia que s'estenia l'enfermetat als ganglis. Ganglis, sobretot els de l'aixella.
4: Sí.
3: Va començar a estirpar ganglis. Què va passar? Va passar que va veure que no millorava. És a dir, les pacients que no tenien ganglis afectats i se li feia una mastectomia radical, aquestes milloraven. Però quan tenien el gangli, aquestes no milloraven. És a dir, ara ens sembla una cosa molt lògica, però li va trobar una cosa, un fet important en oncologia, que quan hi havia la malaltia extensa, la cirurgia no cal fer-la. S'ha d'anar per un altre camí.

0: Amb l'ajuda de l'anestèsia i la sèpsia, el cirurgià alemany Theodor Billroth va dur a terme operacions oncològiques molt complexes que li van permetre recopilar dades estadístiques molt valuoses. Com a cap de cirurgia de l'Hospital de Viena, el 29 de gener de 1881, va aconseguir extirpar un fragment d'estómac amb un tumor. Tot i aquests progressos, les taxes de supervivència continuaven sent molt baixes. Seria un dels alumnes de Billroth, el nord-americà William Stewart Halstead, qui apostaria per cirurgies encara més radicals.
1: Doctor Billroth, és un honor que m'hagin acceptat en el seu centre de Viena. Als Estats Units seguim amb molt d'interès els avenços en el tractament del càncer que arriben des d'Europa. Quan torni a casa podré aplicar tots els coneixements anatòmics i quirúrgics que hagi pogut adquirir.
2: Tan endarrerits esteu, els americans? No m'ho imaginava pas.
1: Pensi que l'Hospital Públic de Nova York, on estava treballant, al Bellevue, encara s'estan aplicant sagnies, purgues i ventoses.
2: Què diu ara? Que no saben que l'anestèsia i les mesures antisèptiques ens permeten operar els pacients d'una manera mai vista fins ara? No sap quina sort hem fet amb el fenol, per exemple.
1: Per això tenia tantes ganes de conversar amb vostè. El doctor Theodor Billroth, el cirurgià que va aconseguir extirpar un fragment d'estómac on hi havia un tumor i va deixar intacta la resta cosint-la amb el duodè.
2: Doncs miri, li confesso que per mi el cas de la senyora Teresa Hela és una mica agredolç. La pobra dona va sobreviure a l'operació, però va morir 4 mesos després per metàstasis hepàtiques.
1: Doctor Billroth, a partir d'aleshores, com han anat les operacions? Ha pogut comparar les dades?
2: D'entrada, l'estadística ens demostra que només un 5% de les dones que hem operat de càncer de mama han tingut una supervivència superior als 3 anys.
1: Vaja. I no s'ha plantejat que potser caldrien cirurgies més agressives?
2: No sé si l'acabo d'entendre. Expliqui's, doctor Halstead.
1: És possible que durant la cirurgia no es netegi prou el teixit mamari i quedin restes de cèl·lules tumorals que no podem veure a simple vista. Les mames descansen sobre 2 músculs, el pectoral major i el menor. I potser convindria retirar-los tots 2. Fer una mastectomia radical. I si no funciona, caldria retirar els ganglis limfàtics.
2: Caram, doctor Halstead, celebro que les noves generacions tinguin una visió tan clara i la gosadia de proposar que la duem a la pràctica.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Monzó, això que hem sentit, això que vostè ens ha explicat, vol dir que hi ha un abans i un després, almenys amb la cirurgia en aquest moment, a finals del 19, l'aplicació de noves tècniques quirúrgiques, el plantejament de cap a on anem i què hem d'extirpar o què hem de mantenir, etcètera, etcètera, etcètera, suposo que fa canviar una mica el paradigma de com afrontar el càncer.
5: Totalment, totalment. O sigui, a partir d'aquesta època, doncs, bueno, es comença a veure, doncs, que la cirurgia és important, però clar, el que es comentava abans, la base, l'origen, encara no estava gens clar. No estava gens clar. I tampoc se sabia massa bé quins tractaments es podien aplicar, no? Quirúrgicament, un dels tractaments que es va fer, que es feia, ho va fer un alemany, el Lübke, em sembla que es deia, que aquest va fer poder el primer tractat d'oncologia mèdica. I el va fer a finals del segle XVIII. I entrant pràcticament al segle XX. Del segle XIX.
0: XIX.
5: I aquest es posava allà que un dels tractaments que feien eren les fletxes càustiques, que en deien.
0: Caram, quin nom.
5: Sí, té un nom una mica especial. No? I el que feien era agafaven unes fletxes, uns artilugis de ferro, molt fins, uns pinxons, i suposem que ho feien pels tumors més superficials, els que veien. I els impregnaven, doncs, de substàncies corrosives. I el que feien era injectar això al tumor, esperant que aquesta substància corrosiva destruís el tumor.
0: Té lògica, una altra cosa que funcioni,
5: exactament.
0: Però...
5: No funcionava massa, yeah. La veritat és que no funcionava massa. Pues, bueno, en aquella època van sortir moltes coses alternatives, ells va sortir l'homeopatia, el doctor Hahnemann, a Alemanya, un metge, diríem, d'aquí català, de Badia i Andreu, de Torelló, que aquest estava a Alemanya, en Hahnemann, després va venir aquí, i aquest va ser una mica el precursor de lo que ara en diguem la immunoteràpia. Aquest home, en el seu moment, va fer una conferència aquí a Barcelona, que ell ja estava establert, va venir d'Alemanya i es va establir aquí, i al Col·legi de Farmacèutics va fer una conferència on va deixar anar en fi, d'una manera totalment eufòrica, de que el càncer es curava. Clar, això a finals del segle XVIII i començaments del XIX, perdó, principis del XX, això a tothom se li va tirar a sobre.
0: Diguem-ho clar, amb raó, diguéssim, no.
5: Però l'home deia, deia, el nostre sistema immunitari té mecanismes per combatre el càncer. Mm. Evidentment tenia raó, el que passa que no ho coneixíem, no ho coneixíem. I després van anar a donar fets més importants, perquè després ja ens saltem als inicis del segle XX i comencem a trobar maneres de combatre el càncer a part de la cirurgia. I el primer que trobem és la radioteràpia. Que la radioteràpia va sortir amb el Roentgen, que aquest va descobrir els rays X, ell el que feia era investigar com l'electricitat en un tub de buit que passava, i va veure que sortia una llum verdosa i aquesta llum, doncs, si tenia una placa fotogràfica al costat, la revelava, no? La primera fotografia que va fer va ser de la mà de la seva dona, que aquesta és una icona que hi ha en totes les facultats de medicina, que es veu la mà de la senyora amb l'anell, sí. La pobra dona que no va veure, diu, acabo de veure la meva mort. No?
0: Clar, l'esquelet allò, la mà, sí.
5: I Roentgen va fer una cosa, no ho va voler patentar, perquè va dir que ell, l'escola alemana de pública, doncs estava per servir el públic, no per patentar coses, com a canviar la cosa. Avui en dia ens ho fan patentar tot.
6: L'afany dels diners fa que tothom patenti tot.
0: Sí, però això és el que comentàvem abans. O sigui, la gran explosió de querelles, de demandes que hi ha a finals del XIX també provoca l'efecte contrari. Molts científics, a principis del XX especialment, diuen que ja està bé de tant comercialitzar coses que poden salvar la humanitat amb molts aspectes. Sí. I molts, hi ha tot un moviment al altruista molt important de moltíssims científics que es neguen a les patents. O sigui, això que és interessant veure la reacció.
6: Una certa lleialtat hipocràtica.
0: Sí.
6: Primer és la salut, abans de tot. No?
0: Ve de la reacció del final del XIX, que és una bogeria, tot plegat. Sí.
5: Pues clar, Roentgen mai es va plantejar que la radiació als rays X pugui servir per curar el càncer.
0: Clar.
5: Aquí van haver dos personatges que ho van tirar endavant. Un va ser un americà i l'altre va ser un català. L'americà va ser en Grobel, que aquest va veure, ell que treballava en una fàbrica on feien tubs d'aquests de buit per fer aparells de rays X. I veia que els treballadors que utilitzaven aquests rays, aquests aparells, se'ls escamava molt la pell de la mà, se'ls anava escamant. I va dir, home, aquí el que hi ha són cèl·lules mortes, aquesta radiació mata les cèl·lules de la mà. Va dir, per què no pot matar les canceroses?
0: Clar.
5: Va fer aquest raonament, que va tenir molt lògica. Ho va provar amb una pacient de càncer de mama, no li va funcionar, però sí amb pacients de càncer de pell, amb melanomes. Uh-huh. Aquí, el que va començar a ser, va ser, diríem, el doctor César Comas i Llevaria. Aquest era un estudiant de la Facultat de Medicina, que era el fotògraf de la facultat. Just, el Roentgen em sembla que va descobrir els rays X el 1895-97, por ahí. Aquest, el 1906... havia acabat la carrera. 1906 va ser quan es va inaugurar el Clínic. Uh-huh. El Clínic que tots coneixem.
0: Sí.
5: Va ser el 1906.
6: Sí, de l'Hospital de Santa Creu va anar cap al Clínic, exacte.
5: I aquest li va faltar temps per anar a Alemanya a veure què havia fet el Roentgen. I quan va venir aquí, amb el seu cosí, junt amb el seu cosí, varen començar a posar el primer gabinet de radioteràpia. I tractaven, doncs, tumors de pell, tumors de mama, tumors de bufeta, miraven una amalgama de tumors. Sí. A vegades tenien més resultats, a vegades menys. Però, clar, el que no sabien era el risc que suposava manipular la radiació aquesta. De tal manera, l'única cosa que veien és que es cremava la mà, es cremava la pell. I varen fer un tracte amb el seu cosí. El César va dir, diu, mira, farem una cosa, jo manipularé sempre amb la mà esquerra, a l'aparell de rays X. I tu el manipules amb l'altra mà, amb l'Agustí, que és el seu cosí, tu amb la mà dreta. El seu cosí va agafar un càncer de pell i es va morir, li van haver d'amputar el braç. El César també va agafar un càncer de pell, li van haver d'amputar el braç.
0: Esquerra.
5: Ah. Però com que li havien fet un buidatge axilar dels ganglis,
0: sí,
5: va viure molts anys.
0: Caram.
5: Aquest any va viure molts anys.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, van ser màrtirs de la ciència.
5: Es va morir el 56, pobre home, pobre, totalment pobre, i arruïnat, vull dir, en fi, quasi desconegut. I em sembla que hi ha uns jardins a la zona de Vallcarca, que em sembla que és, per allà, sembla que hi ha uns jardins dedicats
0: a ell. A la seva memòria. En tot cas, això era evident que comportava ja una visió diferent. Suposo que també la quimioteràpia i el que va representar just a l'arribada de la Primera Guerra Mundial devia ser clau.
5: Exactament. Aquí hi ha un fet primordial, va ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hi va haver un senyor, un alemany, Harbert, que aquest era, diríem, bueno, quan va esclatar la guerra, doncs ell el que va voler fer, el Fritz Haber, va ser apuntar-se a l'exèrcit alemany. Però no el varen voler perquè tenia, em sembla que tenia 46 o 47 anys. Barnier, que era massa gran. Però l'home era un químic molt important. La guerra va anar avançant i varen demanar científics. I va dir, aquesta és la meva. Es va apuntant allà i els hi va començar a fabricar bombes. La primera bomba que va fabricar va ser una bomba que era el gas mostaza, que, bueno, més que una bomba, era un gas, no?
6: Sí, sí, sí.
5: I tot el gas, aquell gas anava cap a les trinxeres de l'enemic.
6: Contràries o pròpies.
5: Exactament.
6: Sí, sí.
5: Clar, això matava molta gent. Quan es va acabar la guerra, els americans varen voler saber què passava amb el gas mostaza, perquè els soldats es varen morir d'aquest gas. Bueno, van veure que es cremava la pell, en fi, però molts dels que havien sobreviscut es morien d'infeccions o d'anèmies, i en les autòpsies varen veure que el que no hi havia era moll d'os. Clar, en el moll d'os és on es fabriquen les nostres cèl·lules de la sang. Això va quedar parat aquí. Van dir, bueno, molt bé, ara ja ho sabem. Això va ser un matrimoni americà que ho va descobrir. Ve la Segona Guerra Mundial i els americans diuen, tornem a recuperar el del gas mostaza. Comencen a mirar què és el que passa i connecten amb dos científics, el Goodman i el Gilman, i els diuen, vés investigant què passa amb aquest gas, per què es va morir, què és el que hi ha aquí. I després va donar un fet que va tardar molts anys a descobrir-se. Els americans ja havien desembarcat a Bari, a Itàlia,
7: sí.
5: I tenien allà el John Harvey, que era un barco que tenia aquest nom.
6: El famós vaixell, l'explosió aquella secreta i anònima.
5: Exactament. Carregat de gas mostassa. Els alemans bombardegen, el barco se'n va pic, allò esclata, en fi, una mortaldat per allà i tot plegat. Clar, van veure que això ja anava malament. I va ser el Goodman i el Gilman que van dir, escolta, veiem, això destrueix les cèl·lules blanques de la sang. Una leucèmia què és? No és res més que un excés de cèl·lules blanques que no són funcionals.
0: Si això ho apliquem...
5: Si això, ben aplicat, ben concentrat i ben d'allò, poder ens pot donar resultat. I, efectivament, a partir d'aquí van sortir les mostasses nitrogenades que encara avui en dia fem servir per curar algunes malalties.
0: Doctor Marzo, ens queda un minutet, perquè això és així, això va volant.
5: Va
0: més ràpid que la investigació.

0: una doctora que es deia Rosalind Franklin. Aquesta doctora va voler investigar com era el material genètic. Llavors se sabia que hi havia el material genètic, sabia doncs, que eren unes molècules, però no sabia quina anatomia ni quina forma tenia, no se sabia res. Aquesta dona era filla, diríem, d'un banquer, diríem, famós del país, d'Anglaterra, i el que va fer va ser cristal·litzar el material genètic i el va bombardejar en rays X. A partir d'aquí va obtenir unes imatges que s'havien d'interpretar matemàticament. Jo sóc incapaç de veure com ho va fer, vull dir que... Però, bueno, però la dona ho va fer-ho. En aquella mateixa època, ella estava al King College de Londres. A Cambridge hi havia dos científics, el Watson i el Crick, que estaven investigant també el mateix, però no se'n sortien. Se'n van anar al King College a preguntar-li a ella què li semblava, què podien fer. La cosa va anar fatal. Es van discutir de temes de primers científics, però es va passar a temes personals, de tal manera que el Watson va marxar d'allà. Però abans de marxar, el director del laboratori es va voler disculpar i li va dir, escolta, mira, ara que no hi ha la doctora Franklin aquí, t'ensenyaré les fotos que té ella, l'última foto que ha fet, que és la foto número 51, on tu podràs veure com funciona això de l'ADN. Li va ensenyar la foto i aquell ho va veure ràpidament. Diu, això és una doble hèlix, que és la meva mare, no? Ho va veure ràpidament. Se'n va anar ràpidament a Cambridge, amb el Crick, li va explicar... I li van donar els Nobels amb ell.
1: Però ell es va quedar sense.
0: Ell es havia mort abans del 58 i es va morir molt jove. Sí. Però, bueno, poder a títol pòstum no hagués costat res,
1: no hagués costat
0: de donar-li d'això.
1: Doncs a títol pòstum ho farem, perquè em sembla que no tenim més temps. Doctor Mariano Marzo, moltíssimes... Maria Monzó, perdó. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. El doctor Mariano Monzó és el catedràtic emèrit de Facultat de Medicina de la UB i autor d'aquest llibre, Lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep Maria Soler i Sabater, anem molt rescats de temps. Això és l'Enguàrdia. Gràcies.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
3: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dàlia Durant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou, en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 i

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda en ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14:22.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que faci una cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Ah, crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes del Ludegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Ludegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Ludegas, el rei de la
0: clàssic,
3: festa, no?
0: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça, i esperem viure molts anys més això, i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: I que guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar ja aquests nois perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Sí, es nota, i a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això,
0: M'encanta que veuen ja en la porta com un gurú del Ludegas, que m'encanta, eh? Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí el Ludegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda a les 5 de la tarda pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem
1: ja.
0: No teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, sense fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist amb la celebració en directe des de l'Ludegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir de llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Ludegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns quants titulars que en traurem del programa d'avui.
2: Ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça i per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més.
4: Un dia de partit! Un dia de partit!
3: I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes i enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos culers més. I mentrestant, què passava a Las Vegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, aquesta nit.
0: No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració al l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de 6 del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut Amaia Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat Amaia Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Tenéis que saber que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia, ja tenim substitut saludable per afartar-nos en judicar en primera persona. Sí, fins ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el Germán Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
2: Quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, sí, també t'ho dic, eh?
3: De pare, mare i filla, els hem vist junts. Atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla. I és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys. Han fet aquesta festa de graduació de l'institut perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres i David Bustamante mantés de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres, que ho celebrem al cor, també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: passava, ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Rios, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, com... Sí, estaria bé, sí.
1: Tu has pensat, però molt ràpid.
0: Sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també és reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si sona allò, els estels o què, que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns, quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, al Ludegas, després de la victòria del Barça ahir, vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí, amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
3: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 6:15, quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí,
5: han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporte encara és a dins de l'Udegas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fum, en la porta.
1: Mira.
3: Bueno, no, crec que cap a les 3 o així havien dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat, que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... De fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí, quan hi hem connectat, i estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur, segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat, i ja ho farà de dia, allò que serà més un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 5:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
6: A les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Ut de Gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
6: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners, perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda.
0: Actor de moda, sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada és La Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular La Lliga amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periódico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses del Fals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic, que en total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
2: Qui recull?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestit sexual cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet, això.
2: Ja està.
9: Sí, les noies.
2: També, perdoneu.
9: Però amb vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i 4 núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 3/4 de 6 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
13: Rufiti, rufiti, rufiti.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: Si jo fos pescador...
0: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: amb aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon dia.
0: Escolta'm, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lú de Gas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? La vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu m'ha començat
0: sí, sí,
1: impactat.
0: Sí, sí, una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges sí, bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí, dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta.
0: Mare,
1: no
0: passa.

0: càlida.
1: Pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
0: Jo també m'ho pensava.
1: Veu que no. Veu que no. Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
1: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Però bueno.
1: Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé. Tu vas passar bé
1: o no?
2: Sí.
1: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
1: Veus que això és el més important.
2: Sí, sí.
1: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
1: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
0: I la fresca, també.
1: I la fresca.
0: Ara, bon dia.
1: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ben general, per això?
2: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens. Perquè el dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé.
1: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
2: Això que fan, que xerren per quadrar el minut.
1: Anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Sí? Ah, doncs perfecte.
1: Com ho veus?
2: Sí.
1: Que acaba de passar un molt bon dilluns, Martínez. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps a afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Muntaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí, sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui a les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica, que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou, i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tota Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casador, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a Luz de Gas, però ara això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa de moment s'ha acabat.
0: I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Res aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Això a Luz de Gas, a la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Aquells saludets aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, amb Golliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro. Eric, felicidades.
0: Aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olmo, que han anat per bicicleta, amb bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
2: It's a tough day, it's a tough day. It's late in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui, l'Àgora Esportiva Especial del Matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, amb Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
3: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. Hit me. How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I hem quedat als Estats Units.
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació i de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig del Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans, el partit de Trump.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem amb fresc encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola-Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de que tindrem una baixada de la temperatura.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pichelón, Soleia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la i la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
6: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà, França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo, hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
9: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
9: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte a donar negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
6: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
5: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
9: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Hondius, Argimon la resumia així.
5: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant, i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
6: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural, on hi ha hagut presència de rosegadors.
11: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp que poden haver-hi volar rates, etc. Clar, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca puguem arribar a respirar.
0: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
9: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina, del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als forts iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
12: They are defeated, but as a...
13: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
9: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
0: L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
6: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
0: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
9: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
14: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
9: A Bukeshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
0: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
6: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran, per aquí la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
15: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici i després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
9: Això diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
10: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
16: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
10: Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
18: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada.
0: Maite Curto.
19: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions d'aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
20: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
19: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
21: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
0: València, Pepa Ferrer.
22: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
18: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
23: Perquè a hores d'ara algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
18: Valls ho ha dit a la festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment, amb una 50 vintena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
0: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
21: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
0: Montsevir.
1: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui els treballadors de la planta de Pasqual de Gurb a Osona fan vaga.
18: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
3: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
21: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
17: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
24: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
17: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
18: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
25: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
26: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
25: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
27: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
25: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, que es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar la banda.
1: La tercera.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora.
1: Avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
3: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick. Eufòria de Frenkie de Jong.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
3: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
5: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
3: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
6: Perquè al cap i a la fi per mi és com una família i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
3: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri Olmo i Eric García han fet una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
8: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin. O Cono, quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I Am the Walrus, soc la morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults als seus temes.

0: En punt, 6:45. Repassant els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Besa, amb Pitxi Alonso, Lea Tudel i Joel Díaz. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abukeixek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber. En los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periódico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada són la Vanguardia i el Punt Avui. Els jugadors mandejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i el Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, el País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell, MV-Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari Ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i el País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui Arties a la Vall d'Aran es desperten amb 3 graus, al migdia no passaran del 16 i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en quatre temporades han regalat tres lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un fil en tanca, Hansi.

0: Avui ens esperes amb Ricky Martin, que no li has.
1: I tant, i amb Living la Vida Loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Balmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va passar
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, una sí. dona, i quan va obrir
1: l'armari...
0: Tenia la dona tot allò ple de marmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va
1: s'explica, s'explica, és una llegenda...
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta'm, encara se segueix comentant.
0: No hi ha vídeo, això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals directe.
0: Hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno... Esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins. I a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castell de Focs. I just després, fi de festa amb els gegants de Lleida.
0: Amb Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diara, que ens fem viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça, ni es diu Jan Laporta. Parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'Oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Això va ser el primer concert que va fer dissabte
0: no
5: i ella mateixa.
0: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts
1: quants, uns quants.
5: N'hi ha molts, però déu-n'hi-do la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno. És mal, no sap.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat, que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Ostrell.
2: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
17: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara, la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes aquesta matinada, però s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
18: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
17: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
19: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
15: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
17: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig dels ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
20: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
17: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota la fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
15: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
17: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
17: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
15: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
17: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
22: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraula no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
17: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
15: Us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
17: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser diposats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
17: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
15: Viella Sofia Cabanes.
1: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
3: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
17: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
15: Berta Artigas.
4: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
23: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
4: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i es trenca l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
15: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva.
17: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
15: Tarragona, Ricard Buigas.
24: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
25: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
24: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
15: Barcelona, Mar Ruiz.
26: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
27: In the words of John Lennon, you won't...
28: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
15: Mira, i parlant de sèries...
0: Les seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
2: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson condemnada per assassinat.
15: Marc Garriga.
6: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquessa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid. Gols de Rashford i Ferran Torres. La mort del pare de Flick marca les celebracions. La plaça Catalunya amb Valde i Caçador. La sala Ludegas amb la porta. El recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa. El Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo. El Barça perd la Champions d'hoquei patins. I l'Uni, fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pubalja a Lamine, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super García, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamine i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro, amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolví. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes

0: teus indrets?
1: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
2: Fes-te entendre amb mi, di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
3: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: La teva mare sempre té raó.
5: Em compro un cotxe nou?
6: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
7: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
10: Avui, a partir de 2:15, Rayo Girona.
9: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
10: Avui, a partir de 2:15, Rayo Girona.
9: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
10: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
11: A partir de 2:15, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
12: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esdeveniments esportius.
11: A 2:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
12: I a les 11 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
11: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Tema pendent, vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
14: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
15: Com ho he dit, perquè el Gallián li agarra la cabeza a Fede i empieza a darle contra la tabla com si quiera abrir un huevo.
16: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
15: Bonjour,
17: Frédéric. Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
15: Sí, no, no, Tchouaméni coge cabeza com quan no tu quieres, te rompes un huevo.
16: Sí, com quan vols.
15: El love, abans love,
16: de fer
15: el truit. Crec. Ha hecho crec. Pues no ha salido todo de dentro, però ha hecho crec.
18: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
15: Yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid. Pensó, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta... Con el chica y vuelve très bien y dulcemente, ¿sabes?
18: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito.
16: Exacte,
18: no, si no recordo malament.
15: No, sí, sí. Yo tiene que hacer lo mismo, no con Esther Expósito.
18: No, va,
15: se,
18: no,
15: se la bien. Pero con la mujer suya no pasa esto de violencia, se hace esto
14: tranquilo. A partir de 11:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer és el fort a la Sandra Sabatés.
19: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
13: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris, dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que el sento

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixets del Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps afegit.
0: Final! El Barça és campió de Lliga! Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
3: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
4: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
5: Tots molt contents, eufòrics, amb uns quant hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això a Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Caçador. Quan hi ve d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Caçador no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bici per la Diagonal.
6: Felicidades. Felicidades, Pep. Eric, felicidades.
7: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. O salut al campió. Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
8: It's a tough day. It's a tough day. It's done in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
9: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, con Benetxell, dit així, visca Barça y visca Catalunya!
0: Pensant que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals, amb Mbappé.
10: Pues no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 minuts i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
11: Ricard Ostrell, el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Segon dia.
13: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
14: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
15: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat
6: informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que ha tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
12: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
15: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
12: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
13: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
14: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
16: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
6: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en que aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
17: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
13: El Papa Lleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
18: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Agraït. I última setmana.
14: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Marinuri Rebella.
19: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici i després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 15 anys després.
6: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, Reus, al Baix Camp.
0: Manel Sastre.
20: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
0: Últims testimonis.
13: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
0: Manté la majoria.
14: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
6: Cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
0: Quart cinturó ferroviari.
13: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
14: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
0: Fins dijous.
6: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
1: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga indefinida.
13: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
0: També s'aturen.
14: Avui els treballadors de la planta del grup Pasqual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
0: No estan preparats.
6: L'entitat Equitat.org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
13: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
22: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
23: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
22: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Assessor.
14: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
0: Inacceptable.
6: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava, al final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
24: They are defeated, president.
25: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Demà passat.
13: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
0: Geolocalitzats.
14: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
0: Viella, Sofia Cabanes.
26: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
27: S'intentarà capturar ossos o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
26: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició. transició ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 22 anys després.
6: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi, un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
0: Arrasa!
13: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
0: Es trenca.
14: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
2: És veritat que hi ha cançons que s'han de cantar més normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
3: El Girona, que juga al Camp del Rayo amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. Mig el tècnic del Girona.
4: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
3: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
0: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Silo amb 3 quilos 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 quilos 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
14: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
5: Hola, bon dia. Hores d'ara matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
14: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
7: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o parts d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
13: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
14: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
7: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
13: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Aribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts allà del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín-París, carrer Balmes en Gran Via i Consell Ascent en Passeig de Gràcia.
14: I encara a Barcelona, detinguts 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
7: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
13: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
14: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de 2 cotxes a la C31 a Cubelles.
7: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al 100.
13: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut a diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
14: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona la casa de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7 i 20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet. Avui, amb un Calet molt content, eh?
12: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
10: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
12: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només el Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
10: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista. També ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries. Ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada, els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp, i amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta, en aquest cas, una foto diferent en portada? Són La Vanguardia i El Punt Avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i El Punt Avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu El Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que El Mundo escriuen El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i La Vanguardia ja afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
11: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
15: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Pincet, bon dia.
3: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja m'ha explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordeu aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros? Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
16: Canada, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
3: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes, poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc, perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
17: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no las apuestas.
3: Ara fa un mes
1: la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
0: I per què no? Per què no hi són?
1: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent. Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the... NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings fa dos anys. Surt a jugar Jontay Porter, que als dos minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar dos minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars. Breaking sports news now. Jontay Porter has been banned from the NBA for violating the league's game. La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar $50,000. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Divendres l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era civada. La civada és un cereal. Si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora, de 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora, 6 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara l'hem destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
18: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar ahir amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut, gent que per suposat no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
0: I a la recomanació del dia, avui que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la... la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
19: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empenya a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
0: I ara, protagonista del dia, qui neix, Arsbany, bon dia.
20: Bon dia, el títol de Lliga.
21: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem. És
20: el nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
0: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
22: Esperem gaudir la rua del carrer i passar-la bé con todos ustedes y si Déu vola, pues a celebrar de tota.
20: Sí, saludem... Saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
22: Bon dia, no? Avui dilluns,
20: sí.
22: La pilota, el pa...
20: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs amb el que et vas dirigir a l'afició.
22: Com?
20: Que molt bé, el tema del català,
22: Ronald. Ah, sí, gràcies, i visca, i... avui el camp i demà...
0: Està estudiant català, per això?
22: No, simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
20: Va ser com una cosa que va...
22: Un milagro.
20: Un milagro.
22: Un milagro agradecido al señor y bueno...
20: Molt bé.
22: Segurà, però la pali fa la mala...
0: En tot cas, felicitats, eh? Ronald?
22: Sí, gràcies.
2: Què has dit?
22: No sé, és el senyor.
0: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid. Una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a Luz de Gas. Així arriba el president electe al Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casado a la celebració de la plaça Catalunya. Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, quan hi ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb Bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Salmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents a Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndibus, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
3: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions d'hoquei patins i l'únic fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
0: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cortomí, bon dia.
4: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda es farem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda al meitat nord.
0: Qualitat també a aquesta hora amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Caldés, va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos combois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
0: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Sí, a hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a la P2, a Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
0: I avui a l'Àgora del matí tindrem una hora especial. A partir de les 9 la convertirem en Àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
24: Bon dia.
0: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, hi ha un lloc destacat per l'antivirus.
24: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrans.
25: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
24: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico: guanya Juste, celebra la porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
25: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
24: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
25: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
24: El País se suma a les crítiques de Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
25: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
24: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
25: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
2: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al Periódico, titulada de Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor, que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable, com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant culturalment, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
5: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: Cómo hemos cambiado.
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
13: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
26: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
4: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà és la seu central d'Al Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
0: Qui recula?
28: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
0: Tanca una històrica.
4: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
0: I qui li agrada fer cues?
28: Doncs sembla que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
0: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
4: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic. De seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
0: I de ministre han atorgat House.
28: Maria Dolores de Cospedal, que va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
25: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del Partit Laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex-número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir. Reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica. La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora, que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Felicitat absoluta, Can Barça.
1: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
3: Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bails diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar.
1: Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser...
3: El diari ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periódico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per la Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs.
1: Bueno.

a la ràdio el Chiringuito parlen de vendre Mbappé, el Marca d'un Barça que canvia la història en dos anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies Arbeloa per controlar el trànsit, benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilota de platja Vinícius, que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito, bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador mentre Baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: T'has afinat molt, es veu, la...
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, si podem buscar el document...
3: La veritat és que...
1: Fragment on sentíem cantant a l'Amaia, amb l'Oreja de Van Gogh, i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
3: Nervis...
1: Mira,
3: es pot veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va,
3: sí, no,
1: qui fa
3: sí.
1: anys avui, Canalies?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26.
1: Ah. Sant Toral.
3: Toral. Avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no tenien cap corda. Es veu que Anastasi implorà l'ajuda de Déu i l'aigua va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
3: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
3: Bueno, però avui és festa Lleida, Badalona, festes majors, el seu patró.
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
3: 17.
1: I Maiols?
4: No sé.
1: 183.
3: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre defensant la minoria, tu. Les causes perdudes.
3: Què t'he de dir? Què t'he de dir?
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre. Isona Passola, la producció, Agustí Villallonga com a director i un pressupost de 3,5 milions d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Final! El Barça és campió de Lliga!
8: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
9: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
10: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
11: It's a tough day, it's done in the morning, and I'll never forget this day.

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Uf de Gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla per a un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llamborda.
2: En plural, llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Posem tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pasqual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la vora adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas, al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorcollar. Una imatge que ens aboca a algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el ballot de l'equip UAE, i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia és una exclusiva al diari Expansión, que cita fonts a la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzin la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'altavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulats del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres.

0: un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
2: Fins dijous el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC, que estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
3: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
0: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
2: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mig any el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
0: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
6: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la Ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral.
7: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
10: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és un artista, és pintora, l'Anna.
1: Pintora?
10: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem si diu xiripipi s'entrarà a llengonissa Ral d'Avinyó.
10: Ara.
1: Fresca i tendra.
10: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
11: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
11: Xiripipi.
10: Molt bé.
1: Et truquem de part del Xavier, Anna.
10: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
11: Ah, diu que bé.
10: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. I ets pintora. Com et dius, Anna?
11: De cognom? Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
11: Valls,
1: Anna Valls.
11: Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, i què pintes?
11: Mira, pinto, com t'ho diria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs ho mirarem.
11: A la natura, els paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé.
10: Doncs mira, mentre
11: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
10: Ah, mira! Doncs
1: una
10: cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet. Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Pau Cubarsí començava aquest càntic "M'agafo una mà a la gespa del Camp Nou". Visca el Barça i visca Catalunya. Immediatament després, el Barça es va proclamar que es proclamés campió de la Lliga just ahir a la nit al Camp Nou. El mateix crit d'alegria que milions d'aficionats del Barça tenien a la gola des de fa setmanes i que ahir van poder cridar després de guanyar la Lliga la segona consecutiva contra el Real Madrid al Camp Nou. Davant de l'afició, impossible escenari millor d'imaginar. Cap guionista hauria pogut imaginar un final de campionat tan rodó. Amb tot, el dia començava amb una notícia dolorosa: la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Però l'entrenador alemany és un exemple de compromís i de professionalitat. I va decidir quedar-se a Barcelona per liderar el seu equip en la conquesta de la seva Lliga número 29. El mateix Hansi Flick ho explicava després del partit.
1: So I think about, should I hide it or...
0: He pensat que havia de fer, els hi amago o parlo amb l'equip. Per mi som com una família, he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. I el que han fet ha estat inoblidable. No oblidaré mai aquest moment. Té raó, l'equip és sobretot una família i bona part del mèrit és seu. Ha sabut impregnar tota la plantilla dels valors que fan gran el futbol. Humilitat, professionalitat, sacrifici i solidaritat. Mantenir un nivell de compromís tan alt dos anys seguits no era fàcil, però el Barça és un equip fidel al seu ADN, la Masia, la marca del futbol base present en cada generació, nova generació de jugadors, des de fa dècades. I els d'ara són extremadament bons i joves. Conformen la columna vertebral d'un equip amb una mitjana d'edat que no arriba als 26 anys. Així que si es mantenen fidels a aquests valors que han demostrat fins ara, tenen molts títols més per guanyar en les properes temporades. Avui, a partir de les 5 de la tarda, rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest triomf, que podreu seguir, per cert, a Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i amb Jordi Costa. Sortirà de l'Spotify Camp Nou i s'acabarà també a l'estadi. Una celebració que es preveu multitudinària i festiva, com es mereixen els jugadors i també l'afició. Perquè la temporada ha estat exitosa, però també llarga. Pel camí, Joan Laporta va revalidar el seu càrrec en unes eleccions en què no va tenir rival. També ha estat l'any de la tornada al Camp Nou, que s'ha convertit en un fortí inexpugnable. I l'any només té dues taques també a l'expedient: l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i els quarts de final de la Champions League. Però guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya és un botí impressionant. I el més important és que aquest equip fa somiar i il·lusiona. Han deixat clar que no en tenen prou i que volen continuar guanyant. La Champions ha de ser el gran objectiu de la temporada vinent. Però ara és el moment de celebrar-ho, de sortir al carrer aquesta tarda i d'unir-se amb el crit amb què començàvem aquesta portada. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens hem despertat encara en fresca, 4 graus a Guardiola de Berguedà, 12 graus a Llagostera, al Gironès, i 13 graus a Torredembarra, i també amb alguns bancs de boira a les comarques de Ponent, als llocs on ahir va ploure, també en algunes valls del Pirineu. En principi s'aniran aixecant ràpid, avui en general farà sol a la majoria de comarques, però encara hi haurà alguns llocs, sobretot al Pirineu i al nord de les comarques de Girona, que es podria reproduir algun ruixet de tarda. A partir de demà augmenta la inestabilitat, al matí encara farà sol, però la tarda tindrem tempestes fortes a moltes comarques, de fet, en qualsevol punt del país. Dimecres es repeteixen aquestes tempestes, també el que resta de setmana, i la temperatura a partir de dimecres anirà baixant.
0: Ara són les 8:04 i avui, a banda de la Lliga del Barça, també tornarem a parlar del cas de la Guàrdia Urbana. En concret, entrevistarem l'advocada Núria González, que fa uns dies feia pública deixava de ser l'advocada de Rosa Peral, condemnada per l'assassinat al seu company. I parlarem a partir de les 11 perquè ens expliqui per què ha decidit deixar de representar a Rosa Peral.
4: Màxim rival, el Real Madrid, catònic.
0: El Barça, que és el nou campió de Lliga, amb el 2-0 davant del Madrid, un golaç de Rashford de falta i un altre de Ferran Torres, donen la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, que esclafa el Madrid, que viu un dels pitjors moments de la seva història, amb un equip desfet i amb el prestigi sota mínims. Un Madrid que invoca Mourinho mentre veu a la banqueta Arbeloa. Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia, aquesta és la realitat del Madrid. El Barça, tot el contrari, Joan García, porter de l'equip, parla de família blaugrana.
6: sempre hi ha coses, però bueno, sí, crec que és una família, també gràcies al míster, que també li dediquem la victòria d'avui, que bueno, com tothom sap, ha passat un dia molt complicat. I sí, el vestuari, la veritat que és molt bo i jo crec que és la clau per seguir guanyant títols i aconseguir coses molt boniques aquí endavant.
5: Gerard Martín remarca que és un Barça que ha anat de menys a més.
7: L'equip ha anat de menys a més. Al final sempre, al principi de temporada són difícils, però sempre anem millorant, corregint tot, perquè bueno, volem guanyar-ho tot i tenim la continuïtat aquesta d'aquests dos anys que portem guanyant. I jo personalment, pues, molt content de créixer aquest any com a central i bueno, espero seguir creixent molt.
5: Gavi destaca guanyar el títol davant el Madrid.
8: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
5: Cubarsé.
9: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
5: Fermín.
10: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
5: Araujo en els parlaments des de la gespa.
11: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixer, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
5: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
12: I estic orgullós. I mai no oblidaré avui, el dia d'avui. I estic content per això i per l'ambient, l'estadi que ha estat increïble. I si pensem que encara n'hi ha d'haver 40.000 més de persones, serà increïble. I estic molt content aquí a Barcelona.
5: És el que va dir l'entrenador del Barça just després del partit.
0: I a banda de la part esportiva, la notícia de la nit també han estat les celebracions. N'hi ha hagut a la plaça Catalunya perquè la Rambla de Canaletes està en obres, però també n'hi ha hagut a l'Uz de Gas o en bicicleta.
5: Va, a la plaça de Catalunya és on hi ha hagut més celebració. I allà, a la celebració amb els aficionats, hi va tornar a veure Caçador, a qui aquest any se li ha afegit Valde. També una de les imatges de l'any passat s'ha repetit aquest any. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat.
13: Que grandes.
14: Hòstia, Pedri. Eric, molt bé. Com estàs?
15: Vamos. Hòstia, que top, tio.
5: Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas, al seu santuari. Aquest ha estat el moment en què ha entrat per fer la celebració. El president del Barça, el president electe del Barça, ha estat l'epicentre d'aquesta celebració.
16: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
0: Tot això ha estat fins ben entrada la matinada. Davant del Luz de Gas, al carrer Montaner, hi havia el Guillem Soler.
17: Nit màgica de celebració pels seguidors del Barça, que ha començat a les graderies del Camp Nou i s'ha estès per tota Barcelona. Primer, a plaça Catalunya, que avui ha sigut l'alternativa a la Font de Canaletes, i amb els jugadors que han anat a una discoteca i els seus familiars i el president Joan Laporta, que han rebut un bany de masses a la sala Luz de Gas en una festa que ha durat fins a altes hores de la matinada.
18: Per mi, la millor nit de la meva vida. Un sentiment, una passió increïble. Familiars, de tots els futbolistes, president, directiva, estan tots aquí i ha estat increïble.
19: Guanyar-li el Madrid al Camp Nou ha estat històric. Crec que no havia passat mai en la història, que en un clàssic es deixi la Lliga. La sirena ens està perseguint. És més ràpida que nosaltres, de moment, però bueno, seguirem intentant, amb la plantilla jove que tenim, amb l'entrenador, d'aquí uns anys propers, segur que la tenim.
17: La festa seguirà aquesta tarda amb la Rua dels Campions, també per Barcelona. Des de Luz de Gas, Guillem Soler, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui l'equip blaugrana celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou.
5: Comença el Camp Nou, acaba el Camp Nou, recorre els carrers de Barcelona per acabar un altre cop a l'Spotify Camp Nou, travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixen pel carrer Balmes fins a la Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera i és en aquest punt on tornen fins a l'estadi. Es podrà seguir per Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
0: I les últimes hores també han vingut carregades de felicitacions al Barça. Frederic Vincent, bon dia.
20: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha escrit a les xarxes socials un reconeixement al gran treball de tota la plantilla aquesta temporada. També hi ha hagut missatges a les xarxes del president de la Lliga, Javier Tebas, en català. En català, ha escrit Tebas, han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Messi va compartir el disseny oficial del club a les xarxes, escrivint campions i visca el Barça. I Luis Enrique. Toma, diu Luis Enrique quan li diuen que el Barça ha guanyat el partit. Altres clubs, com l'Atlètic de Bilbao o el mateix Madrid, també van felicitar el Barça a les xarxes.
0: Doncs parlant del Madrid, és l'altra cara de la moneda, Arbeloa.
13: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: Era el que deia l'entrenador del Madrid després que Mbappé retirés de l'últim entrenament abans del Clàssic argumentant unes molèsties. El jugador francès va penjar a les xarxes una captura del partit quan el Barça jugava i ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. D'aquí uns minuts farem Àgora Esportiva per analitzar tot plegat amb Ramon Besa, amb Pitxi Alonso, amb Laia Tudel i Joel Díaz. I parlarem, entre d'altres, també amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que la porta recuperi el càrrec l'1 de juliol.

0: L'altre tema del dia continua sent l'antivirus. Avui el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han de completar l'operació de desembarcament de tot el passatge del creuer afectat pel brot. De moment tot va segons el previst. La novetat de les últimes hores és que un home dels Estats Units, que està tornant a casa seva, ha donat positiu d'antivirus. A la vegada hi ha dos homes més, un altre nord-americà i un francès, que tenen símptomes. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Unes 94 persones ja han abandonat el vaixell i haurien de sortir els que falten.
1: Exacte, eren 94 els d'ahir, de 19 nacionalitats, ja són pràcticament tots a casa seva, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols que van ser els primers a sortir, i com deies, comencen a sorgir símptomes entre alguns d'aquests passatgers. Ja un passatger nord-americà que ha donat positiu lleu en una PCR d'aquesta soca Andes de la infecció, un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus, i ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, informava també que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres tenia símptomes d'antivirus a l'espera d'una PCR i està aïllat en una unitat especial. Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, asseguren que s'ho esperaven, que era previsible que sortís algun cas de passatgers amb símptomes. La previsió d'avui, Ricard, és que ara mateix s'està carregant de combustible Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien vol, i també els passatgers d'Austràlia, que aquest serà l'últim a sortir a les 6 de la tarda. Amb això es donarà per conclosa aquesta operació.
0: El govern espanyol ha tret pit de l'operació i ha destacat que el govern canari no va voler participar en aquest dispositiu.
1: Exacte. La ministra García, que he de dir, vol fugir sempre d'aquesta polèmica, però ahir va qualificar d'èxit tota l'operació i va remarcar sobretot aquesta absència del govern canari.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: A banda de carregar de combustible a Londres, avui també es farà tot l'avituallament de la tripulació, tot d'aliments, perquè puguin tornar cap a Holanda.
0: Gràcies, Mònica Mas. Fins ara.
1: Bon dia.
0: I aquest xoc del govern espanyol amb el canari ha tingut un dels episodis més cridaners del cap de setmana. Entre altres coses, perquè inclou rates que neden.
3: Sí, davant les reticències del govern canari, ho deia la Mònica, l'executiu espanyol va acceptar que el vaixell no atraqués a Tenerife, és a dir, que no s'acostaria al moll i no atracaria allà. Tot això unes hores abans que hi arribés. El president canari va enviar a la ministra de Sanitat una captura de pantalla d'una recerca amb intel·ligència artificial on hi havia subratllada la frase: les rates són excel·lents nedadores. Les rates són excel·lents nedadores, deia. L'argument era que no podia autoritzar que el vaixell entrés al port perquè hi havia el risc que rates, suposadament amb el virus, saltessin del vaixell i anessin nedant fins a la costa. La ministra li va enviar pràcticament a mitjanit un estudi científic, un estudi que, per cert, en el nom de l'arxiu posava Informe Roedore, on desmuntava això. Poc després, la directora de la Marina Mercant va fer ús de l'autoritat que té i va imposar al govern canari l'entrada del vaixell.
0: I aquest informe del Ministeri insistia que el virus no l'escampen els animals, sinó les persones que se'n contaminen.
3: Sí, és important destacar-ho, això. L'antivirus és veritat que és un tipus de virus que transmeten els rosegadors, però la transmissió es produeix quan algú, quan una persona, respira aire contaminat amb virus que hi ha les partícules d'orina, d'excrements o la saliva d'animals infectats, per exemple, la pols. És en aquest sentit que la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la professora Maria Àngels Cal, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions al medi rural on hi hagi hagut presència de rosegadors.
4: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp que poden haver-hi les rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental, tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
0: Mentrestant, a Madrid, els passatgers espanyols del creuer han passat la primera nit a l'hospital on va arribar ahir per fer la quarantena. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Som 14 persones. Han accedit a l'Hospital Gómez Ulla per un circuit tancat. Han dormitjat aquesta nit a una planta reservada només per a ells, amb habitacions individuals. No rebran visites, només veuran el personal mèdic que els atén, i se'ls ha fet ja una primera PCR, encara no en sabem el resultat, que es repetirà d'aquí a 7 dies. Si algú presenta símptomes, el protocol escala immediatament i se'ls ha d'aïllar a la planta 22 d'aquest hospital militar, on hi ha 8 unitats específiques d'alt nivell, és a dir, molt més bunqueritzades, amb més protocols, i que s'han usat a crisis anteriors com el coronavirus o l'èbola. I sobre quants dies s'hi quedaran? Doncs encara no està definit. La quarantena podria arribar als 42 dies, que marca el protocol de l'ONS sobre l'antivirus. S'anirà fent seguiment cas a cas.
0: I és important remarcar que, de moment, els casos més pròxims que eren sospitosos han donat negatiu.
3: Sí, és important dir-ho, eh? Dues dones que van estar una estona al mateix avió on hi havia una dona que va acabar morint d'antivirus. Una d'aquestes dones està a Barcelona, aïllada, a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu en la primera prova PCR, com marca el protocol se n'hi farà una altra. Una dona d'Alacant, de fet, ja suma dos negatius en dues proves fetes per aquest protocol, que amb 24 hores de diferència.
0: I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
6: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però, esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado. Què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
0: Aquesta setmana tornen les protestes a l'educació. La vaga general de demà es manté, entre altres coses, perquè la conselleria no es reunirà amb els sindicats fins dijous.
13: Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat d'USTEC del Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims. I allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
13: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la conselleria considera desproporcionades.
0: I una altra mostra del malestar dels sindicats és l'amenaça de no fer colònies ni excursions si no els hi paguen. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de cara al curs que ve. Núria Valls n'és la presidenta.
15: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
0: I tot això sense oblidar la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui se'n tornarà a parlar.
13: El president Salvador Illa encapçala el Comitè de Seguretat i Justícia. La consellera d'Educació assegura que no ha encarregat cap informe als Mossos sobre els mestres. Tots els partits, incloent Esquerra, demanen més explicacions al govern.
0: I aquest malestar a l'ensenyament no és exclusiu a Catalunya. Al País Valencià, el sector comença avui una vaga indefinida convocada pels sindicats. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
16: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elxi, València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més d'ensenyament. Una, avui es reuneixen els ministres d'Educació de la Unió Europea per parlar del futur dels Erasmus. I dues, l'entitat Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, torna a alertar que la meitat dels centres públics no estan preparats per les altes temperatures. Montse Mir.
17: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
18: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat passat, des del 2023, doncs s'equivaldria un 2% del pressupost anual.
17: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21, notícia que us avança aquest programa. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
12: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que han conservat en posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
0: S'han de datar els cadàvers, que siguin de fa molts anys.
12: Sí, sí.
0: I avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
12: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva, diu, del servei, però la portaveu de Dignitat de les Vies, Anna Gómez, avisa aquí a Catalunya Ràdio que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards als trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
19: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
12: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe.
0: I també avui comença l'última setmana del judici del cas Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
20: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusol penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre judici que comença avui. El cas Innova, que investigava suposades irregularitats en el Consorci Sanitari de Reus fa 15 anys dels fets, però el judici arrenca ara. Manel Sastre.
3: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica. La majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor de 1 milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de suposades irregularitats, diversos accionistes d'Estel Audé acusen membres de la família i consellers de l'empresa d'enriquiment il·lícit en la venda d'accions.
12: Les demandes s'han presentat als tribunals de Nova York i Delaware. Es tracta d'un altre front judicial obert a la companyia que busca fusionar-se amb Puig i que a l'abril ja va pactar tancar una causa en què estava acusada de publicar informació financera falsa.
0: I és notícia de la nit. Donald Trump veu inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
21: I rebutja el document que el país ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls, i en una entrevista televisiva Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
22: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement no m'ho aconseguim. Seguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
21: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic.
0: Això mentre ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí detingut per Israel quan viatjava amb l'última flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza.
21: Saif Abu Keshek va aterrar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
23: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
21: Abu Keshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir la flotilla per intentar arribar a Gaza.
0: I avui arrenca també l'última setmana de la campanya per a les eleccions andaluses. Avui és l'últim dia per publicar enquestes.
1: I en trobem a El Mundo, a l'ABC o a la Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta, cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos també mostren que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sur, últim debat electoral entre els candidats.
0: I després de les eleccions andaluses, el govern i Esquerra podrien presentar l'acord de pressupostos.
1: Amb la idea que el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord podria incloure tres pactes polítics. Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Falta concreta quina.
0: I avui, dia decisiu per al primer ministre britànic.
21: Keir Starmer té previst el primer discurs després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals de la setmana passada, tot i que ell insisteix que no pensa plegar. La premsa parla de moviment dins del partit per buscar un canvi de lideratge.
0: I en crònica cultural hem de començar parlant de la sèrie britànica Adolescència de Netflix.
2: Per què ha arrasat els Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula, atenció, 142 milions de visualitzacions. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys.
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites tres coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: I també ahir a la nit... Eric Clapton va tornar a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona 22 anys després. I aquest cap de setmana també ha reaparegut Amaia Montero, que ha tornat a casa seva a l'Oreja de Van Gogh, uns primers concerts a casa a Bilbao.
2: El concert de dissabte, ara ho sentíem, hi va haver alguna cançó desafinada i el segon concert d'ahir diumenge ja es van eliminar, de fet, els dos temes que no havien sonat gairebé de la setlist i tot va anar una mica millor.
0: Jo crec que podríem fer un concert, ell i Jordi Évole, fer un duet, seria fantàstic.
2: A veure qui afina més. Tot això va coincidir, això sí, amb l'inici de la gira a Amèrica Llatina de Leire Martínez, que va estar 17 anys al capdavant de la banda, i Martínez es va trencar, es va posar a plorar, recordant la seva època amb el grup.
0: I parlant de teatre...
5: Si ens acostéssim a la dona... Veuríem que sota els ulls d'una marca i la nostra...
2: Perquè ja podeu veure a la sala Atrium La meitat de l'ànima, que és la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el premi Sant Jordi. Està protagonitzada per Mercè Aranega i Antònia Jaume i dirigida per Magda Puyo.
0: I ara els esports... d'aquest títol del Barça davant d'un Madrid que viu un dels pitjors moments de la seva història.
24: Davant un Arbeloa sec a la sala de premsa i trist és la imatge actual d'aquest club ara mateix.
25: Felicitar al FC Barcelona por haber ganado la Liga hoy, en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto y bueno, pues nosotros a seguir los tres partidos que nos quedan.
24: El club invoca José Mourinho.
26: No tive nenhum contacto nem com o presidente, nem com nenhuma das pessoas importantes na estrutura.
24: Florentino Pérez ha de sacsejar l'equip després de dues temporades en blanc, amb Arbelo a la banqueta, amb baralles entre Valverde i Tchouaméni, amb un Mbappé que s'ha esborrat de l'equip, Rodrigo i Mendy lesionats, Camavinga qüestionat i Vinícius molt criticat.

0: el Girona se la juga a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano.
1: Els gironins només tenen un punt de marge sobre el descens. Mitja tècnic del Girona.
2: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
1: Aquest Rayo Girona a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, jugats a primera, Atlètic Club 0, València 1, Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0, l'Arsenal, on vas a guanyar la Premier 0-1 al camp del West Ham.
0: Amb un Barça que va perdre la final de la Champions masculina d'hoquei patins.
1: Davant el Porto 3-1, l'Uni Girona eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet, empat a 73 contra el València. Marc Márquez operat de la fractura un dit del peu i dels problemes a l'espatlla dreta. Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de França i Àlex Márquez va caure. A primera ref, l'Europa empat a 3 amb el Villarreal, continua en posicions d'ascens. El Nàstic en descens amb la derrota a Tarazona 2-0.

0: D'aquí a 5 minuts, especial Agora Esportiva, avui amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Ara són les 8:31.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
5: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
4: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
6: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
7: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
10: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida, Agora Esportiva, però abans us expliquem que el matí arrenca pendent de... La repatriació dels últims tripulants del vaixell amb el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
12: Bon dia. Avui ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per aquest brot d'antivirus als seus països d'origen. Sobre les 6 de la tarda, l'últim vol cap a Austràlia acabarà tot el procés, però ara comencen a sortir símptomes entre algun passatger de l'Ondius. Un dels 17 nord-americans ha donat positiu i un altre té símptomes. I viatgen ara cap a Nebraska en un centre especial de patògens. També hi ha un possible cas entre el passatge francès que està aïllat en una unitat especial francesa.
0: Pendents del que passi a les Canàries i també pendents de l'última setmana del judici del cas Pujol. Aquesta setmana ja ha quedat vist per sentència. Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
13: Bon dia. Pesos pesants de l'empresariat català avui han de declarar davant del tribunal Carles Sumarroca, investigat pel cas 3% per presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència, o Josep Cornadó, expropietari de Copisa, una de les constructores que ha fet més obra pública a Catalunya. Luis Delso, president de l'extinta Isolux, una de les constructores més potents fa 30 anys, són algunes de les persones que declararan. S'enfronten a 5 anys de presó cadascun.
0: I aquesta hora també acaba de parlar la cap de la diplomàcia de la Comissió Europea, rebutja la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder sigui intermediari de la guerra de Rússia a Ucraïna. Brussel·les, Bruno Forte, bonjour.
14: Hola, bonjour. La líder de la política exterior europea, Kaja Kallas, recorda que l'excanceller alemany Gerhard Schröder ha fet de lobista per empreses russes vinculades al Kremlin i no veu gaire intel·ligent que Europa accepti un mediador proposat per Putin. En parlaran de tot plegat avui els ministres d'Afers Estrangers dels 27 en una reunió a Brussel·les. Kallas espera que d'aquesta trobada en surti un acord per imposar noves sancions contra els colons jueus violents a Cisjordània.
0: I avui és dia de vaga a la planta de Pasqual de Gurb, a Osona. Els treballadors s'aduren després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Gurb, Nati Adell, bon dia.
15: Bon dia. Des de les 6 del matí, una trentena de treballadors es concentren a l'entrada de la fàbrica amb pancartes on llegim Pasqual mala llet, Pasqual ens enganya, estem cremats, no pasteuritzats i volem contractes dignes. Alguns claxons també de suport, ja ho sentiu, clames perquè volen negociar, és això. La intenció és que siguin aquí fins a les 12 de la nit. Aquesta plantilla de 80 persones volen forçar justament la negociació col·lectiva, se senten desprotegits i desinformats perquè no saben què suposa realment pels treballadors passar mans a Casa Tarradellas per fer mozzarella. Alguns porten més de 20 anys aquí.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Doncs pel que fa a Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que provoca retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, això al marge dels retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària avui, que és el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha alteracions alteracions en la freqüència de pas als trens de les línies S1 i S2 perquè hi ha hagut un incident a l'estació de Sant Cugat, una persona ha baixat a la via i els Mossos se l'han endut detinguda. I pel que fa al tramvia de Barcelona, avui hi ha hagut dues avaries en dos convois que han provocat retards a la T1 i a la T4. La situació a la línia T1 ja s'ha normalitzat, però a la T4 encara hi ha demores.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
0: Punts vermells.
17: Doncs trànsit molt complicat a la ronda de dalt de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
17: Trànsit també molt dens, de direcció Barcelona, a l'A2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 del Papiol a Sant Feliu i d'entrada per la Diagonal, i la C32 des de Viladecans.
0: De seguida comentem la Lliga del Barça, l'Agroesportiva, avui amb Ramon Besa, Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
18: Doncs entrevistarem l'espontani Jimmy Jam, també parlarem de les restes arqueològiques descobertes a la Mola, com cada dilluns, secció de cor, i avui també a les 11 entrevistarem la ja exadvocada de Rosa Peral, Núria González.
19: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Doncs una setmana una mica complexa, amb molt moviment meteorològic, amb una baixada de la temperatura. Avui, però, un dia encara bastant tranquil. Sí que tenim una capa de núvols que ens està creuant en aquests moments, però s'allunyarà amb rapidesa. Per tant, avui s'anirà imposant el sol a mesura que avanci el dia, excepte en alguns llocs del nord de Catalunya, on hi haurà alguns ruixats, algunes nuvolades, bàsicament al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara les temperatures seran semblants a les d'ahir, les més altes de 25 a 26 graus. Demà dimarts, compte, perquè hi haurà tempestes a partir del migdia, fortes en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament. I sembla que dimecres i el que resta de setmana vindrà marcat per una baixada de les temperatures.
21: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
22: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Divendres, el cereal que pot ensopegar era civada. Avui dilluns comencem el ralentí. Em protegeix i m'atura alhora, de 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora, 6 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
25: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
26: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
27: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
28: Sou molt bona gent!
29: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
31: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
32: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Bon dia, Pitu.
2: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
1: A Nil el tinc definit com el meu assistent personal digital.
3: Bon dia, Jordi.
2: Una humanitat sense límits.
1: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
4: Bé, això no t'inquieta?
1: No, al contrari, em sento normal.
2: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, a Cura Esportiva, amb la Laia Tudel, amb el Pitx Alonso, amb el Joel Díaz i amb el Ramon Besa.
0: I què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
5: Avui s'ha dormit poc, avui s'ajunta que es va acabar de treballar tard i que la gent de l'esport tampoc està acostumada a aquests horaris que els convoquem a quarts del matí. I també es ve... ja es comencen a apuntar algunes coses de pot a la tertúlia en els propers minuts. Ahir es podria haver fet més mal al Madrid, a veure si n'hi ha prou o no amb aquest 2-0.
0: Però avui fots una veu de dormir, tu també, Pol?
5: Jo, bueno, jo, no només els de l'esport poden anar al camp.
0: Ja.
5: Els que no són d'esport, també.
0: Ja.
5: I també...
0: Però és un dia dur per tu, que tu que ets madridista, no? Que ets...
5: Molt duríssim.
0: Dic que...
5: Duríssim.
0: Sap greu.
5: Estem de dol. I, de fet, també s'apuntava una mica que potser hi ha més ganes de parlar del Madrid que del Barça. I hi ha moltes ganes de parlar del Barça.
0: Laia Tudel, Pitx Alonso, Joel Díaz, Ramon Besa. Bon dia, bona hora.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Us vau passar bé, Joel?
7: Molt, sí? Moltíssim.
0: Home, però haguéssim pogut repetar més, no? Ara li deia el Pitxi, que jo...
7: Sí, és veritat.
0: Haguéssim pogut matxacar-los, no?
7: I al final allò va fer una mica de pacte tàcit, de no agressió. És veritat, però vamos, ja són ganes de buscar-li tres peus al gat, eh?
0: Ara entrarem, digues, Pitxi.
8: I fins i tot felicitar el Real Madrid.
7: Això sí que no.
8: No, t'ho dic en sèrio, eh? A mi em van sorprendre que se van quedar al camp...
0: Això sí.
8: Que van anar felicitant a Hansi Flick i a cada un dels futbolistes del Barça. Sí, sí. Això és un detall que no passava amb el Real Madrid. Quan el Barça guanyava la Lliga, això no ha passat. I ahir a mi em va sorprendre molt veure com s'esperaven els futbolistes ahir al camp, anaven a fer felicitar els jugadors, a abraçades a Hansi Flick. Per això dic que felicitats, ara. La que tenen a Madrid. La que tenen a Madrid.
0: Ara en parlarem, ara en parlarem. Però abans vull saludar el president del Barça, Rafa Juste. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, Ricard.
0: I enhorabona, felicitats.
9: Moltíssimes gràcies.
8: Has dormit, Rafa?
0: Sí, això no m'ha preguntat.
9: Doncs no gaire, no he dormit gaire, perquè és allò que quan arribes a casa, després d'un dia de tantes emocions, per moltíssimes coses, doncs penses que és un somni. Vull dir que estàs vivint un somni, de veritat us ho dic, i fins i tot, bueno, encara ho penso, no? És un somni meravellós.
0: Ahir vas anar a l'Ultegas per això o no? Vas anar directe a casa?
9: No, ahir, mira, vam tenir un funeral d'una amiga al dematí, després em va comunicar la mort d'en Hansi, el vaig anar a veure, li vaig donar el pèsam, i home, no estava, aviam, estava per totes les festes, no? El món com tothom, els col·lers, suposo que van anar, i els vaig veure a Canaletes també, però vaig preferir pues, tindre aquest punt de recerca i a més això estava trist també per aquesta part humana d'una persona o d'unes persones que han perdut a certs crits, no, estimats.
0: Què significa aquesta segona lliga d'en Hansi Flick, diguéssim, de la manera com s'ha guanyat i fer-ho davant del Madrid?
9: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Mireu, primer de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, que van començar a fer ja possible que el que estem veient ara sigui una realitat, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat, i començo per aquí, tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país, i aleshores aquest home s'ho ha fet seu, està feliç, i a part de la seva seriositat, dona aquest mestratge a tots aquests xicots tan joves, que bueno, vull dir, ho necessiten, no? I ell jo crec que s'ha tingut conjuntar tot el que hi ha anat abans, aquest reguitzall de grans jugadors fets a casa, més han vingut de fora també per reforçar l'equip, i bé, vull dir, està fent, jo crec que encara queda molta part per madurar, un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, moltes vegades ho diem això, però jo ho veig amb ells quan viatjo. Vull dir, la tensió que tenien ahir abans del partit era molt gran. I bé, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
0: No sé si en algun moment per això, la mort del pare de Hansi Flick, que ara ho comentava, president, es va debatre si havia de ser a l'estadi o no, si havia de marxar abans. Vam tenir dubtes sobre aquesta gestió d'això.
9: Jo no vaig parlar amb ell, només va ser una encaixada, una abraçada sentida, no? Però jo crec, i això és el que crec jo, no m'ho he dit en Hansi, que hi volia estar. De vegades pensava en els que no hi són, jo mateix, no? I mentre anava passant el partit te'n recordes pues, dels avis, dels pares, de molta gent que no hi és, no? I això et fa emocionar moltíssim. Jo crec que a en Hansi li va passar el mateix, no? Que potser li va voler dedicar la victòria amb el seu pare, no?
0: Per cert, la renovació del Hansi Flick fins al 2028 fa dies que diu que està tancada. No sé quan es farà pública.
9: Mira, vull dir, ja ho vau veure ahir, el que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui el Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
0: I hem d'esperar gaires fitxatges de cara a la temporada vinent?
9: Doncs mira, jo avui, vull dir, ja t'he dit, t'aixeques després de dormir poc pensant que tens el millor equip del món i em vull quedar amb això avui, no? La tasca dels fitxatges correspon a en Deco, en Bojan, a l'entrenador i a molta gent, no?, que formen part d'aquesta gran família del futbol, en aquest cas esportiva, també amb Alejandro Echevarría, que ha contribuït enormement, i sobretot recalcar aquí o remarcar la figura enorme de Joan Laporta, el president, que ara la memòria és molt curta, això m'ho deia el Pep Guardiola fa temps, no? Però que fa un temps no, potser no haguéssim ni arribat, i ho dic així amb aquesta crueltat, a poder pensar que avui això és un somni perquè el club estava de ser. L'estem aixecant entre tots i també vull donar un missatge aquí d'agraïment molt, molt profund a la ficció de Barça, perquè ens ha acompanyat sempre a cada partit i la Lliga no es guanya només contra el Madrid. La Lliga no es guanya només contra el Madrid. Jo crec que jo hi porto molts anys veient futbol i hi havia èpoques que guanyant el Madrid estava tot fet. Doncs la Lliga són 38 jornades, hi ha equips que apreten moltíssim, hi haurà equips que es faran més forts de cara l'any que ve i, bueno, anem a intentar fer la Lliga dels 100 punts, que seria un altre, per mi, homenatge amb el Tito Vilanova i el que el sigui.
0: Per cert, què li sembla tot el que està passant a Madrid amb Mbappé i les baralles internes?
9: A mi em sembla el que diu el Pichi, que des d'aquí li envio una abraçada molt forta, que no sé, sap com l'estimo moltíssim, que hi ha el comportament del jugador del Madrid, sobretot del president d'honor, Pirri, que va vindre, de la junta directiva va ser exemplar, i per tant, escolta, cadascú té els problemes que té casa seva i ja té prou feina. Nosaltres ens tenim de concentrar a casa nostra i res més, no?
0: Rafa Juste, president del Barça. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies, Ricard. Una abraçada ben forta.
3: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
11: 012, la millor resposta.
12: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer això?
13: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
12: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
13: Que les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
12: D'acord. Ara mateix li dic. que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
11: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
14: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
15: Aneu massa de listos.
16: I els valencians?
15: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
14: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
17: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
18: Ha sentit el que acaba de dir?
19: Que a Mallorca no feu l'amor.
23: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Entre tots farem el Barça triomfar.
0: És que és un dia d'eufòria, però és un dia també de ressaca, Joel, perquè va acabar tard el partit. Perquè és la veu del soci.
7: No.
0: El ressaca emocional.
7: Els focs artificials ja els vaig veure que era fora del camp.
0: Ah, sí?
22: Ostres, doncs vas córrer.
7: Sí, saps per què? Honestament. Perquè vaig pensar, jo que aquestes celebracions ja n'he vist unes quantes.
0: Ja t'estàs fent gran.
7: I hi ha un moment que ja ha passat allà mitja hora, 40 minuts, i tu estàs allà dret i ja la cosa va començant a baixar d'intensitat.
22: I només hi ha familiars dels jugadors.
7: I al final dius, què faig aplaudint jo la neboda segona de Rafinha i te'n vas a casa? Doncs vaig dir, mira, saps què? Ho veuràs per la tele.
0: Home, ara mateix el que vam veure ahir, Ramon, és que hi ha una diferència bisbal entre el Barça i el Madrid.
24: Sí, és el Madrid, no sé quin, si acabarà fent una revolució o acabarà fent una cosa més suau, no ho sé, sobretot si fitxen a Mourinho, perquè ara és la sensació de que han de renovar un projecte, i al Madrid no li costa massa recórrer un entrenador que ja ha estat, ha passat amb Ancelotti, ha passat amb Zidane, i pot passar amb Mourinho. Aleshores, li convé un entrenador, diguem, de mà dura, no? Sobretot per les coses que van passant o que vas veient, no sé, lo d'aquesta setmana ha estat una revista de successos amb un club que tenia una imatge immaculada, no? Que no passava mai absolutament res, i estan més preocupats de trobar el taup que no pas d'arreglar el problema. Això em sembla gravíssim. En canvi, el Barça crec que ha fet un salt de qualitat. No oblidem que 19 de les 29 lligues han estat a partir de l'arribada de Cruyff, la del Dream Team. O sigui, el salt que fa aquest equip des de Cruyff és terrible, ja ho té una certa normalitat, i de dir, les lligues passen a... Tot i els canvis d'entrenadors, el projecte esportiu està molt clar, la gent té una idea, ara és un club d'entrenadors, quan troba un entrenador fiable les coses funcionen, i ara també sap què ha de fitxar, s'haurà de veure quins tipus de quants calés hi ha per poder contractar si un davanter centre i un central, que semblen les dues prioritats, i curiosament ha assumit que els jugadors que han tancat la Lliga pot ser que la temporada no hi siguin. Això tampoc havia passat mai, és a dir, tu veus el Rashford, veus el gol, i no saps si el Rashford continuarà, veus el Ferran i acaba contracte i tampoc se sap què passarà.
7: De Jong, fins i tot.
24: De Jong, Lewandowski, i ningú s'obre les venes, entre altres coses, perquè sí que és una plantilla que té un compromís, és molt culer, com explicava ara el president. Això fan passar que quan dius, ostres, que ells hi podien haver fet més, ells van anar per feina,

0: llunes dels dos equips, dels autocars dels dos equips fins a equivocar-se, com es van cantar els, com es va cantar els segadors, com es va cantar Capella l'himne, com es va fer el mosaic, o sigui, allò de que has tornat al Camp Nou després de vocal sí. Montjuïc també hi és. Li donaves a Montjuïc i primer havies de posar-te uns llargavistes
1: o... Després hi ha una cosa allà que és la grada d'animació. O sigui, és que canvia absolutament l'ambient de l'estadi. O sigui,
0: diguem que hi ha una comunitat ara culet, és... la gent està tranquil·la, s'està mirant, està llegint la premsa de Madrid.
1: Hi ha moments que si tu treies la grada d'animació, allò era un silenci.
2: És el que ha passat.
1: I ara allò té vida.
2: Bé, i això sobretot, la grada d'animació, és també una de les coses que els jugadors es nota que han trobat a faltar i que valoren molt aquesta animació, perquè són, com diu el Ramon, són molt joves, són culers i els agrada doncs, tota aquesta part d'animació, i ahir doncs, novament van anar a celebrar en part amb la grada d'animació tots els jugadors. És un equip, el Barça. La diferència amb el Madrid és que el Barça té un projecte d'ara i té un projecte sobretot de futur, i el Madrid no, ara mateix no té projecte, i el Barça és un projecte amb un líder molt clar, que és Hansi Flick, que és el segon any de Flick, és la segona lliga de Flick i segueix sent la lliga de Flick. Vull dir, tu pots recordar la lliga per jugadors, l'any passat tindries uns jugadors, aquest any tu pots destacar Joan Garcia, que s'ha confirmat que es va fitxar bé portant-lo al Barça, Eric, que ha tingut Gerard Martín a l'últim tram, vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta lliga que pots anar dient noms, Fermín com ha acabat, Gavi com ha acabat també la temporada, però al final tot això, qui ho gestiona és Flick, és a dir, quan tu hi ha tants noms que destaquen, una de les virtuts de Flick és poder treure, sempre ho hem dit aquests dos anys, no?, que treu el màxim rendiment dels jugadors, i és el que estem veient, i gràcies a com gestionar ell també els jugadors, doncs aconsegueixes que siguin aquests títols, aquest més col·lectiu, i és la segona lliga de Hansi Flick, i és un home, és un entrenador que ell ahir va tornar a fer una declaració d'amor, com ha fet tantes vegades, però potser més sentida també per tot el que li va passar de la mort del seu pare, i va veure com tot el suport que ha rebut, i després que l'afició és que es nota molt, hi ha una connexió, no només amb la plantilla, sinó amb la figura de Hansi Flick, que ara mateix és inqüestionable.
3: Pitxi. A veure, sembla molt fàcil, però no està fàcil. Recordeu els primers partits de Lliga, semblava que la marxa d'Iñigo Martínez destrossava l'equip, aquest equip ja no defensa com defensava, bum, bum. Es va perdre el Bernabéu, es va perdre Sevilla, hi havia dubtes amb l'equip, i Hansi Flick ho ha tornat a arreglar. Jo crec que el gran encert de tot és que han sortit molts jugadors de casa. Tenen un sentit de pertenència al club davant d'un rival on no hi ha jugadors nacionals pràcticament i que no poden tenir aquest sentiment de pertànyer a un club, no?
1: I del que entenen jugar contra, que és el que és jugar contra el Madrid.
3: No, és que escolta, que els xavals del Barça que han anat pujant, tots aquests fa molts anys que estan al Barça, fa molts anys que juguen al futbol base i tenen aquest sentiment, no?, de l'equip. A part d'això, crec que és el moment ideal intentar treure calés no sé d'on. Ja sé que el club econòmicament no està en la millor situació per fer esforços, però ara s'arriba un moment que en l'equip que tens, amb la joventut d'equip que tens, si encertes amb aquestes dos o tres peces, perquè de l'any passat enguany s'ha millorat en tenir millors suplents. Tens a Rashford, que t'aporta coses, però jo estic d'acord amb el fet aquest de que, bueno, ha fet el paper que requeria, però ja no el necessitem.
1: Sí. Que Rashford, per exemple, ahir va fer un golaç, però després es va créixer tant que ja es anava perdent...
4: És un jugador de moments puntuals.
3: I és aquest moment ara al Barça on amb dos o tres peces pot fer aquest equip que per mi és el que li falta. Aquest salt de qualitat per poder competir amb l'Arsenal, amb el City, amb el PSG, amb el Bayern, és el que li sembla. Que aquest Barça pot quedar campió d'Europa. Pot guanyar la Champions, aquest Barça, està bé. Però han vist el que ha passat els dos últims anys. Moments puntuals, coses puntuals. I després també, finalment, jo em vaig espantar molt el dia que es va lesionar Lamine. Perquè venia un calendari molt complicat, el Madrid jugava al camp del Betis, el Barça tenia Getafe, Pamplona i el Clàssic, i vaig dir ui, i el gol de Bellerín em va tranquil·litzar, però fins al gol de Bellerín vaig estar patint molt. L'equip sense Lamine fa ple de victòries.
1: Sí, sí.
3: Vull dir que és que tenim un entrenador que no el mereixem.
4: Sí, sí, que ens el mereixem.
3: Així de clar, no.
4: Sí que ens el mereixem. Però jo volia
3: afegir... És un autèntic crac.
4: És un autèntic crac.
3: A mi em sembla molt bé que ara surtin i agraïsquen a Ronald Koeman i a Xavi, el...

0: Em sembla molt bé, però el que veritablement ha fet sí. l'equip aquest, amb els mateixos recursos que tenien els altres, amb els mateixos recursos que tenien els altres, és Hansi.
1: Hi ha un mèrit de Xavi, que és que va apostar, diguéssim, per aquest equip, però tampoc no tenia més eines,
2: Sí, bueno, aviam.
1: Sí, sí.
2: El que has de fer. El que vull dir és que és un autèntic crac, Hansi Flick, i Hansi Flick, pràcticament cada vegada que li pregunten per fitxatges, ell reivindica la qualitat dels jugadors que té a casa. I és que ja fa dies que penso en aquesta mena de paradoxa, que és que les penúries econòmiques són les que han portat el Barça a necessitar jugadors. I això ens ha portat a fer debutar i a donar-li molts minuts, per exemple, a un tio com Gerard Martín, que no hi creia ni la seva mare, pràcticament, fa un any. I qui diu això, diu, no, l'oportunitat que ha tingut Fermín en el seu moment, la de Cubarsí, la de moltíssims jugadors. Aleshores, per algun motiu que jo puc entendre, perquè també em passa, seguim dient que és que hem de fitxar cracs, hem de fitxar jugadors contrastats, i jo penso, d'acord, però si tu veus la progressió, per exemple, de Gerard Martín, i tot el que ha jugat aquesta temporada, i que em sembla que només hem perdut un partit amb ell al camp, a mi em costa acceptar arguments que em diguin no, necessitem un central titular. Per què? O sigui, per què? O sigui, aquest noi està jugant molt bé, molt bé. El que vull dir és que la necessitat ens ha portat a jugar amb aquests jugadors. I a mi em fa por que la que entrin quatre duros ens oblidem de qui ens ha portat fins aquí. I de qui ha estat un molt bon central pel Barça quan semblava que la marxa d'Íñigo Martínez era un drama absolut.
3: Tranquil, perquè els quatre duros trigaran molt a arribar. Vull dir que doncs,
0: queden anys. Doncs, ja, no, sí, està de tranquil perquè calés donyant. Calés donyant.
1: Bueno, però
0: de tota manera...
1: Sí, Lewandowski, sí, què fas amb Lewandowski?
2: No, home, Lewandowski se li ha acabat el contracte i en principi...
3: Lewandowski ja estem esperant que triï ell. Se li ha fet una oferta molt, molt, molt a la baixa de renovació i ell dirà si el marxa o es queda.
0: Jo he estat sempre el primer defensor de Lewandowski perquè m'ha semblat un golejador. I crec que és el moment de que digui ja hi he prestat els serveis al Barça. Clar.
1: Sí.
0: I amb aquest sentit.
4: Una de les avantatges que té el Barça, em diria en aquest sentit, és que per mi Deco, que no sé si és un bon director tècnic o no, té un cert distanciament respecte a tot. Vull dir, és un tio que té una certa flema, diguem, per actuar, i les seves relacions amb Flick sembla que són prou correctes. Vull dir que i ells ja s'ho faran, no?
2: Ramon, però...
4: Que acabaran...
2: A l'hora de saber si el Deco és un bon director tècnic, hòstia, no, dubto que hi hagi gaires directors tècnics a Europa que tinguin un marge d'error tan baix, eh?
4: Sí,
2: i amb tan poc pressupost ha fet fitxatges que són miraculosos. El Cancelo, la gent dirà que no, l'ha portat el Jorge Méndez. Bueno, el Cancelo ens ha salvat al final de temporada, eh?
4: Per això vull dir que el diagnòstic que han tingut fins ara, tant Deco com Flick, a mi és el que més confiança em dona. Entre altres coses, perquè en el paper del Flick, aquest era un any molt complicat. Primer perquè l'any passat els jugadors ja havien donat la millor versió, o sigui, tothom es va sorprendre veient com jugaven aquella davantera de Rafinha, Lewandowski, Lamine, i deies, això ja no pot anar més.
0: El segon... Ramon, la cantarella aquesta de que ara ja saben com juguem, ja...
2: Sí, ja ens ha anat la mida.
4: Doncs aleshores, ell ha sabut corregir i arreglar-ho, i després sobretot una cosa que ha fet molt bé el club, que és acabar amb la cultura de la queixa i les excuses. O sigui, quan es perdia 3-0 al camp del Chelsea, quan es perdia 2-1 al camp del Madrid, quan es perdia a Sevilla, ens corregirem, tornarem, aquella confiança, el timing que té de l'entrenament, per exemple, ara està passant un detall molt curiós, en la que s'ha donat compte que s'espien els entrenaments, que algú sap com s'entrenen i les alineacions, ara les canvia. Però possible alineació de demà, tothom, algú altre equipa, i aleshores, doncs, va dir, ja sí, doncs ara us canviaran de lesió. Si tu mires tota la premsa en el món que sortia de dissabte per diumenge, l'alineació no lliga.
1: Ja.
4: Per tant, vull dir, és tan llest amb aquests detalls, que de vegades tu has d'anar buscant amb què aconsegue. Però no ens oblidem, d'altra banda, de que ell tenia una cosa molt, molt important, que és el desig. Ell no és un entrenador fitxat com ara tu vas a buscar a Mourinho que et salvi o vas a buscar algú que et doni una pàtina, sinó que ell, quan li van dir al Barça, venir, tinc ganes de venir, i a sobre et fa un diagnòstic que en la línia el que tu dius, el Xavi i el Koeman, jo crec que de vegades quan les situacions estan molt enquistades és com una màquina rentada, vas donant voltes lo mateix, no ens arriba, això no va bé, i ell va saber tenir de dir, no, si el que vostès tenen aquí, escolti, això és, a mi em va perfecte.
2: Ah, exacte, amb el que ja hi ha.
4: No haig de renegar de ningú i dir el que em falta, no, amb això hi anirem i ens ho farem. Clar, això dona una confiança als jugadors, els revaloritza i els fa sentir que justament...
2: Però, i per un president és ideal, perquè no t'està demanant fitxatges. No, no. I llavors, clar, és que Laporta deu estar enamorat de Flick. Perquè li...
4: I escolta, i ara que estem parlant del PSG i estem parlant del Bayern, la primera temporada de Flick és la que marca el camí cap on va el futbol d'avui dia. És un futbol molt més intens, és un futbol molt més ràpid, és un futbol més directe, que en això el Barça també estava encaixant. Perquè tu... És a dir, ara estem veient molt...
1: Assumint el risc de...
4: El primer any es deia que Martín això era una temeritat, que ningú jugaria. Sí. Jo ara estic veient, no estic dient...
1: I veus el Bayern copiat, que juga igual.
4: Vull dir que,
1: que la filosofia és aquesta.
4: És un entrenador que està al dia. Total, no és un entrenador que està aquí de... No,
1: aquesta és la cosa, que Mourinho segurament és un entrenador que ja amb aquest nou futbol es queda desfasat.
4: Bueno, ara veurem.
1: O no, veurem. Veurem si...
4: El que em sembla espantós ahir del Madrid, que és el comportament dels jugadors mentre el president no viatja i deixa el Pirri, un altre emblema, ara l'Arbeloa parla del Juanito, s'ha acabat a l'època del Juanito, amb tots els meus respectes per lo que és Juanito, però esclar, tu tens a Pirri, que és el que aguanta allà a peu dret tot el que està passant ahir, i l'altre està a Madrid, i un altre que no se sap, com l'Mbappé, si estava a París, perquè per les imatges de la televisió captura que fot Instagram, no tinc molt clar on era, no sé si estava en una televisió esportiva, o Ramon, estava en un... No tinc ni punyetera idea d'on exactament.
2: Si el diagnòstic del madridisme és hay que fichar a Mourinho, hòstia, és que anem molt bé.
1: Anem molt bé, sí.
2: Anem
1: sí.
2: molt bé, perquè no té cap sentit, això.
1: Són les 9 i 6. Obrir línies de telèfon, si algú hi em vol trucar també dir la seva avui a l'Àgora Esportiva, farem una àgora assembleària. 9-3-0-1-7-4-7-4. 9-3-0-1-7-4-7-4. Emilio! Radio Seu.
5: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Les 9 i 7 minuts, bon dia. L'Aseu Futbol Club és campió de segona catalana i nou equip de primera. El conjunt urgellenc s'ha assegurat el títol i l'ascens gràcies a l'empat contra el Maselles 1-1. Jugadors, tècnics i aficionats van celebrar l'èxit aquest dissabte en un maig que va omplir de gom a gom el camp municipal Emili Vicente. Un partit que ha tingut altres elements, com per exemple el passadís a Raúl García Alejo pel seu èxit amb el Sant Andreu i la celebració el dia abans del 30è aniversari de l'Edford, i que coincidia amb la celebració simultàniament de l'últim derbi de tercera catalana, amb victòria de l'Organyà 3-2 amb remuntada contra el Coll de Nargó. I a tot plegat avui a ple a l'Ajuntament de la Seu. En parlem els següents informatius, serà avui a les 7 del vespre. L'Ajuntament de la Seu de tot terme una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat per frenar l'afectació al paviment. Des del consistori justifica la mesura perquè el fort creixement de les arrels que empenyen el terra i les voreres cap amunt ha provocat una degradació dels carrers. Els serveis tècnics havien recomanat la mesura per aturar aquesta situació. Cati Plana relleva Artur Blasco al capdavant de la direcció de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. La intèrpret, investigadora i docent afirma estar agraïda i emocionada per l'oportunitat de dirigir l'esdeveniment musical i reivindica el llegat de Blasco després de 50 anys al capdavant del festival. L'Escola Municipal de Música de la Seu obre avui les preinscripcions. Les sol·licituds pel nou curs s'han de formalitzar de manera telemàtica abans del 5 de juny. El tràmit l'han de fer les persones interessades a iniciar-se en la pràctica musical o les que volen fer un segon instrument. Junts per la Seu denuncia un greuge territorial Pirineu amb els exàmens de conduir. El grup municipal exigeix en una moció que es debatrà justament avui al ple municipal el reforç immediat del servei a la capital urgellenca. La mesura de la DGT per intentar reduir el col·lapse de les proves pràctiques s'ha deixat fora d'augment 450 alumnes. Marian Lamolla serà la cap de llista d'Esquerra Republicana a la Seu d'Urgell a les municipals de l'any vinent, del 2027, per ser el primer cop que una dona lideri aquesta candidatura a la ciutat, prenent el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu de la formació a l'Ajuntament.

La Biblioteca Sant Agustí ha organitzat aquest cap de setmana una hora del conte per sensibilitzar sobre la celiaquia. A motiu del mes de la malaltia celíaca a Catalunya, Jordi Tomàs ha llegit el conte El Manelic sempre té gana, una història per a infants.

0: I els esports, a banda del tema del dia, aquest ascens i títol de la Seu Futbol Club, destacarem d'altres temes, com per exemple que l'Atlètic Club la Seu haurà d'esperar per saber si és campió de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala. Aquest dissabte va perdre 5-1 al Carràs, però manté encara el liderat a dues jornades del final. Derrotes també de l'Atlètic la Seu Urban Esport a Pons, 3-2, i del Peramola amb el Castellfollit de Riubregós per 2-13. I el CDC de Conida en bàsquet té complicada la permanència després d'haver perdut 66-82 enfront del líder del campió de ja de segona catalana masculina, el Pia Sabadell Endeos, en el que era l'últim partit de l'equip urgellent com a locals. També en bàsquet, el Montblanc Andorra sí que s'apropa a la salvació gràcies a la victòria d'aquest diumenge a casa contra el Baxi Manresa pel resultat de 104-94. Ara l'equip Andorra continua encara en zona de descens, però està empatat amb 3 equips més. I el Club Hoquei Cadí s'ha acomiadat ha jugat el seu últim partit com a local de la temporada, imposant-se l'Oxigen Sant Cugat per 5-3 aquest diumenge. El conjunt orgellenc acaba la Lliga en una meritoria setena posició amb 42 punts i complirà aquesta temporada vinent el segon any a Nacional Catalana. I el temps que continua marcat per la inestabilitat després de la pluja que ha tornat a arribar aquest cap de setmana. Aquesta tarda poden repetir-se els ruixats amb unes temperatures que, a mesura que avanci la setmana, a més, tendiran a la baixa.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La Seu Futbol Club és de primera. L'entitat urgellenca s'ha proclamat aquest dissabte campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera assoleix l'ascens directe a una de les principals divisions del futbol territorial, just per sota de la Lliga Elite de la Federació Catalana. Així és com se celebrava el títol matemàtic arribat a la penúltima jornada gràcies a l'empat 1-1 contra l'Atlètic Almacelles i en un camp municipal Emili Vicente ple de socis i aficionats que finalment van poder viure una tarda històrica pel futbol urgellenc, un partit que va començar bé per la Seu Futbol Club amb el gol marcat per Tomàs Young al minut 3 i a partir d'allà el conjunt blau va cercar el gol de la tranquil·litat, però els del Segrià van plantar cara. El marcador no es va moure més fins al descans, s'hi va arribar amb 1-0 i a la represa del Almacelles va posar moció al partit amb l'empat que marcava l'Eix Cruz al minut 55. Des d'aquell moment es mantenia la incertesa, però a la recta final els jugadors d'Ivan Vigo van saber mantenir el resultat i amb el xiulet final van poder celebrar efusivament que ja eren campions de manera matemàtica. Aquest era el moment. Molts jugadors, tècnics, directius i aficionats van saltar al camp per fer pinya i compartir aquest moment. D'aquesta manera, la Seu s'assegurava el títol i l'ascens directe a primera catalana al marge del que fes ahir el segon classificat, el Juneda, que jugava al camp de l'AM. El bloc pirinenc suma 58 punts i d'aquesta manera ja no podia ser superat per l'equip garriguenc en aquesta jornada ni tampoc a l'última. En els 29 partits disputats fins ara, l'equip blau ha guanyat 18 partits, n'ha empatat 4 i n'han perdut 7, havent sumat 47 gols en contra, a favor, volem dir, 29 en contra. La festa es completava amb una rua tot seguit pels carrers de la Seu amb jugadors i tècnics enfilats dalt d'un camió engalanat per l'ocasió amb globus blaus i blancs. No hi va faltar el capità Aleix de l'Àguila, que ara fa poc va patir una lesió de llarg abast, de la qual ara s'ha començat a recuperar, i que no es va voler perdre tampoc aquesta rua. L'equip li va dedicar aquesta victòria i aquest títol. Amb aquest so començava la rua que va fer un recorregut pel centre de la ciutat fi i va culminar el fanal de la plaça Catalunya, centre neuràlgic de la ciutat, on s'hi va fer, com sol passar en aquestes ocasions, una foto commemorativa. D'altra banda, abans de començar aquest partit, els dos equips van fer un passadís d'honor a Raúl García Alejo. La Seu Futbol Club ha homenatjat així el porter usallenc format a l'Edford i a les categories de base del Barça per la consecució del títol de segona federació i l'ascens primer de federació que, com ja havíem comentat aquí a Ràdio Seu, ha aconseguit fa pocs dies amb el seu actual equip, la Unió Esportiva Sant Andreu. Precisament el partit de dissabte va anar precedit per la festa de celebració del 30è aniversari de l'Escola de Futbol Orgèlia. Va ser divendres al vespre i centenars de persones es van congregar al camp municipal Emili Vicente per viure la desfilada dels equips d'aquesta temporada i un espectacle commemoratiu. A més, en aquest acte es va homenatjar els expresidents de l'Edford en aquestes tres dècades, Jordi Grau, que va presidir el club a la etapa inicial, entre 1997 i 2009, Joan Casanova, entre 2009 i 2013, Feliu Montó, del 2013 al 2017, i Teresa Casasses, la primera dona que ha presidit el club, que va ser-ho entre el 2017 i el 2023. La vetllada va ser encapçalada per l'actual president Jordi Porta i l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i va incloure l'actuació del grup local de batucada Tambuca. Jordi Porta ha parlat el programa Més Futbol de la nova junta, que ha arribat amb ganes de seguit davant amb el projecte.
1: Bueno, al final jo penso que hem agafat el relleu de ara que estem una mica dintre a les portes del 30 aniversari, no? Dels anteriors mandats que han hagut, recollim un relleu d'una escola molt sòlida, deixa'm dir, a nivell futbolístic, i crec que el que ens tocava a nosaltres, potser una junta que som, deixa'm dir, menys coneixedors potser de la part futbolística, però potser més coneixedors de la part de gestió, doncs crec que ens tocava i ens toca doncs, fer aquest canvi a nivell de gestió, no? I millorar-la.
0: Tornant a la Seu Futbol Club, pel que fa a la nova etapa que se li obre ara, en cas que quedi enquadrat el grup 2 de Primera Catalana, que està format per equips de la Plana de Lleida, de la Catalunya Central i de Barcelona, ja podem avançar que es trobarà amb clubs com, per exemple, l'Alpicat, el Gimnàstic Manresa, la Pirinaica, el Balaguer, el Poble Sec i el Ripollet. Actualment en aquest grup també hi ha el Borges i el Cardona, tot i que aquests dos equips ara estan lluitant per la permanència, dues jornades del final, i per tant no està clar que segueixin a la categoria. En canvi, l'Igualada i el Sant Cugat són en places de possible l'ascens segon i tercer. La Seu Futbol Club Colo així una etapa de 5 anys a segona catalana després que la temporada 2020-2021 va aconseguir l'ascens a l'actual categoria en proclamar-se campió del grup 15 de tercera en un any en què va disputar-se el primer lloc amb l'Andorra B. L'entitat fundada l'any 1920 com a Futbol Club Valira va arribar a militar a tercera divisió entre els anys 1956 i 1958, llavors amb la denominació UTSU, i en una època en què estava reforçat per molts jugadors que llavors feien el servei militar a la ciutat. Més endavant, a la dècada dels 90, va jugar 3 temporades a la primera catalana, que llavors era la divisió que hi havia just per sobre de les categories territorials, que eren primera, segona i tercera regional, i l'any 2011 aquestes 4 divisions es van reorganitzar per donar pas a les actuals primera, segona, tercera i quarta catalana. En aquest sentit, cal destacar que la Seu Futbol Club esdevindrà el primer equip de les comarques del Pirineu que juga en l'actual primera catalana. I completem aquest repàs dient que simultàniament dissabte també es va jugar l'últim derbi comarcal del grup 15 de tercera catalana amb victòria de l'Organyà per la mínima 3-2 i amb remuntada contra el Coll de Nargó. Els nargonins s'havien avançat a la primera mitja hora per 0-2 amb els gols de Luis Dos Santos al minut 10 i Joan Blanc al 31 i es va mantenir per davant fins als últims minuts. Nil García escurçava distàncies al quart d'hora de la represa al minut 61, l'empat el marcava l'Eix Carmona al 81 i a l'últim minut reglament Cristian Pérez posava per davant l'equip blanc i blau amb una diana de falta directa. Aquest era el moment d'aquest gol decisiu. Era el moment del gol captat pels aficionats i, de la seva part, el Club Esportiu Oliana ha derrotat el Coel Bellpuig per 2-0 amb gols de Gorkis Castillo i Xavier Escolies a la segona part, als minuts 62 i 74. Aquest ha estat l'últim partit com a locals pels arlequinats, tot i que aquest cop no han jugat a casa sinó a Ponts. Cal recordar que aquesta setmana passada ja han començat les obres d'instal·lació de la nova gespa artificial al camp municipal d'Oliana.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Les 9:21, d'aquí una estona tornarem amb els esports, amb la resta del cap de setmana esportiu, perquè han passat moltes més coses, però ara anem per més temes, com per exemple que tot plegat avui a ple de l'Ajuntament de la Seu. Se celebra ja aquest vespre el ple corresponent al mes de maig i, entre d'altres punts, el grup municipal de Junts per la Seu anuncia que presentarà una moció en què vol denunciar, indiquen, el greuge territorial que pateixen els solsoners del Pirineu i del Solsonès arran de la nova prova pilota impulsada per la Direcció General de Trànsit, la DGT, per intentar reduir i firmar el col·lapse dels exàmens pràctics de conduir. La mesura anunciada fa uns dies per la DGT consisteix a fer els exàmens els dissabtes, però es fan exclusivament a la ciutat de Lleida, i això obliga els alumnes de la Seu, de tot l'Alt Urgell i la Cerdanya, i també del Solsonès, a fer desplaçaments de fins a 2 hores per examinar-se, i sovint en circuits i entorns o que no han pogut provar prèviament. Junts per la Seu considera inadmissible que, davant d'un problema estructural com la manca d'examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l'Estat torni a passar per centralitzar serveis i d'aquesta manera perjudicar el Pirineu. A la formació recorda que la Seu ha estat històricament punt de referència pels exàmens de conduir per tot l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, i evita això desplaçaments innecessaris a centenars de joves i famílies. En aquests moments, els centres d'aquestes tres comarques tenen una xifra rècord de quasi 450 alumnes, molts d'ells pendents de poder fer l'examen pràctic, i Junts també destaca l'esforç que ha fet recentment l'Ajuntament, que fins i tot va assumir a prop de 25.000 euros que haurien hagut de correspondre a la DGT per digitalitzar l'aula de proves teòriques, una competència que correspon a l'Estat i de la qual encara no s'ha retornat l'import. Per tot plegat, el primer grup de l'oposició lamenta que, malgrat aquesta voluntat de col·laboració institucional i l'esforç que han fet tant l'Ajuntament com les autoescoles, el territori continuarà sent ignorat per la DGT i pel govern espanyol. La moció reclama un reforç immediat dels exàmens pràctics a la Seu, amb més examinadors i més convocatòries, i que qualsevol mesura extraordinària per reduir les llistes d'espera es desplegui també de manera descentralitzada al Pirineu. El text alhora reprova el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, per la manca de sensibilitat cap al Pirineu en una qüestió com aquesta, amb aquesta problemàtica. El portaveu de Jordi Fàbrega ha denunciat que quan hi ha dificultats sempre acaben pagant els mateixos, i en lloc de reforçar els serveis al territori s'obliga aquesta gent a marxar fora i a competir en desigualtat de condicions. Segons Fàbrega, això és un nou exemple de centralisme que pateix el Pirineu, i conclou que garantir serveis públics de proximitat és essencial per assegurar la igualtat d'oportunitats i combatre el desequilibri territorial que segueix patint el Pirineu. En l'àmbit polític, avui també destaquem que l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Seu d'Urgell, ha escollit aquest divendres, el passat del vespre, Marian Lamolla com a cap de llista a les eleccions municipals del 2027. A la Seu, la reunió ha comptat amb una participació destacada de militants que han volgut participar en aquest procediment interclau i assenyalen per definir el futur polític de la formació. Marian Lamolla, que ha obtingut el suport unànime de la militància existent, agraï la confiança i el suport perquè afirma que ho afronta com un repte personal, però també creu fermament en la feina d'equip. La política urgellenca també expressa la voluntat de crear com a projecte el que ha definit com una Seu dinàmica on pugui viure i tothom qui vulgui, i amb les mateixes oportunitats i serveis que la resta del país, i com a eixos principals del seu programa ha avançat que hi haurà l'habitatge, la cultura, l'esport i la llengua catalana. La nova candidata pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu municipal d'Esquerra Republicana Ajuntament, que ja ha manifestat el 2023 que aquest seria el seu darrer mandat al capdavant de la llista, i ara ho ha confirmat oficialment. Marian Lamolla i Miret és actualment regidor de l'Ajuntament i secretària nacional de petits municipis i entitats descentralitzades a l'executiva d'Esquerra. A més ha estat presidenta de la regional de l'Alt Pirineu i Aran entre el 2023 i 2025. És infermera de professió i ha cursat un postgrau de lideratge i governança local. La nova cap de llista també està vinculada a diferents entitats socials de la Seu i la comarca. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha iniciat una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat, a tocar de la carretera N260. El motiu és que les arrels d'aquests exemplars, que ja havien adquirit unes grans dimensions, deterioraven l'estat de la calçada, les voreres i el paviment en els carrers que hi ha en aquesta zona. Fons del consistori han explicat que, de fet, ja fa temps que s'observava una degradació dels paviments en aquell indret, amb trams aixecats per la força de les arrels que empenyen el terra cap amunt. Una situació que també començava ja a afectar els cables i connexions dels subministraments bàsics que hi ha sota les voreres xerrades, com per exemple clavegueres o cable elèctric, i davant d'aquesta situació, des dels serveis tècnics es va determinar la necessitat de retirar aquestes arrels perquè, tal com han advertit, en cas contrari el problema s'agreujaria els pròxims anys. Les mateixes fonts han remarcat els problemes d'accessibilitat que generava el fort creixement de la base d'aquests arbres perquè no s'hi complia amb l'amplada necessària a les voreres en aquell punt, que és d'un mínim d'1,80 m. Tot i aquest element afegit, des de l'Ajuntament subratllen que el motiu principal de la tala generalitzada a la zona ha estat l'agreujament de l'afectació als paviments. També han volgut puntualitzar que la mesura s'ha aprovat en Junta de Govern amb el vistiplau de tots els grups polítics representats en aquest òrgan i que posteriorment ha estat exposició pública, després de la qual ja s'ha procedit a fer-la efectiva. La trobada amb els acordionistes del Pirineu inicia nova etapa amb el relleu d'Artur Blasco. Serà substituït per Cati Plan al capdavant del festival. Després de 50 anys justos, liderant i impulsant la iniciativa, que està clau per la recuperació i projecció de l'acordió diatònica a tot el Pirineu català i que ha esdevingut una referència internacional en les músiques d'arrel, Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades. La presentació del canvi ha estat aquest divendres passat a l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb la presència de la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufac. Cati Plan afirma que està molt agraïda i emocionada per haver estat escollida i ha destacat la tasca desenvolupada per Artur Blasco al llarg de més de mig segle i el seu paper fonamental en la recuperació i transmissió de la música tradicional pirinenca. La nova directora ha reivindicat la recuperació de l'acordió diatònic quan pràcticament estava en desús i fins a fer que avui visqui una gran vitalitat amb músics professionals i ensenyament superior especialitzat. Plana també sobre allà que continua comptant amb l'acompanyament i l'assessorament de Blasco en l'organització de l'esdeveniment.
1: Doncs jo estic encantada de la vida i d'agafar aquest relleu i aquest compromís d'aquests 50 anys de història d'una trobada que, com ha dit ell, l'he vist néixer, diguem-ne, vaig néixer amb ella, d'alguna manera, i que he crescut amb ella, perquè, clar, he anat participant com a acordionista i sóc conscient, no, de totes les tasques que s'han derivat d'aquesta trobada, no? Com és la recuperació d'un instrument que és l'acordió diatònic, que pràcticament estava en desús i que l'Artur va aconseguir, doncs, que la gent gran tornés a tocar, que socialment recuperés el valor que tenia perquè havia perdut aquest valor, no? I que recuperés una cosa que és molt essencial, que és que fos un vehicle de comunicació, i crec que això ho hem aconseguit. Podem dir que a casa nostra l'acordió diatònic gaudeix d'una gran vitalitat gràcies a aquest primer pas, que va ser tornar a fer tocar la gent gran, que la gent tornés a apropiar-se a la tradició, que la gent jove s'apuntés a aprendre-ho, i que finalment ara podem parlar de professionals amb aquest instrument. Això, doncs, als anys 80 era impensable. La trobada ha fet una feina de recuperació, de divulgació a les terres pirinenques primer i després, doncs, a tot el nostre territori, i ha traspassat fronteres, no? També parlarem d'això, no?
0: Del Josep Art d'Artur Blasco, que recentment ha celebrat ja el seu 92è aniversari, es mostra content d'haver trobat aquest relleu.
2: De poder avui dir adéu com a responsable de la programació musical d'aquest festival internacional Trobada amb els acordionistes del Pirineu. I he tingut la sort de trobar a Cati Plana. Molt en resum, aquests 50 anys que han donat primera l'entrada al coneixement d'aquest univers que és la música del jovent del nostre Pirineu en temps en què el Pirineu era un desert cultural. I a través d'aquest moviment, que hem tingut el suport d'aquesta casa des del primer dia, el jovent s'ha introduït en aquest univers i ha descobert moltes coses a través de l'acordió diatònic, que no s'acaba aquí, perquè alguns d'ells, sobretot molts deixebles de la Cati, han esdevingut grans professionals i grans músics, no només amb acordió, sinó amb d'altres camps de la música, aquest univers de la música.
0: Estefania Rufac ha definit Artur Blasco com tot un referent internacional ja i ha destacat el llegat que deixa després de 50 anys al capdavant de la trobada i més de 6 dècades fent aquesta recerca de la música del Pirineu, tant en la recuperació del cançoner popular com en la creació de vincles culturals dins el Pirineu mateix i arreu del món. La vicepresidenta de l'IAI també ha subratllat la seva passió, dedicació i estima pel territori.
3: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat. No el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador i ens està deixant un gran llegat del folklore i el cançoner popular català del Pirineu. A més, ha generat confiança, ha generat vincles a nivell mundial amb els acordionistes, els acordions diatònics, i per nosaltres, per aquesta casa, és un orgull haver pogut treballar amb ell durant tots aquests anys, perquè es nota quan algú fa les coses amb passió, amb dedicació, amb estima cap al seu territori, i se li veu a ell i se li veu a totes les persones que arrossega i que mou, no?
0: La trobada amb els acordionistes del Pirineu se celebra cada any a Arsèguel des de l'any 1976 i també a la seu i d'altres indrets del Pirineu. És considerada el punt de partida en la recuperació de l'acordió diatònica a Catalunya, l'Aragó i el País Valencià, i amb els anys el festival s'ha consolidat com a espai d'intercanvi cultural a músics i festivals d'arreu d'Europa, Amèrica i també països de l'est. La trobada té signats convenis de col·laboració mútua amb els festivals Carrefour Mundial de l'Acordeon al Quebec i l'Ivan Malinin de Novosibirsk a Sibèria, una tasca en la qual la figura d'Artur Blasco està capdal i que ara Cati Plana vol continuar. Cati Plana, nascuda a Figueres el 1976, va néixer justament l'any en què es feia la primera trobada. Es va formar al costat dels vells acordionistes del Pirineu, de la mà de Blasco, i ha desenvolupat una trajectòria destacada com a intèrpret, investigadora i docent en l'àmbit de la música tradicional. És professora a l'ESMUC i al Conservatori dels Pirineus, ha format part de projectes com el Pont d'Arcalí, Somac, Els Tres Peus del Gat, o ha fet duet també amb Pau Puig, i de la seva part, Artur Blasco, nascut el 1933, ha estat essencial en la recuperació de la música tradicional pirinenca i de l'acordió diatònica a Catalunya. Ha rebut la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura Popular, i aquest any mateix el Premi Enderroc d'Honor. I no deixem l'àmbit musical per comentar que a partir d'avui dilluns i fins al 5 de juny es pot formalitzar les preinscripcions per accedir a l'Escola Municipal de Música de la Seu pel curs 2026-2027. El tràmit l'han de fer els futurs alumnes que vulguin iniciar-se en la pràctica musical o que ja tinguin coneixements i vulguin continuar formant-se. També l'han de fer els estudiants que estan a l'escola però volen fer un segon instrument. Les persones interessades s'han de fer la preinscripció de manera telemàtica a través d'un formulari que hauran de fer, en què hauran de fer constar les assignatures que volen cursar i l'especialitat instrumental. Aquest formulari podeu trobar a la notícia que hem publicat al web radioseu.cat. Els infants poden iniciar-se en la música a partir dels 3 anys amb les sessions de sensibilització i quan arriben als 7 poden cursar llenguatge musical, cant coral o estudiar diferents instruments. Entre aquests hi ha, per exemple, clarinet, contrabaix, flauta travessera, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí o violoncel. L'escola compta amb diferents agrupacions instrumentals, com ara l'orquestra d'acordions cromàtics, la Big Band, el grup de música tradicional i els grups de combos de música moderna, i d'aquests últims, a més del grup d'infants i el mitjà modern, n'hi ha un per adults. Les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d'assistir a les altres assignatures. I si el que es desitja és cantar en grup, al centre hi ha diferents grups de cant coral des dels 7 anys, passant per adolescents i adults. Són oberts a tothom i no calen coneixements musicals previs. Amb la voluntat d'arribar a tothom, i especialment als infants, l'Escola de Música inicia el darrer dimecres d'abril i els dimecres de maig concerts per l'alumnat infantil de les escoles de la Seu i Castellciutat, i també organitzen a les 3 llars d'infants de la ciutat activitats tots ells els duran a terme les professores del Departament de Sensibilització. Els ensenyaments musicals es consideren com un aprenentatge al llarg de la vida, per això no tenen límit d'edat, i per més informació, sobretot plegat, cal adreçar-se directament a l'Escola de Música, ubicada al centre Centre Cultural Les Monges, trucar al telèfon 973-35-46-39 o bé enviar un correu a info@emmlaseu.cat. Tota la informació, com dèiem, també la teniu al nostre web radioseu.cat. Tornant al cap de setmana, recordem que aquest divendres passat se celebrarà la 6a jornada jove de la Seu, que ha ofert lleure saludable, cultura i el primer mercat d'intercanvi de roba, esdeveniment organitzat per l'Oficina Jove del Torcell, i que aquest any ha fet un matí de sensibilització i a la tarda està marcada per els tallers i la música. Es va cloure la nit amb la festa jove Plançó. I encara en l'àmbit cultural destaquem que aquests dies es pot veure al Centre Cívic del Passeig l'exposició Homo Pirinensis. Té la particularitat que ha implicat unes 400 persones i és que s'ha fet una trentena d'obres conjuntament amb la participació de diversos centres educatius i espais socials de la ciutat. N'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu amb el nostre company Pep Grell, el tècnic de cultura de l'Ajuntament, Albert Galindo.
4: Sí, continua... Bueno, és una iniciativa que diguem que és una evolució del mural col·lectiu que fa força anys, pràcticament més de 20 anys que vam començar, i en el format Homo Pirinensis, doncs és el que dius molt bé, és el cinquè, i com és una iniciativa que és participativa per centres educatius i també per centres assistencials, doncs són grups que participen i per això la quantitat és gran, no? És una forma de fer participar i de donar opció i cobertura, diguem, a gent no habitual a bastar les exposicions.
5: Sí, una mica el fil de que ens explica. Són concretament 13 centres escolars de la Lurgell i la Cerdanya i 4 centres assistencials també d'aquesta zona. Per tant, doncs, la implicació de molta gent en el paraigües d'un projecte que neix a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu.
4: Sí, igual, ara Homo Pirinensis té, diguem, dos grans objectius, que és... Primer, el treball creatiu, o el procés creatiu i la diguem, execució en qualsevol disciplina de artística. I el segon objectiu és el coneixement del medi. I llavors per això es diu Homo Pirinensis, perquè és el projecte ajunte o parteix de, en aquest cas, el lema, no?, que sempre fem amb el Pirinensis, aquest cas era aquest any és arrel, pensar i estudiar, reflexionar sobre el concepte arrel i sobre l'arrel física, i a partir d'aquí fer un treball de creació, normalment col·lectiu, que també és un dels objectius, diguem, secundaris, que és treballar en grup.
0: L'exposició està instal·lada al Centre Cívic del Passeig fins al dia 30 de maig, fins a final de mes. Es pot visitar de dilluns a divendres de les 5 a les 8 de la tarda i els dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia.
6: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Les 9:40, a aquesta hora cada dia ampliem el focus a través dels titulars que trobem a la premsa. Diari d'Andorra destaca que un exministre i exambaixador liberal d'Andorra se salta un control d'alcoholèmia i acaba detingut. Va estar en l'etapa de governs liberals, no s'ha revelat el nom, i va protagonitzar dissabte a la nit aquest incident greu amb la policia que va acabar amb la detenció. Els fets es van produir a la parròquia d'Andorra la Vella. El periòdic es fa ressò de les repercussions que comença a tenir a la crisi d'Orient Mitjà, el conflicte d'Orient Mitjà, especialment pel que fa al transport i la benzina. Els experts alerten que un bloqueig prolongat podria encara més els carburants, el transport i els productes importats. I bon dia. Es fixa en un episodi històric de quan els carabiners tenien permís per disparar a matar. Dues postals d'Alfons Parisel conserven l'insòlid relat d'una topada entre contrabandistes andorrans i la policia francesa que va deixar un reguerol de morts a la muntanya. Estem parlant de l'any 1902, al començament del segle XX.

Segres fa ressò avui de la llengua pallaresa ancestral. Un estudi descobreix 5 lexemes d'origen indoeuropeu per crear els noms dels municipis, paraules que serveixen per parlar del paisatge, temes descriptius o sovint defensius i propis del Pallars.

Roger explica que l'Hospital de Cerdanya apropa als pacients la ciència de la visió amb una exposició interactiva i també destaca que un motorista ha resultat ferit lleu després de xocar amb un turisme dins el nucli urbà de Bellver de Cerdanya. I la Maia destaca que a Ponent hi ha hagut dues morts en 48 hores relacionades amb tractors. La segona ha estat aquest diumenge. A l'agenda recordem que arriben ja els últims dies per presentar treballs, per presentar originals al Premi Jules Anell de Contes Infantils, que organitzen un any més l'Ajuntament de la Seu, la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu. Cal destacar que hi ha premis en una dotació metàl·lic de fins a 5.000 euros i que hi ha 5 categories. Quatre d'elles són a la franja de 10 a 18 anys i la categoria E per a majors de 18 anys. Tota la informació a la secció de Cultura i a la nostra agenda de radioseu.cat. Demà es fa la jornada de networking al Turgell Cerdanya a partir de les 11 del matí durant el migdia al Centre Empresarial i Tecnològic, el CETAP. Jornada sobre metodologies participatives i innovació social per a la transició sostenible de territoris de muntanya organitzada per INEF Pirineus aquest dimecres a partir de les 9 del matí a la sala de Sant Domènec. Cicle Parlem d'Història, xerrada titulada Pau Clarís, de Canonge d'Urgell a president de la Generalitat, amb Llorenç Dalmau, dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Taller de teatre físic aplicat a la creació, el conflicte teatral a partir del moviment, a càrrec de Núria Llobet, els dies 14 i 15 de maig, per tant aquest dijous i divendres, i també el dissabte, a la seu d'Urgell. L'Ateneu Turgell organitza una Olimpíada Popular en el marc del seu 11è aniversari, aquest dissabte 16 de maig. Acció de neteja al voltant de Cal Morrisol, a la carretera 260, dissabte vinent, a partir de tres quarts de 10 del matí. Els participants es trobaran al quilòmetre 218 de l'N260. Taula rodona i activitats amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, dissabte a les 12 del migdia a la plaça Patalín. I primer campionat d'escacs de l'Alt Urgell, organitzat pel Consell Esportiu, diumenge vinent a les 10 del matí al Centre Cívic El Passeig. Teniu aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

Tornem als esports. La Seu Futbol Club ha estat la notícia destacada del cap de setmana a nivell esportiu i general, i la creu ha estat el Cedi Sideco Unida en bàsquet. Dissabte el Sideco Unida perdia per 66 a 82 amb el bàsquet Pia Sabadell en Deus, que ja és el campió matemàtic del grup 2 de segona catalana, i això el deixa ja en zona de descens i sense opcions de salvació quan queda ja només una jornada. El Sideco Unida té un balanç de 7 victòries i 18 derrotes. Segueix empatat amb el Mateu de Pereber, que també ha perdut aquesta penúltima jornada, i també està en zona de descens, igualment descendís matemàticament, en aquest cas ja des de fa dies, el Tàrrega i el Papers Bellpuig, que només han guanyat 2 partits dels 25 disputats. El Cedis ara està a 3 victòries del desè classificat, el Bàsquet Molins, i per tant no sé que hi hagi canvis en l'organització de les categories per de la categoria de segona catalana. A l'última jornada, el Cedis de Cònida ha de jugar a la pista del Cerdanyola Noroil aquest dissabte vinent al vespre. Sí que està salvat el Cedis Cefausa, el sènior B femení, que aquesta darrera jornada, ahir diumenge, ha guanyat a casa contra el Bertitó Balaguer per 56 a 52. Un partit en què cap dels dos equips no s'hi jugava res ja, perquè tots dos estan salvats. Amb aquesta victòria, el Cedis Cefausa ha de fer pujar fins a la 8a posició, amb un balanç de 12 victòries i 13 derrotes, mentre que el Bertitó Balaguer és desè, amb 11 victòries i 14 derrotes, però just al límit de la salvació. Si no hi ha canvis, perdona la categoria, el Maristes 11, el Cornellà BF 12, el Sant Ignasi 13 i el Gefsaps 14. El campió de grup és el Prat Montibello, i com dèiem, el Cedis Cefausa es manté a segona catalana. I en futbol, l'Atlètic Club La Seu haurà d'esperar una jornada més per saber si es proclama campió de la divisió d'honor català i, per tant, aconsegueix l'ascens de categoria. Aquesta jornada ha perdut per 5-1 al Carràs, però manté el liderat a 2 jornades del final i també està ben posicionat per aconseguir l'ascens de categoria, tenint en compte que pugen els 2 primers d'aquest grup de nacional de divisió d'honor catalana. Dissabte també hi va haver derrotes de l'Atlètic Club La Seu Urban Esport a punts per 3-2 i del Pere Mola amb el Castellfollit de Riubregosa per 2-13. I aquest diumenge el Club Hoquei Cadí ha tancat ja la temporada en què ha debutat a Nacional Catalana i ho ha fet de manera brillant, imposant-se l'Oxigen PHC Sant Cugat per 5-3. Això ha permès al conjunt urgellenc acabar la Lliga en una meritòria 7a posició amb 42 punts i aconseguint de sobres la permanència a la categoria que ha estrenat en guany. Per tant, doncs, continuant una segona temporada el Club Hoquei Cadí a Nacional Catalana. I tornem al bàsquet per comentar que el Morabanc Andorra manté encara les opcions de salvació quan resten ja només 4 jornades de la Lliga ACB. Els andorrans segueixen encara en zona de descens, 17a posició, però estan ara empatats amb 3 equips més. Són el Sant Pablo Burgos, 14, el Dreamland Granada, 15, i el Casademont Saragossa, que ara ha caigut a la 16a posició. Tots 4 estan amb un balanç de 9 victòries i 21 derrotes, per tant, màxima igualtat en aquesta lluita per la permanència. Ahir, l'Andorra va vèncer a casa de manera brillant, 104-94, contra el Baxi Manresa, i d'aquesta manera manté encara les opcions de salvació. Tot el que va ser gràcies a un partit força consistent, en què l'Andorra va dominar els 3 primers quarts. El Manresa només va escurçar distàncies a l'últim període, però amb l'equip local mantenint els tempos i mantenint aquest avantatge. Pustoboy va ser el màxim notador i jugador destacat del partit amb 27 punts. Pel que fa als rivals directes, el Dreamland Gran Canària va guanyar d'un sol punt a la pista de l'Unicaja, un rival teòricament superior, mentre que el Sant Pol Burgos perdia a la pista del Barça per 91-76, i el Casademont també ha caigut en aquesta jornada i ho ha fet contra el Coel, que viuen Granada, per 74-85. Queden ja només 4 jornades de la Lliga CB.

I afegim encara aquest extens resum de la jornada que el Futbol Club Andorra confirma la bon tram final de temporada amb una golejada 5-1 contra les Palmes. Ha estat aquest cap de setmana ahir mateix i això deixa de moment l'Andorra en desena posició, encara a la zona tranquil·la, amb 58 punts. La recta final ja d'aquesta Lliga de Segona Divisió. Queden només 3 jornades.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Matí amb núvols i boires després de la pluja que ha seguit en aquestes darreres hores, aquest cap de setmana, i amb alguna clariana ara mateix, i és que es manté la tònica de ja fa molts dies, matins amb alternança de sol i núvols, i tardes en què poden tornar a aparèixer els ruixats, tant aquí l'Alt Urgell com a la resta de les comarques del Pirineu. Avui s'espera que novament la màxima torni a estar al voltant dels 20 graus, però no passarà dels 20 graus, i els ruixats, com dèiem, possibilitat de ruixats aquesta tarda. Demà pujarà una mica la temperatura en alguns punts del Pirineu perquè al matí hi haurà més estones de sol, es pot arribar a sort als 22, però aquí la Seu encara es mantindrà al màxim amb 20 graus, a Puigcerdà s'esperen 18, també pujarà una mica les mínimes, estaran entre els 6 i els 7 graus, però demà a la tarda nova tongada de ruixats que aquesta vegada seran més extensos, poden afectar, seran dispersos, però poden aparèixer gairebé a qualsevol punt de Catalunya. I aquesta setmana, si es compleix en les previsions, estarà marcada per la tendència a la baixada de temperatures, sobretot a partir de dimecres, i poden tocar fons entre divendres i dissabte. Dimecres, de moment, hi ha un nou episodi de ruixats que són més probables, en aquell cas, al sud de la comarca i a tota la zona prepirinenca.

0: Aquest matí tenim 11 graus a la Seu, també a Organyà i a Oliana, 9 graus i mig a Alinyà, a Puigcerdà i a 7 graus i mig, 11 a Sort, 12 a Trem, 10 al Pont de Suert i 10 també a Viella. I continua el fred d'alta muntanya, on hi segueix nevant. Prova d'això és que aquest matí hi ha 2 graus i mig negatius a Boitaull, 0 graus al pic de Salòria, 1 grau tot just a la Tosa d'Alp, 4 a Prat de Guiló, mig grau a Port del Comte o 2 graus a la Bonaigua. Mig quart per les 10, a les 9 i 53 minuts d'aquest dilluns 11 de maig. De moment ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a les 10 en xarxa i previsió del temps ampliada amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons

0: El Departament de Salut també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
1: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenim en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i, a més, són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
0: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
1: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
0: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien

0: modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. La Seu Futbol Club és de primera. L'entitat d'Urgellenca s'ha proclamat aquest dissabte campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera assoleix l'ascens directe a una de les principals divisions del futbol territorial, just per sota la Lliga Elit de la Federació Catalana. El títol matemàtic arribava dissabte a la penúltima jornada gràcies a l'empat 1-1 contra l'Atlètic Almacelles en un camp municipal Emili Vicente ple de socis i aficionats que finalment van poder viure una tarda històrica pel futbol urgellenc. El partit ja va començar molt bé per la Seu, que marcava mitjançant Tomàs un al minut 3. A partir d'allà el conjunt blau va buscar el gol de la tranquil·litat, però els del Segrià van plantar cara, es va arribar al descans amb 1-0 i l'Almacelles empatava al minut 55 amb Aleix Cruz. Des d'aquell moment es va mantenir la incertesa, però la recta final els jugadors d'Ivan Vigo van saber mantenir el resultat i amb el xiulet final podien celebrar efusivament que ja eren campions de manera matemàtica. La Seu ja té signat, doncs, el títol i l'ascens directe a primera catalana al marge del que faci el Juneda, que ahir jugava amb l'AM. L'equip pirinenc té 58 punts, a més tenia el gol a Bereix favorable, i la festa es va completar amb una rua pels carrers de la Seu, amb jugadors i tècnics enfilats dalt d'un camió engalanat per l'ocasió amb globus blaus i blancs. El recorregut va culminar al final de la plaça Catalunya, centre neuràlgic de la ciutat, on s'hi va fer una nova foto commemorativa. A més, abans de començar el partit, s'havia fet un passadís a Raúl Garcilejo, el porter urgellenc, format a l'Edford i a les categories de base del Barça, que ara fa pocs dies ha aconseguit el títol de segona federació i l'ascens a primera federació amb el seu actual equip, el Sant Andreu. I, d'altra banda, divendres al vespre, el camp municipal Emili Vicente també va viure la celebració del 30 aniversari de l'escola de futbol Orgèlia. Durant l'acte es va homenatjar els expresidents de l'Edford en aquestes tres dècades, Jordi Grau, Joan Casanova, Feliu Montó i Teresa Casasses. De la jornada de futbol hi afegim que, a més, simultàniament a aquest partit transcendental del Seu Futbol Club es jugava l'últim derbi comarcal de la temporada tercera catalana i l'Organyà va vèncer per 3-2 contra el Coll de Nargó. Els nargonins s'havien avançat a la primera mitja hora per 0-2, però l'Organyà va remuntar i va acabar guanyant amb un gol de falta directa de Cristian Pérez a l'últim minut reglamentari. I afegim que l'Oliana ha derrotat el Coel Bellpuig per 2-0 en un partit que no ha jugat al seu camp, sinó a punts, perquè recordem que ja ha començat el treball d'instal·lació de la nova gespa artificial a Oliana. L'ascens de la Seu Futbol Club tema destacat del dia, però n'hi ha d'altres, perquè ha tot plegat avui a ple de l'Ajuntament de la Seu. Serà a les 7 del vespre, ple ordinari del mes de maig, i entre altres punts hi debatrà modificacions de les ordenances fiscals, concretament les relatives a la taxa d'expedició de documents administratius, l'estacionament controlat de vehicles a la via pública, és a dir, la zona blava o verda, i la taxa d'entrada i visites a l'espai Armengol. En aquesta primera part també se sotmetrà a votació l'aprovació inicial d'una modificació de l'ordenança general de circulació i la modificació dels membres del Comitè de Seguretat i Salut, a més de les bases per la nova convocatòria d'ajuts a autònoms, la gestió de recollida d'animals, el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i una modificació del Pla General Urbanístic al sector de Cal Tonipal. I en l'apartat d'emocions, Junts per la Seu anuncia que presentarà una petició per denunciar el greuge territorial que pateixen ara mateix els alumnes de l'Alt Pirineu i el Solsonès pel que fa als exàmens pràctics de conducció que fa la Direcció General de Trànsit per intentar reduir el col·lapse dels exàmens pràctics que hi ha des de fa temps. Han decidit fer els exàmens en dissabte, però exclusivament a la ciutat de Lleida, i això obligarà els alumnes d'Alt Urgell, la Cerdanya i d'altres comarques pirinenques, com el Solsonès, a fer desplaçaments de fins a 2 hores per examinar-se i sovint en circuits i entorns que no han pogut provar abans. Junts considera inadmissible que, davant d'un problema estructural, com la manca d'examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l'Estat torni a passar per centralitzar serveis perjudicant el Pirineu. I recorda que la Seu sempre ha estat punt de referència pels exàmens de conduir, especialment per l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, que entre aquestes tres comarques ara mateix tenen una xifra rècord de quasi 450 alumnes, molts d'ells pendents de poder fer l'examen pràctic. I encara en l'àmbit municipal, avui destaquem que l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha escollit Marian Lamolla com a cap de llista per les eleccions municipals del 2026 de la Seu. La reunió va comptar, indiquen, amb una participació destacada de la militància que va mostrar el suport unànime a la candidatura de Lamolla, que ha dit que ho afronta com un repte personal, però també creiem fermament en la feina d'equip i amb la voluntat de crear com a projecte una seu dinàmica on pugui viure i tothom qui vulgui amb les mateixes oportunitats i serveis. Ha dit
que els eixos principals de la seva candidatura seran l'habitatge, la cultura, l'esport i la llengua catalana. Francesc Viaplana ja havia suggerit el 2023 que aquest seria, aquesta seria la seva última legislatura al capdavant del grup d'Esquerra Republicana i ara ho ha confirmat oficialment. La trobada amb els acordionistes del Pirineu inicia nova etapa amb el relleu d'Artur Blasco i ara la direcció l'assumirà Cati Plana. Després de 50 anys liderant i impulsant una iniciativa clau per la recuperació i projecció de l'acordió diatònic i de referència internacional ja dins les músiques d'arrel, Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades. Cati Plana afirma que està molt agraïda i emocionada i ha destacat la tasca desenvolupada per Artur Blasco al llarg de mig segle i el seu paper fonamental en la recuperació i transmissió de la música tradicional pirinenca. La nova directora reivindica la recuperació de l'acordió diatònic quan pràcticament estava en desús fins a fer que avui visqui una gran vitalitat amb molta gent jove que s'hi incorpora i amb músics professionals i ensenyament superior especialitzat. Artur Blasco ha explicat que han esperat fins que han trobat la persona indicada per fer el pas al costat i ha definit Cati Plana com ara mateix la figura número 1 del país en aquest instrument. I els esports, part d'aquest ascens de la Seu Futbol Club, expliquem que si la Seu Futbol Club està a la cara, la creu és el Cedi Sideco Unida, perquè cap de setmana ha confirmat el descens de categoria. Si no hi ha canvis d'última hora, aquesta pròxima temporada el Sideco Unida jugarà a la primera territorial perquè ha confirmat que quedarà en zona de descens de segona catalana. Mateix és en 11a posició, amb un balanç de 7 victòries i 18 derrotes. S'ha empatat amb el Mata de Pere i tots dos ja no poden atrapar el desè classificat, el Bàsquet Molins, que té 3 victòries més. El descens es confirmava aquest cap de setmana amb la derrota per 66-82 contra el rival més difícil, el Pia Sabadell Endeos, que és matemàticament campió de segona catalana. El Cedis Fausa, del seu part, sí que ha guanyat, jugava contra el Bartito Balaguer. Tots dos equips ja no s'hi jugaven res perquè ja tenen assegurada en aquest cas la permanència segona catalana femenina. Del cap de setmana també destaquem que l'Atlètic Club La Seu haurà d'esperar per saber si es proclama campió de la Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala. Aquest cap de setmana ha perdut per 5-1 al Carràs, però encara manté el liderat quan resten 2 partits per jugar. Dissabte derrotes també de l'Atlètic La Seu Urban Esport a punts per 3-2 i del Peramol amb el Castellfollit de Riubregós per 2-13, això pel que fa a la tercera catalana. I en hoquei patins, el Club Hoquei Cadí ha acabat ja la temporada en què ha debutat a Divisió Nacional Catalana d'Hoquei Patins i confirmant de manera brillant la continuïtat de la categoria. Aquest diumenge s'ha acomiadat davant l'afició i amb una brillant victòria 5-3 contra l'Oxigen PHC Sant Cugat. El conjunt orsellenc ha acabat la Lliga en una meritòria 7a posició i amb 42 punts i, per tant, doncs, complirà una segona temporada a la Divisió a la Nacional Catalana. En esports hi afegim 12 punts més referents als principals equips d'Andorra perquè el Morabanc manté encara les esperances de salvar la categoria de la Lliga CB. Aquest diumenge ha guanyat de 10 punts, 104-94 contra el Baxi Manresa i d'aquesta manera encara està en zona de descens 17è, però ara empatat amb 3 equips més. Són el San Pablo Burgos que és 14è, Dreamland Gran Canària 15è i Casademont Saragossa 16è. Aquesta jornada el Dreamland Gran Canària ha guanyat, però han perdut el San Pablo Burgos, ho ha fet contra el Barça, i ha també perdut el Casademont Saragossa, i això permet al Morabanc mantenir esperances de salvació, tot i que té el bàsquet a veraix desfavorable amb aquests 3 equips. Just per damunt de tots ells hi ha el Baxi Manresa, 12, i el Heipos Lleida, que amb la victòria d'aquest diumenge contra el Bilbao ja té molt a prop la salvació. I de l'esapartat, el Futbol Club Andorra ha golejat aquest cap de setmana, aquest diumenge, Les Palmes per 5-1 i d'aquesta manera confirma el bon final de temporada. És en desena posició de segona divisió, la categoria de plata, quan resten ja només 3 jornades.

0: Llueix el sol tímidament aquest matí a la Seu. El dia ha començat amb força núvols i boires, fruit de la pluja i de tota la humitat acumulada aquest cap de setmana, que ha tornat a ser plujós, com ja s'havia anunciat, i una tònica que, de moment, sembla no tenir aturador. Continua la mateixa tònica de ja fa molts dies, que ja arrossegàvem del mes d'abril, i, a més, ara, amb tendència a la baixada de temperatures, sobretot de cara al cap de setmana. De moment, aquest matí, tenim a la Seu una temperatura de 12 graus, 14 a Organyà, arriben els 15 a Oliana, 11 i mig a Alinyà. Més dades del Meteocat, 11 graus a Puigcerdà, 14 a Sort, 14 també a Tremp i al Pont de Suert i 14 i mig a Viella. I la notícia d'aquests dies és que aquesta pluja és neu a alta muntanya. Ho segueix sent-ho durant aquests dies i això ho demostra que ara mateix hi ha tot just un grau sota zero a Boït a Ull, un de positiu al Pic de Salòria o dos a la Tosa d'Alp, temperatures una mica més altes, però no gaire, a d'altres punts com els 3 graus de Port del Comte, 4 i mig a la Bonaigua i 2 i mig a Cert Escant. I el que dèiem, la previsió per aquests dies apunta a una tònica molt semblant a la de ja fa molts dies i setmanes ja. Les màximes avui al migdia estaran al voltant dels 20 graus, i és que hi arriben, com a molt pujaran fins als 22 que s'esperen a Tremp. Aquí a la Seu s'espera una màxima de 20-21 graus. I aquesta tarda, nou episodi de ruixats. Són més probables a comarques veïnes, al Pallars Sobirà de Cerdanya, però també poden arribar, sobretot, aquí al nord de la comarca. Per tant, no és descartable que arribin també aquí a la Seu. I aquesta nit vinent, les mínimes en la línia de ja fa molts dies, al voltant d'entre 5 i 7 graus, aquí a la Seu s'espera una mínima de 6, i demà novament màxima de 20 graus aquí a la Seu, pot arribar a Sort als 22, i a la tarda de demà un nou episodi de ruixats que aquesta vegada poden ser més intensos que avui, i més extensos, perquè de fet afectaran gairebé tot Catalunya, seran dispersos però poden aparèixer a qualsevol punt del país, i el Meteocat parteix que, sobretot a la Catalunya central, poden ser en forma de calamar-se. Per dimecres, el dia ja començarà un altre cop amb núvols i boires, fruit d'aquest alt nivell d'humitat que hi ha acumulat des de fa dies, i nou episodi de ruixats dimecres a la tarda. Aquesta vegada serà més probables al sud de la comarca, al voltant d'Organyà o d'Aliana, i també a tota la zona primerenca, en punts del Solsonès, el Berguedà, i també arribant fins al Ripollès i a la totalitat de les comarques de Girona. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Guilanya, avinguda Guillem Graell 16. Les 11 i 17, moment ja de tancar aquest butlletí informatiu d'aquest dilluns 11 de maig. Avui celebra Sant Anastasi. Tornem amb més notícies ampliades a les 12 i també a la 1 a l'informatiu migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, a motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se.

0: en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a casa Tarradellas o si, per contra, decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12:03, bon dia. Butlletí informatiu a Ràdio Seu amb els titulars que ampliarem a l'ona. La Seu Futbol Club s'ha proclamat campió de segona catalana i d'aquesta manera és nou equip de primera catalana. El conjunt urgellenc s'ha assegurat el títol i l'ascens gràcies a l'empat de dissabte 1-1 contra el Maselles. Jugadors, tècnics i aficionats van celebrar l'èxit en un maig que va omplir el camp municipal Emili Vicente. Una jornada en què, més a més, abans de començar el maig es va fer un reconeixement a Raúl García Alejo, que ha aconseguit el títol de segona federació i l'ascens a primera federació amb el seu actual equip, el Sant Andreu, i anava precedit, a més, per la celebració divendres al camp municipal del 30è aniversari de l'Edford. L'acte es va homenatjar els expresidents de l'entitat, Jordi Grau, Joan Casanova, Feliu Montó i Teresa Casasses. Del futbol hi afegim que el partit del Seu Futbol Club va coincidir amb l'últim derbi comarcal de la temporada, a tercera, amb victòria amb remuntada de l'Organyà 3-2 contra el Coll de Nargó. El matx es va decidir amb una falta directa a l'últim minut i l'Oliana ha derrotat el Coel Bellpuig per 2-0, un partit que l'Oliana no ha jugat al seu camp sinó a punts perquè ja han començat els treballs per instal·lar gespa artificial al camp municipal olianès. Avui també destaquem que avui a ple l'Ajuntament de la Seu i, entre altres punts, hi ha de debatre modificacions a les ordenances fiscals i a l'ordenança de circulació. L'ordre del dia d'aquest dilluns també inclou punts relatius als ajuts autònoms, la gestió de la recollida d'animals i el pla local de prevenció d'incendis. I Junts per la Seu ha presentat una moció en què vol denunciar un greuge territorial al Pirineu pel que fa als exàmens de conduir. El grup municipal exigeix en una moció que es debatrà aquest vespre el reforç immediat del servei a la capital del Turgell, i és que la DGT ha centralitzat els exàmens a Lleida, afirmen, per intentar reduir el col·lapse de les proves pràctiques, però ha deixat fora 450 alumnes. En l'àmbit municipal avui també destaquem que Marian Lamolla serà la cap de llista d'Esquerra Republicana a la Seu d'Urgell a les municipals del 2027. Serà la primera vegada que una dona lidera la candidatura republicana a la capital del Turgell. Lamolla pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu de la formació a l'Ajuntament. L'Ajuntament de la Seu ha iniciat una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat per frenar l'afectació al paviment. Des del consistori, concretament des dels serveis tècnics, han justificat la mesura perquè el fort creixement de les arrels que empenyen el terra i les voredes cap amunt ha provocat una degradació dels carrers. Per això ja havien recomanat anteriorment la mesura per aturar aquesta situació. Cati Plana ha rellevat Artur Blasco en la direcció de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. La intèrpret, investigadora i docent afirma estar agraïda i emocionada per l'oportunitat de passar a dirigir l'esdeveniment musical i ha reivindicat el llegat de Blasco després de 50 anys al capdavant del festival i més de 60, recuperant la música d'acordió i el cançoner del Pirineu. I l'Escola Municipal de Música de la Seu obre avui les preinscripcions. Les sol·licituds pel curs 2026-2027 s'han de formalitzar de manera telemàtica a partir d'avui i fins al 5 de juny. El tràmit l'han de fer les persones interessades a iniciar-se en la pràctica musical o les que vulguin fer un segon instrument. En Pirineu destaquem que un exministre i exambaixador del govern andorrà, Abel de Canillo, ha estat detingut aquest cap de setmana en protagonitzar un incident greu amb la policia que va acabar amb la detenció. Va ser perseguit per les carreteres a l'alçada d'Andorra la Vella i va saltar-se un control d'alcoholèmia.

I els esports, a part d'aquest èxit de la Seu Futbol Club, avui també destacarem que l'Atlètic Club, la Seu, en futbol sala, manté les opcions de ser campió de divisió de nord catalana, o, si més no, com a mínim, de confirmar l'ascens a la categoria superior. Aquest cap de setmana ha perdut clarament per 5-1 contra el Ponent Futsal Alcarràs, però tot i això manté el liderat, ara això sí, amb només 2 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibre. Queden 2 jornades per acabar aquesta competició de divisió d'honor catalana. Tercer està el futbol sala Amposta amb 49 punts.

0: I es complica la permanència pel CEDIS Sideco Unida, que té molt complicada la continuïtat a segona catalana masculina després d'haver perdut amb el campió ja d'aquest grup, el bàsquet Pia Sabadell en Deos, en partit jugat aquest cap de setmana. De la seva part, el CEDIS Fausa sí que ha guanyat pel resultat de 56-52 aquest diumenge contra el Bertito Balaguer. En aquest cas, tots dos equips ja tenien assegurada la permanència. També en bàsquet destaquem que el Morabanc Andorra manté les opcions de salvació, tot i que continua encara en zona de descens. És 17è, però aquest diumenge ha perdut contra... ha guanyat, volem dir, contra el Baxi Manresa per 104-94 i ara està empatat amb tres equips més en la lluita per la salvació. Són el Sant Pol Burgos, 9è, ha perdut el Burgos amb el Barça aquest diumenge, el Dreamland Gran Canària, que és 15è, i el Casademunt Saragossa, 16è. Queden només 4 jornades. Del seu part, el Club Hoquei Cadí ha acabat ja la Lliga de Nacional Catalana, categoria en la qual debutava enguany i continua un any més en aquesta divisió. Aquest diumenge s'ha acomiadat davant l'afició amb una brillant victòria 5-3 contra l'Oxigen PHC Sant Cugat. I tornant al futbol, i afegim que la segona divisió, el Futbol Club Andorra, continua amb la seva bona segona volta. Aquest diumenge ha golejat la Unió Deportiva Les Palmes per 5-1 i ara mateix és en desena posició de la divisió de plata, només 3 jornades del final. I el temps, amb la inestabilitat que continua sent protagonista des de ja fa molts dies, sí, no serà una excepció aquesta setmana. Continua la tònica d'aquesta primavera. Aquesta tarda poden aparèixer nous ruixats. Les màximes aquest migdia arribaran com a molt fins als 21 graus, és el que s'espera aquí a la Seu, mentre que demà, situació molt semblant, matí més assolellat demà, això farà, pot fer que pugi la temperatura en el cas de sort fins als 22 graus, però demà a la tarda nova tongada de ruixats dispersos, però que poden aparèixer de fet en qualsevol punt de Catalunya i poden ser amb calamar-se més a la Catalunya central. Aquí a la Ceuta i a la comarca també pot ploure amb intensitat, no ho farà tant dimecres, però no es descarta que també hi hagi algun ruixat. Les 12:10, és tot moment en aquest butlletí, tornem a més notícies ampliades a l'ona, l'informatiu migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és l'una. La Seu Futbol Club s'ha proclamat campió de segona catalana i ja és nou equip de primera catalana. El conjunt urgellenc s'ha assegurat el títol i l'ascens gràcies a l'empat de dissabte 1-1 contra el Maselles. Jugadors, tècnics i aficionats van celebrar l'èxit en un maig que va omplir el camp municipal Emili Vicente.
0: Titulars.
1: Cap de setmana històric pel futbol urgellenc, que a més va anar precedit per la celebració del 30è aniversari de l'Edford, i abans del partit de dissabte es va fer també un reconeixement a Raúl García Alejo per haver aconseguit el títol de segona federació i l'ascens a primera federació amb el seu actual equip, el Sant Andreu. Tot plegat ho repassem a l'inici de l'informatiu. Encara pel que fa al futbol, recordem que tot plegat dissabte també es va jugar l'últim derbi comarcal de la temporada tercera catalana. Victòria de l'Organyà amb remuntada 3-2 contra el Coll de Nargó, i l'Oliana superava el Coel Bellpuig per 2-0. Avui també destaquem que avui a ple de l'Ajuntament de la Seu debat modificacions de les ordenances fiscals i l'ordenança de circulació. L'ordre del dia també inclou punts relatius als ajuts autònoms, la gestió de recollida d'animals i el pla local de prevenció d'incendis. I a l'apartat de mocions, Junts per la Seu ha presentat un text per denunciar un greuge territorial al Pirineu ara mateix amb els exàmens de conduir. El grup municipal exigeix que la DGT reforci immediatament el servei a la capital del Tursell després que darrerament ha centralitzat els exàmens a Lleida.

i de cosa que obliga els alumnes a fer desplaçaments innecessaris. I a l'àmbit municipal avui també destaquem que Marian Lamolla serà la cap de llista d'Esquerra Republicana a la Seu d'Urgell a les municipals del 2027. Serà el primer cop que una dona lidera aquesta candidatura a la capital del Urgell. Lamolla pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu de la formació a l'Ajuntament. L'Ajuntament de la Seu, d'altra banda, ha endegat una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat per frenar l'afectació al paviment. Des del consistori han justificat la mesura perquè el fort creixement de les arrels, que empenyen el terra i les voredes cap amunt, ha provocat una degradació dels carrers. Els serveis tècnics havien recomanat la mesura per aturar aquesta situació. Cati Plana, dirigida des d'enguany la trobada amb els acordionistes del Pirineu, relleva Artur Blasco, que s'han encarregat al llarg de 50 anys. La intèrpret, investigadora i docent diu estar agraïda i emocionada per l'oportunitat de dirigir l'esdeveniment musical i ha reivindicat el llegat de Blasco després de 50 anys al capdavant. I l'Escola Municipal de Música de la Seu obre avui les preinscripcions. Les sol·licituds pel nou curs s'han de formalitzar de manera telemàtica des d'ara fins al 5 de juny. El tràmit l'han de fer les persones interessades a iniciar-se en la pràctica musical o les que vulguin fer un segon instrument.

0: La policia andorrana comunica de cap de setmana la detenció d'un veí de Canillo que es va saltar un control d'alcoholèmia. Posteriorment, altres s'han dit que es tracta d'un exministre i exambaixador del govern d'Andorra. La població resident a Andorra s'enfila fins a les 89.500 persones gairebé a l'abril, amb un augment de 1.600 habitants respecte a l'any passat. I els esports i el Futbol Club està a la cara de la jornada. La creu ha estat el Cedi Sideco Unida, que té pràcticament coll avall el descens de categoria. Ha perdut amb el Pia Sabadell en Deus. Està en 11a posició i ja no pot atrapar el Bàsquet Molins, que marca el límit de salvació. El Cedi Sefausa, del seu part, ha guanyat per 56-52 amb el Bertito Balaguer a l'últim partit de la temporada a casa. I en bàsquet d'informació d'última hora, i Noa Gervasini clou una etapa de 2 anys al Cadí la Seu. La base andalusa, que ha estat una de les peces clau per la permanència a la Lliga Femenina, és la primera baixa confirmada després que ha finalitzat ja la temporada. En bàsquet avui també destacarem que el Morabanc Andorra continua en zona de descens a la CB, però amb una mica més d'opcions de salvar la categoria. Aquest diumenge ha guanyat contra el Baxi Manresa i ara està empatat en 3 equips més, entre ells el Sant Pablo Burgos, que és 14. I en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu ha perdut aquesta jornada per 5-1 al Carràs i ara manté el liderat amb 55 punts, tot i que ara amb només 2 punts d'avantatge sobre el Solsona Guixers Fibra, quan queden 2 jornades. Dissabte també hi va haver derrotes de l'Atlètic Urban Sport i del Peramola. I el Club Hoquei Cadí ha completat el debut a Nacional Catalana amb una 7a posició. L'equip orsellenc ha sumat 42 punts i ha acabat empatat amb el Barça C, que ha quedat 8è. A l'última jornada han guanyat a casa per 5-3 contra el 9è classificat, l'Oxigen Sant Cugat. El campió de Nacional Catalana ha estat el Mollerussa. I el temps continua. La situació d'alternança de sol i núvols i possibilitat de ruixats a la tarda, que es mantindrà durant tot aquest començament de setmana i amb perspectiva que pugui baixar notablement la temperatura de cara al cap de setmana.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
2: La notícia del dia.

0: La Seu Futbol Club és de primera. L'entitat d'Urgellenca s'ha proclamat aquest cap de setmana, dissabte, campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera assoleix l'ascens directe a una de les principals divisions del futbol territorial, just per sota la Lliga Elite de la Federació Catalana. Així és com se celebrava el títol aquest dissabte al vespre, un títol matemàtic que arribava a la penúltima jornada i gràcies a l'empat 1-1 contra l'Atlètic Almacelles en un camp municipal Emili Vicente ple de socis i aficionats que finalment van poder viure una tarda històrica pel futbol urgellenc. El partit ja va començar bé per la Seu Futbol Club amb el gol marcat per Tomàs Young al minut 3. A partir d'allà, el conjunt blau va buscar el gol de la tranquil·litat, que finalment no va arribar, però els del Segrià van plantar cara. El marcador no es va moure més, de manera que s'arribava al descans amb 1-0. A la represa, l'Almacelles va posar emoció al partit amb l'empat marcat per Aleix Cruz al minut 55. Des d'aquell moment es va mantenir la incertesa, però a la recta final els jugadors d'Ivan Vigo van saber mantenir el resultat i amb el xiulet final van poder celebrar efusivament que ja eren campions de manera matemàtica. Molts jugadors, tècnics, directius i aficionats van saltar al camp per fer pinya i compartir el moment. Aquesta és la celebració a la grada. D'aquesta manera, la Seu ja té assegurat el títol i l'ascens directe a primera catalana, al marge del que fes el segon classificat, el Juneda, que de fet ahir va empatar 3-3 al camp de l'EM. Per tant, en espera de l'última jornada, la Seu ja té 58 punts, 5 més que el Juneda, que ara en té 53, i a més tenia el gol a Bereix favorable. Per tant, ja no pot ser superat per l'equip garriguenc, que en els 29 partits disputats fins ara, l'equip blau ha guanyat 18 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 7, havent sumat 47 gols a favor i 29 en contra. La festa es va completar amb una rua pels carrers de la Seu. Aquest és el moment en què començava la rua. Per cert, en podeu trobar imatges, fotos, vídeos als nostres perfils i xarxes socials. Jugadors i tècnics anaven enfilats dalt d'un camió, engalanat per l'ocasió i cedit per un dels sponsors, Fustes Grau, amb globus blaus i blancs. El recorregut va culminar al fanal de la plaça Catalunya, centre neuràlgic de la ciutat, on s'hi va fer una nova foto commemorativa. D'altra banda, abans de començar el partit, els dos equips van fer un passadís d'honor a Raúl García Alejo. La Seu Futbol Club homenatjava així el porter urgellenc, format a LED i a les categories de base del Barça, que, com ja vam dir fa uns dies a Ràdio Seu, ha aconseguit el títol de segona federació i la sense primera federació aquest mes passat amb el seu actual equip, la Unió Esportiva Sant Andreu. I precisament el partit de dissabte va anar precedit per la festa de celebració del 30è aniversari de l'escola de futbol Orgel i a l'Edford. Això va ser divendres al vespre i també va omplir el camp municipal Emili Vicente per viure la desfilada dels equips d'aquesta temporada i un espectacle commemoratiu. A més, es va homenatjar els expresidents. D'aquest aspecte, d'aquesta festa de l'Edford, en donem més detalls als següents informatius. Tornant al Seu Futbol Club, i pel que fa a la nova etapa que s'obre ara, en cas que la Seu quedi enquadrat el grup 2 de primera catalana, que està format per equips de la Plana de Lleida, de la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, es trobarà amb clubs com l'Alpicat, el Gimnàstic Manresa, la Pirinaica, el Balaguer, el Poble Sec i el Ripollet. Actualment en aquest grup també hi ha el Borges i el Cardona, tot i que en aquest cas estan lluitant per la permanència, dues jornades del final, i per tant no està clar si continuaran. En canvi, l'Igualada i el Sant Cugat són en places de possible ascens segon i tercer. La Seu Futbol Club clou així una etapa de 5 anys a segona catalana. La temporada 2020-2021 van aconseguir l'ascens a l'actual categoria en proclamar-se campió del grup 15 de tercera, a divisió a la qual havien baixat anteriorment. Un any, el 2021, en què van disputar-se el primer lloc amb l'Andorra B, que llavors també estava en aquesta divisió. L'entitat, fundada l'any 1920 com a Futbol Club Valira, va arribar a militar tercera divisió entre 1956 i 1958, llavors amb la denominació UTSU, i en una època en què estava reforçat amb molts jugadors destacats que llavors feien el servei militar a la Seu. Més endavant, a la dècada dels 90, va jugar 3 temporades a la primera catalana, que llavors era la divisió que hi havia just per sota de les, per sobre, volem dir, de les categories territorials, primera, segona i tercera regional, i l'any 2011 aquestes 4 divisions es van reorganitzar per donar pas a les actuals primera, segona, tercera i quarta catalana. Cal destacar, de fet, que en l'actual etapa de primera catalana, la Seu serà el primer equip, el primer club de l'Alt Pirineu que juga en aquesta divisió en l'etapa actual que va començar el 2011. Simultàniament, dissabte també es va jugar l'últim derbi comarcal del grup 15 de tercera catalana i el club de futbol Organyà va vèncer amb remuntada 3-2 contra el Coll de Nargó. Els nargonins havien avançat a la primera mitja hora per 0-2 amb els gols de Luis Dos Santos al minut 10 i Joan Blanc al 31 i es va mantenir per davant fins als últims minuts. Nil García es cursava distàncies al quart d'hora de la represa, l'empat el marcava Aleix Carmona ja al minut 81 i a l'últim minut reglamentari Cristian Pérez posava per davant l'equip blanc i blau amb una diana de falta directa. Així ho van captar els aficionats, aquest gol que donava la victòria a l'Organyà en aquest derbi, i mentrestant el Club Esportiu Oliana va derrotar el Cué al Bellpuig per 2-0 amb gols de Gorkis Castelló i Xavier Escolies a la segona part, als minuts 62 i 74. Val a dir que aquest ha estat l'últim partit com a local pels arlequinats, però no l'han jugat a casa sinó a punts. Cal recordar que aquests darrers dies ja han començat les obres d'instal·lació de la nova gespa artificial al camp municipal olianès.
1: Les notícies de la Seu.
0: D'aquí un moment tornem amb els esports, però ara anem per més temes perquè ha tot plegat avui a ple l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a les 7 de l'est per la ple ordinari del mes de maig, en què, entre altres punts, es debatrà modificacions de les ordenances fiscals, concretament les relatives a la taxa d'expedició de documents administratius, l'estacionament controlat de vehicles a la via pública, a les zones blava i verda, i la taxa d'entrada i visites a l'espai Armengol. En aquesta primera part també se sotmetrà a votació l'aprovació inicial d'una modificació de l'Ordenança General de Circulació i la modificació dels membres del Comitè de Seguretat i Salut, a més de les bases per la nova convocatòria d'ajuts autònoms, la gestió de recollida d'animals, el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i una modificació del Pla General Urbanístic al sector de Cal Tonipal. A l'apartat de mocions, d'altra banda, Junts ha anunciat que presenta una moció en què vol denunciar el greuge territorial que pateixen ara mateix a data d'avui els alumnes de l'Alt Pirineu i el Solsonès, arran de la nova prova pilot que ha impulsat la Direcció General de Trànsit, que afirmen per intentar reduir el col·lapse dels exàmens pràctics de conduir. Consisteix a fer els exàmens els dissabtes, però es fan exclusivament a la ciutat de Lleida i això obliga els alumnes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i d'altres comarques pirinenques a fer desplaçaments de fins a 2 hores per examinar-se, sovint en circuits i entorns on no han pogut practicar abans. Junts considera inadmissible que davant un problema estructural com la manca d'examinadors i el retard acumulats de mesos, la resposta de l'Estat torni a passar per centralitzar serveis i perjudicar el Pirineu. La formació recorda que la Seu ha estat històricament punt de referència pels exàmens de conduir, donen servei als estudiants de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès i evitant desplaçaments innecessaris a centenars de joves i famílies. A data d'avui, els centres d'aquestes tres comarques tenen una xifra rècord de quasi 450 alumnes i molts d'ells estan pendents de poder fer l'examen pràctic per tenir el carnet. Junts també destaca l'esforç que ha fet l'Ajuntament de la Seu els darrers mesos, assumint fins i tot quan no li corresponia prop de 25.000 euros per digitalitzar l'aula de proves teòriques, una competència que correspon a l'Estat i de la qual recorden encara no se n'ha retornat l'import. Per tot plegat, el grup municipal lamenta que, malgrat aquesta voluntat de col·laboració que mostra l'Ajuntament i l'esforç que han fet també les autoescoles, el territori continua sent ignorant per la DGT i pel govern espanyol. La moció reclama, doncs, un reforç immediat dels exàmens pràctics a la Seu, amb més examinadors i convocatòries, i que qualsevol mesura extraordinària per reduir les llistes d'espera es desplegui també de manera descentralitzada al Pirineu. El text finalment també demana que reprovi el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, perquè creuen que ha actuat amb manca de sensibilitat cap al Pirineu en la gestió d'aquesta problemàtica. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha denunciat que quan hi ha dificultats sempre ho acaben pagant els mateixos, bàsicament al Pirineu, i creu que aquesta mesura és un nou exemple de centralisme, en aquest cas des de Lleida. La centralització provisional dels exàmens s'ha iniciat aquest dissabte i el del subdelegat José Crespín l'ha justificat per optimitzar recursos i incrementar la capacitat operativa de la DGT durant les pròximes setmanes arreu de la demarcació.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La Uni, no deixem encara l'àmbit polític per comentar ara que l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Seu d'Urgell, ha escollit Marian Lamolla com a cap de llista a les eleccions municipals del 2027. La reunió ha comptat, indiquen, amb una participació destacada de la militància per decidir el futur polític del partit i han mostrat als militants el suport unànime a Lamolla, que agraï la confiança i el suport, i ha manifestat que ho afronta com un repte personal, però també creiem fermament en la feina d'equip. La política urgellenca ha expressat la voluntat de crear com a projecte una seu dinàmica on pugui viure-hi tothom qui vulgui i amb les mateixes oportunitats i serveis que la resta del país. I com a eixos principals del seu programa, la Molla avança que hi haurà l'habitatge, la cultura, l'esport i la llengua catalana. La nova candidata pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu. Viaplana ja va manifestar el 2023 que aquest seria el seu darrer mandat al capdavant de la llista republicana i ara ho ha confirmat oficialment. Marian Lamolla i Miret és regidor de l'Ajuntament del Seu des del 2019, actualment també secretari de Petits Municipis i Entitats Descentralitzades a l'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana i anteriorment, entre 2022 i 2024, va exercir el càrrec de cap d'oficina de la Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran. Entre 2023 i 2025 va ser presidenta de la Federació d'Esquerra a la Regió Pirinenca, és infermera de professió i ha cursat un postgrau de lideratge i governança local. Alhora està vinculada a diferents entitats socials de la Seu i l'Alt Urgell. I l'Ajuntament de la Seu ha iniciat una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat, a tocar de la carretera 260, i el motiu és que les arrels d'aquests exemplars, que ja havien adquirit unes grans dimensions, deterioraven l'estat de la calçada, les voreres i el paviment en els carrers que hi ha en aquesta zona. Fons del consistori han explicat que, de fet, ja fa temps que s'observava una degradació dels paviments en aquell indret, amb trams aixecats per la força de les arrels que empenyen el terra cap amunt, i aquesta situació també començava a afectar els cables i connexions de subministraments bàsics que hi ha sota les voreres. Davant d'aquesta situació, des dels serveis tècnics es va determinar la necessitat de retirar aquestes arrels perquè, tal com han advertit, en cas contrari el problema s'agreujaria els pròxims anys. Les mateixes fonts també han remarcat els problemes d'accessibilitat que generava el fort creixement de la base d'aquests arbres perquè no s'hi complia amb l'amplada necessària a les voreres en aquell punt, que és d'un mínim de 1,80 m. Tot i aquest element afegit des de l'Ajuntament sobrellenc que el motiu principal de la tala generalitzada a la zona ha estat l'agreujament de l'afectació als paviments. També han volgut puntualitzar que la mesura es va aprovar en Junta de Govern, amb el vistiplau de tots els grups polítics representats en aquest òrgan, i que posteriorment ha estat exposició pública. Després d'això, ja s'ha procedit a fer-la efectiva. L'Univin, la trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa a relleu per a Artur Blasco i la direcció passarà a ser ara a mans de Cati Plana, després de 50 anys liderant i impulsant una iniciativa clau per la recuperació i projecció de l'acordió diatònic i de la música tradicional del Pirineu, que ha esdevingut una referència internacional en les músiques d'arrel. Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades. S'ha anunciat en un acte a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Cati Plana afirma que està molt agraïda i emocionada i ha destacat la tasca desenvolupada per Artur Blasco al llarg de mig segle i el seu paper fonamental en la recuperació i transmissió de la música tradicional pirinenca. La nova directora ha reivindicat la recuperació de l'acordió diatònic perquè recorda que quan Blasco s'hi va començar a interessar aquest instrument començava a estar pràcticament en desús i han fet que avui visqui una gran vitalitat amb músics professionals, ensenyament superior especialitzat i la incorporació de molts joves intèrprets. També sobre allà que continuarà comptant en tot cas amb l'acompanyament i l'assessorament de Blasco en l'organització de l'esdeveniment.
1: Doncs jo estic encantada de la vida i d'agafar aquest relleu i aquest compromís d'aquests 50 anys de història d'una trobada que, com ha dit ell, l'he vist néixer, diguem-ne, vaig néixer amb ella, d'alguna manera, i que he crescut amb ella, perquè, clar, he anat participant com a acordionista i sóc conscient, no, de totes les tasques que s'han derivat d'aquesta trobada, no? Com és la recuperació d'un instrument que és l'acordió diatònic, que pràcticament estava en desús i que l'Artur va aconseguir, doncs, que la gent gran tornés a tocar, que socialment recuperés el valor que tenia perquè havia perdut aquest valor, no? I que recuperés una cosa que és molt essencial, que és que fos un vehicle de comunicació, i crec que això ho hem aconseguit. Podem dir que a la casa nostra l'acordió diatònic gaudeix d'una gran vitalitat gràcies a aquest primer pas que va ser tornar a fer tocar la gent gran, que la gent tornés a apropiar-se a la tradició, que la gent jove s'apuntés a aprendre-ho i que finalment ara podem parlar de professionals amb aquest instrument, que això doncs, als anys 80 era impensable. La trobada ha fet una feina de recuperació, de divulgació, a les terres pirinenques primer i després doncs, a tot el nostre territori i ha traspassat fronteres, no? També parlarem d'això, no?
0: Artur Blasco, que recentment ha celebrat el seu 92è aniversari, ha explicat que ha esperat fins que ha trobat la persona indicada per fer un pas al costat i ha definit Catiplana com la figura número 1 ara mateix del país en aquest instrument. El musicòleg d'Arsèguel s'ha mostrat especialment orgullós d'haver contribuït a recuperar l'acordió diatònic en una època en què el Pirineu era un desert cultural.
2: De poder avui dir adéu com a responsable de la programació musical d'aquest festival internacional Trobada amb els acordionistes al Pirineu. I he tingut la sort de trobar a Cati Plana. Molt en resum, aquests 50 anys que han donat primera l'entrada al coneixement d'aquest univers que és la música del jovent del nostre Pirineu en temps en què el Pirineu era un desert cultural. I a través d'aquest moviment, que hem tingut el suport d'aquesta casa des del primer dia, el jovent s'ha introduït en aquest univers i ha descobert moltes coses a través de l'acordió diatònic, que no s'acalgui, perquè alguns d'ells, sobretot molts deixebles de la Cati, han esdevingut grans professionals i grans músics, no només amb acordeó, sinó amb altres camps de la música, aquest univers de la música.
0: A la presentació hi ha intervingut la vicepresidenta de l'IAI, Estefania Rufac, que ha definit Artur Blasco com tot un referent internacional ja i ha destacat el llegat que deixa després de 50 anys al capdavant de la trobada, tant en la recuperació del cançoner popular del Pirineu com en la creació de vincles culturals arreu del món.
3: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat, no el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador i ens està deixant un gran llegat del folclore i el cançoner popular català del Pirineu. A més, ha generat confiança, ha generat vincles a nivell mundial amb els acordions diatònics i per nosaltres, per aquesta casa, és un orgull haver pogut treballar amb ell durant tots aquests anys perquè es nota quan algú fa les coses amb passió, amb dedicació, amb estima cap al seu territori i se li veu a ell i se li veu a totes les persones que arrossega i que mou, no?
0: La trobada amb els acordionistes del Pirineu, que se celebra cada any a Arsèguel des de 1976 i actualment també a la Seu i a d'altres poblacions de la Torcella al Pirineu, és considerada el punt de partida de la recuperació de l'acordió diatònic a Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Amb els anys, el festival s'ha consolidat com a espai d'intercanvi cultural amb músics i festivals d'arreu d'Europa, Amèrica i els països de l'est. I és que actualment té signats convenis de col·laboració mútua amb els festivals Carrefour Mundial de l'Acordeón al Quebec i el festival Ivan Malinin de Novosibirsk, a Sibèria. Una tasca en la qual la figura d'Artur Blasco ha estat capdalt i en què ara Cati Plana seguirà liderant aquesta activitat. Blasco, nascut l'any 1933, ha esdevingut figura essencial en la recuperació de la música tradicional pirinenca i de l'acordió diatònica a Catalunya i ha dedicat més de 60 anys a la recerca, recopilació i divulgació del patrimoni musical oral del Pirineu. Aquests darrers anys està condecorat, entre altres distincions, amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Catalunya de Cultura Popular i fa poc temps, aquest any mateix, amb el Premi Enderroc d'Honor. Del seu parc Cati Plana, nascut a Figueres el 1976, va néixer justament l'any en què començava la trobada. Es va formar al costat dels vells acordionistes del Pirineu d'Almada Blasco i ha desenvolupat una trajectòria destacada com a intèrpret, investigadora i docent en l'àmbit de la música tradicional. És professora a l'ESMUC i al Conservatori dels Pirineus i ha format part de projectes com el Pont d'Arcalí, Somac, Els Tres Peus del Gat o el duet amb Pau Puig. I no deixem l'àmbit musical per explicar que justament avui comença el període per inscripcions a l'Escola Municipal de Música de la Seu. Pel curs 2026-2027 es podrà fer des d'ara i fins al 5 de juny. Aquest tràmit l'han de fer futurs alumnes que vulguin iniciar-se en la pràctica musical o que ja tinguin coneixements i que vulguin continuar formant-se. També l'han de fer els estudiants que són a l'escola però volen fer un segon instrument. Les persones interessades cal que es preinscriguin de manera telemàtica a través d'un formulari en què han de fer constar les assignatures que volen cursar i l'especialitat instrumental. La direcció del centre aconsella indicar dos instruments per ordre de preferència. Els infants poden iniciar-se en la música a partir dels 3 anys amb les sessions de sensibilització musical. Quan arriben al 7 poden cursar llenguatge musical, cant coral o estudiar diferents instruments com clarinet, contrabaix, flauta travessera, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí o violoncel. L'escola compta amb diferents agrupacions instrumentals, orquestra, acordions cromàtics, la Big Band, el grup de música tradicional i els diferents grups de combos de música moderna. D'aquests últims, a més del grup d'infants i el mitjà modern, n'hi ha un per adults. Les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d'assistir a d'altres assignatures. També hi ha grups de cant coral des de 7 anys fins a adults i aquests estan oberts a tothom i no calen en aquest cas coneixements musicals previs. Amb la voluntat d'arribar a tothom, l'Escola Municipal de Música inicia el darrer dimecres d'abril i els dimecres del mes de maig concerts per alumnes infantils de les escoles de la Seu i Castellciutat.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Pirineu.
0: La població resident a Andorra ha continuat augmentant aquests darrers mesos, segons ha confirmat aquest migdia mateix l'Institut d'Estadística Andorra. Aquest mes d'abril s'ha tancat amb la xifra de 89.484 residents confirmats, cosa que suposa un increment de l'1,9%, de quasi 2 punts, respecte de l'abril de 2025, de fa un any. En aquests 12 mesos ha augmentat en 1.642 persones. El creixement, segons aquesta actualització, es concentra principalment a la parròquia de Canillo, amb 349 residents més. Hi ha hagut un increment del 5,7%. Escal de Sant Gordany ha augmentat en 346, un augment del 2,2%. En Camp en 311, un increment del 2,3%. I el segueixen la Massana amb 269 residents, un 2,2% més. Ordino amb 155 residents, un 2,8% d'augment. I Sant Julià de Lòria és a Andorra la Vella, on hi ha hagut un augment més moderat. En el cas de Sant Julià, 126 residents nous, un 1,2%. I Andorra la Vella s'ha mantingut força estable a la població, amb només 95 incorporacions, un 0,4%. Pel que fa a les nacionalitats, l'increment anual mesurat al mes d'abril es concentra en el col·lectiu que l'Institut d'Estadística defineix com altres nacionalitats i que, sobretot, persones procedents de Sud-amèrica. Han estat 919 l'increment d'aquests darrers 12 mesos, un increment del 6%, seguit de les persones que tenen la nacionalitat andorrana o que l'adquireixen. Han estat 436, un 1,1%. Els de nacionalitat francesa han augmentat en 224 persones, un increment del 5,6%, i pel que fa a les persones amb nacionalitat espanyola han estat 215, un augment de l'1%. De la seva part, les persones amb passaport portuguès registren, continuen la tendència a la baixa. Ara són 152 menys que fa un any, un descens de l'1,8%. Aquest estudi també indica que el 73% de la població andorrana es concentra pel que fa a la franja d'edat en el tram entre 15 i 64 anys, la població activa, i la menor de 15 anys representa el 10%, i la de 65 anys o més representa el 16% restant. I d'Andorra també destaquem que la policia andorrana ha comunicat aquestes darreres hores la detenció d'un veí de Canillo que es va saltar el que cap desmana un control d'alcoholèmia i va acabar arrestat. A més, després, posteriorment, ha transcendit que el detingut és un exministre i exambaixador del govern d'Andorra. Els fets es van produir en un control rutinari d'alcoholèmia en què se'l va combinar a aturar-se, cosa que va fer, però quan els policies s'acostaven al vehicle per demanar-li la documentació i fer les posteriors proves pertinents, va prémer l'accelerador i va fugir. Un intent que va acabar ràpidament perquè els agents li van donar caça d'immediat. En aquell moment se'l va detenir. Després de practicar-li la prova d'alcoholèmia va donar positiu, per sota un gram per litre de sang, amb la qual cosa se li va imputar dos delictes, conduir sota els efectes d'alcohol i donar-se a la fuga i posar en perill la seguretat.
6: Els esports d'aquí.
0: La 1:32, tornem als esports perquè si la Seu Futbol Club ha estat la cara del cap de setmana, la creu ha estat el CDC de Unida que ha confirmat el descens de categoria. Si no hi ha canvis d'última hora, el sènior masculí urgellenc militarà la temporada vinent a la primera territorial de la demarcació de Lleida perquè aquest dissabte va perdre 66-82 contra el campió del grup 2 de segona catalana, el Pia Sabadell Andeos, i d'aquesta manera el CDC de Unida confirma matemàticament a una jornada al final que acabarà la Lliga en zona de descens. En espera de l'última jornada, continua en 11a posició, amb un balanç de 7 victòries i 18 derrotes, i ara ja són 3 victòries per sota del Bàsquet Molins, que és desè, amb un balanç de 10-15. Això significa que els urgellencs ja no poden atrapar l'equip que marca el límit de salvació. En la mateixa situació està el Mata de Peravert, 12, amb el mateix balanç que el Cedis, i tanquen la classificació el Cine Tàrrega, 13, i el copisteria Papers Bellpuig, 14, que només han guanyat 2 partits i ja fa unes setmanes, en aquest cas, que van confirmar el descens. Enfront del Pia Sabadell, i en l'últim partit de casa, el Cedis i de Unida va mantenir les opcions de donar la sorpresa a la primera meitat. Tot i acabar el primer quart amb 8-17, al segon període l'equip pirinenc va reaccionar, va arribar a posar-se per davant amb un parcial de quart igualat, 21-21. S'arribava al descans amb 29-38 i amb tot per decidir, tot i aquest avantatge visitant, però la represa els sabadellencs van confirmar el paper de favorit i van assolir un avantatge de més de 20 punts per entrar als últims 10 minuts amb un còmode 39-63. El Cedis va dominar l'últim quart amb un parcial de 27-19, però ja no va poder remuntar. Joan Roquer, el màxim anotador local, va fer 12 punts. I ahir va jugar el Cedis Fausa, que també al Palau d'Esports, i en aquest cas ha guanyat contra el Bartito Balaguer per 56-52. En un maig sense pressió, perquè tots dos equips ja tenien assegurada la permanència, Urgellencs i Balaguerines van oferir un duel emocionant. Amb alternança sí que es va haver de resoldre a la pròrroga. El primer quart se'l va anotar l'Efausa per 14-10, al descans hi arribava amb empat, de 22-22, després dels minuts amb més poca anotació. El conjunt Noguerenc es va distanciar la represa amb 33-42, però els últims minuts les blanquiblaves ja van remuntar i van forçar el temps afegit. Dels 40 minuts es van acabar amb empat a 50 i, finalment, el Cedis Fausa va fer 6 punts a la pròrroga per guanyar. Elisenda Vidal, que aquest mes passat, recordem, ha jugat per primer cop amb el Cadí la Seu, va ser la màxima anotadora del Cedis, va fer 9 punts. El Cedis Fausa puja així a la 8a posició del grup 2 de segona catalana amb un balanç de 12-13 i empatat amb el Virolaia, que és setè. El sènior B femení ja podem avançar que finalitzarà la Lliga diumenge vinent, ja sense res en joc, diumenge a la tarda a les 6, visitant el Club Bàsquet Ipsi a Barcelona, i el CDC Unida s'acomiadarà dissabte al vespre a 3:15 a la pista del Cerdanyola Noroil. En el cas de l'Efausa, com dèiem, sense res en joc perquè ja salva la categoria, en el del CDC Unida, en canvi, malauradament, ja l'ha perdut. I més bàsquet, informació d'última hora, i no a Gervasini no contornarà el Cadí la Seu. El Cedis Bàsquet ha comunicat aquest migdia, fa poca estona, que la jugadora andalusa de 25 anys clourà una etapa de 2 anys a la Seu d'Urgell, en què ha estat una de les peces clau per garantir la permanència a la Lliga Femenina Endesa. Des del Club Urgellenc han valorat que Gervasini ha ofert 2 temporades de compromís i creixement constant amb l'equip i que en aquest temps la base sevillana s'ha consolidat com una peça important en la direcció del joc. També destaquen que aquesta darrera temporada ha fet un pas endavant en impacte i regularitat, ajudant l'equip a assolir l'objectiu de la permanència. A més, l'entitat sobrella que, més enllà de les estadístiques, volen agrair-li la seva implicació, professionalitat i entrega des del primer dia. Per tot plegat, li desitgen molta sort en el futur. Ainhoa Gervasini, nascuda a Sevilla l'any 2000, va debutar a la Lliga Femenina 2, l'actual Lliga Challenge, la temporada 2018-2019 amb el Celta Sor Carrer Calvi, amb qui l'any 2021 va aconseguir l'ascens a la màxima categoria. Aquell mateix any va fitxar pel Pajaril Benvibre, que és el club amb el qual va debutar l'elit. Després de 2 anys Benvibre, el 2023 va incorporar-se al Casademont Saragossa i a l'inici de la següent temporada, l'octubre de 2024, va fitxar pel Cadí la Seu. Aquesta campanya 2025-2026 ha fet una mitjana de 8,4 punts, 4,2 rebots i 3,7 assistències per partit. No deixem encara el bàsquet perquè el Morabanc Andorra continua encara en la pugna per salvar la categoria de la Lliga ACB. Continua encara en 17a posició, per tant en plaça de descens, però aquest diumenge ha aconseguit una valuosa victòria, la segona consecutiva, ha derrotat el Baxi Manresa per 104-94 enfront del seu rival geogràficament més pròxim i en un partit que va dominar durant bona part del maig amb parcials favorables al primer, segon i tercer quart. El Manresa només va escurçar distàncies als últims minuts, però ja sense opció de remuntada, i protagonisme per Pustoboy, que va fer 27 punts i va liderar doncs l'Andorra en aquesta victòria. Ara els tricolors estan empatats a victòries amb el Sant Pol Burgos, que és 14è, el Dreamland Gran Canària 15è i el Casademont Saragossa 16è. Aquesta jornada d'aquests tres equips només ha guanyat el Gran Canària. Ahir el Sant Pol Burgos va perdre la pista del Barça i per tant doncs, tot i que té el bàsquet a Berest desfavorable ara mateix, el Morabanc encara manté opcions de salvar la categoria quan resten 4 jornades. Pel que fa als rivals directes, el Gran Canària ha guanyat d'un sol punt amb un rival difícil, l'Unicaja, i a més a domicili, mentre que, com dèiem, el Burgos perdia 90-76 contra el Barça i, de la seva part, el Casademont Saragossa perdia amb el CUE i ja descendit Coviran Granada. I afegim també que, pel que fa als equips catalans, el Barça segueix el més ben classificat, quart amb 21-9, el segueix la 6a Joventut, 6 amb 17 victòries, i ja més avall hi ha el Bàsquet Girona amb 13 victòries, desè, 12 el Baxi Manresa amb 12 victòries, i el Heipos Lleida, 13, després de guanyar i contra el Bilbao, l'equip lleidatà ja pràcticament s'assegura la permanència. Passem ara a l'hoquei patins. El Club Hoquei Cadí La Seu ha finalitzat de manera brillant la seva primera temporada nacional catalana. El sènior rosellenc ha quedat en una meritòria 7a posició, amb 42 punts, i empatat amb el Barça C, que ha quedat 8è. El conjunt groc tancava la Lliga ahir al vespre amb una treballada victòria 5-3 sobre l'Oxigen Sant Cugat, que ha finalitzat en 9a posició amb 38 punts, just per sota del Cadí al Barça. Tot i que els santcugatencs van obrir el marcador els 2 minuts de joc, després l'equip pirinenc va capgirar el marcador amb 2 gols d'Itel Torres i un de Ricardo Aguilar, que feia el 3-1 a 5 minuts del descans. Si arribava el descans amb 3-2, el quart gol local el feia Federico Bocci, el primer minut de la segona part, i Juan Cruz Fotan va marcar el 5-2 a un quart d'hora al final. El tercer gol dels ballesans ja no va servir per canviar les coses. El Mollerussa s'ha proclamat campió d'aquesta nacional catalana amb 73 punts, i d'aquesta manera obté l'ascens de categoria. El segueixen a la classificació el Noia B, que ha quedat segon amb 65 punts, el Castellà amb 60, el Caldes B ha sumat 56, el Ripoll ha quedat 5è amb 53, i el Belloc 6è amb 51, i just per sota ja hi ha el Cadí, que d'aquesta manera ha confirmat sense problemes que continuarà per segon any a Nacional Catalana. Per celebrar-ho, en aquest últim partit han comptat amb l'animació del grup local de Batucà de Tambuca. L'equip dirigit per Manel Rubio ja havia segellat la permanència el 25 d'abril passat, a la penúltima jornada, quan van vèncer per 6-5 contra el Castellà. I en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu manté el liderat de Divisió d'Honor Catalana, però de moment no ha pogut confirmar el títol, i és que dissabte van caure clarament 5-1 a la pista del Ponent Futsal Alcarràs. Ara l'Atlètic té 55 punts, 2 més que el Solsona Guixers Fibra, i el més important, té un marge de 6 punts sobre el futbol sala Amposta. Per tant, doncs, té molt ben encarrilat l'ascens de categoria, tenint en compte que pugen els dos primers classificats. Dissabte també hi va haver derrotes de l'Atlètic La Seu Urban Sport. Va caure 3-2 amb el Pons, i el Pere Mola va perdre 2-13 amb el Castellfollit de Riubregós. Això tercera catalana. I tanquem aquest extens avui bloc esportiu comentant que el Futbol Club Andorra afronta una molt bona recta final de temporada. Aquest diumenge ha golejat 5-1 contra la Unió Deportiva Les Palmes, i d'aquesta manera es confirma la part tranquil·la de la taula. Ja té confirmada la permanència per segon any consecutiu a la Divisió de Plata, ara mateix és desè amb 58 punts i encara a prop de les places de promoció d'ascens.

A l'agenda recordem que aquest dimarts es fa la jornada de networking al Turgell Cerdanya. Serà de les 11 del matí a l'1 del migdia, demà al CETAP, al Centre Cultural Les Monges. Jornada titulada Metodologies Participatives i Innovació Social per la Transició Sostenible de Territoris de Muntanya, organitzada per INEF Pirineus, aquest dimecres al matí a la sala de Sant Domènec. Cicle Parlem d'Història, 15a edició, xerrada titulada Pau Claris de Canonge d'Urcella, president de la Generalitat, amb Llorenç Dalmau, dimecres a les 7 del vespre, a l'Espai Armengol. Taller de teatre físic aplicat a la creació, el conflicte teatral a partir del moviment, amb Núria Llobet aquest dijous i divendres i a l'Escola de Teatre de la Seu. Xerrada titulada Autonomia més enllà de la salut, voluntats anticipades i poders preventius, aquest dijous a 6:45 de la tarda a la sala comunitària del Centre d'Atenció Primària. L'Ateneu Turgell organitza una Olimpíada Popular en el marc del seu 11è aniversari, dissabte al matí. Acció de neteja a l'entorn de Cal Morrisol, carretera N260, dissabte a partir de 9:45 del matí, al quilòmetre 218 de l'N260. Aquestes i més activitats les teniu al web radiosau.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. La setmana ha començat amb força núvols i boires, ara s'han obert clarianes, però continua la tònica d'inestabilitat que està marcant tot l'abril i també el començament de maig. Matins relativament tranquils i aquesta tarda, novament, possibilitat de ruixats que seran dispersos però que poden aparèixer a qualsevol punt del Pirineu, més preferentment aquesta vegada al Pirineu Oriental, en punts de la Cerdanya i el Ripollès és on s'espera més intensitat, però també n'hi pot haver aquí l'Alt Urgell i el Pallars. Aquesta nit vinent, les mínimes seguiran la mateixa línia de ja fa força dies, mínimes al voltant dels d'entre 5 i 7 graus. A la Seu s'espera una mínima de 6 i el mateix per demà. I demà amb ruixats novament que poden tornar a aparèixer a qualsevol punt, però poden ser més intensos i més extensos perquè poden aparèixer pràcticament a qualsevol punt de Catalunya de cara a demà a la tarda. També aquí a la Seu, i poden ser especialment intensos al sud de la comarca. Tot plegat manté les temperatures màximes a ratlla. Dimecres no serà una excepció. Per dimecres espera un matí amb boires i núvols, fruit de aquesta alta humitat que hi ha aquests dies i aquestes precipitacions. El dia ja començarà amb cel entrenyinat com a molt, preferentment amb núvols i boires, i la tarda de dimecres un nou episodi de pluges que aquest cop serà més probables al sud de la comarca i a tota la zona prepirinenca. A la Seu ara hi ha 18 graus de temperatura, 20 a Organyà, 20 també a Oliana i 15 a Alinyà. I la notícia segueix sent que alta muntanya segueix glaçant i, per tant, també nevant quan hi ha precipitació. Aquesta hora al migdia, per exemple, hi ha tot just 1,5 graus a Buitaüll, 2,5 a la Tossa d'Alp o 3,5 al Pic de Salorià. I la farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Guilanya, avinguda Guillem Grell 16. Són ja 3:15 del migdia, moment de tancar aquest informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran...

0: Tot a punt per la rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. En Joan Bota.
0: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi la història així, com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
2: Una rua que començarà a les 5 de la tarda amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que sortia al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
3: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça.
0: De seguida tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
4: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
0: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
5: Bon dia. La novetat ara mateix és que finalment els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fretat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
0: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà. A l'educació, primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
4: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTED portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
6: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca, Montse Poblet?
7: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
0: I a la Cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valeria Obereda.
8: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros.

0: Euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudelka, a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
2: A les 9 juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre del descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
3: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Rota Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
1: I ara temps pel temps.
4: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
5: Doncs en principi sol i 4 núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya. Irregulars, els menys freqüents i probables cap a la costa, però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
1: Gràcies, Francesc.
5: Bona tarda.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les 2. De l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, ara ja de matinada, en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi
2: amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
6: Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
7: Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
8: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li a la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres, i què menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
2: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda, i avui al matí a Catalunya Ràdio el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
9: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
2: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9:10 del vespre.
1: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
2: Exacte.
1: Doncs vinga, el podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
10: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de l'Òndius marxaran tots en un mateix avió, el que fretava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
11: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
10: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i l'Òndius abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
11: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
10: Si tot va sobre el previst, l'Òndius haurà estat 29 hores en aigües canàries.
1: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries, a Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
12: Bon dia. Si la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
13: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
14: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
12: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
1: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Manel Laborda.
15: Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció decisió a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre a detectar errors.
16: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
15: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
1: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. És que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, Marta Corbalan.
17: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
18: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
17: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
19: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
17: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
1: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. L'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
20: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
21: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
22: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
20: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
23: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
20: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
1: I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat. Montse Poblet.
0: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge amb mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
0: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
4: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
5: Catalunya migdia.
24: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
25: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
24: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
25: I fins a un 20% en electrònica.
24: Tota la nostra web i app.
25: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
24: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
28: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
29: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
30: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
29: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
31: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
1: Catalunya migdia. Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
32: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 quatre empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, és responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
2: Llegava a un puerto, le pagamos la comisión y si no salía bien, no pagábamos nada.
6: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
2: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes.
32: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
7: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
32: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
1: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara la recta final, el dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici en que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals a la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
8: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
9: S'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
8: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
1: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una vintena d'acords de col·laboració. A Barcelona, Jordi Canal.
10: Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
11: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
10: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
1: I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
12: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un de dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
12: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
1: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
4: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
13: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
4: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
13: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
4: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
1: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gal·les i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres. Quim Olivares.
14: Bon dia. Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
15: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen, i així ho faré.
14: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
15: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
14: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
1: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Busoms. De quina extensió estem parlant?
16: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
17: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, a moure les plaques, perquè es poden moure, doncs, apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
16: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Eslirta aprova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
0: I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. No és un principi important, és ho posem dintre la bassa i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
16: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
1: Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar a la Vall d'Aran, capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
5: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la serralada cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha usi que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
5: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
1: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut, i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons. Els han explicat avui.
31: Catalunya migdia.
19: Aquest diumenge i tots els festius...
20: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià...
19: Obren de 12 a 8 de la tarda.
20: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
19: Molt més fàcil i còmode.
20: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
19: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat...

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ja m'entens.
2: Un programa d'un altre gènere.
3: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
5: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
6: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
7: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
6: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
8: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
6: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
5: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
9: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
10: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
11: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
9: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
5: I el Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
12: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
13: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
12: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramaturgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
5: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
14: La Breu és pionera, va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
15: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
14: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció L'Abatre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
2: Catalunya migdia.
5: Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins a les 3, tot el detall, Laia Tudel.
16: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
17: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
16: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui.
18: A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona Fan Zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
16: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit, previsiblement.
18: La previsió és 9 de la nit, però és
16: s'allarga sempre una mica més, sí, en funció també de la quantitat de gent que surti.
18: Exactament.
16: Al carrer, que es preveu doncs que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest
18: no
16: títol.
18: No hi ha previsió de pluja, que això és molt important.
16: Molt important.
18: Sí, sí.
16: I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la rua fent aquests 4 quilòmetres i mig calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
18: Sí, avui és un dia...
16: Portes
18: és
16: bon calçat?
18: Sí, està previst tot.
16: Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
18: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club, i com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem, perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
19: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
18: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions, perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou, amb la Lliga per decidir.
20: Sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
18: Va ser una festa grossa a l'estadi, amb càntics de tot tipus, però perquè, a més, al minut 20, el Barça ja guanyava 2-0 amb amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival, i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
0: Cada títol que ganes tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
18: De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
16: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
18: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
20: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicada al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
18: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, de Leno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de Lliga, ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
16: Derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
21: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació de Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles al vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
22: Entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada, y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
21: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador, i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tevi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
16: I avui hi ha partit del Girona, i és partit important perquè els amics el visiten al camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
23: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre, i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Michel ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
24: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer, i estem en una situació que hem passat la temporada passada, i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo, i que està convençut que ha de fer.
23: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga, i sobretot de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada al mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana, i en contra del Girona és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa, i en canvi Brian Hill és baixa per sanció.
16: partit del Girona, evidentment també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9, doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant 3 match ball per evitar el descens. Bé, el Cadilla.
1: Sí, l'anunci arriba quan a falta de 3 jornades l'Espanyol es troba a tan sols 2 punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
3: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Frank Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
3: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que en el momento de confiar tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
1: Ramón Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RC d'Estàdium sense Nico Williams ni Sancet.
16: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per
16: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Volta.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
25: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
26: Ostres.
25: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
26: Uf.
25: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
28: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
29: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
7: Catalunya migdia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
31: No m'agrada aquesta sintonia.
30: És que està molt bé. Inconfusible, però molt imitable.
32: M'ho faries tu, Elisenda?
31: Jo sempre.
30: Marc Marvà, bona tarda.
33: Bona tarda.
30: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
33: Pam-pam-pam-pam.
31: Molt bé.
30: Com ho faries, Òscar?
32: No, jo no ho faria.
30: No puc millorar-ho.
32: Veus?
34: De dilluns a divendres de 4 a 7...
30: La millor hora del dia.
34: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
30: Pam-pam-pam-pam.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
34: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
34: Som 3CAT.
16: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Vilalta.
35: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
4: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs.

0: Simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada, i això que no fa ni 2 anys i mig que es dedica al ciclisme.
2: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
3: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per 2 cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar 2 curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
2: No tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
4: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. 2 gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven al Barça a remuntar, i tot i el gol de penal de l'Abart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
5: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
4: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassana a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
2: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, Montse Raya.
6: A un pam, al cap dels dits, a tocar, per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada de semifinal amb 1 punt en contra del partit jugat a València, i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Koulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
7: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? En la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit, però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
6: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
2: I tornar a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa

0: Nosotros es ganar y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos que, igual que hoy, estamos así porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace dos jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
1: A la próxima jornada, en esta primera federació, juga el derbi entre el Nàstic i l'Europa i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim el...

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: La rua dels campions.
1: Tarda des del Camp Nou amb la policia a cavall flanquejant dos autocars que han de dur aquesta rua dels campions que ha d'arrencar d'aquí a 20 minuts. Res, molt poca estona i es posarà en marxa aquesta rua. Encara no han arribat els futbolistes del Barça, però jo ja tinc aquí persones que m'ajudaran a posar-hi ulls. El Roger Bosà i el Ramon Salmorri. Roger, bona tarda.
2: Doncs no el sento, el Roger.
1: I el Ramon Salmorri el tinc per aquí? De seguida tindrem per aquí el Ramon Salmorri. Sí que el tinc aquí, però no et sento, perquè no et sento.
3: Si vols, tens a la Llobera, sí.
1: No, la Llobera ja ho sé que la tens, però volíem fer una mica més protocolari, però vaja, quan surts de l'estudi ja saps que passen aquestes coses. Lloberes, bona tarda.
3: Ah, molt bona tarda, què tal?
1: Eloi Vila, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Això són veus nostres de la tarda de Catalunya Ràdio, però també Sònia Gelmà, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Jordi Costa, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, farem un especial fins que arribi el partit del Girona amb una d'aquestes jornades que són un cop l'any com a molt. Això és especial, és bonic.
6: Sí, home, clar. Que la gent pugui sortir a celebrar. Tal com està el món, que puguem celebrar alguna cosa ja és molt. Si a sobre és d'una cosa que ens toca, com és el Barça, i a més ens toca molt de prop, i per mi veure les imatges que s'acostumen a veure a la rua de la ciutat de Barcelona sempre ve de gust. Jo faré un pèl més curt, però sempre ve de gust.
1: Sempre hi ha un però.
5: És veritat que la d'aquest any és una hora més llarga. Ara falta que arribin els jugadors, que això comenci puntual. Però jo crec que l'any passat va ser de 6 a 9. Bé, el que passa que es va allargar per darrere. Potser aquest any...
6: Quan el Garriga diu, serem fins al partit del Girona, és aquesta nit el partit del Girona, que ningú no es pensi que hi serem aquí fins al proper partit del que sigui.
2: Avui, fins a les 9 de la nit.
4: Però sempre molt a favor de celebrar, perquè...
1: Ah, no, home.
4: Perquè a vegades tenim aquesta tendència de minimitzar les coses i de... Hòstia, de dir, no cal que celebrem tant, no cal que sigui tan llarga, escolta, anem-hi i que duri el que hagi de durar.
6: Diré una cosa, els que hi érem al camp ens vam quedar una mica amb sensació de poc i estic segur que avui hi haurà molt més ambient de festa del que hi va haver ahir després del partit.
4: O sigui, no ho entenc.
1: Deixa'm sumar també el Queco Novell. Queco, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Visca el Barça.
1: Visca el Barça i visca aquesta rua i visca tot plegat. Deixa'm preguntar-li al Salmorri, que ara sí que el tinc aquí. Salmorri.
8: Què tal?
1: On són els jugadors?
8: Doncs mira, no han arribat encara. I no sé si pots sentir de fons de les meves paraules.
1: A veure.
8: L'expectació de tota la gent que ja és al costat, diguem-ne, de l'estadi, on ha de començar la rua, que estan precisament esperant que arribi l'autocar dels futbolistes.
1: Hi ha molta gent, eh?
8: Moltíssima. És una passada. Ara estan, diguem-ne, fent... Saps aquell càntic que comença la gent de genolls i a poc va pujant de peu?
1: Jo ja no el puc fer. Perquè si baixo gaire ja no torno
8: ja. Sí, si baixa, ja no.
1: Això no, sí, sí.
8: Doncs no han arribat i...
1: Espera. Això els has demanat tu, Salmorri, que ho facin?
8: No. Això porten aquí estona fent-ho i pensa que estan, diguem-ne, en ple sol. Vull dir, avui és un dia molt calorós.
1: No, jo he necessitat una gorra, ja.
8: Sí. Perquè fa molta calor i el sol pica, diguem-ne, i tota aquesta gent està aquí, diguem-ne, aguantant la solana, esperant l'arribada dels futbolistes.
1: Bé, què espereu de la celebració? Hi ha algú que tingui una expectativa amb alguna cosa? Compartir-ho i amb la ciutat ja és suficient? Eloi, Queco, Costa, Gelmà... Lloberes.
6: Jo als nens. En aquestes festes el que em sembla més diferent és els nens. És veritat que ja n'hi ha que poden anar al Camp Nou, però evidentment són minoria i són els que els fan més il·lusió. Vaja, avui, tot i que alguns, com explicava a la primera hora, gairebé han hagut de fer campana a la tarda per poder arribar a la rua, però jo crec que són els grans protagonistes, evidentment, amb permís dels jugadors.
5: Jo a les rues el que demano sobretot és que els jugadors en siguin conscients que és una festa per tota la ciutadania i que més enllà de muntar-se la festa dins el bus, que a vegades passa, doncs sobretot s'hi dediquin a això que explicava el Costa, saludar pràcticament tothom des de dalt del bus. Però jo ja et dic que això jo crec que l'any passat ho vam veure molt, sí. Que estan molt presents, que els hi fa també a ells molta il·lusió, i amb això ja en tindríem prou, i sempre que jo crec que ja

0: va passar l'any passat, perquè molts d'ells són menors d'edat, amb moderació tot, la beguda també.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: Bona tarda, són les 5 i 5 minuts. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell durà a terme avui dilluns a les 7 del vespre el ple ordinari corresponent al mes de maig, en què d'altres punts es debatran modificacions de les ordenances fiscals, concretament les relatives a la taxa d'expedició de documents administratius, l'estacionament controlat de vehicles a la via pública, zones blava i verda i la taxa d'entrada i visites a l'espai Ermengol. En aquesta primera part també se sotmetrà a votació l'aprovació inicial d'una modificació a l'Ordenança General de Circulació i la modificació dels membres del Comitè de Seguretat i Salut, a més de les bases per a la nova convocatòria d'ajuts a autònoms, la gestió de recollida d'animals, el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i una modificació del Pla General Urbanístic al sector de Cal Tonipal. A l'apartat d'emocions, Junts ha presentat una proposta per reclamar que la Direcció General de Trànsit garanteixi la realització dels exàmens pràctics de conducció a la Seu d'Urgell. En aquest sentit, Junts per la Seu ha denunciat greuge territorial al que pateixen els alumnes del nostre territori i el Solsonès arran de la nova prova pilot impulsada per la Direcció General de Trànsit per intentar reduir el col·lapse dels exàmens pràctics. La mesura anunciada fa uns dies per la DGT consisteix a fer els exàmens de conduir els dissabtes, però exclusivament a la ciutat de Lleida. Això obliga els alumnes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i d'altres comarques pirinenques a fer desplaçaments de fins a 2 hores per examinar-se, sovint en circuits i entorns on no han pogut practicar prèviament. Junts considera inadmissible que davant un problema estructural com la manca d'examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l'Estat torni a passar per centralitzar serveis i perjudicar el Pirineu. La formació recorda que la Seu ha estat històricament un punt de referència dels exàmens de conducció. A més, ha recordat també la voluntat de col·laboració institucional i l'esforç del mateix sector de les autoescoles, que no ha estat atès. L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Seu d'Urgell, ha escollit aquest divendres al vespre Marian Lamolla com a cap de llista a les eleccions municipals del 2027 a la capital urgellenca. La reunió ha comptat, indiquen, amb una participació destacada de militants que han volgut participar en aquest procediment intern clau per definir el futur polític del partit. Marian Lamolla, que ha obtingut el suport unànime de tota la militància assistent, ha agraït la confiança i el suport i ha manifestat que ho afronta com un repte personal, però també creient fermament en la feina d'equip. La política urgellenca i en què ha expressat la voluntat de crear com a projecte una Seu dinàmica, on pugui viure i tothom qui vulgui i amb les mateixes oportunitats i serveis que la resta del país. Com a eixos principals del seu programa, la Molla ha avançat que hi haurà l'habitatge, la cultura, l'esport i la llengua catalana. La nova candidata pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu. Viaplana ja va manifestar el 2023 que aquest seria el seu darrer mandat al capdavant de la llista republicana i ara ha confirmat oficialment que no repetirà com a alcaldable. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha iniciat una tala d'arbres al polígon industrial de Castellciutat a tocar de la carretera nacional 260. El motiu és que les arrels d'aquests exemplars, que ja havien adquirit unes grans dimensions, deterioraven l'estat de la calçada, les voreres i el paviment en els carrers que hi ha en aquesta zona. Fons del consistori han explicat que, de fet, ja fa temps que s'observava una degradació dels paviments en aquest indret, amb trams aixecats per la força de les arrels que empenyen el terra cap amunt. Aquesta situació també començava a afectar els cables i connexions de subministraments bàsics. La trobada amb els acordionistes del Pirineu inicia una nova etapa amb el relleu d'Artur Blasco per Cati Plana al capdavant del festival. Després de 50 anys liderant i impulsant una iniciativa clau per a la recuperació i projecció de l'acordió diatònic i de referència internacional dins les músiques d'arrel, Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades en un acte celebrat aquest divendres amb la participació de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufac. I a partir d'avui i fins al dia 5 de juny es poden formalitzar les preinscripcions per accedir a l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell per al curs 2026-2027. El tràmit l'han de fer futurs alumnes que vulguin iniciar-se en la pràctica musical o que ja tinguin coneixements i vulguin continuar formant-se. També l'han de dur a terme els estudiants que estan a l'escola però volen fer un segon instrument. Les persones interessades cal que se preinscriguin a través d'internet, a través d'un formulari en què hauran de fer constar les assignatures que volen cursar i l'especialitat instrumental. I en esports, la Seu Futbol Club és de primera. L'entitat urgellenca s'ha proclamat aquest dissabte campió de grup de segona catalana. D'aquesta manera assoleix l'ascens directe a una de les principals divisions de futbol territorial, just per sota de la Lliga Elite de la Federació Catalana. El títol matemàtic ha arribat aquest dissabte, la penúltima jornada, gràcies a l'empat 1-1 contra l'Atlètic Almacelles en un camp municipal Emili Vicente ple de socis i aficionats que finalment han pogut viure una tarda històrica pel futbol urgellenc. El partit ja va començar bé per la Seu, amb el gol marcat per Thomas Young al minut 3. A partir d'allà el conjunt blau va buscar el gol de la tranquil·litat, però els del Segrià van plantar cara i el marcador no es va moure més, de manera que s'arribava al descans amb un 1-0. A la represa l'Almacelles va posar emoció al partit amb l'empat marcat per Aleix Cruz al minut 55. Des d'aquell moment es va mantenir la incertesa, però a la recta final els jugadors d'Ivan Vigo van saber mantenir el resultat. La Seu, així doncs, ja té assegurat el títol, l'ascens directe a primera, al marge del que facin aquest diumenge el segon classificat, el Juneda, que juga al camp de l'AEM. La festa s'ha completat aquest dissabte amb una rua pels carrers de la Seu, amb jugadors i tècnics enfilats dalt d'un camió engalanat per a l'ocasió amb globus blaus i blancs. El recorregut va culminar a la Fanal de la plaça Catalunya, centre neuràlgic de la ciutat. I dit d'altra banda que abans de començar el partit els dos equips van fer un passadís d'honor a Raúl García Alejo. La Seu Futbol Club va homenatjar així el porter urgellent format a l'Edford i a les categories de base del Barça per la consecució del títol de segona federació i l'ascens a primera amb el seu actual equip, el Sant Andreu. Precisament el partit aquest dissabte va anar precedit per la festa de celebració del 30è aniversari de l'Escola de Futbol Urgellia divendres al vespre. Centenars de persones es van congregar al municipal Emili Vicente per viure la desfilada dels equips d'aquesta temporada i un espectacle commemoratiu. A més, en aquest acte es va homenatjar els presidents de l'Edford en aquestes tres dècades. Jordi Grau, Joan Casanova, Feliu Muntó i Teresa Casasses. La vetllada, encapçalada per l'actual president Jordi Porta i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, va incloure l'animació del grup local de batucada Tambuca. I simultàniament aquest dissabte també s'ha jugat l'últim derbi comarcal del grup 15 de tercera catalana. L'Organyà ha vençut amb remuntada 3-2 contra el Coll de Nargó. El de la Seu Barloliana ha derrotat el CUE, el Bellpuig, 2-0. En futbol sala l'Atlètic Club La Seu manté liderat tot i perdre al Carràs 5-1. A dues jornades del final l'equip urgellenc té un marge de 2 punts sobre el segon, el Solsona Guixers Fibra. Derrotes també de l'Atlètic Club en Esport a Pons 3-2 i del Peramola amb el Castellfollit 2-13. Empat també de l'Atlètic Estiu 3000 a Ibars 1-1. En bàsquet, el Cedici de Cunida ha perdut amb el Pia Sabadell en Deos i ha confirmat el descens. El sènior masculí continua en 11a posició i ja no pot atrapar el bàsquet Molins, que marca el límit de la salvació. Triomf del Cedici de Fausa, 56-52, amb el Bartito Balaguer a l'últim partit de la temporada a casa. I Ainhoa Gervasini, que ha clos una etapa de 2 anys al Cadí La Seu. La base andalusa, que ha estat una de les peces clau per a la permanència a la Lliga Femenina, és la primera baixa confirmada pel que fa a aquesta final de temporada. I acabem amb hoquei, perquè el club hoquei Cadí ha completat el debut a Nacional Catalana amb una 7a posició. L'equip urgellenc ha sumat 42 punts, ha acabat empatat amb el Barça C, que és 8è. A l'última jornada han guanyat a casa 5-3 contra el 9è classificat, l'Oxigen Sant Cugat. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Ampliem tota la informació a les 7 del vespre.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
4: Ets Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

0: Bona nit.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

@TIC, l'espai on aprendre i estar al dia sobre les TIC i l'ús responsable de la tecnologia. El Canva. El Canva és una plataforma en línia de disseny gràfic que permet crear materials visuals de manera fàcil, fins i tot si no tens experiència en disseny. Va néixer amb l'objectiu de democratitzar el disseny, que qualsevol persona pugui fer presentacions, cartells, publicacions per les xarxes socials, sense haver d'aprendre programes complexos com el Photoshop o l'Illustrator. Per fer anar el Canva, prèviament has de registrar-te i decidir si faràs anar la versió gratuïta o la de pagament. Amb la versió de pagament tindrem moltes més prestacions i el seu preu és d'uns 110 euros l'any. El Canva també el podem trobar com a aplicació per tenir-la al nostre dispositiu o tauleta. La web oficial és www.canva.com. I com funciona? Una vegada accedim a la web, tenim totes les plantilles i escollim el tipus de projecte que volem fer. Per exemple, si volem un cartell o una targeta de visita, escollim aquest tipus de disseny i a partir d'aquí hem de començar a treballar. Podem modificar els textos, els colors, les imatges. També podem dissenyar des de zero, escollint el fons o els diferents elements i el text que tu vols. La seva interfície és intuïtiva. Arrossegues els elements, els redimensiones, canvies tipografies i exportes el resultat en pocs minuts. També inclou bancs d'imatges i música. Totes aquestes eines les tens a l'esquerra de la pantalla. Una vegada acabat el disseny, pots descarregar-lo en diferents formats, com PDF, JPG o, amb el cas de vídeo, MP4. I també pots compartir el disseny amb d'altres persones per fer un treball col·laboratiu. Recorda, el Punt Omni és un punt de suport tecnològic obert a la ciutadania. Ens podeu trobar al Centre Cívic de l'Escorxador i contactar a través del mail laseu@xarxaomnia.gencat.cat o per WhatsApp al 661 69 51 31. De 10 a 1 i de 3 a 6. No et quedis parat. Puja al tren de la tecnologia fent un ús responsable.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona tarda, són les 7 i un minut. Iniciem aquí l'informatiu vespre d'aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 11 de maig. Un dia en què parlem del fet que la Seu d'Urgell ja té a punt la programació de la 19a edició de la Fira Medieval Llegendària, que tindrà lloc el 30 i 31 de maig al Centre Històric de la ciutat. L'esdeveniment comptarà amb un centenar de parades, tallers, tastos i menges medievals, espectacles i activitats per a tots els públics. La presentació oficial dels actes ha anat a càrrec avui de l'alcalde urgellenc Joan Barrera, juntament amb la regidora de Fires i Mercat, Gemma Tó, i la regidora de Festes, Cristina Moreno. En les seves paraules, Barrera ha subratllat la voluntat de consolidar l'esdeveniment com una cita de referència que posi en valor el patrimoni medieval, la cultura i la identitat pròpia de la ciutat.
1: Aquesta programació, doncs, ara us explicaran, serà, com sabeu, el 30-31 de maig, dissabte i diumenge, i, bueno, en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que aquesta recuperació, doncs, posi en valor també el carrer Canongers, que posi en valor el nostre passat medieval també, el nostre passat històric i la nostra pròpia identitat com a ciutat.
0: Protagonisme, doncs, per al carrer Canonges i el nucli antic, una fira medieval que oferirà un recorregut immersiu que connectarà la plaça dels Oms, el parc del Cadí, el carrer de Ramon Llambart, el pati Palau i el carrer dels Canonges. Segons ha explicat Gemma Tó, aquesta edició comptarà amb un total de 92 parades dedicades a l'artesania, l'alimentació, la restauració, la roba i els llibres, a més de diverses food trucks que dinamitzaran els espais firals.
2: Tenim quasi un centenar de parades, en concret són 92 parades, de les quals 12 seran food trucks, 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joia, ja us podeu imaginar tot el que això comporta, 29 de tot allò d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta. També podrem trobar demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
0: Per facilitar l'experiència dels visitants, el certamen s'ha estructurat en diverses zones temàtiques. El carrer Canonges es convertirà en el carrer dels oficis vius, amb demostracions d'antics oficis artesans com la forja o el teler, així com una mostra del pessebre vivent. La plaça dels Oms acollirà la plaça de les Menges i Falcons, espai dedicat a la gastronomia i a les exhibicions de falconeria i tir amb arc. Per la seva banda, el parc del Cadí es transformarà en el camp de les batalles amb combats medievals teatralitzats a càrrec d'Estu Show en diverses sessions durant tot el cap de setmana. El vessant literari tornarà a tenir un paper destacat amb el Pati de les Llegendes situat al Pati Palau, que esdevindrà el centre del Festival Literari, un espai que inclourà presentacions, il·lustradors, tallers i activitats relacionades amb el món dels llibres i les llegendes. La regidora Cristina Moreno ha remarcat que aquesta fusió entre la Fira Medieval i el component literari és el principal tret diferencial de la proposta urgellenca respecte d'altres fires semblants.
3: Una proposta molt diversa i una ambientació molt estreta, doncs, amb aquesta proposta medieval, que creiem que no deixarà indiferent a ningú. Per tant, convidem a que el dissabte i el diumenge també, tot i que el diumenge hi haurà diferents propostes en aquest Pati de les Llegendes, però que hi vagin, que ho visquin i que puguin formar part d'aquesta història.
0: La programació, que inclourà també espectacles de carrer amb personatges i cercaviles, així com activitats culturals complementàries, entre les quals destaquen una conferència sobre les intervencions arqueològiques al Pati de les Monges, un acte institucional vinculat a la candidatura dels testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra i diverses visites guiades sobre la seu medieval. A més, la fira oferirà animació constant amb la cirquestra medieval, accions teatrals com el Perfumeo Etili, el Soldat Medieval, el ja tradicional cercavila final, que dissabte comptarà amb Escrun i diumenge clourà amb el Seguici de la Mort. Es presenta una proposta molt diversa, també, com dèiem, a través de la cal·ligrafia i il·lustracions i els espais de

0: joc. Les famílies, el públic infantil, disposaran d'un espai propi amb el carrer dels Jocs i les Rialles, ubicat al Camp de les Batalles i el Pati de les Llegendes, un eix lúdic que oferirà jocs tradicionals, tallers de manualitats i espais també per a nadons, a més de rutes de petits cavallers amb ponis. 17 establiments de restauració se sumaran a la iniciativa amb propostes gastronòmiques inspirades també en l'època medieval. 6 minuts passen de les 7 de la tarda. La tinent d'alcalde d'Acció Social de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Cristina Moreno, ha felicitat aquest dilluns personalment Maria Moneo Abadia pels seus 100 anys. En nom de la Corporació Municipal, Moreno li ha lliurat un ram de flors i un pastís d'aniversari. Maria Moneo Abadia va néixer l'11 de maig de 1926 a Saragossa, però ha viscut tota la seva vida a Barcelona. És soltera, té 2 nebots i 4 renebots. La centenària que resideix a la llar de Sant Josep ha estat acompanyada per bona part de la seva família per celebrar el seu aniversari. I recordem que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell du a terme avui, en aquests moments, el ple ordinari corresponent al mes de maig, en què, entre d'altres punts, es debaten modificacions de les ordenances fiscals, concretament les relatives a la taxa d'expedició de documents administratius, l'estacionament controlat de vehicles a la via pública, a zones blava i verda, i la taxa d'entrada i visites a l'espai Armengol. En aquesta primera part també se sotmetrà a votació l'aprovació inicial d'una modificació a l'Ordenança General de Circulació i la modificació dels membres del Comitè de Seguretat i Salut, a més de les bases per a la nova convocatòria d'ajuts autònoms, la gestió de recollida d'animals, el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i una modificació del Pla General Urbanístic al sector de Cal Tonipal. A l'apartat de mocions, Junts ha presentat una proposta per reclamar que la Direcció General de Trànsit garanteixi la realització dels exàmens pràctics de conducció a la Seu d'Urgell. En aquest sentit, Junts denuncia el greuge territorial que pateixen els alumnes de l'Alt Pirineu i el Solsonès arran de la prova pilot impulsada per la Direcció General de Trànsit per intentar reduir el col·lapse dels exàmens pràctics de conduir. La mesura anunciada fa uns dies per la DGT consisteix a fer els exàmens els dissabtes, però exclusivament a la ciutat de Lleida. Això obliga els alumnes de l'Alt Urgell i la Cerdanya i altres comarques pirinenques a fer desplaçaments de fins a 2 hores per examinar-se sovint en circuits i entorns on no han pogut practicar prèviament. Junts considera inadmissible que davant un problema estructural com la manca d'examinadors i els retards acumulats de mesos, la resposta de l'Estat torni a passar per centralitzar serveis i perjudicar el Pirineu. La formació recorda que la Seu ha estat històricament un punt de referència per als exàmens. I en l'àmbit polític dir que l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Seu d'Urgell, ha escollit aquest divendres al vespre Marian Lamolla com a cap de llista a les eleccions municipals del 2027 a la capital urgellenca. La reunió ha comptat, indiquen, amb una participació destacada de militants que han volgut participar en aquest procediment intern clau per definir el futur polític del partit. Marian Lamolla, que ha obtingut el suport unànime de tota la militància assistent, ha agraït la confiança i el suport i ha manifestat que ho afronta com un repte personal, però també creient fermament en la feina d'equip. La política urgellenca ha expressat la voluntat de crear com a projecte una seu dinàmica on pugui viure i tothom qui vulgui i amb les mateixes oportunitats i serveis que la resta del país. Com a eixos principals del seu programa, la Molla ha avançat que hi haurà l'habitatge, la cultura, l'esport i la llengua catalana. La nova candidata pren el relleu de Francesc Viaplana, exalcalde i actual portaveu municipal de Esquerra a l'Ajuntament de la Seu. Viaplana ja va manifestar al 2023 que aquest seria el seu darrer mandat al capdavant de la llista republicana i ara ha confirmat oficialment que no repetirà com a alcaldable. I en l'àmbit comarcal, dic que la trobada amb els acordionistes del Pirineu inicia una nova etapa amb el relleu d'Artur Blasco per Cati Plana al capdavant del festival. Després de 50 anys liderant i impulsant una iniciativa clau per a la recuperació i projecció de l'acordió diatònic i de referència internacional dins les músiques d'arrel, hem de dir que Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades. Ho va anunciar en un acte celebrat divendres amb la participació de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufac. Cati Plana va afirmar que està molt agraïda i emocionada, va destacar la tasca desenvolupada per Artur Blasco.
1: Doncs jo estic encantada de la vida i d'agafar aquest relleu i aquest compromís d'aquests 50 anys de història d'una trobada que, com ha dit ell, l'he vist néixer, diguem-ne, vaig néixer amb ella, d'alguna manera, i que he crescut amb ella, perquè, clar, hi he anat participant com a acordionista, i sóc conscient, no, de totes les tasques que s'han derivat d'aquesta trobada, no? Com és la recuperació d'un instrument, que és l'acordió diatònic, que pràcticament estava en desús, i que l'Artur va aconseguir, doncs, que la gent gran tornés a tocar, que socialment recuperés el valor que tenia, perquè havia perdut aquest valor, no? I que recuperés una cosa que és molt essencial, que és que fos un vehicle de comunicació, i crec que això ho hem aconseguit. Podem dir que a casa nostra l'acordió diatònic gaudeix d'una gran vitalitat gràcies a aquest primer pas, que va ser tornar a fer tocar la gent gran, que la gent tornés a apropiar-se a la tradició, que la gent jove s'apuntés a aprendre-ho, i que finalment ara podem parlar de professionals amb aquest instrument. Això, doncs, als anys 80 era impensable. La trobada ha fet una feina de recuperació, de divulgació, a les terres pirinenques primer i després, doncs, a tot el nostre territori, i ha traspassat fronteres, no? També parlarem d'això, no?
0: Per la seva banda, Rufac ha definit Artur Blasco com tot un referent internacional, ha destacat el llegat que deixa després de 50 anys al capdavant de la trobada, tant en la recuperació del cançoner popular del Pirineu com en la creació de vincles culturals arreu del món. La vicepresidenta també subratllava la seva passió i dedicació i estima pel territori.
2: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat, no el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador, i ens està deixant un gran llegat del folklore i el cançoner popular català del Pirineu. A més, ha generat confiança, ha generat vincles a nivell mundial amb els acordions diatònics, i per nosaltres, per aquesta casa, és un orgull haver pogut treballar amb ell durant tots aquests anys, perquè es nota quan algú fa les coses amb passió, amb dedicació, amb estima cap al seu territori, i se li veu amb ell i se li veu a totes les persones que arrossega i que mou, no?
0: En relació amb el relleu, Artur Blasco va explicar divendres que ha esperat fins que ha trobat la persona indicada per fer un pas al costat, i ha definit Cati Plana com la figura número 1 del nostre país en aquest instrument.
3: De poder avui dir adéu com a responsable de la programació musical d'aquest festival internacional trobada amb els acordionistes del Pirineu. I he tingut la sort de trobar a Cati Plana. Molt en resum, aquests 50 anys que han donat primera l'entrada al coneixement d'aquest univers que és la música del jovent del nostre Pirineu, en temps en què el Pirineu era un desert cultural. I a través d'aquest moviment, que hem tingut el suport d'aquesta casa des del primer dia, el jovent s'ha introduït en aquest univers i ha descobert moltes coses a través de l'acordió diatònic, que no s'acalgui, perquè alguns d'ells, sobretot molts deixebles de la Cati, han esdevingut grans professionals i grans músics, no només amb l'acordió, sinó amb altres camps de la música, aquest univers de la música.
0: La trobada amb els acordionistes del Pirineu, que se celebra cada any a Arsèguel des de 1976 i també a la Seu i altres indrets del Pirineu, és considerada el punt de partida de la recuperació de l'acordió diatònic a Catalunya, l'Aragó i el País València. Amb els anys, el festival s'ha consolidat com un espai d'intercanvi cultural amb músics i festivals d'arreu d'Europa, Amèrica i els països de l'est. Recordem que a partir d'avui i fins al 5 de juny es poden formalitzar les preinscripcions per accedir a l'Escola Municipal de Música de la Seu. El tràmit l'han de fer futurs alumnes que vulguin iniciar-se en la pràctica musical o que ja tinguin coneixements i vulguin continuar formant-se. També l'han de dur a terme els estudiants que estan a l'escola però volen fer un segon instrument. Les persones interessades caldrà que es preinscriguin de manera telemàtica a través d'un formulari en què hauran de fer constar les assignatures que volen cursar i l'especialitat instrumental. La direcció del centre aconsella indicar dos instruments per ordre de preferència. Doncs així se celebrava dissabte el fet que la Seu és de primera, la Seu Futbol Club és de primera. L'entitat urgellenca s'ha proclamat aquest dissabte campiona del grup 5 de segona catalana i assoleix l'ascens directe a una de les principals divisions del futbol territorial just per sota de la Lliga Elite de la Federació Catalana. El títol matemàtic arribava dissabte, la penúltima jornada, gràcies a l'empat 1-1 contra l'Atlètic Almacelles en un camp municipal Emili Vicente ple de socis i aficionats que finalment van poder viure una taula històrica del futbol urgellenc. El partit va començar bé per la Seu amb el gol marcat per Thomas Young al minut 3. A partir d'allà el conjunt blau va buscar el gol de la tranquil·litat, però els del Segrià van plantar cara i van aconseguir un empat. Tota manera, aquest empat va assegurar també el títol i l'ascens, com dèiem, directe a primera. Una festa que es va completar amb la rua, pel els carrers de la Seu d'Urgell i abans amb la celebració a la grada. Abans de començar el partit, els dos equips van fer un passadís per cert d'honor a Raúl García Alejo. La Seu Futbol Club va homenatjar així el porter urgellenc format a l'Edford i a les categories de base del Barça per la consecució del títol de segona federació i l'ascens primera amb el seu actual equip, el Sant Andreu. I precisament el partit aquest dissabte anava precedit per la festa divendres de celebració del 30è aniversari de l'Escola de Futbol Urgelia. Divendres al vespre, centenars de persones es van congregar al municipal Emili Vicente per viure la desfilada dels equips d'aquesta temporada i un espectacle commemoratiu. A més, en aquest acte es va homenatjar els expresidents de l'Edford en aquestes tres dècades. Jordi Grau, del 1997 al 2009, Joan Casanova, del 2009 al 2013, Feliu Montó, del 2013 al 2017 i Teresa Casasses, la primera dona que ha presidit el club entre 2017 i 2023. La vetllada encapçalada per l'actual president Jordi Porta i l'alcalde de la Seu, Joan Barret, va incloure l'animació del grup local de batucada Tambucà. I més resultats de futbol. L'Atlètic Club La Seu manté el liderat en futbol sala, tot i perdre al Carràs 5-1. A dues jornades del final, l'equip urgellenc té un marge de 2 punts sobre el segon, el Solsona Guixers Fibra. Derrotes també de l'Atlètic Urban Esport a Pons 3-2 i del Peramola amb el Castellfollit 2-13 i empat de l'Atlètic Estiu 3000 a Ibars 1-1. I tornem al futbol perquè aquest dissabte també s'ha jugat l'últim derbi comarcal del grup 15 de tercera catalana. L'Organyà ha vençut amb remuntada 3-2 contra el Coll de Nargó. De la seva part, l'Oliana ha derrotat el Coel Bellpuig 2-0. L'anàlisi dels partits de futbol el tindrem ara tot seguit en el programa Edford Futbol d'aquí. I acabem amb bàsquet perquè el CDC de Cunida ha perdut amb el Pia Sabadell en Deos, ha confirmat el descens. El sènior masculí continua en 11a posició, ja no pot atrapar el bàsquet Molins, que marca el límit de la salvació. Triomf del CDC de Fausa, 56-52, amb el Bar Tito Balaguer a l'últim partit de la temporada a casa. I Ainhoa Gervasini, que ha clos una etapa de 2 anys al Cadí La Seu. La base andalusa, que ha estat una de les peces clau per a la permanència a la Lliga Femenina, és la primera baixa confirmada després de finalitzar la temporada. acabem amb el Club Hoquei Cadí, que complete el debut nacional català amb una setena posició. L'equip urgellenc ha sumat 42 punts, ha acabat empatat amb el Barça C, 8è. A l'última jornada han guanyat a casa 5-3 contra el 9è classificat, l'Oxigen Sant Cugat. Tota la informació es pot consultar i ampliar a la nostra pàgina web radioseu.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, allà també en imatges. De moment, això és tot. Molt bon vespre.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.
1: Molt bona tarda, amics. Dilluns 11 de maig. Benvinguts al programa Futbol d'aquí. Santi, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi. Bona tarda a tothom.
1: Bé, anem a fer l'anàlisi de la jornada, que hi ha molta cosa per explicar.
2: Moltes coses, molts ascensos, moltes descensos.
1: Festes i festetes.
2: Festes, i rues.
1: Rues, passades per aigua.
2: Exacte.
1: Bé, per dins i per fora. Hi ha una mica de tot. Bé, comencem, com sempre, analitzant els partits que l'Escola de Futbol Urgèlia ha disputat el cap de setmana. Ha jugat 12 partits, dels quals n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5. Gols a favor, 26. Gols en contra, 38. Targetes.
2: 12 grogues i, en dos casos, per acumulació, s'han convertit en dos vermelles.
1: Dos vermelles. Molt bé, doncs som-hi. Comencem. No cal parlar de la presentació del 30 aniversari del divendres, perquè està explicat,
2: ja està
1: parlat, fotografiat.
2: Fotografiada.
1: Ja anem de cara al gra, perquè si no se'ns tiraran...
2: El temps és obre.
1: El temps. Vinga, Santi.
2: Bé, doncs, començant pel juvenil, juvenil de segona divisió, el juvenil A, que es va desplaçar a Tremp amb un partit que s'afrontaven primer i segon. Aquí podia decidir-se parcialment la temporada, però va acabar tot amb tables. Perquè el Tremp es va adelantar en el minut 10 i fins al 75 l'Arnau Capdevila no va aconseguir empatar, deixant el partit amb el resultat de 1-1. Amb aquest resultat, el cadet de l'Escola és segon amb 67 punts, el Tremp en té 68 i ha guanyat 21 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 2, ha fet 124 gols i li han fet només 33, ha vist 54 targetes grogues i dos de vermelles. Una d'elles ha estat aquest cap de setmana, precisament perquè el Cesc PTV va veure dos targetes grogues en el minut 89. Ja es pot suposar que en aquest minut, doncs, que és quan acaba el partit, no és per saltar i aplaudir, sinó més aviat per fer comentaris que no agraden a l'àrbitre.
1: No li interessen.
2: A part de les dues del Cesc, n'hi va haver quatre més. L'Èrica Vilarrupla veia la sisena, el Gerard Moliner igualment la sisena, l'Alan Rispa la quarta i el Bernat Garcia la segona. El proper partit, que serà la jornada 30, el juvenil en té 34 de jornades, és a dir que encara falten 5 partits, serà el dissabte dia 16, en aquest cas a les 6 de la tarda, que jugaran aquí a casa contra el Tàrrega, que és cinquè amb 57 punts. I, és un equip que està per sota,
1: però no està,
2: no està
1: molt avall,
2: a sota de tot.
1: Això mateix.
2: És a dir, que s'ha de vigilar per no perdre l'alè del Tremp.
1: Molt bé, juvenil B.
2: Per la seva banda, el juvenil B va guanyar en el Tremp, en aquest cas, que no està tan ben situat perquè és 11è, i va ser amb gols del Byron Sebastián, que ja feia el seu cinquè, i del Carles Belzunce, que a més va veure dos targetes grogues, amb el qual va sumar la seva segona vermella en aquest aquesta temporada. Sisens amb 37 punts, amb 12 victòries, un empat i 12 derrotes, amb 57 gols a favor i 61 en contra, 44 targetes grogues per 3 de vermelles, i aleshores la propera jornada, la 28, serà el dissabte a les 4:30 a Artesa de Segre, que és el 8è amb 37 punts, i quedaran després dos partits més, que seran el Cervera aquí i el Poble allà, per acabar la temporada. Continuant amb els grans, en aquest cas el cadet sub-16, també va guanyar còmodament el Bordeta de Zè per 3-0. En aquest cas, Eric Muntada feia el seu setè gol, igual que l'Ignasi Massana, i el Mohamed Haron Gatafi Makó aleshores feia el seu segon. No hi va haver targetes per part de l'escola, i amb aquest resultat són setens amb 46 punts, amb 15 victòries, un empat i 11 derrotes, 83 gols a favor, 65 en contra, 42 targetes grogues, 6 de vermelles. I el proper partit serà la jornada 28, serà el diumenge dia 17 a les 12 del migdia, contra el Mig Segrià, que és 12è amb 24 punts. I quedaran dos partits, aquí amb l'Almacelles i tancant temporada amb el Balàfia.
1: I l'altre
2: cadet no va tenir en aquest cas sort, perquè s'enfrontava l'Alpicat, setè, i va caure derrotat sense gairebé poder fer gaires coses per un contundent 6-0 que es van repartir des del minut 17 fins al 77. 14ens amb 15 punts, 4 victòries, 3 empats i 19 derrotes, 31 gols a favor, 95 en contra, 35 targetes grogues i 4 de vermelles. De moment no estan definits descensos, per tant, estem a l'aguait de veure què passarà amb aquesta categoria. De moment són els segons per la cua. Proper partit el jugaran aquí a casa diumenge 17 a les 5 de la tarda contra l'11è Lleida Promeses, i tancaran temporada contra l'Intercomarcal allà, que és el desè.
1: Molt bé, anem a veure els equips infantils, que els dos equips han guanyat aquesta jornada.
2: Doncs el infantil S14 s'enfrontava aquí a casa al Balaguer, que està amb la corda fluixa, és un possible descens, i el va guanyar per 4-1 amb gols del Gabriel Pérez Noel, el seu sisè, 2 de l'Abdoulaye Emmagassa, que en feia ja 23, i un del Bernat Julià, que feia el seu quart gol. El Gabriel Pérez, per tenir més protagonisme, va fer també va ser mereixedor en el minut 5 de targeta groga,
1: ja,
2: amb el qual ja en veia 8. Es va haver de portar bé a la resta,
1: sí,
2: del partit.
1: Quin esforç.
2: Perquè, bueno, almenys es va dedicar, pues, a fer gols, com va ser el minut 37, que inaugurava el marcador. I l'altre la va veure l'Aleix Pardina, que veia la seva sisena targeta. 6ens amb 53 punts, amb 17 victòries, 2 empats i 9 derrotes, 56 gols a favor i un més en contra, 57, 39 targetes grogues, 3 de vermelles. I proper partit, el penúltim, el dissabte 16 a les 14:30, contra el Lleida Promeses, 8è amb 39 punts. A part de que també jugarà quedarà la jornada 30 contra l'Agramunt aquí a casa per acomiadar-se el dia 23 de maig. Aleshores, l'infantil S13 va guanyar a Balaguer. A domicili, sí. El Balaguer per 0-2. I van ser el Miquel Penya, que feia el seu primer gol, i el Rainer Baca, que ja en feia 8. Van veure dos targetes grogues. Tant el Sami Tor com el Younes Joriev veien la seva segona targeta. Són setens, en posició de tranquil·litat, amb 37 punts, amb 11 victòries, 4 empats i 10 derrotes, 46 gols a favor, 33 en contra, 24 targetes grogues i una de vermella. I els propers partits seran la jornada 25, que és endarrerida, la jornada que tenia que jugar-se contra el Garrigues, i es jugarà dissabte, dia 16, a les 4 de la tarda. I el diumenge, la jornada 29, que serà aquí a casa contra el Lleida Promeses, que és 12, amb 23 punts.
1: Molt bé. Fet futbol 11, toca futbol 7, Santi.
2: Exacte, i el futbol 7 el comencem amb el preferent a la BS 12, que tancava ja temporada amb l'últim partit que li quedava, en aquest cas contra el FIF Lleida 6è, i que li va endossar 3 golets, amb el qual van acabar desens amb 33 punts, amb 11 victòries, cap empat i 16 derrotes, 49 gols a favor, 78 en contra i 4 targetes grogues. Bona temporada d'aquest preferent a la B, que l'any que ve doncs haurà de militar ja a categoria infantil de futbol 11 i que s'haurà d'espavilar. Hauran de créixer durant aquest estiu, tant amb físic com amb qualitat, perquè no es trobin acomplexats davant del Camp Gran.
1: Sí, perquè seran infantils S13, no?
2: Sí.
1: Perfecte.
2: A l'altre, a l'Evi, S12, el de segona divisió, va perdre aquí a casa contra el 9è, l'escola de futbol Pont de Ribagorça. I en aquest cas no van veure gols ni targetes per part de l'escola. 13è amb 37 punts, 11 victòries, 4 empats i 12 derrotes, 98 gols a favor, 114 en contra i 7 targetes grogues. Propera jornada, diumenge, a les 10:30, a Agramunt, que és el tercer amb 60 punts, i els hi quedarà 2 partits, un aquí amb l'Oliana i un al tancar temporada contra el segon de la categoria, que és el Tremp.
1: Molt bé, el Levi
2: S11, en aquest cas s'enfrontava aquí a casa contra el FIF Lleida, amb un partit que es va resoldre en el minut 10, en el que el Marcel Betriu feia el seu gol número 28, 12è classificat de la categoria, en el que ells han estat cinquès amb 54 punts, sent líder a l'Atlètic Lleida A. El còmput total ha sigut de 18 victòries i 11 derrotes, cap empat, amb 110 gols a favor per 66 en contra i 3 targetes grogues. Final de temporada en bona posició i amb bones perspectives per l'any que ve.
1: Acabat cinquens, està bé.
2: Exacte.
1: Perfecte.
2: A la segona divisió de l'Evi S11... aleshores s'enfrontava aquí a casa contra el 12è, l'escola de futbol Tàrrega, i va ser un partit de tennis, com que el diem, però que no es va arribar al tie-break perquè va acabar amb un 6-6. I mèrit a l'escola, perquè hi va haver un moment que estaven perdent 3-6. I a partir d'aquí van aconseguir l'empat des del minut 54 al 59. Els golejadors van ser l'Oriol Martí, que en va fer 3 i en suma 26, el Luca Linares, que feia 2 i en suma 14, i el Mohamed Gali, que amb el seu gol i en suma 17. 27 punts, desens, amb 8 victòries, 3 empats, 16 derrotes. Han aconseguit arribar als 100 gols, els hi han fet 137 i han vist dos targetes grogues. La propera jornada, dissabte a les 12, contra el quart, l'Escola de Futbol Bellpuig. I els hi quedarà aquí un partit contra la Pobla de Segur i tancaran temporada contra el Mascansà, allà el 30 de maig.
1: I ara toca equips benjamins.
2: Doncs el preferent benjamí S10 es va desplaçar a Lleida i en el camp de futbol municipal de Magraners el FIF Lleida li van endossar un resultat de 10-2. No va ser fins al 6-1 que el Maxi Restrepo estrenava marcador i a continuació el Kilian Oliveira feia el segon gol quan ja en portaven 7 en contra. El Maxi en porta 5 i el Kilian 18. És final de temporada. Han acabat 12ens, amb 24 punts, s'han salvat, no perden categoria, i han fet un còmput de 8 victòries i 21 derrotes, amb 65 gols a favor i 167 en contra.
1: Correcte.
2: Dos targetes grogues i una de vermella.
1: Molt bé, i ens queden els més petits que també acabaven.
2: El preferent Benjamí S9 tancava temporada aquí a casa i honrosament es va enfrontar a l'Escola de Futbol Base Guissona A i va acabar amb un resultat de 5-7. Que en el minut 25 era de 4-4, amb el qual cap val a dir que aquest preferent Benjamí, que al començament de temporada rebia golejada rere golejada, ha acabat a les ordres del Marc Maranges millorant força en el seu joc i amb els seus resultats. En aquest cas, els 5 gols els van fer l'Àlex Valerio fent un doblet, el Martí Canyes, l'Eiden David i l'Amine Messiane. Han acabat 14ens amb 11 punts, amb el qual han de baixar de categoria amb el Guissona, el FIF i o el Tàrrega o el Pla d'Urgell. Han fet 3 victòries, 2 empats i 21 derrotes amb 29 gols a favor per 146 en contra. I, honrosament, com hem anat dient al llarg de la temporada, fair play total per aquest equip que no ha vist ni una targeta groga i, lògicament, cap de vermella.
1: Així ens mereixen un premi, si no un aplaudiment per a tot l'equip per haver-se comportat correctament i decentment en els seus partits de futbol, tant a casa com a fora. Bé, són 7:45. Santi, has acabat?
2: Sí. Sí?
1: Doncs som-hi. Anem a veure el futbol amateur, començant pel Seu d'Urgell, la Seu d'Urgell al Almacelles. Partit interessant el que es presentava dissabte. La Seu amb un punt era campió i l'Almacelles amb un punt també s'atensava la promoció. El partit va començar molt bé, passadís dels dos equips, el Raúl García Alejo Pizarro, campió de segona federació amb el Sant Andreu, i gol matiner de la Seu al minut 3 fet per Tomàs. A partir d'aquí, poques ocasions clares de gol. Vaig a la segona part, que hi ha la jugada clau per una possible victòria de la Seu, que arriba al minut 53, quan la rematada, crec que és del Tomàs, va sortir llepant el pal dret de la porteria. I a la jugada següent va arribar el gol de l'empat de l'Almacelles. Després, poc futbol, i en els últims 10 minuts els dos equips ja es van conformar el resultat. Destacar la presència de molt públic, graderia plena i els voltants de la graderia també, que van animar i celebrar el final del partit i el campionat de la Seu amb la rua final sota la pluja. Per part de la Seu van jugar el Roger Escolà, Marc Maranges, Hugo Mairal, Miquel Sella, Hans, Jordi Peiró, Eloi Martínez, Ander Caiola, Marc Espot, Arnau Amills i Tomàs. També hi havia la banqueta, l'Iker Guillermo, Jan Sánchez, José Rivero, Fernando García, Alejo Pizarro, Arnau Forn, Sergi Reia, Pepo Viols i Sergi Marcos. Tres targetes grogues, una al Lugo Mairal, Miquel Sella i l'Ander Caiola. Des d'aquí, des de Ràdio Seu, felicitem a la Junta Directiva, cos tècnic, jugadors i familiars la gran temporada que està a punt d'acabar i que està marcada per l'ascens a Primera Catalana. Definida la primera posició, campió la Seu amb 58 punts, els resultats de la jornada que a l'últim partit decideixen les places de promoció d'ascens se la disputaran el Juneda amb 53 punts, segon, Sallent, tercer, amb 50 punts, quart, Balafi, amb 49, aquests tres tenen assegurada ja la promoció, però falta una plaça, perquè són quatre equips que la juguen. I l'altra plaça se la disputaran el cinquè, l'Alguaire, amb 45 punts, sisè, l'Almacelles, també amb 45, i l'Artesa de Segre, també amb 44 punts. Per la part baixa de la taula es juguen el descens quatre equips. Tres ja han baixat, que són el Guissona amb 24 punts, el Carràs 26 i Linyola 29 punts. Falta una plaça que la disputaran Vallfogona de Balaguer, que té 33 punts, Capellades i Solsona amb 34. És a dir, que s'espera una última jornada emocionant per saber totes aquestes places descens i promoció. Anem a veure Tercera Catalana, el grup 15, també jornada 29, Oliana 2, Bellpuig 0. Dos gols a la segona part van deixar els 3 punts a casa, davant del cuer de la categoria, equip ja descendit fa diverses jornades al Bellpuig. Van jugar una hora amb un jugador menys aquest equip, perquè al minut 30 van expulsar un jugador, i per tant 10 aguantant gairebé una hora de partit. Hi va haver 3 targetes grogues per l'Oliana i 3 pel Bellpuig i una vermella directa. L'Oliana amb aquest resultat és 13è amb 34 punts. Trem 4, Castellserà 2, victòria clara del Trem davant d'un equip igualat a punts a la classificació. Ara el Trem és 7è amb 44 punts. Organyà 3, Collnargó 2, partit intens, el jugat al Municipal de les Lloredes. Al minut 31, el Collnargó anava guanyant per 0-2. Gols de Luis Antonio dos Santos i Joan Blanc. A la segona part, els gols del Nil García al minut 61 i Àlex Carmona al minut 81 van empatar el partit, i a l'últim moment Cristian David Pérez feia el gol de la victòria local. Hi va haver 4 targetes grogues per l'Organyà i 7 pel Collnargó, acompanyat de 2 vermelles per acumulació al final del partit. L'Organyà es situa 12è amb 36 punts i el Collnargó continua 15è amb 21 punts i ja fa dies que ha perdut la categoria. Verdú Cercavins 4, Poble de Segur 3. Derrota mínima del Poble al camp del segon classificat. A la primera part ja perdien per 3-0. Van arribar a situar-se 4-3 al minut 59, però no van aconseguir empatar. El Poble de Segur és 9è amb 44 punts. I a Quarta Catalana del grup 30 i jornada també 29, Club Futbol Poal 3, Rialp 2. Derrota mínima del campió de Lliga al camp del avantpenúltim. Sempre van tenir el marcador en contra després de l'empat a 1. Hi va haver 3 targetes grogues pel Rialp i el Rialp primer amb 61 punts, ja campió matemàticament després de la jornada anterior. I ara anem ja a futbol femení, Futbol Club Pirineus. El Picat B 0, Juvenil Pirineus 4, victòria clara del Juvenil al camp de les novenes classificades. Els gols van arribar a la segona part. La Gala Navinés feia l'1-0 al 51, l'Ara Merino feia el 2-3-0 al 61-64 i tancava el marcador Gisela Vallverdú al minut 72. Ara són quartes amb 47 punts. canviem d'esport, com és el futsal Club Atlètic La Seu d'Urgell. Ponent futsal al Carràs 5, sènior A 1, sorprenent derrota del sènior al camp del 8è classificat. L'equip local al minut 24 guanyava per 4-0 i el gol del sènior el va fer ja més Dos Santos al minut 30. Va ser un partit força dur i amb entrades fortes, com es reflecteix en el nombre de targetes, 5 grogues per l'equip local i 8 pels visitants, més una vermella per acumulació. I una cosa sorprenent és que el Jonathan Padrones va rebre 2 grogues al minut 15. Continuen primers amb 55 punts, segon Solsona amb 53 i en posta ja despenjat amb 49. Anem a veure el sènior B, Urban Sport, que va caure derrotat a Pons per 3-2. Derrota mínima a Pons, que els iguala amb els mateixos punts a la classificació. Després d'anar perdent 3-0 al minut 36, dos gols de l'Iker Oliva al minut 45 i 46 van donar més emoció al partit, però sense modificar el resultat final. Aquests sènior B són vuitens amb 31 punts. Un altre equip, el juvenil Atlètic La Seu, Proemotion 3, Maristes Montserrat 3. Empat entre el tercer, l'Atlètic La Seu, i segon, el Maristes. Va ser un partit molt igualat en el joc i, com indica el resultat final, també en el marcador. Pep Capdevila feia l'1-0 al minut 11, l'Eric Galceran 2-1 al minut 23, Leo Gómez al minut 43 feia l'empat a 3 definitiu. Una targeta groga per cada equip. Ara el juvenil Promotion és tercer amb 44 punts, empatats amb el tercer, Balaguer, segon, Balaguer, Comtat d'Urgell, i primer Solsona amb 50 punts. Seguim amb futbol sala i en aquest cas parlem del cadeta Atlètic La Seu en Bus, que va guanyar per 11-0 al Pardinyes. Una altra golejada de la jornada del cadeta, en aquest cas davant del cué de la categoria. Els golejadors van ser el Kilian de l'Àlamo, que en va fer 5, Marc Cardona en va fer 4 i l'Eric Alceran i l'Aram Garcia feien un gol cada un. Són líders en solitari amb 63 punts i tenen el Maristes Montserrat a 16 punts de distància. També són líders amb gols marcats i en porten 217. Porten més de 100 gols de diferència amb el segon equip, que és el Daytona, i la porteria menys golejada amb 23. Per acabar-ho de arrodonir, tots els dos primers màxims golejadors són l'Eric Galceran amb 63, el Kilian de l'Àlamo amb 38 i segueix de molt a prop el Marc Cardona amb 36. El cadet B va caure derrotat a Linyola per 4-3. Va ser una derrota mínima al pavelló municipal de Linyola, amb gols marcats pel Jessen Martín, el que feia l'1-1 al minut 16, i el mateix jugador repetia el 4-2 i el 4-3 als minuts 36 i 38. Targetes grogues al Miquel Sàncer. Són novens amb 24 punts. Balaguer, Comtat d'Urgell, 3. Alevi, Atlètic La Seu, Frankfurt, Heidelberg, 2. L'Alevi va obrir el marcador 0-1 al minut 9, gol de l'Aral Martín, i el va tancar al minut 48 amb el gol de l'Aniol Blanc. Hi va haver dues targetes grogues per l'Aniol i una altra per l'entrenador, el Jonathan. En aquesta fase de promoció, els alevins han guanyat 2 partits i perdut 4, quedant per la setmana vinent el darrer partit a casa contra el Daytona, últim classificat. I ara, com a últim equip, tenim el Primera Divisió Femení de Futbol Sala, Ibars d'Urgell 1, Atlètic La Seu, Estiu 3001. Empat de les jugadores de l'Estiu 3000 al camp de les penúltimes classificades. Ibars d'Urgell amb 9 punts. Van marcar les jugadores locals al minut 10 i va empatar la Mariluz Rojas al minut 23. Hi va haver una targeta groga, en aquest cas a la Maider Ochoa. Són novenes amb 23 punts, allunyades ja definitivament de les places de descens. Aquests són els partits que han jugat aquest cap de setmana tots els equips de futbol sala, futbol femení i futbol amateur a l'escola de futbol. Per el cap de setmana vinent, última jornada, segona, tercera i quarta catalana. El Carràs La Seu, dissabte a les 6 de la tarda, tercera catalana. La Fuliola Trem, Castellserà, Oliana, Vilanova de l'Aguda, Organyà, i Coll de Nargó, Santa Coloma de Queralt, diumenge. A quarta catalana, l'últim partit serà Rialp i Ivars d'Urgell. En futbol femení del Futbol Club Pirineus, el juvenil descansa per retirada del Inter Recassens. I a futbol sala, del Club Atlètic La Seu d'Urgell, següents partits. Sènior A, Linyola, dissabte a 6:15. Sènior B, Pere Mola, dissabte a 2:15. Cadet B, Construccions Plovinet, Solsona, dissabte a 1:15. I Ozon Futsal Lleida, cadet A, La Seu amb bus, dissabte a 4:00. I com deia, el equip Alevi de Frankfurt, Heidelberg, jugarà contra el Daytona dissabte a 11:00. Per la seva banda, primera divisió femení del futsal Atlètic La Seu jugarà aquí a casa l'Atlètic La Seu Estiu 3000 contra el Tecnobit al Forja dissabte a 4:15. Bé, 3 minuts de les 8, Santi, tanquem la persiana?
2: Doncs sí, perquè el sol ja...
1: dona de baixa, no?
2: Enlluerna.
1: Molt bé. Doncs fins aquí el programa d'avui, de programa de futbol d'aquí.
2: I tornant, doncs, a donar la enhorabona al futbol de La Seu per aquesta, per aquesta no victòria, sinó l'empat que li va suposar a l'ascens primera catalana.
1: I també recordar que el sènior A de futsala li queda un punt, sí, per ser campió.
2: Exacte, però encara no ho és,
1: encara
2: no el podem felicitar.
1: Esperem que el cap de setmana vinent ho pugui aconseguir, però i déu-n'hi-do la temporada.
2: La Seu sí, per tant, enhorabona, i a gaudir d'aquest últim partit en el que se suposa que li faran el passadís.
1: Esperem. En tot cas, al final haurem de creure que La Seu és la ciutat de l'esport. Saps aquesta frase que d'allò?
2: Sí, perquè a tots els nivells hi ha bons resultats.
1: Molt bé, amics, tingueu bona setmana i fins dilluns.

0: Ruta 66.
1: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976. És a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

All in America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Star Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway, que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat. Los días.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Ja us he vist a les imatges d'Esport 3.
3: Jo caminant, clubers?
2: Tu caminant?
3: Jo caminant,
2: tota
3: sí.
2: l'estona no m'ho crec.
4: Espavio l'Arbo, sí, que has d'anar a veure el Girona, Arbo.
2: Sí,
3: no, no, jo no dono l'abast avui,
5: No paris.
2: Va a la corcoll, Arbo, sí. Molt bé, nois, antena oberta. Qualsevol cosa, vinc amb vosaltres.
3: Molt bé.
2: A punt de començar, ho farà amb retard aquest Rayo Girona i sí que veig que Vallecas no és ple del tot,
6: Que el fet que no hi hagi gent en el fons sigui per algun tipus de protesta dels aficionats del Rayo.
7: Pot ser, perquè han entrat en aquella zona.
6: Sí.
7: Doncs mira, això ho
2: però igualment, Xavi, la tribuna sí, principal s'hi veuen molts buits.
4: Sí. De fet, un poc ho veiem tot, perquè ja sabeu...
2: Ja ho sé.
7: És veritat.
2: Però la imatge que tenim ara mateix de televisió és que no és ple Vallecas.
7: No, és que no és ple ni de bon tros.
5: Però esteu a la cabina de sempre o no?
7: Sí.
5: Llavors no hem de patir, perquè el Girona ha tingut molt bons resultats sempre a Vallecas.
7: Ens ha saludat un colom mort, per cert, a la cabina. Ens l'hem trobat a l'entrada.
5: Fora
7: senyal. Ja l'han tret. Sí.
4: Ensenya-li la foto a... Sucien
2: en clubers. Ah, ja l'he vista, l'he vista. Va. Optimistes? Suci?
5: Vull ser-ho, sí.
2: Vol ser-ho, sempre dius el mateix.
5: Sí, vull ser-ho.
2: Cargol, optimista?
8: Mira, t'ho diré només en quatre aspectes. Qui guanya la intensitat, qui guanya l'agressivitat en pilota i sense, qui guanya la primera pilota dividida i qui guanya els duels directes. Si això passa, som optimistes. Si això no passa, malament ho tenim.
2: Marc Domènech, ho ets?
7: Jo sí.
2: Sempre ho ets.
5: Molt bé, Marc.
2: Ets un tio positiu. I tu, Solà?
9: Està bé.
4: Sí, home. Segons els càlculs de Francesc Cargol, que ja ens ho ha enviat en el grup, entre avui i dijous...
2: Quins són els càlculs, a veure?
5: 6 punts i ja està.
2: 6 punts
8: no,
2: i sobrat,
8: no. Entre avui i dijous n'hem de fer entre 3 i 4.
2: És que setmana de 3 partits, Setmana de 3 partits.
4: És l'únic equip, juntament amb el Rayo, Rayo i Girona són els dos únics equips que juguen 3 partits aquesta setmana.
2: Recordem que el Girona ve de 3 derrotes seguides, Betis-Mestalla i Mallorca a casa. El Rayo ve de 3 victòries seguides, dues d'elles a Europa contra l'Estrasburg, que li han permès classificar-se per la final, però és que, clar, han sumat

0: Lejos de aquí, y al Girona que li canta la primera, este es mi sitio, esta es mi gente, com ho feia Escape. Doncs escapem de l'agonia, guanyem i serem tots més feliços. Ha començat el partit a Vallecas, recupera la primera pilota del Girona, tot i això no ha vist el camp, ha acabat agafant la pilota Xavarria, endarreix cap al porter a Batalla, mig minut de xoc a Vallecas, de moment amb aquest Rayo 0, Girona 0.
1: Per cert, el partit es veu a Movistar, perdona Xevi, Audio sí. 3, Audio 3, la transmissió del Tot Gira.
2: El Girona avui amb l'equipatge a groc, que ja ho hem explicat alguna transmissió, és el que més sort li ha dut aquesta temporada.
0: Unagi a la zona de mitja punta, l'envia cap a Lemar, estem jugant sense davanter centre. Lemar a la banda dreta, s'esmunyia Sigankov, endereix cap a Arnau, aquest més enrere per Francesc. Francesc està jugant de central dretà i Vitor Reis central esquerrà, Francesc.
3: Sí, i davanter centre sense davanter centre.
0: Unagi
3: potser el jugador una mica més avançat, perquè Lemar té molta llibertat de moviments i és el que s'acosta més al mig del camp per rebre.
1: Ja sé que surt de lesió, però què deu pensar bé el Ruiz?
2: Que ja li arribarà. Sortint de lesió, és veritat que Mitchell pràcticament mai ha situat a un jugador titular.
1: Que jugui sense davanter, no ho sé.
0: Ja,
1: no,
0: és setmana de tres partits, jo crec que, com va dir ahir Mitchell, potser tots tindran minuts, eh?
4: I Eduard, què sabem de Blin?
0: Blin, que...
4: És decisió tècnica.
2: Sí, a priori sí, no tenim cap constància de que tingui problemes físics.
3: Estic convençut que és decisió tècnica, perquè torna Àlex Moreno a l'esquerra, Arnau és intocable a la dreta, Francesc i Vitor Reis venen de fer un bon partit.
0: Jo crec que també és el tema dels tres partits, que tots hauran de tenir minuts, fins i tot no descarto que veiem algun minut davant de Vic, perquè està a prop de repreixer.
2: Avui no hi és, però encara...
4: Avui no està convocat.
1: No. L'ambient és fred, oi?
0: Sí.
1: Molt fred.
4: És com jugar a Montilivi, no?
5: Jo crec que l'animació ha d'entrar en algun moment determinat del partit per algun motiu concret.
0: Sí, és veritat.
2: Sí, hem vist que deixaven algunes banderes i que després marxaven, però no sabem...
4: I hi ha aficionats al Girona?
0: Alguns
2: sí,
0: però des d'aquí no ho veiem.
1: Ja sabeu que bona part de l'afició del Rayo no té precisament bona relació amb el seu president, en Martín Presa.
2: Sí, cada partit hi ha alguna queixa, alguna crítica contra ell.
1: No vingui d'aquí.
4: És cert que sempre se us escolta amb molt soroll de fons i avui se us escolta supernets.
1: Silenci, sí.
4: Sí, silenci.
0: Net, això de silenci net, vol dir que...
4: No, em refereixo que avui se us escolta molt nets, no, és a dir, com clar. Sense tot el soroll de les animacions de fons.
6: No ha posat
0: a mica. Treure davant del Girona en zona defensiva. De moment no ha passat res. Arnau.
3: Pressiona dalt, el Rayo pressiona dalt, per tant, intentarà recuperar camp contrari i hem d'estar molt atents en la sortida.
0: I ho ha fet ara per la banda esquerra, juga Fran Pérez, arriba fins a la ratlla de fons, vol encarar Arnau i posa la cama al capità del Girona, envia la pilota a córner. A la dreta del porter Cazzaniga, 3 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som a la transmissió del Girona, som al Tot Gira, de moment amb aquest Rayo 0, Girona 0.
2: I serà el primer córner pel Rayo, primer del partit.
0: Sí, no hi ha gaire ambient, eh?
2: No, xerren.
1: Gens. És com si fos un partit d'estiu.
2: Sí.
1: De pretemporada.
4: Ja es deuen veure salvats, llavors.
0: Doncs així ja està, ja sabem què hem de fer, no?
4: No,
0: però aquí volen guanyar perquè creuen que és el partit que els ha de donar definitivament la tranquil·litat. El córner, molt tancat, cap al punt de penal, rebutja amb el cap Arnau. Mireu de controlar-lo Unagi, corre també Lemar. La pilota és per Fran Pérez. Endarrereix cap al mig del camp amb Pedro Díaz. El cercle central tanca Xavarria, envia cap a Ratxiu i aquest més enrere a la frontal de l'àrea gran per Batalla. Cobre la banda esquerra per la gent. La gent amb la cama dreta fa una diagonal llarga, saltarà Àlex Moreno. També Fran Pérez toca el jugador del Girona. Amb el pit la baixa, Pate 6, pressiona Àlex Moreno. Endarreix cap al capità Òscar Valentín i aquest cap a Batalla. A la banda dreta per Pate 6.
3: El control és primer pel Rayo, més ben posicionat. Ens costa, no anem a saltar contra els centrals, per tant, tant Pate 6 com la gent podran sortir moltes vegades en pilota neta.
0: Pate 6 a la banda. Per cert, va, pregunta, firmem l'empat o què?
4: No.
1: Pensa que amb l'empat hi hauria un quàdruple empat,
5: sí, no ens va,
1: on
5: no ens
1: el
5: va
1: Girona
5: bé.
1: Seria el pitjor classificat.
5: Sí, seria entre
1: no,
5: Mallorca...
1: No es mouria de posició.
5: Entre Mallorca, l'Espanyol, l'Elx i el Girona, i el Girona surt perjudicat, però amb un pro. Fa falta l'enfrontament entre l'Elx i el Girona de la darrera jornada.
2: Sí, però van guanyar 3-0 ja.
0: Que?
4: No ho diguis.
0: No, no, ho dic perquè...
5: Que si cal un empat entre els dos, ah, hi haurà empat. Ara, però això serà, dir, és una altra pantalla. És una altra pantalla.
0: Lemar descarrega cap a Witzel. Aquest juga més al camp. Arnau per Witzel. A la banda dreta no hi ha ningú a la rematada. Si a costa també siguen Kof. Witzel pràcticament jugant com a extrem. Endarreix cap a Lemar. Lemar se'n va cap al mig. Envia més enrere per Vitor Reis. Aquest aixeca el cap. Té camp per córrer. Unagi descarrega cap a Fran Beltran. Se'n va cap a la banda esquerra. Encara continua Fran Beltran. Mirava d'enviar pilota cap a Joel Roca. La recupera.

0: Pere Patacís, que li passa 75 pams. Patacís mira de jugar cap a Camello, amb la cama esquerra, pilota llarga, no hi arriba De Frutos, la pilota a les mans del porter Gazzaniga.
1: Compte amb Camello, que ha marcat 3 gols a les 3 últimes jornades, i per cert, a la teva ex, Solà, que espero que no la tornis a veure més, la segona divisió, s'avança la Real Societat B al camp de l'Osca, 36 de la primera, ara se salvaria el filial del conjunt Xuri Urdín, proper rival del Girona.
2: I també tenim avui un partit pel descens a la Premier, el Tottenham, un històric, un dels grans que necessita guanyar per allunyar-se d'aquesta zona baixa. Crec que té un punt més, oi?
1: Sí, el West Ham, que hi va perdre contra l'Arsenal, Tottenham 0, el Leeds United 0, 6 de la primera.
3: Compte el duel entre Reis i Camello, que també té bastanta gràcia, que el Reis i Camello, saps?
0: que no li pugi a cavall.
3: Què tal?
0: Ratxo, a la banda dreta, a davant seu Àlex Moreno.
4: Guanyarem,
0: fa un retall. Arriba fins a la ratlla de fons, centra per baix, la treu Reis, Susi.
4: No, és que us veig fins, vull dir que esteu despreocupats. No podem parlar dels Reis, dels Camells, etc.
3: Més despreocupats que el servei de neteja de Vallecas.
0: La pilota per Camell a la frontal de l'àrea gran, obre cap a la banda esquerra. Aquest és Fran Pérez, mira de buscar posició de xut. A davant seu Arnau, encara continua Fran Pérez, arriba fins a la ratlla de fons, torna a passar el mateix, toca amb Arnau, córner, a la dreta de Gazzaniga.
5: I és una pèrdua de Vitor Reis, surt conduint, li vol passar la pilota una que li porten, en lloc de fer-li una passada per donar profunditat, li porta i errada en la passada.
4: S'ha disculpat, Vitor Reis.
2: Normal. Segon córner pel Rayo.
6: Però continua sense sentir-se res a Vallecas.
1: Van molt a poc a poc.
6: És tremend.
2: A veure si, Xevi, si pots consultar per aquí, algú t'ho explica, perquè a mi jo crec que això ja no és normal. I com que no hi són a la zona, diguem-ne, d'un dels gols, que és on són els bucaneros,
1: han d'entrar.
2: Aquí hi ha segur una protesta pel mig.
0: Hi ha el córner cap en curt frontal de la petita, la treu la defensa del Girona, toca amb el cap Unagi, corre Àlex Moreno, tanca Xavarria i envia la pilota molt llarga, en dificultats, no, però sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga.
5: Defensem amb tot l'equip, però no tenim possibilitat de buscar el desplaçament en llarg quan recuperem en aquesta jugada de córner. La segona jugada és pel Rayo.
1: I han fet algunes protestes al llarg de la temporada contra Marta Matresa.
6: Sí, però estic veient que no, per avui no, almenys no estava programada.
1: Contra els horaris també una vegada van entrar a minut 23 perquè protestaven per jugar sempre dilluns o divendres.
2: Però oi que el gol del
6: el
2: centre, a la part central, que és on hi ha els bucaneros, no hi són.
0: A darrere la porteria de batalla, però és veritat que hi ha com una espècie de banderes.
6: Ja veureu que al minut 12 entrarà.
0: Sí, jo crec que en algun minut entraran.
3: Serà el 12 segur, com sempre que hi ha protestes.
0: Doncs mira, falten 4 minuts. Som al minut 8 de la primera meitat, Gazzaniga.
6: Però una cosa d'aquesta és l'altra, és que la resta de públic no...
0: Com a Montilivi.
6: Sí, em confirmen que el 12 entraran, però clar... El 13. Doncs el 13. Per què el 13? Doncs el 13.
0: Juga Sigankov cap a Arnau, baixa amb el Pito, Unagi, correrà batalla, surt batalla, ha de sortir de la seva àrea, l'he fotut una mica d'empenta Ratxiu sobre Unagi, batalla amb la cama dreta, envia pilota llarga, la baixa amb el Pito francès.
1: Normalment a minut 13 sempre protesten contra Martín Presa, amb crits de Presa BTIA, per tant ho deuen fer coincidir contra crits contra el president del Rayo.
0: Continua Fran Beltrán, cau a terra, li ha fet falta Pedro Díaz, gairebé la línia divisòria. Falta favorable al Girona, gairebé el 9 de la primera meitat.
4: Els dos darrers minuts sembla que el Girona s'ha entonat una miqueta més, que li dura una miqueta més la pilota, però el que ha dit en Francesc al principi ho subscric totalment, s'ha d'igualar la intensitat i encara estem un puntet per sota.
0: Witzel, Vitor Reis, trepitja la pilota a l'esquerra per Unagi, endreix cap a Witzel, la baixa amb la cuixa esquerra, endreix cap a Gazzaniga, la frontal de l'àrea gran, i que t'enviarà més a la dreta per Francesc. No, finalment ho fa per Vitor Reis.
6: Avui el Rayo amb una baixa molt destacada, que és la d'Issi. I què? Ho expliquem?
0: Sí, explico.
6: És que Issi s'ha passat els primers minuts del partit aquí a la nostra cabina.
0: Sí. Ha vingut.
6: Ha entrat, ha demanat si es podia quedar a veure el partit.
0: Ah, sí?
6: Però
0: sí.
6: Que no ho diguéssim. Però, clar, com que ha marxat, ara ho expliquem.
0: I jo li dic que li ensenyo un micro, i per això som a Catalunya Ràdio, vam recobrir el Girona. I diu, és igual, home.
6: Sí. És que això només pot passar a Vallecas, de veritat.
0: Ara.
6: Minut, no, és el 10, eh?
0: Pressa vete ja. El titular de Sega en copta com un jugador del Rayo Vallecano, va favorable al Girona. Va, entonem-nos una mica, perquè de moment hem començat freds. 10 de la primera meitat. Però ara amb l'Arsenal, Francesc, amb l'Arsenal que tenim a... Us queixeu de davanters, però quina banqueta, eh? Abel, Echeverri, sí. Estuani...
5: Però tenim un problema, perquè al mig del camp tenim 4 jugadors com un quadrat, que són Lemar, Unagi, Witzel i Fran Beltrán. Zigankov i Joel Roca han d'entrar des de fora cap a dintre, però per entrar contra centrals, no pas contra laterals, perquè el fet de que no tenim un jugador de referència, un davanter centre, doncs que deixin els laterals, que els laterals siguin per la profunditat d'Arnau i d'Àlex Moreno, i que vagin contra els centrals Zigankov i Joel Roca.
0: Córner a favor del Girona, llançarà Zigankov cap al segon pal, salta, batalla, anava cap al cap d'Arnau, atrapa la pilota el porter del Rayo Vallecano, que amb la cama dreta envia pilota llarga buscant Camello. Recupera la pilota Lemar, corre el francès i endarreix cap a Gazzaniga. 11 de la primera meitat. Àlex Moreno.
4: El que penso dels dos davanters o dels, no sé si els més avançats, diguéssim, del Girona, Lemar i Unagi, és que ells han de permutar les posicions, que és l'única manera de liar una miqueta els dos centrals i de perdre una miqueta la marca. Si no són capaços d'aparèixer i desaparèixer, és molt fàcil marcar-los, perquè, a més, no cal ni que surtis de zona, perquè no són davanters de referència.
5: No, per això els jugadors de banda són els que han de sorprendre entrant des de banda contra els centrals, perquè si no tindrem ocupació de l'àrea rival, ens costarà molt.
6: Comencen a moure's els bucaneros, d'aquí a poc més d'un minut començarem a sentir l'animació al camp.
0: La gent al mig del camp per Pedro Díaz, enrere per Xavarria, obrirà cap a la banda esquerra on juga Fran Pérez, mira de jugar enrere per Pedro Díaz, se'n va el jugador del Rayo Vallecano, arribarà fins al ratll de fons a sopar en francès, deixa que la pilota surti per la línia de fons, córner a favor del Rayo Vallecano.
6: El tercer.
0: I tots allà mateix, des de la dreta que tenim.
6: I ara s'hi ha en massa. Baixen per la seva zona.
0: Sembla com el primer dia de rebaixes, que tots corren per arribar primer.
6: I ja sentirem l'animació, ja.
2: Doncs és el 12,
6: Sí, sí.
2: Tot plegat fins ara ha estat estranyot.
0: Mireu, sí.
2: L'ambient i et diria fins i tot, Francesc, poca tensió a la gespa.
5: Sí, però ja executen el tercer corna i l'estratègia avui pot ser important davant d'un partit que potser serà trabat.
0: Molt tancat, rebutja amb el cap francès, corre Unagi, envoltat de tres jugadors del Rayo Vallecano, també Ratxo i posa la cama, endreix cap a Batalla, que està jugant fora de l'àrea, amb la cama dreta envia pilota llarga, no hi arribarà Camello, protegeix Arnau, la baixa amb la cama dreta, bon control del capità del Girona, enrere per francès, francès al mig del camp per Cuixi, el regira el belga, a la banda dreta per Lemar, que juga un vol. Lemar se'n va cap endavant, a través de la línia divisòria, vol encarar Xavarria, encara continua el francès, obre la banda dreta per Zigankov, intervé la gent, mala passada de Lemar, molt fluixa, no hi ha arribat Zigankov, recupera però Arnau, la deixa per Guitzel, 13 de la primera meitat, a la banda dreta per Lemar, clar, no hi poden haver entrades, fins que surti Estuani a la segona meitat. Arnau, la té a la zona de mitjos, endarrere per francès, francès a l'esquerra per Vitor Reis, el passen els dos jugadors dels centrals del Girona, Fran Beltrán, accelerada a la banda esquerra, Àlex Moreno rep la pilota, Àlex Moreno a davant seu, Yaya de Frutos, ha d'anar cap enrere precisament l'ex del Rayo Vallecano. N'hi ha dos, Àlex Moreno i Fran Beltrán, l'equip titular del Girona. També hi ha un ex del Girona al Rayo Vallecano.
4: Un?
0: Pau, un ex del Girona, sí. Hi ha Xavarria i hi ha Balliu, que són gironins, no?
4: I la gent?
0: La gent. La gent, perdó, sí, la gent.
1: Que està fent una gran temporada.
0: Sí. Cau a terra. Witzel, falta favorable pel Girona. Hem de centrar aquesta pilota o no?
4: No.
0: Si no hi ha rematada, no cal, no?
6: Però és que
0: no
6: ho farem.
4: Però és que no ho hem fet amb tota
5: aquesta
4: la temporada,
5: no és
4: tampoc.
5: Molt llunyana. Sí. No, i aquesta és molt llunyana, però les properes sí, perquè l'estratègia ens pot decantar a favor i en contra.
2: Però el córner com els hem de servir? En curt?
5: Jo sempre els serviria en curt perquè els defensors perdin la marca, però necessitem que Witzel, que Vitor Reis, que aquests jugadors que dominen el joc aeri, francès, que puguin entrar a l'àrea.
4: Exacte, sí. Són els tres que poden rematar.
0: Pilota llarga d'Arnau cap a Zigankov.
2: No
0: sé, estaven fora de joc. L'àrbitre de diu que no. Penja Zigankov cap al segon pal. No hi arribarà un Unagi, treu amb el cap Ratxiu. La baixa amb el Pita de Frutos cap a Òscar Valentín. Lluita francès, corre Fran Beltrán. La pilota tornada ser pel Girona. En aquests últims minuts sembla que s'han tornat una mica, com a mínim amb la posició a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Ja som a Vallecas, ja han tornat els bucaneros. De moment Girona 0, Rayo 0. Empresa rep per tots costats i ell no plega.
2: Sí. No, aguanta estoicament. A quart d'hora de joc, la possessió clara pel Girona, oi, Marc?
7: Jo crec que menys clara del que podria semblar. Estem al 57% pel Girona, però també estem jugant més a camp propi, un 54%.
2: I els porters no han intervingut?
7: No. Rematades, cap.
5: Hem d'estar molt atents en la sortida de pilota, perquè la pressió del Rayo a poc ens obliga a jugar amb més risc al darrere i hem d'estar molt concentrats a trobar el jugador lliure i a intentar sortir de forma més ràpida.
1: I dijous passat, quan entrevistaven a Martín Presa després de passar la final de la Conference, mentre l'estaven entrevistant alguns mitjans, passava Pati 6 pel darrere, les primes per passar la final. I Álvaro García també demanant diners per haver passat a la final i ell va dir, ja en parlarem.
2: Ho deuen tenir pactat.
1: Bé, no feia massa pinta perquè deien els jugadors que tinguessin res pactat.
4: No s'imaginaven arribar, potser, i aquestes coses, igual no les pactes.
2: Però si el Rayo participa a la Conference, primes d'aquest tipus...
4: Lògic seria pactar-les, sí.
2: Sí, altra cosa és que l'economia del Rayo ho permeti.
0: Pedro Díaz, pilota llarga, talla amb el cap francès, anava cap a Camello, Witzel amb Fran Beltrán, accelera Fran Beltrán, l'envia cap a Lemar, ja som en terreny de joc del Rayo Vallecano, a la dreta ja Sigankov, altra vegada, una passada molt curta de Lemar, no hi ha pogut arribar Sigankov, contra del Rayo Vallecano, la porta la pilota en el mig del camp, a la banda esquerra, corre Echevarria, Arnau es posa a terra i posa la cama a córner, i es queixa Arnau d'aquesta pilota errada per Lemar, que tampoc ha baixat, Lemar i Unagi, gol de la seva,
5: No defensen.
6: No, però ara no Lemar ha demanat disculpes a Mitchell.
4: És que no tenia ni oposició per fer aquesta passada.
0: Però ja n'ha fet dues, eh?
4: Sí, és la segona, sí.
6: Hi ha tan poca tensió a tot arreu que sembla un partit de pretemporada.
4: I Mitchell?
6: No entenc res.
4: Mitchell, com està?
6: Està
2: bé.
4: Està tranquil?
6: No, Mitchell, està...
2: Jo us he dit que fa estona que tinc una sensació estranya amb aquest inici de partit.
6: És que sembla que et diguis que han amanyat l'empat. Mira què et dic.
0: El córner cap al segon pal, Vitor Reis treu amb el cap, no hi arribarà el jugador del Rayo Vallecano, au, favorable a l'equip local.
6: No, però Mitchell està intens, Ara està fotent una bronca, jo crec que Lemar, important.
5: Lemar i Unagi han de defensar, com que no salten
6: què?
5: Centrals, sí, han de defensar tots dos, com tothom, com tothom. I si no salten a centrals, encara han d'ajuntar-se més amb els seus companys de missió camp.
0: La gent, pilota llarga, busca Ratiu, s'hi acosta Àlex Moreno, Ratiu se'n va, arribarà fins a la ratlla de fons, no es creua bé el brasiler Vitor Reis, amb la cama esquerra envia pilota llarga, però és que no hi ha ningú. Deixa passar la gent, per cert, Echeverri i Vitor Reis a les preseleccions per anar al Mundial, d'Argentina i Brasil.
2: Quants jugadors hi ha en aquesta preselecció?
0: A la d'Argentina, 55.
2: Imagina't.
4: Home, tu hi ets o no?
0: No, però
6: això... Si 55 jugadors d'Argentina ja està bé, no?
0: Jo, si fos argentí, potser...
1: Què series?
0: Potser. Pate 6. Pedro Díaz, a la banda dreta per Ratiu.
4: Però no és massa habitual, no? 55 jugadors, jo us diria que tants fans... No sé, si han d'anar 24 o 26 que van, fins a 30, no?
1: Se van caient, sí.
0: Jo no sé si és obligatori enviar una prellista amb un número determinat. De fet, la de Brasil no la sé. És a dir, sí, no sé quants n'hi ha, però també he vist que n'hi havia molts. Gazzaniga, amb dificultats, cap a la banda esquerra per Vitor Reis. Volia enviar pilota llarga, toquen de frutos, al favorable al Girona.
1: També són 55, per tant... A la de Brasil.
2: Sí, deu ser una prellista que la FIFA demana.
1: Sí.
0: Clar. Au, favorable al Girona, davant la banqueta de Mitchell, Àlex Moreno.
6: Un altre que està una mica actiu també és Íñigo Pérez, almenys l'entrenador del Rayo, amb màniga curta, evidentment, sí. Perquè si ja ho està quan estem a 7 sota 0, imagina't quan estem a 15 graus, com ara.
0: On tenen la final? On tenen la final de la Conference? Us en recordeu?
1: A Friburg. Ah.
0: Allà fotrà fred, no?
1: Però contra el Crystal Palace.
6: Però Íñigo Pérez anirà amb maniobra.
0: Exacte. Au, favorable al Rayo Vallecano. Ratiu, més enrere per Pate 6, que des de fa algunes jornades ja juga de central.
5: Sí, no m'agrada el partit del Girona, no. Perquè tenim problemes per sortir en pilota contra les del darrere. No anem a pressionar la sortida de pilota
0: ara
5: del
0: Rayo. Ara la recupera contra Unagi, envia cap a Joel Roca. Joel Roca supera batalla, encara que Joel Roca a punt de caure, xuta! S'ha creuat Echevarria i envia la pilota a córner. L'oportunitat que ha tingut Joel Roca amb una jugada bona perquè recupera la pilota a la banda dreta. Crec que Sigankov la deixa per Unagi. Unagi la deixa per Joel Roca, té tres jugadors del Rayo Vallecano davant seu, ha de superar batalla. No sé si podia haver fet el xut abans.
2: Jo crec que sí.
0: Porteria avui, eh?
2: Una sensació que, sí, que si xuta abans, sí, l'oportunitat és millor.
5: Sí, dribla bé a batalla, eh? El que passa és, sí, que hi ha molts jugadors del Rayo sota pals, n'hi ha dos sota pals i dos molt propers al xut.
0: Corner i la penjarà, eh?
4: És que ha de fer dos controls, Francesc. Si amb, sí, un control hagués superat batalla, pot xutar directe, però haver de fer dos controls se li tira sobre el defensa.
8: I que, sí, si es deixa caure hagués pogut,
0: sí,
8: ser penal.
0: No, sí, també. Unagi, pilota cap a Arnau, rebutja la pilota la gent, corre Fran Beltrán, també Fran Pérez. El jugador del Rayo Vallecano fa un mal control, envia la pilota fora de banda, ho fa prop al Girona.
5: Però en línies generals, pilota, eh? Sí, en línies generals dic que no m'agrada, perquè tot i que hi ha hagut una errada aquí en la sortida de pilota del Rayo, no l'estem pressionant prou bé.
2: Però fixa't, Francesc, aquesta ocasió la generes després de ser intens en la pressió.
5: Sí.
2: Que és el que no hem vist en aquests primers 20 minuts.
5: És la primera jugada,
2: I,
5: la primera
2: jo
5: jugada.
2: Penso que si això és una final i, o una quasi final, et queden 4 partits per intentar sortir del pou, ostres, jo crec que l'equip ha de ser més intens del que hem vist fins ara.
5: Els futbolistes del Girona han de demostrar que és un partit molt important. Per tant, és el que hem dit abans, eh? A nivell d'intensitat, d'agressivitat, de concentració, de duels, hauríem de ser millors.
1: I en Jordi Costa al rescat dient que és obligatori presentar una prellista de 55, sí, un mes abans del Mundial, tot i que hi ha seleccions que no fan pública aquesta prellista.
0: Sí, vos ho canviem, eh, Susi? Si tu creus que són masses...
4: Sí, tants.
0: Truca donen... Josep Plater.
4: Escolta, és que dones... per dir-ho així, falses esperances a molts jugadors. Que sí, però, és evident,
2: bé,
4: però que segurament
2: aquests jugadors, si és la vida, saps? Són feliços de poder ser en aquesta prellista.
4: Això sí, però del 25è fins al 50è, el nivell no deu ser gaire comparable.
1: Hi ha Echeverri i Messi,
6: clar.
2: Depèn del país, clar. Depèn del país.
7: Però jo firmaria estar en el 55, eh?
4: Sí, home, sí, això sí.
0: De quina selecció, Marc? Pilota llarga, Pere, perdona. Llarga, sortirà Cazzanega i aturarà.
7: El 55 de Nova Zelanda. Deu ser,
2: Marc Domènech, el 55 cabres, eh? De Curaçao i entra segur.
7: Oh, home, és que, clar, però el 55 de Curaçao...
2: Tu?
7: Jo.
2: Tu, i tant, tu.
0: Àlex Moreno cap a Joel Roca. Joel Roca pot entrar dins l'àrea i posa la cama a ratxa, un darrer cap a batalla i envia la pilota fora de banda.
2: No, va, no creus que entraries al 55 de Curaçao, Marc?
7: Hauré d'entrar, hauré de veure el nivell, però potser entra al top 10.
4: Segur que sí.
0: Top 10, eh?
2: Potser ara potser hi ha algun oient de Curaçao que s'enfadarà amb nosaltres.
7: Home, no, però ja és només per població. No,
4: per estadística.
2: No, bé, a Curaçao té la seva història. La majoria de jugadors de Curaçao, sí, juguen als Països Baixos i són nascuts als Països Baixos.
1: No, a veure, un moment. Com vols que Marc no hi entraries a la preselecció de 55 de Curaçao?
8: 55 són molts, eh?
1: És igual, ni que siguin 5.000, saps? És a dir, potser no.
7: Home, 5.000.
8: Ja. Bueno, si no, Marc, pots anar a la gran cita.
2: Que té un nivell, Marc Domènech, eh?
1: A veure.
7: Esteu dient Curaçao, però jo crec que Nova Zelanda deu ser més guapo, eh?
4: Hem obert un meló, aquí?
7: La tradició futbolística de Nova Zelanda.
2: Però, home, pretenen més recorregut futbolístic.
1: Vinga, va. Vallecas i que marquem un gol, perquè si no, això no...
7: Sí, noi.
5: Quan surt Camello, en surt sense pressió. Els centrals, un dels centrals que vagi amb ell, o sinó que se'l passin amb Witzel. Surt de zona Camello per descarregar. L'hem de seguir, perquè es don continuïtat en moltes jugades. El mateix passa amb els jugadors de banda, tant De Frutos com Fran Pérez.
0: Pilota llarga cap a Echeverría, a la punta esquerra. El figuerenc vol superar Francesc, arriba fins a la ratlla de fons, posa la cama Francesc, evita que la pilota surti al corner, la deixa per Arnau. Arnau mira de jugar amb Lemar, pressiona molt la gent, a punt de perdre la pilota Lemar, de fet l'ha perdut, l'ha acabat recuperant. Els jugadors del Rayo Vallecano demanaven unes possibles mans. Lemar acaba contactant amb la pilota, fora de banda, favorable al Rayo.
6: Per cert, ara sí que es veu molt ple de l'estadi de Vallecas.
0: És que es nota molt, la presència dels bucaneros.
2: I el so és l'habitual d'un partit de Lliga, tot i que tampoc és un ambient allò intimidatori.
7: No, gens.
0: Pedro Díaz, de la banda dreta per Ràtio. El Rayo mira d'instal·lar el partit a camp contrari. Cercle central per Pate 6. Pate 6 a la banda esquerra per Legend. El pressiona Lemar. Legend altra vegada enrere per Pate 6. A la dreta hi té Ràtio. Pressiona Unagi. Pilota llarga de Pate 6. Com a cap Àlex Moreno. Bona jugada defensiva del Girona. Unagi. El Girona ara es vol desplegar-se. A la banda esquerra juga Joel Roca, però ja té dos jugadors del Rayo Vallecano a dins. Joel Roca ha fet un bon retall. Vol jugar amb Fran Beltrán. Això a la punta esquerra. Es desmarca Joel Roca. Fran Beltrán, però se'n va cap enrere. Té tres jugadors del Rayo Vallecano a sobre. Pressionen molt els jugadors del Rayo Vallecano. Vallecano hi ha moltes ajudes, i ara es desplega De Frutos, en Camello i posa la cap Munahi. Camello vol enviar la bandereta per De Frutos, talla Vitor Reis, ben situat, Witzel cap Arnau, puja Arnau, pilota llarga, buscant Lemar, la baixa amb el pil de gent, l'envia cap a Fran Pérez, recupera Arnau, Arnau se'n va d'un jugador, vol jugar cap a la bandereta amb Sigankov, no s'han acabat entenent, la torna a recuperar el Rayo Vallecano, al mig del camp la té Òscar Valentín, obre a la banda esquerra per Fran Pérez, Arnau no hi és perquè ha ajudat al mig del camp Fran Pérez, envia cap a Xavarría, contra que Xavarría dins l'àrea, la treu la defensa del Girona, la torna a tenir Fran Pérez, la penja cap al punt de penal, la rebutja Francesc, malament, surt Gazzaniga, patxí, patxà, treu la pilota cap al mig del camp, la torna a tenir Patesis.
6: S'ha fet mal Siga, no, és Francesc, Francesc, aixeca el braç dins de l'àrea i atura el partit l'àrbitre.
0: Es queixa del genoll.
5: Amb un refús, em sembla, que ha estat, sí. Potser s'ha col·locat malament.
7: Just abans moment... d'aquesta.
0: Ah,
7: a la centrada de Xavarría.
0: D'acord. Però... és la que va tapar la dreta, no?
5: O no? El genoll esquerre s'està
7: queixant. De moment, sí, s'aixeca i no, ni tan sols han entrat les assistències.
5: La mobilitat dels jugadors del Rayo fa que tinguem problemes, eh? Xavarría està entrant bé per banda esquerra, la centrada torna a ser neta, la mobilitat, repeteixo, de Camello fa que no estigui ben collat, ben marcat, sobretot quan juga entre línies. Hem d'estar molt més atents.
0: Patesis, ara sí que seguim de Vallecas.
7: Sí, ara sí que la imatge és bona de Vallecas.
0: Xavarría, enrere per la gent. Com diria l'Arbusà, sabeu què fan, no? Banderes al vent. Ratxo.
6: I el pit de nou.
0: El punt de dreta. Mira de jugar amb De Frutos. Arriba fins a la ratlla fons. Entra cap al segon pal. No hi ha cap jugador del Rayo Vallecano. La rematada, sort. Recupera Sigankov. Però pressionen molt els jugadors del Rayo Vallecano. Arnau envia pilota llarga. Tornarà a tenir la pilota del Rayo Vallecano. Patesis al cercle central. La baixa amb el pit. No ens n'acabem de sortir, eh?
8: No. La sensació que pressionin molt. Sí, pressionen, però hem jugat amb altres equips que ens han pressionat molt més.
5: Però acumulen molts jugadors en zona de pilota i això fa que tinguem dificultats per sortir.
8: Però fixeu-vos, per exemple, que el dia del Villarreal el Girona va fer una pressió boníssima, va recuperar moltíssimes pilotes.
0: Espera-te, De Frutos, lateral de l'àrea gran, el persegueix Vitor Reis, De Frutos fa un retall, vol superar el Brasil, arriba fins a ratlla font, centra cap al segon pal, sort que no hi havia ningú, la pilota serà pel Girona. Jo el que veig és que el Rayo Vallecano, amb això que digueu de la pressió, el que sí que fa molt, sobretot amb Òscar Valentín, fan moltes ajudes.
8: Clar, és això, el Girona el dia del Villarreal va fer moltes ajudes, va fer el 3 contra 1, no el 2, el 3 contra 1, i avui està fent l'1-1 i sembla que arribi el 3-3.
0: Xavarría és dins l'àrea, la penja que va a punt de penal, sort que tampoc estan gaire encertats.
2: I a més el Girona és que està donant peu a que el Rayo creixi en un partit que estava sent fins ara inoperant en atac, perquè el Rayo encara no ha ajudat a porteria, oi? Gazzaniga no ha intervingut, Marc.
7: No, i el Girona pràcticament
2: tampoc. El Girona no té aquella arribada de Joel Roca que no ha arribat a xutar a porteria. Deixem un moment que passi per la rua del Barça, la rua dels campions de Lliga, perquè em sembla que està ja arribant al seu punt final. Ramon Salmurri, Roger Busà, crec que ja veieu el Camp Nou al final del carrer, oi?
9: Bé, al final. Som ara mateix a travessera de les Corts, encara no hem arribat a la cantonada amb el carrer Galileu. Encara ens queda una mica per arribar al Camp Nou, però sí que és cert que som ja al tram final d'aquesta rua dels campions, que està sent una festassa en majúscules als carrers de Barcelona.
2: Arbusà, també hi ha gentada aquesta zona, hi ha bufandes al vent.
10: Déu-n'hi-do, i tant que n'hi ha, sí, a banda i banda del carrer, ara amb el carrer Galileu, jo sí que ja gairebé veig el Camp Nou, estic més endavant, i això ja es va acabant, l'autobús ja està accelerant des de fa estona, i també veig els jugadors cansats, ja se'ls hi ha acabat la benzina, i d'aquí poc ja s'acabarà aquesta rua que ha començat poc més tard de les 5 de la tarda.
2: Els jugadors caminen al cel, Arbu?
10: Sí, home, i criden d'alegria.
9: Granell també.
2: Fantàstic. Molt bé, doncs ara quan s'acabi vinc amb vosaltres. Fins ara.
7: Molt bé.
2: Acostant-nos a la mitja hora de joc, empat a 0, no ha passat res, Solà?
0: Ara penja Xavarría, tampoc hi arriba cap jugador del Rayo Vallecano, voldrà protegir Àlex Moreno, l'envia cap a Joel Roca, altra vegada ha arribat el Rayo Vallecano, Joel Roca se'n va, encara continua Joel, mira d'enviar cap Unahi es despista, li vol fer falta Patesis, recupera la pilota Patesis, la perdó d'Unahi, Unahi cap a De Frutos vol superar Àlex Moreno, no ha pogut, Unahi obre la banda dreta per Fran Pérez busca posició de xut, el xut molt enroscat, la pilota surt a la dreta del porter català.
5: Com estem
11: balança, la balança sí. Poc a poc es va inclinant cap a la banda del Rayo.
5: Tal com estem jugant, Unai Lemar en aquesta posició no ens estan aportant res. Lemar perquè no participa pràcticament del joc i Unai perquè n'ha perdut
8: per falta d'atenció.
5: Sí.
8: Aquesta pilota la perd per falta d'atenció.
5: Però amb un dels dos passarien i estan jugant pràcticament en una posició similar, jugadors de les mateixes característiques i no intervenen prou en el joc, com tampoc està intervinguent Zigankov.
6: Sí, en Profini no ha tocat Zigankov, és veritat, eh?
5: No, jo diria el Marc que Zigankov... No, però encara Joel Roca ha buscat alguna
8: profunditat. Ha participat més, sí.
5: Però Zigankov pràcticament no ha intervingut.
7: El 70% d'intervencions que ha fet Zigankov pràcticament ha estat als corners.
5: Exacte, però en joc no, eh? En joc pràcticament no ha intervingut.
0: Pilota pel Rayo Vallecano. Som a la mitja hora de joc, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira buscant... Una salvació que se'ns ha complicat per culpa de les tres derrotes consecutives. Recupera Fran Beltran, cap Unai. N'ha d'anar cap enrere. La vol ajudar-la Joel Roca. Rep el jugador Camprodon. No s'entén amb Unai. Pilota pel Rayo Vallecano. Traurà davant de Ratxiu. 30 de la primera meitat. Empatem a 0. Si no millorem una mica... No guanyarem avui, eh?
5: El que ens passa, si recordeu el partit de València, que vam tirar 60 minuts de partit, on no passava res fins que el València ens va marcar. A partir d'allà vam reaccionar. El dia del Mallorca igual, no passava res fins que el Mallorca ens va marcar. No hem d'arribar també... a aquesta situació.
1: Però la plantilla ja ho sap, no?, que només té ara mateix un punt de marge sobre el descens, sí. o no els hi ha arribat.
8: No ha dit Mitchell que eren tan i tan conscients?
6: Ara els diria.
8: La veritat és que no us sembla massa, aquests primers 30 minuts.
0: Estem a un del descens, eh?
8: Ara, Xavi.
6: Ara.
0: Ui, a francès. Ja ho veureu. A la banda dreta per Arnau. T'imagines que ara, gràcies a això, marquem? Zigankov.
6: De res.
0: Se'n va cap a dins. A pilota per Fran Beltran. Té camp per córrer. S'acosta Fran Beltran al frontal de l'Algran. Fa un retall. L'envia cap a Lemar. No hi arriba. No tan sentit. Crida Mechevi. Contracop del Rayo Vallecano. Encara és molt lluny de porteria. Unai. També corre Guits a la darrera. Pilota llarga per De Frutos. Contra que Camello és a dins l'àrea. Molt bé, Vitor Reis. A punt de recuperar la pilota. La recupera Witzel. La trepitja a punt de caure a terra. S'embolica una mica el belga. La pilota és per Àlex Moreno. L'àrbitre diu que això és... Au, favorable al Rayo, no?
6: Sí.
0: Endavant la banqueta de Mitchell. 31 de la primera meitat. Rayo 0, Girona 0.
5: Ha estat bé el replegament, perquè la gran majoria de jugadors del Girona, com a mínim els 4 del darrere, més Fran Beltran i Witzel, han replegat ràpid per organitzar-se.
0: La gent. Òscar Valentín. Més enrere per la gent. Aixeu el cap l'ex del Girona. Patesis. Pressionat ara per Joel Roca, ara sí que pressiona. Lemar també, la pilota és per Batalla. Batalla tranquil·lament amb la pilota, ara si vol acostar Joel Roca. Perd la pilota, la recupera Fran Beltran, a veure si pot arribar Lemar. Toca amb el cap la gent, la recupera el Rayo Vallecano. Corre Echevarria, que ja enganxa la moto el de Figueres. Encara continua Echevarria. S'acosta a l'àrea, mira de centrar i posa la cama a Witzel. La torna a recuperar Echevarria. Ha fet un control massa llarg. Tot i això, la pilota és per la gent compte que té un bon xut. Ha amagat el xut. Endarreix cap a Patesis. Obre la banda dreta per Ratxiu. Davant seu Joel. Penja Ratxiu a punt de penal. Rebutja la pilota Francesc. Però esclar, cada vegada que rebutja la pilota els jugadors del Girona, no hi ha cap davanter que se la pugui quedar.
5: Torna
0: que
5: a recollir. Correcte. Torna a recollir el Rayo. Torna a atacar el Rayo, no tenim referència dalt, no tenim ningú que pugui lluitar una pilota dividida, un desplaçament al llarg que ens doni una referència per buscar un jugador llunyà i sortir del darrere.
8: I el que dèiem al principi, que semblava que Lemar havia de jugar més en atac, més en punta que Unai, us diria que quasi ha estat al revés, eh?
0: Potser és un 4-4-2, no?
8: Sí, però el que passa és que potser queda més despenjat Unai, eh? Lemar, si més no, fa més quilòmetres i replega més o intenta buscar més la pilota més a la base d'aquest quadrat.
6: Jo no sé si és per espavilar la gent, però fa sortir, escalfar jugadors Mitchell. Veig Hugo Rincón, veig Ivan Martín. Sí, està fent sortir, escalfar jugadors.
5: El problema d'Unai i Lemar és que cap dels dos té els moviments del davanter centre. Que què vol dir? Anar a fixar centrals, venir a rebre perquè crea un espai, caure a banda des del centre perquè hi hagi mobilitat i desorganitzar la defensa, buscar algun desmarcatge a l'espai, sempre la bola amb els peus. Per tant, aquests moviments de davanter... Cap dels dos els farà perquè no els tenen interioritzats.
0: Ara fa un instant Francesc ha enviat pilota llarga, però Joel Roca li deia més al mig. Passa que ha protegit Ràtio. La torna d'allà al Rayo Vallecano.
5: Però fa bé, Joel Roca, d'anar contra centrals i no anar contra laterals, perquè si no, qui ens ocuparà l'àrea? Qui trepitjarà l'àrea rival? Si no és Joel Roca i Zigankov.
6: Echeverri és l'altre jugador que està escalfant.
0: Ràtio, la té al Rayo Vallecano, la torna a penjar Ràtio, vol superar Joel Roca, fa un retall. Ràtio, a punt d'entrar dins l'àrea, l'envia a la frontal de l'àrea gran per Pedro Díaz, a punt de recuperar-la Lemar. De fet, l'ha recuperat, però la torna a tenir el Rayo Vallecano. Xavarría envia pilota llarga cap a la punta esquerra de l'atac del Rayo Vallecano a la dreta. El té Ràtio. Ràtio supera Joel Roca. Ha d'anar cap enrere. La pilota pels jugadors del Rayo Vallecano. S'acosta a l'àrea Ràtio. Pilota interior per Unai. Unai cap a la banda dreta per De Frutos. La pilota per De Frutos. Vol xutar i ha un retall. La pilota per Unai López. La deixa per Camello. Regira Camello. Rebutja la pilota Witzel. Una altra arribada del Rayo Vallecano. Sigankov, rellisca, pilota pel Rayo. El Girona no està acabant bé aquesta primera meitat. Si ja l'havia començat malament, encara l'acabem pitjor.
5: I tampoc ens emportem les segones jugades, la frontal de l'àrea, aquesta opció que té el Rayo de xutar un parell de vegades, perquè no som intensos en la segona jugada.
0: Unai.
6: Està molt desesperat Mitchell, eh?
2: És que...
4: És per estar-ho, eh? Perquè aquesta passivitat en aquesta darrera jugada, el que comentava en Francesc, sembla increïble que s'estigui jugant la permanència,
2: sí, els aficionats del Girona que estiguin seguint aquesta primera part, contents no poden estar.
0: Fran Pérez arriba fins a la ratlla de fons, mira d'enviar la pilota a l'àrea, les mans de Catalina.
2: La millor notícia és que el Rayo no ha inquietat a Gazzaniga.
5: El Rayo està jugant amb 8 futbolistes que varen jugar a Estrasburg dijous passat, i els que no varen ser titulars són Fran Pérez, que no va tenir cap minut, Camello, que en va jugar 25, i Pedro Díaz, 12 minuts. Els altres, tots 8, varen jugar de titulars.
2: Sí, és un 11, diguem-ne, molt de gala.
5: Molt titular. Molt competitiu,
2: sí. Li falta el jugador segurament més important que sí, sí que està sancionat.
5: Alemão, que està a la banqueta, Alemão, que és el golejador, i sí que estava sancionat. Poc més, eh? Oscar Trejo, sí, sí.
0: La rematada de Camello fora a la dreta de Gazzaniga. Després d'una jugada per la banda esquerra, centrat frontal de la petita, ha rematat molt sol, no?
5: Sol, sí, sí.
4: Sol absolutament.
2: Primera rematada del centrals. Rayo.
6: I ha anat molt lluny la pilota de porteria.
2: Una mica.
5: Els dos centrals en zona, tant Francesc com Vitor Reis, marcant a distància,
4: a
5: només
4: metres.
5: Miraven el jugador, sí. A 2 metres, a l'esquena de Fran Beltran, sense comunicació, i Camello, que porta pràcticament tot el partit jugant sol.
2: És la primera rematada del partit.
7: La segona, hi ha hagut una rematada des de la banda esquerra de Gazzaniga, una rematada de Fran Pérez, que ha anat fora, també, amb rosca amb l'esquerra.
0: Unagi, a la punta esquerra, el Girona en vol atacar, encara Ratxo, Unagi, se'n va cap a dins, la penja cap al punt de penal, la pilota per Sigankov, encara és dins l'àrea, s'ha creuat Xavarria, encara continua prou l'ucraïnès, la té Sigankov, encara continua Sigankov, busca posició de xut, el xut a les mans de batalla. Però mira, com a mínim hem rematat.
2: El primer del Girona, sí.
0: I hem arribat a la porteria contrària.
4: Doncs aquesta jugada s'ha arribat relativament fàcil, amb 3 passades pràcticament. Vull dir, no cal tocar-la tant.
2: Accelerar,
4: i s'ha arribat per banda.
2: Accelerant la circulació.
4: Ah, i per banda.
5: Gazzaniga ha fet una sortida de pilota que se l'ha jugat molt, sí, amb una, sí, passada, sí, interior.
0: A Fran, sí.
5: Fran, que si hi ha qualsevol errada en el control en la passada, la pressió era pràcticament un 2-1.
4: Porta tota la temporada fent-ho, tampoc.
5: I el camp no el veig.
0: Ara un
5: àgil
0: sí que ha pressionat sobre Pate 6, un àgil li fan falta, l'àrbitre diu que no, cau a terra, falta. Una falta perillosa, ara sí que ha pressionat un Unagi. Les coses com són, li ha recuperat la pilota Pate 6, falta favorable al Girona, amb uns què, Sergi?
12: 22 metres.
0: 22 metres de la porteria, 37, gairebé 38 de la primera meitat, una falta que pot ser perillosa.
5: I a la primera acció, que Unagi va contra el central, ha anat contra Pate 6, li ha guanyat molt bé la posició amb el cos a protegir la pilota, provocant aquesta falta.
0: Unagi i Sigankov.
5: És per Unagi, aquesta.
0: I sí, que ha marxat.
6: No,
0: i sí, Palazón. Aviam, parla en Sigankov i Unagi. En què deuen parlar?
4: Català.
0: Yes. Aviam, va. 38 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Som a la transmissió del Girona. 4 jugadors, 5 jugadors del Rayo Vallecano i un fent el cocodril a darrere. Unagi, l'àrbitre, marca la jugada. Sigankov, deixa passar Unagi cap a Sigankov. Xuta, Sigankov, xuta Unagi fora. Tanta parafernàlia amb aquestes faltes tan assajades, tantes coses per acabar xutant així. 38 i mig de la primera meitat, empatem a 0.
6: Deu tenir alguna urgència Estuani perquè marxa cap a vestidors ara mateix.
4: Està molt mal executada aquesta falta.
5: Molt, perquè Sigankov...
4: I deixa molt lluny.
5: Sí, i a més obliga o provoca que els defensors estiguin molt,
4: sí,
5: ràpid,
4: sí,
5: contra el xutador.
4: Sí, sí.
0: Talla amb el cap a Fran Beltran. Unagi, rellisca Unagi. Pedro Díaz protegeix, vol pressionar Joel Roca, endarreix cap a Pate 6.
5: Saps per què està mal executada, Susi? Perquè toquen en curt acostant la pilota contra la barrera. Per tant, el xutador ho té més malament que no pas si xutat directe.
4: No li facilites gens,
5: no,
4: al contrari.
5: No ho he entès.
0: Pilota llarga de la gent, diagonal, cap a Ràtio, toca amb el cap de Frutos, vol entrar dins l'àrea, la penja cap al primer pal, deixa passar que s'ha arribat Camello, era fora de joc de Frutos. Pilota pel Girona.
4: Doncs sabeu que us dic que tinc ganes que arribi a la mitja part, eh?
5: Sí?
4: Sí, a veure si canvia alguna cosa.
2: Què faria, Susi, si s'ha d'actuar des de la banqueta?
4: Jo penso
2: en Estuani.
4: Sí, però
2: esclar,
4: no escalfa. Més que un canvi,
0: el que
4: sí que s'ha de fer és un canvi d'actitud. Oh, és a dir, com mesures la intensitat? Totes les segones jugades han caigut de part dels jugadors del Rayo.
2: Sí, això no tocaria res, de l'11.
4: És per posar-los tres jugades en el vídeo i a partir d'aquí, nois, si ens volem salvar, les coses no poden ser així.
0: Per la pilota Vitor Reis, que és un dels jugadors més encertats.
7: Es posa les mans al cap.
2: Sí, veig a Mitchell que va obrint els braços i es va queixant.
0: Pate 6.
2: No pot estar content.
7: És desesperant.
0: Pate 6. Òscar Valentín, Unai López, encara tot això en terreny de joc del Rayo Vallecano. Busca pilota llarga, Unai, cap a Xavarria, toca amb la cama, Arnau hi posa la cama, l'àrbitre diu que ja és córner.
7: Doncs serà el cinquè ja.
0: I tots a la dreta de Gazzaniga, no? A l'esquerra no han xutat cap. No. I tots crec que forçat per Arnau.
7: Sí, l'esquerra no poden xutar perquè
5: i només amb un canvi d'orientació provoquen l'úperux Pep Xavarria contra Arnau i això és suficient per buscar una jugada de pilota aturada.
7: Dic que l'esquerra no poden perquè és tan petit el camp que és on estan escalfant els jugadors del Girona.
0: A veure amb el córner. Últims 4 minuts de la primera meitat. Empatem a Vallecas. Girona 0, Rayo 0. Marca jugada Òscar Valentín. Tots els jugadors del Girona dins l'àrea. Molt passat cap al segon pal. Toca amb el cap Vitor Reis. Vol aprofitar-lo un Unagi. La baixa amb el pit. L'acaba perdent. Ràtio. S'acosta a l'àrea. Té un bon xut. Se li queda la pilota a la cama esquerra. Obre cap a Fran Pérez. No ha pogut continuar. Àlex Moreno. La torna a tenir el Rayo Vallecano. Òscar Valentín. La gent. A l'esquerra per Unai López. Més enrere per Xavarria, que era el jugador del Rayo Vallecano que estava tancant. La gent aixeca el cap. Pate 6. Juga en defensa el Rayo Vallecano. 41 i mig de la primera meitat. La gent per Unai López. Ho canviarem això a la segona meitat, home, no sigueu pessimistes.
5: Ho hem de canviar.
2: Tant de bo.
5: Ho hem de canviar i molt. I molt, perquè no estem ben posicionats sobre la gespa i no tenim maneres fins i tot de tenir possessions llargues, jugades de continuïtat, aquelles jugades que condicionen el rival, que els anem tancant.
0: La gent a la punta dreta, Ràtio, és dins l'àrea, es creua bé Vitor Reis, evita la bola, córner també, surt el brasiler. Pilota llarga, li fa tocar la pilota en Camello, el fa prop al Girona. Últims 3 minuts de la primera meitat.
4: És que les línies estan molt separades, no hi ha cap mena d'ajuda. L'equip està com si estigués trencat, sabeu, els últims 10 minuts. Jo el veig l'equip absolutament separat.
5: Jo, més que tot, Susi, el que veig és que no, quan el rival té la pilota no fem aquests 4 o 5 metres endavant per anar contra ell.
4: Estem lluny.
5: Estem esperant, estem basculant i esclar, pressionar, anar contra el rival és fer aquests 5 metres que t'obliguen, a anar contra el rival, que noti que hi ha el jugador contrari allà.
0: Unai López des de fora i la Pedro Díaz rebutja la defensa del Girona. Alfa prop al Rayo Vallecano.
7: Batalla té algun problema físic perquè els està dient els físios del Rayo, està aixecant la cama, s'assenyala el genoll, no seria mala idea xutar porteria.
0: Pate 6. 43 de la primera meitat, últims 2 minuts.
4: I últims 2 minuts perquè jo no crec
0: No tinc gaire feina, eh?
2: No, gens.
4: Anava a dir que no crec ni que posi de temps afegit, perquè...
2: Jo crec que no hi ha hagut pràcticament ni faltes.
4: Falta sí, la d'Unagi, una.
2: Una en tota la primera part?
4: Pot ser.
2: Tres faltes.
7: Sí.
5: Tres entre els dos equips?
7: Sí, i després les ha fet el Rayo.
4: És un partit de pretemporal.
2: O sigui, el Girona no ha fet cap falta.
4: El Girona,
2: no. Molt bé.
7: El Girona no ha fet cap falta.
4: Això no sé si tu tens, Marc, però jo juraria que en tots els partits d'aquesta temporada, en totes les primeres parts sempre hi ha hagut alguna falta. Almenys una. És que cap falta...
0: Pedro Díaz s'acosta a l'àrea, busca posició de xut, s'equivoca ara, volia enviar cap a Ràtio, Àlex Moreno, cap a Fran Beltrán, sortida de Fran Beltrán, la banda esquerra per Joel Roca, corre Joel Roca, se'n va cap a dins i fa una falta clara al jugador del Rayo Vallecano,
6: que veurà targeta groga, és Pedro Díaz.
0: Pedro Díaz, targeta groga per Pedro Díaz, la primera del partit. Carla Clara, perquè la
8: no, sí, sí, aquí no hi ha res a dir, no hi ha res a dir.
0: Joel Roca a terra, ja s'aixeca, últim minut de la primera meitat.
5: No es tracta de fer faltes, però es tracta de ser intens, de posar el peu, d'anar contra el rival, de buscar aquesta agressivitat per intentar doncs, condicionar el rival, obligar-lo. Vol dir que si no fem cap falta, ens falta aquesta intensitat.
8: És que no arribem ni a fer-la, vol dir. No hi ha ni possibilitat de fer-la.
0: Francesc volia obrir la banda dreta, la recupera Unai, pilota llarga per Camello, entrada dins l'àrea, està sol, el persegueix Arnau, Camello, xut, Gazzaniga! Evita el primer, aquesta sí que era una oportunitat claríssima, i si a vegades diguem que Gazzaniga no les atura, aquesta sí que l'ha aturat perquè ha anat a baix, aquelles coses que tant li costen al porter argentí, Camello estava sol, ha xutat i Gazzaniga acaba d'evitar el primer del Rayo Vallecano.
2: Ho ha fet molt bé i resol una acció que neix d'una nova pèrdua de pilota.
5: Sí, és una pèrdua del Girona, amb la defensa avançada, m'agradaria veure si Camello es desmarca correctament, sí, la sensació és que sí, i Arnau el segueix, i sort que Arnau li dona aquesta presència fins al final que l'obliga a xutar, potser un pèl abans, perquè veu que Arnau se li tira a sobre i aguanta bé Gazzaniga.
0: Ara el Girona que buscava la jugada en atac, no ha anat ràpid, i l'àrbitre que ha dit que no hi havia temps per més. S'acaba una primera meitat, on el Girona i el Rayo Vallecano empaten a 0, fluixa la primera meitat d'un Girona que de moment no se n'està sortint, un Girona que ha començat el partit amb més un sobre la zona de descens, ara en tindria més dos, queda tota la segona meitat. De moment, descans a Vallecas, Rayo 0, Girona 0.
6: Marxen xinuixant els jugadors del Girona en aquests vestidors que estan curiós que és darrere de la porteria que defensa Batalla. Ho fan molt a poc, l'última en fer-ho és Gazzaniga, que ara rep la felicitació de l'entrenador de porters després de l'última aturada que ha fet.
2: Bé, doncs un empat a 0, força decebedor. La primera part del Girona ha estat dolenta, no ha estat gens bona. Quantes vegades ha xutat a porteria el Girona en aquests primers 45 minuts, Marc?
7: Dues rematades totals, només una entre els tres pals de Girona.
2: De fet, podríem dir que l'ocasió o aproximació clara que ha tingut el Girona ha estat aquella en què Joel Roca ha superat el porter, però un defensa l'ha tapat i no ha pogut xutar i no ha pogut trobar porteria.
7: Exacte.
2: Res més. Sí que el Rayo ha tingut aquesta de ben clara, de Camello, que ha resolt Gazzaniga, que és l'ocasió més clara que ha tingut l'equip madrileny, que tot i així ha arribat més que no pas al Girona.
7: Sí, a veure, també ha fet tres rematades només, dues fora i una entre els tres pals, aquesta que ha salvat molt bé Gazzaniga.
2: La possessió?
7: La possessió al 60% pel Rayo. I sí que és veritat que hem acabat jugant una miqueta més igualat a tots dos camps, 51 a camp del Girona, 49 a camp del Rayo.
2: Bé, doncs ara de seguida busquem les claus i sobretot què ha de fer el Girona a la segona part, perquè això, si segueix així, no pinta bé. De moment, empat a 0, ara mateix el Girona seguiria fora del descens, però tindria dos de marge respecte al descens que marca l'Alavés en 37 i hi hauria un empat entre 4 equips a 39 punts. Ells, Mallorca, Espanyol i Girona, on Espanyol i Girona serien els dos pitjors dels quatre. És a dir, l'Espanyol seria el 16è i el Girona el 17è, marcant la permanència. Però queda encara la segona part. De seguida marxem cap a la Rua, que és a punt d'acabar-se perquè els jugadors ja arriben al Camp Nou. Però abans, cop d'ull ràpid a les notícies amb la Teresa Sales. Perquè d'aquí a 11 minuts, a les 10 de la nit, comença el Catalunya Nit, que podreu seguir a Teresca Tinfo i també a l'Exclusió Digital. Teresa, què tal? Bona nit.
12: Bona nit.
2: Què expliquem a aquesta hora?
12: Doncs mira, el Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger espanyol aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus en la prova de la PCR. El passatger es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Tots ells estaven al vaixell Ondius, afectat pel brot, que aquest vespre ha salpat en direcció ja als Països Baixos. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha dit que aquesta situació no és com la del coronavirus.
13: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
14: Muchas gracias.
12: De cara a demà, recordeu que hi ha vaga general a totes les escoles i instituts de Catalunya convocada pels sindicats majoritaris de l'ensenyament. La consellera d'Educació, Esther Niubols, demana que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial que està prevista per dijous.
14: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
12: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard i, a més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. També de l'àmbit laboral, Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura del magatzem de recanvis que hi ha al Prat de Llobregat. Allà, l'ero de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, que són 9 de cada 10 empleats. I de l'àmbit internacional, mireu això, augmenta la pressió interna sobre el primer ministre britànic, Keir Starmer, perquè abandoni el càrrec després dels mals resultats dels laboristes a les eleccions locals de la setmana passada. Ja són més de 60 diputats del seu partit els que li han demanat la dimissió i 3 d'ells han renunciat ja al càrrec d'assessor ministerial.
15: Gràcies, Teresa.
12: Adéu-siau, bona nit.
16: A Catalunya Ràdio, especial La Rua dels Campions.
15: Una rua, la dels campions de Lliga, que arriba al seu punt final perquè Ramon Salmurri, Roger Bosà, ja són al Camp Nou.
9: Som al Camp Nou, ara mateix a travessera les Corts, a punt de girar per Aristides Mallol. L'ambient és increïble, és espectacular.
15: Una gent, la gent a la part final, eh?
9: Sí, no, no. O sigui, ara
15: no,
9: mateix
15: no
9: és,
15: sentit,
9: una,
15: això, no
9: és una bogeria total i absoluta. O sigui, millor no t'explico el que estan veient els meus ulls perquè és denunciable i tot. No, tot qual.
15: Per què?
9: No, perquè anem amb la unitat mòbil i diguem-ne que anem amb un farciment a la unitat mòbil. Tota gent s'ha agafat a la unitat mòbil.
15: Porteu càrrega, porteu càrrega.
9: Això mateix, anem amb sobrepès. Anem amb sobrepès.
10: Tenim vaja, 5 persones a darrere pujades a la mòbil. 5 persones saltant i votant. I a darrere una fila de gent. Un mar de gent, moltes bufandes.
9: Tot travessera ple de gent. Tot travessera ple de gent,
15: sí,
9: a vessar.
15: Les imatges que ens arriben a través d'Esport 3 és que realment la gent volia un bon final de festa i esperaven aquí, en aquesta zona de la travessera dels Corts, amb el Camp Nou amb obres al costat, doncs fer una bona rebuda als campions, que ja deuen estar a punt d'entrar dins les instal·lacions del Camp Nou.
9: Sí, bé, veig l'autocar del Barça una mica més endavant. Ara tombarem per Aristides Mallol i aleshores l'autocar del club ja sí que farà un pas al costat i entrarà a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Barça!
15: Com estan els jugadors, Arbo?
10: Mira, jo els veig ja cansats, eh? Ja fa una estona que ja tenien ganes d'anar acabant. És quan el bus ha començat a accelerar, ja quan pujaven Passeig de Gràcia, i ara sí que ja els veig més cansats. Compte que hem de frenar en sec, perquè és que aquí algú prendrà mal, eh? Els jugadors ja cansats i ja, jo crec, amb ganes d'acabar aquesta festa.
15: Un dels últims que ha parlat a dalt del bus, als mitjans oficials del club, ha estat Fermín, deia això.
17: Fermín! ¿Cómo estás?
18: Volve.
17: Impresionante.
18: Increíble.
17: Barcelona os quiere muchísimo. Esto es el fruto de muchos meses de trabajo, ¿no? Ayer lo comentábamos, ganar una liga no es fácil, ganar una Supercopa, 5 títulos en 2 años, y esto es una recompensa.
18: Sí, hay que darle mérito a lo que llevamos haciendo. Creo que la gente se lo merecía después de unos años complicados. Y estamos haciendo buen trabajo y vivir esto es increíble.
17: No sé si tú de pequeño viviste alguna fiesta de este tipo, Fermín, pero desde ahí, desde esa posición.
18: No aquí, pero desde mi casa en Huelva siempre he vivido los títulos del Barça y estar aquí para mí pues es un orgullo.
17: Fermín, a disfrutarlo.
18: Muchas gracias.
17: Gracias.
15: Fermín, un dels que ha disfrutat d'aquesta festa. Per cert, també Lamine Yamal s'ha fet viral la imatge del crac del Barça amb una samarreta molt especial.
1: I diu, gràcies a Déu, no sóc madridista, una samarreta del Barça, una darrera, i posa Thank God I'm not madridista, i ha estat jugant una espanyola
15: samarreta. Li deuen haver llançat.
1: Sí, correcte.
15: Oi que els hi han, Salmo, durant molta estona els hi llançaven samarretes, no?
9: Els hi llencen de tot. Els hi llencen de tot.
15: Pilotes de platja.
9: Perquè ho tornin, pilotes de platja, sostens, menjar, el que tu vulguis.
15: Sostens, dius?
9: Sí, sí, però no un ni dos. O sigui els que tu vulguis. O sigui, infinits. Sí, sí, de veritat.
15: Doncs aquesta samarreta... Aquesta samarreta...
10: La bandera de Palestina està també una de les imatges d'aquesta rua, la bandera de Palestina, i Lewandowski també amb l'estelada, una de les imatges d'aquesta rua, com ho va ser també l'any passat amb Íñigo Martínez.
15: Doncs li han llançat aquesta samarreta a Lamine Yamal, gràcies a Déu no soc madridista.
1: I si era conscient del que hi posa, i comentava amb Cancelo i
15: l'anava ensenyant. Per cert, he de dir que si jo fos Lewandowski o Stensna, no sé si hauria aguantat tota la rua al capdavant del bus.
1: Sense pixar.
15: No, i quin mal d'esquena, per l'amor de Déu. Però han aguantat tota l'estona, eh? Salmo?
9: Bé, home, és gent que es cuida i gent que fa pilates com tu, eh?
15: Exacte, i que fumen.
9: Sí, bé.
15: Molt bé. Escolteu, he d'anar, un minut i mig de publicitat. Fem una cosa, vaig a Publi i quan torni a veure si ja heu arribat al punt final, d'acord?
9: Molt bé.
10: Fins ara.
19: ...2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complots, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
21: D'acord.
20: Quin és l'autèntic operador 100% català?
21: Vera.
20: I el més ben valorat pels usuaris?
21: Vera.
20: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
21: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
20: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
21: Vera.
20: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: De seguida comença la segona part a Vallecas. Recordeu, Rayo 0, Girona 0. Xevi, s'ha escalfat algú durant el descans?
1: Sí, amb intensitat. Cristian Estuani.
0: Estuani.
2: Ja sempre Estuani.
0: Bé, ara ho comentem. Marcadors, teníem, recordeu, un partit en joc a la segona divisió, Oriol.
3: El que guanya el filial de la Real Societat al camp de l'OSC, la segona part, per 0 gols a 1.
0: Tenim el descans del partit de la Premier, el Tottenham, un dels grans que vol sortir del pou.
3: De moment no se'n surt contra el Leeds, Tottenham 0, Leeds 0, també el descans.
0: Ara tindria 2 punts respecte al descens. El Calcio avui al Nàpols, si guanya, tindrà ja confirmada, són segons, però tindria ja avui assegurada la segona plaça i, per tant, la plaça Champions. Però està empatant.
3: Ara mateix ho fa 2 contra el Bologna, tot i que partia per 0-2. Ara som al 4 de la segona part. Ha marcat el Nàpols, Nàpols 2, Bologna 2.
0: A Portugal tenim penúltima jornada unificada. Una de les coses que s'ha de decidir, perquè el Porto ja és campió, és qui serà segon i, per tant, anirà a la Champions. I aquí lluiten els dos equips de Lisboa, l'Sporting de Portugal i el Benfica de Mourinho.
3: No en guanya cap. De moment Benfica 0, Braga 0, a 41 de la primera part, i a 41 també de la primera, Rio Ave 1, Sporting 1, acaba d'empatar l'Sporting. Tal com estan les coses, estarien empatats a 77 punts i ho haurien de resoldre a la propera jornada.
0: I ara mateix per avalar seria el Benfica de Mourinho, qui seria segon i aniria a la Champions, l'Sporting aniria a l'Europa League. Alguna cosa més a aquesta hora?
3: Res més.
0: Molt bé. Abans de tornar a Vallecas, a veure el Salmurri, l'Arbusà i els companys que s'enganxen a la unitat mòbil. Encara doncs porteu càrrega o no?
4: No. Ara la càrrega ha baixat, perquè ara estem ja a Aristides Mallol. L'autocar dels jugadors va entrant a poc a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i ara estem esperant aquí que la gent vagi desfilant.
0: Arbusà, tu quants quilòmetres has fet? Quina part has fet caminant i quina part del de la mòbil?
5: No tota, l'anada tota i la tornada tota, menys ara aquí a Travessera.
0: Jo, aquí ja no has pogut més, tota. No,
5: estic a les últimes de disc.
0: Sempre recordaré la imatge de la cursa dels 40 anys de Catalunya Ràdio, que eren 7 quilòmetres, i la imatge de Roger Busà a la línia d'arribada, com si estigués a punt de morir.
3: Però feia molta
0: calor. No l'oblidaré mai. Tinc la foto,
3: feia molta calor.
5: Estic igual.
0: Estàs igual o pitjor?
5: Estic igual.
0: També s'ha de dir que el Salmurri no ha fet ni un metre caminant.
5: No, el Salmurri ha estat llest aquest any.
4: Escolta, les cames de Salmurri tenen molta mili, saps què et dir?
0: Les cames de Salmurri es preparen per colònia.
4: Tenen molta mili.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, per cert, la gentada que hi ha aquí a Aristides Mallol,
4: Sí, és una bestiesa, és una animalada. O sigui, aquí no, la gent continua arribant, i com sent de fons de les meves paraules, cantant.
0: Sí, ara imatges d'Esport 3, veig que justament l'autocar dels campions tombarà ara i entrarà dins el recinte del Barça.
4: El micròfon del Salmurri o de l'Arbusà?
3: El del Salmurri.
0: El del Salmurri, molt bé.
5: No, és una bogeria, això.
0: Molt bé, nois. Doncs, nois, com que veig que entra ja l'autocar dins el recinte del Camp Nou, et donem per tancada aquesta rua. Bona feina, Ramon Salmurri, Roger Busà. Qui us ha fet l'assistència tècnica a la unitat mòbil?
4: Doncs mira, el Martí Cuní, el Dani Batxiller i el Pep Casanovas.
0: Són els
4: autèntics mestres, perquè mereixen un aplaudiment, perquè a banda de fer de tècnics fan de conductors, i t'asseguro que no és fàcil conduir la furgoneta en un dia.
0: Amb el que heu explicat ja hem intuït moltes coses. Que vagi molt bé, gràcies a tots, que vagi bé.
4: Adéu-siau.
0: Ens quedem amb la transmissió del Girona. Ara sí que ens hem de posar seriosos, perquè cal fer alguna cosa. Estuani sortirà, Xevi?
6: A veure, ara surten els jugadors del Girona. Doncs no ho sé, perquè veig Lemar, veig Unagi... No. 2, 4, 6, 8, 10, no.
7: Hauria de sortir perquè ens donaria ordre. Ens donaria ordre.
0: Ens equilibraria l'equip. Tu tens clar, Francesc.

0: més que l'estat
1: físic. És que...
2: Però és igual.
3: Sí, però
1: jo
3: és
1: crec que no està per jugar 45 minuts, perquè si no el posaria.
0: No ha jugat 45 minuts en tota la temporada.
3: La necessitat doncs de l'equip ho marca ara, no?
2: Quan els jugarà, doncs, 45 minuts l'Estuani? Si queden 3-4 partits en el jugo.
4: No els jugarà.
1: No els jugarà. No,
0: avui jugarà doncs... el seu rècord de la temporada.
1: Exacte,
0: segur,
1: i seran 35.
0: No trigarà molt a sortir, segur.
1: Seran 35.
0: Tal com s'ha escalfat el descans, jo crec que...
3: Però el problema és que ara el Girona no té rematada.
1: No, jo estic d'acord, però el que també ens deixa clar Mitchell, i no només en aquesta jornada, és que Stuani no està per jugar més de 25-30 minuts, perquè si això fos així, el posaria. Home, no, el que vol Mitchell...
3: Abans posaries a Bel Ruiz sortint de lesió?
1: No, però és que abans que fer aquest canvi...
2: Jo hagués posat Stuani de titular i a Bel Ruiz la resta de minuts, però no jugaria sense davanter sempre, però, si en tinc dos a la banqueta.
1: Però el problema d'aquesta primera part no és només que hagi jugat sense davanter centre, això no té res a veure amb
2: per
1: jugar amb intensitat.
2: Per mi és el problema més greu, doncs, d'aquesta primera part.
1: Per mi no. Per mi la falta d'intensitat, la falta d'estar a sobre dels jugadors...
2: No, tots aquests aspectes que els hem comentat estic totalment d'acord, però...
1: Això és inherent a que jugui Stuani,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, està clar. Però és que jugar sense cap jugador a dalt, zero, cap futbolista a dalt, et limita tantes accions d'atac, bueno, totes, però o sigui, no és que tantes,
3: és que
2: totes.
3: Ni Echeverri fent de nou, que no és ben bé un nou punta.
0: No, tampoc és un rematador. Per cert, ha començat la segona meitat, té la pilota Rayo Vallecano, hem de millorar una mica, si volem guanyar.
3: Una mica bastant.
0: Avui aquí, una mica bastant, sí. Avui aquí a Vallecas, deixant de banda de que es pot firmar o no l'empat.
1: Ara el firmem o no?
2: Jo firmo l'empat.
1: Sí?
0: Jo he de guanyar dijous,
1: jo no.
0: Sí.
2: Jo firmo l'empat avui i jugant-se-la dijous a casa contra la Real Societat.
1: Jo no, perquè cada dia queda un dia menys, sí, i cada dia ho posposem i cada dia ho posposem.
2: Tant de bo tinguéssim l'empat del dia de Mallorca.
3: Sabeu quin és el problema d'aquesta jornada intersemanal? Que el Girona juga dijous.
1: Clar.
3: I sí, segons com pot començar la jornada o pot començar el partit en descens.
1: S'ha primat ja tant el coixí que no hi ha coixí.
0: Ja podia passar avui, que el Girona...
2: Tant de bo tinguéssim l'empat del dia de Mallorca. Tant de bo.
4: Ja, però clar, això... Ara...
2: No, sí, és que...
0: Mira, una noia del Rayo Vallecano amb la samarreta de mi.
2: Avui també ens aniria bé, sempre i quan s'ha de donar tot dijous a casa contra la Real Societat, claríssim.
0: Pilota pel Rayo Vallecano, té Ratxiu, som al minut i mig de la primera meitat, pate 6.
3: El que més m'agrada és que el Sonar no perd mai l'optimisme.
5: De moment no escalfa Stuani, eh? Està escalfant a Bel Ruiz, però Stuani
3: sí,
5: no.
3: Dius que ho ha fet amb intensitat al descans, eh?
0: Sí.
2: No, escolta'm, si ho ha...
0: Fran Pérez l'envia al mig de l'àrea, rebutja la pilota, Àlex, Francesc.
2: No, volia dir, si Abel Ruiz està bé, Abel Ruiz, o sigui, jo només reclamo jugar amb un davanter centre, amb un. I si haguessin hagut de partir els minuts Stuani i Abel Ruiz, que se'ls parteixin. O sigui, no pot ser que no tinguem cap jugador de referència a dalt i que tinguem la posició doblada entre Unahi i Lemar. És que no ens serveix per res, portem molts minuts, que veiem que no ens serveix per res.
0: Segurament ho explicarà Mitchell a la roda de premsa. Aviam, Ratxiu, la penja, toca amb el cap Àlex Moreno, juga Joel Roca, el pressiona el jugador del Rayo Vallecano i posa la cama a Ratxiu i envia la pilota fora de banda, fora de porteria, traurà Gazzaniga. Per cert, abans parlàvem dels jugadors del Rayo, Gazzaniga també va jugar al Rayo, eh?
1: Aquest no me'n recordava, jo.
3: No, sí, jo tampoc.
0: Sí, sí, o va tenir Mitchell. Quan Mitchell era entrenador...
2: Esclar, abans que anés el Tottenham, no? Després va anar el Tottenham, sí.
0: Va jugar poquet, però... Déu-n'hi-do la connexió que hi ha entre Rayo i Girona.
5: No entenc gaire el tema Stuani i començo a pensar que potser té algun problema físic.
3: Vols dir que potser s'ha provat el descans?
5: I s'ha provat, perquè això que també hagi abandonat el partit per anar a vestidors quan faltaven 15 minuts, també m'ha estranyat.
2: Si té un problema físic ja és una altra història. Després el que ha de jugar és Abel...
5: Físic o de salut, eh? No ho sabem, no. Ara investigarem.
0: Pilota llarga, intervé francès, ha caigut a terra Camello, té una falta clara, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge...
5: Va acabar senyalant.
2: Doncs el que haurà de jugar és Abel, i si pot jugar, doncs, perquè surt d'una lesió, 35 minuts, els màxims que pugui jugar, els màxims. Perquè és que no podem atacar bé, no podem... L'equip està desorganitzat per mi perquè ja comencem malament des de dalt.
0: Vitor Reis.
1: També ens falta una peça en sortida de pilota molt important, que es diu Dali Blin, i no n'hem parlat d'això.
2: Sí, però Mitchell ha prioritzat aquesta vegada defensar bé l'eix de la defensa, perquè Dali Blin, per mi, queda marcat en els darrers tres gols del Girona.
1: Però això és en aspecte defensiu, però en aspecte ofensiu, la sortida que dona Blin, no hi ha cap més jugador del Girona que li doni.

0: Això és veritat.
1: Bé, també ha d'anar provant coses, perquè clar, les coses no funcionen. Compte que perd la pilota Unagi, l'àrbitre diu que és en falta. Falta favorable al Girona en zona defensiva. 4 de la segona meitat. Witzel. Jugant enrere per Gazzaniga. Gazzaniga li demana la pilota a Francés. Juga Francés, jugant pràcticament com a lateral. Francés se'n va cap enrere. Cap a Gazzaniga, compta Gazzaniga. Dificultats per Gazzaniga. Cap a Vitor Reis, pressiona De Frutos. A punt de perdre la pilota del Girona. La recupera Echeverría. S'acosta a l'àrea, l'envia cap a Unai López. Sort que ha vingut des de darrere Àlex Moreno. Però és que ens hem embolicat. No ens hem embolicat ja només pel resultat, sinó l'hora de perdre la pilota.
2: O sigui, quina necessitat té Francés de fer una sessió a Gazzaniga super perillosa? Quina necessitat té de Gazzaniga de creuar la pilota a la frontal de l'àrea siguent fora de la porteria?
1: Per la pilota per Gigancó, xuta Gigancó, fora! Contracop del Girona, centrada des de la banda esquerra, i Gigancó que ha rematat amb la seva maldestra amb la cama dreta. L'ha enviat molt desviada.
3: La més clara, perquè estava absolutament sol. Quina llàstima. Realment el que havia de fer era això, xutar tal com venia, el que passa que jo crec que ha col·locat malament el cos.
4: Bona centrada, d'Àlex Moreno.
2: Ve tan sol, sí, bona centrada. Ve tan sol que fins i tot potser té temps de
1: parar,
2: de controlar
1: la pilota. Us ho volia preguntar.
3: És que era molt llaminera, Marc?
2: Sí, era, sí.
1: La torna a recuperar Joel Roca. Va, Fran Beltrán, Lemar cap Unagi, intervé però Pate 6, recupera la pilota el Rayo Vallecano, que surt el contracop. Ratio, que agafa la moto, travessa la línia divisòria. A la dreta hi ha De Frutos. Ratio l'envia cap a dins l'àrea. Compte que intervé Pedro Díaz, el xut de Ratio. Corna. Ha tocat amb un jugador del Girona i envia la pilota a la dreta de Gazzaniga.
5: El sisè corna, primer de la segona part.
2: Pèrdua de Lemar a la frontal de l'àrea que ens obliga a tots a recular enrere. Lemar vol jugar un toc a la frontal de l'àrea quan està pressionat i perd la pilota.
1: Corna a favor del Rayo Vallecano. Gairebé tots els jugadors del Girona defensant a l'àrea. Penjarà la pilota Unai. 6 de la segona meitat. Penja Unai cap al segon pal, surt Gazzaniga, se queda la pilota. Volia jugar ràpid, però clar, com diuen Francesc, no hi ha ningú despenjat. La pilota per Gazzaniga, que amb tranquil·litat l'enviarà amb les mans cap a Francesc, no? Finalment se'n desdiu. I amb la cama dreta, envia pilota llarga, buscant Sigankov.
5: Entraran Echeverri i Ivan Martín.
1: Ai, i ara...
4: O sigui, ni Abel Ruiz, ni Estuani, cap davanter centre, no?
5: No.
2: I un serà per Lemar, perquè Lemar per mi està fora del partit. I veurem si és pels dos de dalt, Lemar i Unagi.
1: Echeverría, enrere per Unai López. De totes maneres, hem de tenir en compte, jo insisteixo, que dijous hi ha partit i diumenge hi ha partit. Jo crec que en aquest cas ha de gestionar minuts, perquè si no, no tots els jugadors poden jugar tres partits en una setmana. Entenc, eh?
2: Sí, no, això està clar. No, segur que sí, però...
1: I més Estuani. Vull dir que imagina't que no ha jugat tota la temporada i ara ho fa jugant aquí tres partits seguits. Aviam, la pilota per Lemar, salta la gent, toca amb el cap, endarrere cap a batalla.
4: Però si això és així...
2: tres, digues-ho
4: si digues. No, és que si això és així, pots jugar amb Echeverri, que no va anar tampoc tan malament i ho vas fer el darrer partit.
1: Pilota llarga del Rayo Vallecano, surt Gazzaniga i atura la pilota.
4: Sense ser davanter centre, no cal inventar avui amb Lemar i Unagi, perquè no està sortint gens bé.
2: Dels tres partits, per mi n'hi ha dos de molt importants. Un és avui i l'altre és dijous. Que aquests són molt importants, molt.
1: Francés. Puja la pilota al mig del camp per Witzel. Witzel envia cap a Sigankov. Es mou Sigankov, volia enviar pilota llarga per Àlex Moreno. Recupera la pilota De Frutos, que engega la moto. De Frutos jugant per la banda dreta, la deixa cap a Ratio. Aquest és perillós, voldrà centrar. Penja cap al punt de penal, la treu amb el cap francès. També la toca Fran Beltrán, la baixa Sigankov. Molt lluny de porteria, juga amb Joel Roca. Joel Roca se'n va d'un jugador, encara continua Joel Roca. Evita que la pilota surti fora de banda. Bon moviment de Joel Roca, la deixa cap a Sigankov. S'acosta a l'àrea, a la dreta hi ha Unagi, rep la pilota Unagi, busca posició de xut, encara Unagi, li han tapat el xut, Unagi volia jugar amb Lemar, se'n va cap enrere, encara la tenim, Witzel cap a Fran Beltrán, l'obre cap a Àlex Moreno, la penja cap a Joel Roca, busca posició de xut, recupera la pilota el Rayo Vallecano, ha xutat, se li ha tirat a sobre un jugador del Rayo Vallecano, i ara recupera la pilota Witzel. Potser hem guanyat amb una mica d'intensitat, Potser.
2: I continuïtat en la pilota, lligar alguna jugada d'atac, trobar més futbolistes, més passades entre companys.
6: Qui ha fet el que vol fer el Girona, és a dir, marxar 4 punts al descens, és el tot
0: Tottenham acaba marcat Tel amb un golaç des de fora l'àrea a l'escaire esquerra de la porteria del Leeds. Tottenham 1, Leeds 0 al 5 de la segona part. Ara el Tottenham amb 4 punts de marge sobre el West Ham.
3: Exactament la mateixa situació el Tottenham que el Girona.
0: Correcte.
3: Són a un del descens, ara serien a 4 perquè estan guanyant.
1: Unagi juga amb Joel, amb Àlex Moreno, la torna a tenir Unagi, la penja Unagi cap al segon pal, no pot rematar, sigui un cop la pilota li cau a Fran Beltran, xuta Fran Beltran, cop de cap defensiu de Patesis, bon moviment d'Àlex Moreno dins l'àrea, l'àrbitre què diu? Penal? Pot ser?
5: Sí, sí. Sí, sí.
1: Per unes possibles mans d'un jugador del Rayo Vallecano, doncs
5: segur.
1: Sí, no?
5: Sí, sí, assenyala
4: la mà. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, les ha vist. Sí?
1: Doncs
4: sí.
1: Ho he vist des de molt lluny, perquè ja sabeu que aquí al camp del Rayo Vallecano estem amb una...
4: Òscar Valentín,
3: molt innocents, però mans...
2: Les... I oberta.
4: Molt oberta.
3: Amb les mans obertes,
4: sí, sí,
3: ara
4: molt
3: oberta. La repetició.
4: Molt separada, sí, sí. El que Òscar diu que no es preocupin els seus companys, que en cap moment la toca.
1: No? Bueno, ho heu de mirar vosaltres, perquè jo...
4: El que sí que és veritat és que l'àrbitre Guillermo Cuadra com ho xiula molt estrany. No?
5: Se'n va a veure-ho a la pantalla. I això com, és mala senyal.
4: Com no, no hi ha mans. No?
5: Sembla pit, eh?
4: Que no toca la pilota el jugador. Crec, es veu massa bé, eh?
3: Crec que és la part baixa de l'espatlla, no? O no? Ah, no, és la mà, és la mà.
5: No, és...
4: Sí, és la mà, és penal. La pilota no toca la mà, no? Jo juraria que no.
5: No, no.
4: La pilota jo crec que no toca la mà.
5: A veure, decisió... No hi ha penal.
4: És que però... no hi ha contacte entre la pilota i la mà d'Òscar Valentín.
6: Ah, no.
4: És un error realment garrafal, pobre, de l'àrbitre.
1: Una cosa, Carla, ara el que vull dir, era una jugada perillosa a favor del Girona, no? Vull dir, clar, si xuta penal, Àlex Moreno no tenia possibilitat de continuar la jugada?
2: Si no xiula... No, era una pilota dividida.
4: No era pilota dividida i no era de ningú.
2: O sigui, la guanyava Patesis, segurament.
3: Sí, Patesis, de fet, l'ha tocat amb el maluc i semblava que ja la controlava. No l'ha tocat de cap de les maneres, eh?
4: No, és un error d'apreciació de que
2: però és un efecte visual, també. Nosaltres hem tingut dubtes en algun moment, eh?
4: Sí. Totalment, és a dir, perquè ell aixeca molt la mà, llavors és un error d'apreciació.
1: Se'n va d'un jugador, se'n va de dos, encara continua el de Camprodon, vol fer un retall, potser s'ha embolicat massa, cap a l'Emars, una mitja punta, a la dreta hi ha Sigankov, s'acosta a l'àrea, Sigankov busca Mujer de xut, encara Sigankov, pilota cap a Fran Beltran, al frontal de la gran, xut! Batalla, s'estira i atura la pilota. Doncs potser les arribades més perilloses del Girona
2: estem en aquest millor,
1: moment de la segona part.
3: Posant el Girona.
2: Sí, estem millor que la primera part, que no costa gaire, però estem arribant amb més claredat.
1: És veritat.
3: És el Francesc Cargol més crític de la temporada, eh?
2: Sí, perquè l'equip ha de ser conscient... Correcte. O sigui, l'equip ha de ser conscient...
1: De Frutos a la punta dreta, ha superat Àlex Moreno, vol entrar dins l'àrea, fa un retall, encara continua De Frutos. La deixa més enrere per Pedro Díaz, busca posició de xut, xut de Pedro Díaz, toca amb Fran Beltran, fa un control l'altra vegada Pedro Díaz, fora de l'àrea. Vol jugar amb el jugador del Rayo Vallecano, a punt de recuperar la pilota del Girona. No, encara continua Pedro Díaz. Endarreix cap al capità Òscar Valentín. A la dreta per Xavarria. Ara ens hi han posat tots dos. Més endavant per Camello. Camello més enrere per Xavarria. Torna a començar el Rayo Vallecano. 12 de la segona meitat. Som a Catalunya Ràdio. Som al Tot Gira. Som a la transmissió del Girona buscant una permanència que semblava que la teníem molt i molt clara. Se'ns ha embolicat. De moment, Rayo 0. Girona 0 una mica més. De mitja hora perquè s'acabi el partit.
4: I ara Echeverri i Ivan Martín has dit. Encara estan esperant per fer el canvi?
5: Sí, ara. De fet, Alemany i Gumbau també esperen pel Rayo fa una bona estona. A veure, els primers que sortiran seran els del Rayo. Surt Gumbau per Pedro Díaz i surt Alemão per Fran Pérez. I de moment, com que és en zona defensiva, el Girona aguanta els canvis.
2: Molt gran atac, eh? Alemão, davanter centre, rematador, jugador d'àrea. Potser Camello jugarà a una banda. Sí.
5: Sí.
2: I Gumbau mig del camp en lloc de Pedro Díaz. Caurà a banda Camello.
1: També ja se'n va cap a la banda esquerra i Alemão, un jugador que han recuperat, eh?
2: Sí.
1: També el Rayo crec que ha jugat.
3: Va marcar contra l'Estrasburg.
2: Sí, va marcar.
1: Unai López, endarreix cap a Patesis. 13 de la segona meitat.
2: Davant de centre, rematador d'àrea. El Rayo amb Camello una banda, De Frutos l'altra.
1: La pilota per De Frutos, la treu Vitor Reis. La torna a tenir el Rayo Vallecano. Ratxiu. Cap a Gumbau, primera pilota que toca el gironí. I posa la cama Fran Beltran, la punteta a la bota. Au, favorable al Rayo Vallecano.
5: I els canvis sense poder entrar.
1: Recupera la pilota Unagi, se'n va Fran Beltran, cau a terra, l'àrbitre diu que ja és falta per Pedro Díaz. Té targeta, ai, perdó, qui era? Gumbau, era, no? O Unai.
5: Ara sí, es fan els canvis, doncs mira, un dels que se'n va és Unagi i l'altre Lemar.
3: Gumbau.
2: els dos de dalt, perquè ara sí que veurem un 4-2-3-1, tot i que Echeverri no té els moviments de punta, mitja punta Ivan Martín, com de la manera que Lemar i Unaki jugaven molt de costat. Ara veurem més un mitja punta com és Ivan Martín, un punta, tot i no ser davanter centre, com és Echeverri, per desmarcar-se l'espai. Com a mínim tindrem aquests desmarcatges de ruptura a l'espai.
3: Ja sé que és general, però quin partit més gris tant d'Unaki com de Lemar, eh?
6: És que mira,
2: tots dos,
6: entre tots dos han tocat 49 vegades la pilota.
3: Ah, és que... Quan, de fet, haurien de ser els jugadors que més sí, intervenen.
0: Que marquen la diferència.
2: I diria, Marc, et diria una altra, potser cap dintre l'àrea, que eren els jugadors més avançats del Girona.
7: I és que dins l'àrea potser aquell xut de Joel i prou, no?
3: De fet, ara...
4: El de Sigancó.
7: I el de Sigancó.
3: Les peces que hi ha al terreny de joc són més lògiques.
4: Mitchell sí. està sembla un home boig, eh? Està superenfadat.
3: Sí, sí.
2: Però estructuralment ara estarem millor perquè Echeverri saltarà centrals que fins ara no ho fèiem.
7: Gumbau a la dreta per De Frutos. Penja la pilota de Frutos. La treu amb el cap Vitor Reis. Està tornant a fer un bon partit Vitor Reis. Aviam, el Girona es desplega. Primera pilota de Echeverri. Encara molt lluny de porteria. Encara continua Echeverri. Travessa la línia divisòria. Vol aturar-se. La demana Sigancó, pilota llarga, buscant Àlex Moreno, vol ajuntar-se amb Joel Roca, té la pilota Àlex Moreno, se'n va cap endavant, 15 de la segona meitat, mitja hora per arribar al final, Àlex Moreno marca jugada, fa un retall, vol entrar dins l'àrea, encara continua Àlex Moreno, la deixa cap a... aquí, cap a Echeverri, Echeverri obrirà la banda dreta, primer passa per Witzel, obre cap a Arnau, Arnau aixeca el cap, no pot centrar perquè no hi ha ningú la rematada, Arnau se'n va cap a dins, vol jugar amb Echeverri, protegeix la pilota al jugador del Rayo Vallecano i l'envia fora de banda, ufa, prop al Girona.
5: I ara sí que escalfa Stuani.
7: Vaja, acabarem amb tants davanters centres que volíeu, acabarem jugant amb 25, tu. Arnau, treurà de banda.
4: Però també és estrany, no? Si estigués algun problema físic, s'hauria provat.
5: Jo ho he demanat, i no m'han respost.
7: Ah. Arnau, fa un retall, bona jugada d'Arnau, la punta dreta. Mira, jugar cap a Witzel, Witzel se li ha escapat la pilota. Rebutja el Rayo Vallecano, la torna a recuperar Francés. Francés a la banda dreta per Arnau, Arnau aixeca el cap, vol centrar, ho farà, centra Arnau. Toca amb un jugador del Rayo, la pilota a les mans del porter Batalla.
2: Tot i així, ara estem una mica millor, sí, hem avançat línies, recuperem a camp contrari, tenim alguna opció de segona jugada, que la primera part no la teníem. Estem intentant connectar una mica entre passades de companys per progressar en el terreny de joc.
4: Ai, el Rayo no està tan còmode, perquè abans la primera part sortia molt fàcil des del darrere. Ara, almenys, té certes dificultats i som capaços de recuperar.
2: I potser ara el Rayo pot acusar una mica, el fet de que tants jugadors juguessin dijous un partit tan intens de la Conference League a Estrasburg.
7: Camello. No ho dic cap de vosaltres, ho dic que jugava el joc del Rayo. Obre la banda dreta per Nacho. 17 de la segona meitat. Pate 6. Els jugadors prenen una mica de treva. Pate 6. Puja amb lentitud. Toca amb el cap Àlex Moreno. No pot controlar bé Joel Roca. Se li ha escapat el control de Joel Roca. La té la gent. S'endarreix cap a Batalla. Anirà a pressionar-lo Ivan Martín. Batalla fa un control massa llarg, tot i això no hi ha arribat Ivan Martín. Pilota llarga de Batalla. Toca amb el cap Àlex Moreno. Vol controlar-la Joel Roca. L'últim a tocar la pilota ha estat Gumbau. Au, favorable el Girona. Pilota llarga d'Àlex Moreno cap a Joel Roca. La demana Echeverri. Joel Roca vol entrar dins l'àrea. Encara continua Joel. Vol jugar amb Echeverri. Hi ha hagut un mal control del jugador del Girona i també hi ha posat la punta de la bota un jugador del Rayo Vallecano. La pilota per Batalla. Obre ràpidament cap a Ratxi. Travessa la línia divisòria. És Gumbau. Aixeca el cap. Porta la pilota enganxada a la seva bota esquerra. Torna la pilota cap a la banda dreta. Ratxi aixeca el cap. La centrarà. Penja Ratxi. Surt Gazzaniga i atura la pilota. Quin és el vostre grau de patiment ara mateix? Per tot, eh?
0: Bé, 95%.
5: Va, no esperava res més.
0: Vinga, no.
3: Sí, sí. Jo estic preocupat, però encara confiat en els minuts que queden.
4: 7.
6: Sí. Però és situació del Girona o és el partit d'avui?
4: Situació del Girona, per mi.
7: No, jo volia dir situació del Girona.
3: Situació del Girona?
0: 95%.
3: No, mà.
4: Tant com això
3: no... No, t'estava demanant de l'1 al 10.
0: Un 9.
5: I de preocupat? No?
0: De preocupat, sí.
5: 95% seria un 9 i mig.
0: Un 9 i mig.
5: Va, Fran Beltran.
3: Jo un 7.
4: Jo també 7.
5: Fran Beltran.
2: Jo també força un 7. De partit i de lliga. Un 7 i un 7.
5: Àlex Moreno vol centrar. Penja Àlex Moreno. Toca la pilota en Ràtio. Corner, la dreta de batalla.
0: Ara un gol i el Girona és 13.
3: Vas abrigat, Solà, avui, eh?
5: Guanyarem, eh?
8: Sí, hola. Sí.
2: És el primer, corner? No, el primer de la segona? No.
6: Exacte, el tercer total.
2: El tercer de partit, sí.
5: És que ara deia això si vaig abrigat. És que hem arribat aquí amb l'AVE a mig matí i fotia fresqueta.
3: Sí.
5: Ara no, per això. No, s'està més bé.
4: Però teniu ventilació, no teniu la porta oberta.
5: Sí, sí, hola. Per això pot entrar qualsevol. Va, aviam el corner.
3: Veiem l'edifici que hi ha al darrere.
5: 19 de la segona meitat. Patjarà la pilota del Girona. La penja amb la cama dreta, molt tancat cap al segon pal, deixa passar la pilota de batalla.
3: Vols dir que els haurien de tirar els corners?
5: És que no en fem...
4: Estava pensant el mateix, Xavi.
3: És que, ostres, noi, és desesperant, eh?
5: Pilota llarga, toca amb el cap Àlex Moreno, al mig del camp vol controlar l'Ivan Martín, la deixa per Fran Beltran, té el control Fran Beltran cap a Àlex Moreno.
6: Però aquest corner és o de no haver-se estudiat les jugades...
5: O no haver-lo entès.
6: O de no tenir nivell per estar a Girona.
2: O mala execució potser d'Echeverri, perquè tothom anava més centrat cap al primer pal i l'ha posat al segon on no hi havia ningú. El normal és que ocupessin bé l'àrea.
5: Sigankov vol entrar dins l'àrea, arriba fins a la ratlla fons, vol forçar un córner. Sigankov endarrereix, demana unes possibles mans. Sigankov fa falta, favorable al Rayo Vallecano, Xavi.
3: Hugo Rincón, Abel Ruiz, David López i Estuani.
5: Estuani també, eh?
8: Sí, sí, us ho he explicat abans. Sí.
3: I continuem sense resposta de si li passa alguna cosa.
4: Això que expliqueu dels corners, per mi és un mar, ja us diré, quasi històric, eh? Abans, a la primera volta els tirava Esprilla i els tirava rematadament malament.
5: Per cert, Esprilla campió de Lliga amb el Galatasaray, eh?
4: Mira, felicitats, enhorabona.
3: Jugant o no?
5: No,
3: oi?
5: No,
3: uns kebabs, ara.
2: El tema de l'estratègia és creure-hi. O sigui, si tu tires un córner i fas gol, el segon, tothom estarà molt concentrat. Però si no els remates, van passant les jornades i no hi confies, cada cop els executes pitjor.
4: No, és que xutes per xutar.
2: Sí.
5: Ara Echeverri no s'ha entès en Joan Roca, mala passada de l'Argentí, batalla l'envia cap al mig del camp, la vol baixar Alemão, Unai, vol enviar pilota llarga cap a De Frutos, Àlex Moreno ben en defensa, endarreix cap a Cazanica, torna la pilota cap al català Àlex Moreno. 21 de la segona meitat. Jo què voleu que us digui, tu, un empat, i el firmo, però... No?
4: Sí, clar.
2: Tinguem present que el Rayo té 42 punts, amb un punt més són 43, i amb tants equips que té per darrere, no ho veurà malament el Rayo, acabant 43 avui.
5: Segons ens va dir l'altre dia Mitchell, després de la roda de premsa, ell creu que potser amb 42 no se'n fa prou.
3: No, és que la projecció ara mateix que hi ha està més a 43.
0: Has de fer 4 de 9 i no ets els Castellers de Vilafranca, precisament. És a dir que...
5: Perdona, però depèn molt del...
4: Castellers de Mataró.
3: Saps què passa?
2: Hi ha afrontaments directes.
5: Alemão, xuta Alemão, fora!
3: I compte, eh? Perquè estem parlant de guanyar i... compta amb alguna jugada
5: depèn
3: perill del
5: Rayo. Depèn molt també del que passi dimarts... dimarts, dimecres.
0: L'Alavés Barça també és molt important.
3: No, el que us volia dir és que l'equip que marca el descens, que és l'Alavés, és qui té millor calendari.
0: Sí, té l'Oviedo, que hi haurà a baixar.
3: Té el Barça, té l'Oviedo, i el Rayo l'última jornada.
0: L'Oviedo amb l'empat del Girona ara mateix seria equip de segona divisió.
3: Correcte.
5: Sí.
6: I té el Rayo 4 partits a la final.
0: Sí, correcte.
6: Ai, perdó.
5: Sis, qui baixarà, doncs?
0: Jo, què vols que et digui?
3: Mira, el qui té el calendari molt complicat, abans de ser penúltim, és el Llevant. Llevant, jo...
0: Jugadors de Mallorca, el partit clau, també.
3: El Llevant, perdoneu, ha de jugar a Balaïdos, rep el Mallorca i acaba el camp del Betis.
4: I el Oviedo avui, amb un empat?
3: Amb l'empat ja baixa, sí.
5: Si hi ha hagut doble canvi del Rayo... Pensava que ja estava, eh? El Patx Espino entra per Camello i Carlos Martín per De Frutos. Canvis, a priori, defensius.
3: Estava revisant el calendari de tots els que estan implicats i realment l'Alavés és el que té millor.
0: El que passa que, clar, igual el Llevant va al camp del Betis, que ja està classificat per la Champions, perquè ja és cinquè i
4: ja no li ve d'aquí.
0: No sé què diu el Muñoz del seu Betis, però
5: vaja. No, està preocupat, eh? Està preocupat. Que no, sí, que no ho veu clar.
0: No ho veu clar.
1: Cop de cap defensiu de Patesis. La recull Fran Beltrán. Se'n va cap endavant. Àlex Moreno. Corre Àlex Moreno. Ja som en terreny de joc del Rayo Vallecano. La té Àlex Moreno. Encara continua el de Vilafranca. Arriba fins a la ratlla fons. Fa la centrada per baix. Toca un jugador del Rayo Vallecano. Força un altre córner. Però no tirem-lo bé, eh?
0: Si no que se'l facin ells mateixos. És igual.
4: És igual.
0: Sí,
4: tenen-li
5: batalla.
4: Que els hi diguin els de l'Europa, que els ensenyin a llançar córner.
3: Un gol. És veritat, n'han fet dos d'olímpics aquest cap de setmana.
5: Jo diria que entrarà algú Rincón.
1: Sí. Echeverría, ai, perdó, Echeverría. Echeverri, clar, és que Echeverría, Echeverría...
5: També és un dual maco.
2: Però m'està estranya que no els tiris Iankov, per exemple, ara aquests corners i a peu obert, en lloc d'Echeverría, peu tancat aquí.
1: Aviam, 24 de la segona meitat. 20 per arribar al final, més el que feia l'àrbitre. Echeverría aixeca els dos braços. Penja Echeverri, molt tancat, rebuig la defensa del Rayo Vallecano, toca amb el cap Ivan Martín directament a les mans del porter Batalla, ha rematat molt forçat Ivan Martín, se li ha quedat la pilota molt a sobre, la té el porter del Rayo. Juga Echeverría.
4: Ara ens acaben, bueno, ara fa una estona ens han ensenyat a Isi i no hi és amb vosaltres, eh?
5: No, ara no, no ja han dit que els 10 primers minuts no, ja seran nosaltres, que crec que ha passat molt desapercebut, però no tornarem a tenir un jugador professional de primera divisió a la nostra cabina escoltant les bogeries del Solà, mai més.
6: En actiu.
5: En actiu.
0: No li has fet vibracions.
5: És que...
1: M'ha sentit cantat.
5: Espera.
1: Sí, té la pilota del Rayo Vallecano per davant, penja ràdio, cop a punt de penal, la treu amb el cap Witzel, encara segona jugada, corre Alemão, vol entrar dins l'àrea, vol superar Arnau i posa la cama, Witzel també, la pilota li passa per sota de Witzel, la torna a tenir el Rayo Vallecano, Unai, a la banda dreta per Ràtio, encara continua el romanès, vol enviar-la cap a Alemão, juga amb Gumbau, no s'han entès, rebutjarà la pilota Fran Beltrán, a punt de perdre la pilota, de fet l'acaba perdent, la té el jugador del Rayo Vallecano, entra dins l'àrea, fa un retall, encara continua el xut de Ràtio, se'n va la pilota córner. A l'esquerra de Gazzaniga.
6: El setè córner.
2: Mala decisió de Fran Beltrán a la sortida, que ha volgut conduir quan li tocava fer una passada per buscar profunditat.
1: Corna el que llançarà el Gironi Gumbau.
6: I és el primer des de l'esquerra de Gazzaniga.
1: Sí, és curiós.
2: I la posa bé Gumbau, eh?
1: Sí. Té un peu molt dolç. Segurament la tancarà. Però no és que li hagi provat el peu, ho dic perquè...
2: Amb l'esquerra tancada, sí.
1: 26 de la segona meitat. La penja Gumbau, molt passada cap al segon pal. No hi ha cap jugador del Rayo Vallecano.
5: Molt bé ho ha fet, eh?
1: Sí, sí. Ja, molt bé pel Girona. Alemão evita que la pilota surti per un lateral. No, finalment.
3: Senyals horaris
1: de
3: les quarts d'onze.
1: 26 de la segona meitat, empatem a 0.
3: I això no millora. És veritat que el Girona, a l'inici de la segona part, ha tingut certa capacitat de reacció, ha arribat a xutar a porteria, ha tingut alguna bona ocasió, però la sensació que tenim és que el Rayo torna a acostar-se a la porteria de Gazzaniga i que això torna a tenir el guió de la primera part. Francesc.
2: Sí. Sí, sí, la sensació és que necessitem un més energia, que ens en falta, que arribem una mica... Arnau se'n va ara?
5: Sí, el canvi és Hugo Rincón per Arnau, per cert, sí. Un Arnau que dona el braçalet de capità a Ivan Martín,
4: no?
5: Sí.
2: Ens falta energia, hem de fer un esforç, queden 20 minuts i necessitem més energia, més profunditat, més arribada, més trepitjar i arribar.
1: Alemão amb Rincón, rebutja Francesc, també Sigankov. No pot arribar-hi Echeverri, la torna a tenir Òscar Valentín.
2: Una finestra, dos canvis, no, Carla? Ens queden?
4: Sí, queda una finestra i dos canvis, correcte.
1: Deixa passar la pilota Gumbau, volia enviar-la cap a Alemão. Ha estat bé ara francès. Algú fuma aquí, no?
5: Sí, sí, eh? Sí.
1: Però estic...
3: Tot,
5: no, bàsicament no. Tot quisqui.
1: Sí, sí. Sí, no, no, però vull dir que ara entra fum aquí darrere.
4: Ui, doncs us quedarà la roba que veureu, que don Cristó.
3: Hosti, calla, no ho puc suportar.
4: Tampoc.
1: Au, favorable al Rayo Vallecano, davant la banqueta d'Iñigo.
3: Com està Mitchell, Xevi?
5: Doncs mira, ara està aplaudint els seus jugadors, els està donant ànims, jo crec que en aquesta segona part ha baixat una miqueta la intensitat.
2: Tot i que el Rayo el veig millor pressionant ara, eh? Potser amb els canvis, sí, tornen a pressionar millor a dalt, intenten recuperar que en contrari.
4: Hem perdut aquesta mica d'intensitat que havíem guanyat a l'inici de la segona part també veig l'equip, algun jugador, ja sé que em repeteixo...
1: Compte que deixa passar la pilota a un rincón i anava Camello, l'àrbitre diu que falta.
4: Alguns jugadors una mica cansats, eh?
3: Sí?
4: Sí.
3: Però cansats de què?
4: No ho sé, però Arnau ha marxat i avui no l'he vist en cap fase del joc fer aquestes sortides de 3, intentar donar suport al mig del camp o fer alguna internada per banda, ni una. I l'ha canviat, vull dir, no sé si és una decisió tàctica, però al final fas lateral per lateral, no jugaràs molt diferent amb Hugo Rincón que amb Arnau.
3: Clar, recorda com va jugar l'últim partit del Girona, eh? Han passat molts dies, eh?
2: Sí, 10.
3: 10 dies.
4: Estic d'acord, sí, però...
3: Van jugar en divendres l'anterior jornada.
7: No, per cansament no crec que sigui, simplement que...
0: És coco.
7: Què dius?
0: El coco.
7: Compte que perden la pilota el Girona en sortida, Gumbau va a terra, l'àrbitre diu que falta de Witzel. Clara la falta, eh? Potser podria haver hagut targeta per Witzel i tot. Una falta molt llunyana. Ho reclama també Unai López.
2: Nova falta de, perdó, nova errada de Fran Beltran, que vol connectar amb Echeverri. No hi ha bona passada, recupera el Rayo, que ens està recuperant últimament pilotes al nostre propi terreny de joc.
7: Penjarà la pilota o xutarà la gent. Compte que la gent ha fet més d'un gol des d'aquí, eh? Sí.
2: Té molt bon xut, molt potent, xut sec, en direcció porteria.
7: Ja Carona la pilota.
5: I envia tres jugadors a la barrera, Siankov, Echeverri i Ivan Martín.
7: És molt lluny, eh? Però
2: és molt lluny.
7: Però ho provarà segur, seguríssim.
9: Són 27 metres i mig.
7: Sí, tants?
9: Sí, també, sí. 11, 22, 27, més.
7: La gent agafa...
9: 32.
7: Embranzida i anirà cap a la pilota la gent. Es mira la pilota, gairebé 30 de la segona meitat. El xut de la gent... Cap de canvi a la pilota córner. No sé si la podia aturar o no, però m'ha semblat que no anava tan forta, sí, una mica col·locada, però Gazzaniga ha enviat la pilota córner.
6: El vuitè.
4: Crec que ho fa bé, Gazzaniga. Sí? Jo crec que no és tan fàcil d'aturar.
3: Sí. D'acord.
7: Aviam el córner. El llançarà Unai López. Tots els jugadors del Girona defensant. Ens queda un quart d'hora. Més el que afegeixi l'àrbitre. Unai López, que amb prou feines té temps per agafar... Ara viene gol, diuen. Penja a la frontal de la petita, la treu amb el cap Vitor Reis, la recollirà Gumbau, que endarrerirà cap al jugador del Rayo Vallecano, que està més endarrit, que és Echeverria.
0: A la segona divisió, salva el filial de la Real Societat després de guanyar Camp de l'Osca per 1-2, l'Osca en zona d'ascens, a 3 punts de la salvació que marca el Cádiz.
7: Pilota llarga d'Echeverri, toca amb el cap francès, la boca de Witzel, se la queda. Pilota cap a la banda dreta per Siganko, aquest més a la dreta per Ivan Martín. Ivan Martín perd la pilota davant l'entrada de la gent. Tot això, el rebot continua sempre el jugador del Girona. Ivan Martín se'n va cap enrere, volia jugar amb Hugo Rincón. Continua empenyent la gent a Ivan Martín. Se n'ha sortit bé a Ivan Martín, l'acaba perdent. La recupera però Fran Beltran, per Siganko, cop de taló cap a Fran Beltran. Podrà centrar la pilota Fran Beltran. La penja per baix, toca un jugador del Rayo Vallecano. Aufo proble al Rayo Vallecano. Doncs hi ha jugadors del Rayo Vallecano que estan reclamant el suport del públic. Per tant, no se'ls hi deu enfodre tant el que passi en aquest partit. De fet, és veritat que si el Rayo puntua avui amb 43 punts veurà les coses molt diferents. Aufo proble al Girona, la traurà Hugo Rincón. No sap a qui passar la pilota. Es mou Sigankov, també Ivan, rep l'ucraïnès, lateral de l'àrea gran. Cap a Ivan Martín. Ivan Martín més enrere. A la zona de mitja punta per Fran Beltran. Ha d'allargar la cama per deixar-la cap a Vitor Reis. Aquest per Àlex Moreno. 31 i mig de la segona meitat. Vol penjar-la Àlex Moreno. No. La deixa per Joel Roca. Joel Roca aixeca el cap. Més enrere per Fran Beltran. Fran Beltran veu Àlex Moreno. Cop de taló d'Àlex Moreno cap a Joel Roca. A punt de recuperar la pilota del Rayo Vallecano. Ho fa en fora de banda. Altra vegada pilota pel Girona. Àlex Moreno. Treurà aquest fora de banda.
2: S'activen els estuanis, Abel. Com no. Els veu, Xevi?
5: No. Gens. A més, ara mateix, gens.
2: Si han de jugar, no poden tardar molt, eh?
7: Falta... És la primera de falta? O no? Ja n'hi ha hagut, no? De faltes del Girona?
4: Tres, sí, si no m'he equivocat.
6: És la tercera, aquesta. No, la quarta, aquesta és.
0: Empatat el dits de penal al camp del Tottenham. Dominic Calvert-Lewin, d'un penal claríssim que ha revisat el VAR. Tottenham 1, Leeds 1. El Tottenham com el Girona ara mateix amb 2 punts de marge sobre el descens. I per cert, la Real Societat, una jornada de la Lliga 2017-2018 no va cometre cap falta en 90 minuts. Cap falta.
5: Esperem que sigui així el dijous, també.
7: Sí, també puja la cama. Pate 6, pilota llarga. Busca la desmarcada de Carlos Martín per la dreta. Carlos Martín fa un retall, està bé Àlex Moreno, però l'Auer favorable al Rayo Vallecano, tot i que Àlex Moreno reclamava que l'últim en tocar la pilota havia estat el jugador del Rayo. 33 de la segona meitat.
1: Van passant els minuts.
4: Ara sí que firmo l'empat, Eduard.
1: Sí?
10: No, Susi, espera't.
3: Jo em resisteixo, eh?
5: Però un dia ens ha de sortir cara, no? Que, allò que no t'ho mereixes em i ara marques un gol.
3: Em resisteixo i firmeix a la de xurro, sí.
5: Sí, és home, sí.
4: Dia que passa, pitjor juguem,
5: eh? No n'hem tingut gairebé, en tota la temporada, xurros d'aquests, no en recordo cap.
2: Sí, voldria dir els minuts finals, un gol i victòria, no?
5: Correcte.
4: Bueno, sí, contra la Reial Societat.
5: Que no t'ho mereixes.
4: Que se'l facin en pròpia, és igual. Aquells que va marcar dos al Benat, no? O van ser el Sigankov?
5: No, perquè si vas jugar bé. Aquell dia no és un xurro. No, jo dic aquest típic dia que no et mereixes guanyar, no fots res.
4: Ah, tipus avui.
5: Clar, avui, un dia ens ha de sortir.
1: Perquè jo continuo pensant que divendres contra el Rayo Vallecano, contra el Mallorca, a la segona meitat haguéssim pogut empatar, eh?
5: Clar. És que no anem, no sé.
1: Va haver el pal d'Unagi.
0: I sí, Palafón.
1: Ja, sí. La pilota és pel Girona, que li han fet una falta. 34 a la segona meitat.
2: I ara estic a l'expectativa de veure Mitchell com mourà l'equip. És normal que només ens quedi una finestra que se la vulgui jugar els darrers 10 minuts, però penso que ens tocaria fins i tot potser posar Ivan Martín una mica més enrere, per Fran Beltran potser no tan consistent aquesta segona part i deixar Witzel, i jugar-nos una mica amb Abel Ruiz i Estuani.
1: Lluita Hugo Rincón, ha lluitat bé davant Patxa Espino, que també ha de ser difícil lluitar amb Espino.
2: Sent caure Echeverri a una de les dues bandes, per Gigankov o per Joel Roca.
1: Àlex Moreno, juga amb Witzel. Witzel fa un bon moviment cap endavant, juga amb Joel Roca, no se n'ha sortit. Pilota pel Rayo Vallecano. Estem en aquella fase que...
0: Però aquest punt pot ser molt bo dijous, perquè si guanyes et situem 42, depèn de què faci l'Els, que també situïm 42, amb els dos jugant a l'última jornada...
4: Un empat,
0: Clar, amb els 43, els dos probablement estaran amb un percentatge molt alt salvats.
1: El que passa que l'Els juga contra el Betis...
0: I després rep el Getafe a casa, que és el que hauria de guanyar.
1: Falta favorable al Rayo Vallecano, al mig del camp. Unai López.
4: Però tot això comptem amb aquest puntet, eh?
0: No, aquest ara... hem estrès a la Real Societat.
4: Però comencem pel d'avui, eh? Que encara falta, jo tampoc ho veig tan clar, això. Si no, Solà, mira d'invocar les vibracions.
1: Va, en faré una. Pilota llarga de Pate 6, cap a Ratio, sí que hi arriba fent la ratlla de fons, pot entrar dins l'àrea, penja Ratio, cau algun de penal, no hi pot arribar, i arreu el Gumbau, reclama unes possibles mans, ja m'ho direu o no, surt Joel Roca, cau a terra, l'àrbitre diu que falta la sortida de pilota de Joel Roca. Més possibles mans d'un jugador del Girona.
5: L'àrbitre diu molt clarament que no.
4: Les tenia enganxades. No? És la mà dreta de Francesc.
1: Clar, per reclamar, és normal que reclami, no? També hi ha hagut la de... abans la d'Òscar Valentín. L'àrbitre li està explicant al jugador del Rayo Vallecano que les té enganxades al cos.
3: Sí, a més li ha indicat que el braç està cap avall, que és el que ha passat, eh, realment, i que el té enganxat al cos. Ara veiem la imatge.
5: Tindrem l'últim canvi. Seràs tu, Ani.
2: Veurem si cau a banda Echeverri per una de les bandes, si és Fran Beltran el substituït per tirar una mica enrere Ivan Martín.
3: Doncs queden 9 minuts, Solà, eh? S'acaba el temps i... hi ha una situació, diguem-ne, que no acaba d'estar controlada del tot.
2: Sí. Però ara estem en una fase...
3: Sí,
2: però estem en una fase del partit que el que no podem fer és perdre.
3: No
2: podem perdre el partit. Si el podem guanyar millor, però perdre ens faria molt de mal.
1: Ara marcaràs tu, Ani, home. Hugo Rincón, la deixa cap Ivan Martín, tirat a la banda dreta, la deixa per Hugo Rincón, entrarà dins l'àrea, es creu a la gent, envia pilota llarga, protegeix francès, però vol baixar amb el pit Alemau, se n'acaba sortint, tot això Fran Beltran, envia la pilota a terra a Alemau, falta favorable al Rayo Vallecano. Com ha protegit la pilota Alemau, eh? S'ha regirat, i Fran Beltran li ha hagut de fer
4: falta. Com juga amb el cos, però ho fa molt, molt bé.
2: Això penseu que en tot el partit no hem pogut fer cap vegada, eh? Aquest moviment nosaltres.
1: Clar, perquè no hem tingut el vent de centre.
4: L'any passat, el dia que vam guanyar el Valladolid amb el gol d'Estuani, a quin minut devíem marcar? Era cap al final, no? 70 i pico, potser?
1: Jo crec que faltava més, no?
3: Ara ho mirem.
1: Andrés Unai López cap a batalla, cada corre cap enrere, té la situació controlada, però el porter argentí del Rayo obre la banda esquerra per la gent. S'hi acosta Ivan Martín, la gent torna la pilota per batalla.
3: Doncs Estuani deu estar per 10 minuts.
1: Pilota llarga de batalla, control Alemão.
3: sorprèn,
2: Rincón.
3: Eh?
2: Em sorprèn, sí, em sorprèn.
7: Xavarria, cap a Carlos Martín, bon moviment defensiu d'Àlex Moreno. La té Alemão des de fora de l'àrea, el xut, toca en el cul de Francesc i envia la pilota fora de banda.
0: Marcel 80, que es troba a marcar el camp del Valladolid.
4: Estem allà.
7: Ara som al 38 de la segona meitat. Pilota pel Rayo Vallecano.
3: Aquell va ser un partit terrible, també, eh?
0: Hi havia per això, per 71.
3: Molt terrible.
4: Per fer la similitud, encara tenim temps.
3: El tinc al cap, aquell partit.
7: Va ser el de la salvació que l'endemà va ser la salvació definitiva, cosa que no passarà. La gent. Unai López, enrere per Patexís. A l'esquerra per la gent. Pilota llarga per Patxa Espino. Bona pressió li fa Hugo Rincón. Patxa Espino ha d'anar cap enrere. També Sigancó a punt de prendre-li la pilota. L'ha acabat prenent. No, l'últim en toc ha estat Sigancó, pilota pel Rayo Vallecano, pràcticament a la línia divisòria.
3: En aquesta segona part, Marc, la possessió està pel Rayo, pot ser?
6: Sí.
3: Oi que sí?
6: Sí, sí, sí. Estem al 54, gairebé 55% de possessió pel Rayo. I sí que és veritat, però s'està jugant més a camp del Rayo, un 53%.
7: Però ara entre Estuani minuts... per Fran Beltrán.
2: Sí, Ivan Martín una mica més endarrere, Echeverri de mitja punta, Estuani punta. Ara tenim l'equip encara més ben organitzat tàcticament, perquè tenim els perfils adequats en cada posició.
7: Pilota enrere de Echeverria, cap a la gent. Patexís. Continua molt a dalt Echeverri, eh? Unai López endarrere cap a Batalla, pressiona Echeverri, la gent...
2: Perquè potser la pressió per desgast la farà primer Echeverri. Estuani es queda en segona instància i l'hora d'atacar canviaran les posicions. Estuani en punta, Echeverri mitja punta.
7: Pressiona Estuani davant Patexís. Patexís retalla Estuani. Torna a jugar amb l'altre central, amb la gent. Tot això en zona defensiva. Pilota llarga de la gent. Busca el Patxa Espino. Li passa la pilota per sobre, no la podrà controlar. Au favorable al Girona. A punt d'entrar els últims 5 minuts. 40 de la segona meitat. Au favorable al Girona. El joc potser ha baixat una mica de intensitat. Compte que s'equivoca Francesc. La pilota per Carlos Martín, frontal de l'àrea gran. La deixa per Unai, el xut Unai. Tot el gol. Gol d'Alemão. Doncs si en Xevi reclamava una mica de sort, el que hem tingut ara és mala sort, perquè xut des de fora de l'àrea de Carlos Martín. Toca Alemão, que passava per allà. Fa el gol del Rayo Vallecano. Els últims 5 minuts de partit, el pitjor que podia passar. El Girona encaixa, com a tantes i tantes vegades, després d'anar empatant a 0 els últims minuts. Marca el rival, marca el Rayo Vallecano. Rayo 1, Girona 0. I ara, a patir, perquè queda molt i molt poc temps.
10: Es mossega la samarreta Francesc, li diu alguna cosa a l'ex Moreno, a l'àrbitre. L'únic que va ràpid és Estuani, que ja és al centre del camp, que aplaudeix a la resta dels seus companys, però el Girona ha quedat planxat amb aquest gol.
3: Ha jugat amb foc el Girona i ara mateix s'acaba de caramar. El Girona seria 17, 38 punts a un del descens, tal com arrencava la jornada. Un punt menys que ells, Mallorca, Espanyol. La situació ja comença a ser complicada. Què és el que protesten els jugadors del Girona? Ara veiem una repetició de la jugada, no hi ha res, perquè no hi ha pas fora de joc d'Alemão.
2: És un fora de banda favorable al Girona.
4: I demanaven una possible... Bé, el que demanava Francesc era una possible falta a ell, però que realment no hi ha cap tipus de falta. No sé si és que ell ensopega o què, però no hi ha cap falta del Rayo.
2: I el gol és de l'oportunista, perquè el xut no anava a porteria i l'Alemão... Exacte, d'estar allà, d'estar ben posicionat, de tocar-la, de desviar-la,
3: de
2: canviar la trajectòria.
3: És un gol de nou, que és el que no ha tingut avui el Girona.
2: Correcte.
7: Doncs ara, Rens, queda molt poc. Huitze, a la pot d'entrar dins l'àrea. La treu defensa del Rayo, segona jugada, Gumbau. Pilota llarga, busca Alemão, davant seu Vitor Reis. Alemão ha d'aguantar la pilota. Vol jugar amb Pau, Patxa Espina, compta que és perillós. El segon pal hi ha Carlos Martín. Patxa Espina fa un retall, busca posició d'ajut. Deixa per Gumbau, xuta Gumbau fora. Ha perdonat el segon el Rayo Vallecano. I ara no hi ha pilotes. Gazzaniga n'ha d'anar a buscar una. Ens queden 3 minuts, més el que pugui afegir l'àrbitre.
4: Gumbau estava sol, eh?
7: Sí, i és que més enrere hi havia Carlos Martín, també.
4: Ara fa un canvi... L'equip està trencat, ara és així, tothom a l'atac.
7: Ara sí.
10: Per perdre una mica de temps, el Rayo entre Mendy per Unai.
2: Fora de banda, favorable al Girona. L'executem malament, la traiem malament. Queda per frontal de l'àrea del Rayo i l'Emao fa el gol. Minuts decisius on no podem perdre. És importantíssim no perdre aquestes jugades, no perdre el partit d'aquesta manera.
10: Doncs ara la situació s'ha complicat.
3: Sí, sí. I el Rayo, per cert, que amb aquest gol ara mateix es col·loca setè en posició europea.
10: Pilota llarga cap a l'Emao, Vitor Reig endarrere a Gazzaniga, Gazzaniga envia la bandereta per Àlex Moreno, la baixa amb el pit, continua encara endavant Àlex Moreno, li vol fer falta Carlos Martín, Àlex Moreno travessa la línia divisòria, dos minuts per arribar al final del partit, què haurem d'afegir?
4: Doncs no gaire, perquè tampoc és que s'hagi perdut gaire temps, el minut del VAR, els canvis, el gol...
3: Quatre.
4: Sí. Una cosa així.
10: Ara l'àrbitre li diu a Batalla que tregui ràpid. Té la pilota al porter, el Rayo Vallecano, amb la cama dreta. Envia pilota llarga. Cap a Carlos Martín. Cau a terra Carlos Martín. Potser li ha fet falta. Àlex Moreno endarreix amb el cap cap a Gazzaniga.
5: També ha quedat molt planxat Michel, eh?
10: Gazzaniga, en francès, puja la pilota francès. Ens queda un minut més el que feix l'àrbitre. A través de la línia divisòria, francès. Francès rep la pressió de Valentín. Ivan Martín, cercle central, cap a Echeverri, que en preferis no ha tocat cap a Echeverri. Se'n va cap a la banda esquerra, a punt de perdre la pilota. Ivan Martín, a la dreta la demana francès. Més a la dreta hi ha Hugo Rincón. La té Hugo Rincón, en francès. Se'n va cap a dins. La demana Ivan Martín, la té Ivan Martín, pràcticament a la zona mitja punta. Passat interior per Hugo Rincón. No pot continuar, vol intervenir Witzel. Protegeix Mendy, l'àrbitre diu que això és córner. Córner! A l'esquerra del porter, Batalla.
6: El cinquè, tercer de la segona part.
10: Ara sí que la podem penjar, eh?
4: Estuani? De moment no n'ha tocat cap, no?
10: No.
4: Necessitem que toqui aquesta.
10: Ara aquesta.
6: Bé, la secada dels tres gols, però...
10: Aviam el córner de Sigankov. 30 segons per arribar al final del partit. Marca jugada Sigankov. Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha marcat! Estuani! Marca Estuani amb el cap! Una la vida de tenir l'uruguaio que amb el cap ha rematat! Ha saltat més que ningú! La pilota ha tocat el pal esquerre de la porteria de Batalla i patapa! Marca Estuani, empat el partit. Àrbitre, sisplau, l'hora. Acaba de marcar Estuani. Rayo 1, Girona 1.
11: I un Estuani que s'ha anat a la banqueta a celebrar-ho amb tots els jugadors suplents, amb tot l'estaf, amb tot l'equip, que ha anat ràpid i content a celebrar aquest gol en el moment que el quart àrbitre assenyala 6 minuts d'allargament.
3: El Girona no servia bé els corners perquè no hi era Estuani. Quan hi ha un nou, quan hi ha un rematador, aleshores sí que el Girona pot fer gol. I s'ha demostrat. Ens hem passat tota la transmissió francès reclamant un nou.
11: Sí.
3: Jo no sé si Estuani estava per jugar-ne 45, 90, 20 o els que fossin, però que havia de jugar avui era evident, Francesc.
2: Era evident, i perquè domina l'àrea, perquè està a l'alçada del primer pal, se'n va a l'alçada del porter, més obert, el punt de, entre l'àrea petita i el punt de penal, per quedar sol, per rematar, un sol contacte, domina la trajectòria de la pilota, domina l'àrea, remata impecable, no pot fer-hi res aquí, Batalla, el gol aquest que té molt, molt de valor.
10: Òscar Valentini va i torna al Rayo Vallecano. Carlos Martín, ens anirem fins al 51, ja havíem dit.
5: Sí.
10: Penja Xavarria, salta Patesís, la pilota a l'esquerra del porter Gazzaniga.
5: Potser que ja ens vagi bé l'empat, perquè mira Gazzaniga com va buscar la pilota.
3: Tal com està a la zona del descens, aquest gol pot ser or.
2: Sí. Molt valor aquest gol, molt
3: és
2: valor.
3: És que el panorama amb la derrota és, vaja, era negre.
2: Avui perdre no podem perdre, ho portem dient durant tota la transmissió, no podem perdre.
4: I Estuani, que fa el que sap fer millor, que és rematar a un sol contacte i rematar quan només té l'oportunitat de rematar una vegada.
3: Fixa't com remata, Susi, que mira de cua d'ull, perquè està perfilat d'una manera que no pot veure clarament la porteria, però la cua d'ull busca el segon pal,
4: fa la passa endavant,
3: i la pilota toca el pal i entra.
2: I com domina la trajectòria de la pilota, perquè ell sap que busca la solució de quedar sol a l'àrea petita i queda, que és molt i molt i molt difícil.
4: Però genera l'espai ell mateix.
2: Sí, ell mateix.
4: Fent aquesta passa endavant.
10: Aquesta era Valentín per Gumbau, xuta Gumbau fora, Susi.
4: No, que és el que diem moltes vegades, que jo crec que Estuani també és d'aquells jugadors que funciona millor com més pressió té. És a dir, sap que juga 10 minuts, que en tindrà una...
0: És el seu paper, eh? És el seu paper.
4: Sí, jo crec... però l'has d'acceptar i l'has d'executar molt bé. Sí. I l'any passat a Valladolid va marcar i avui torna a marcar.
7: Jo crec que si juga aquests 5-10 minuts cada partit és perquè és el que li toca...
4: És el no sé, que pot jo, fer i és el que
7: jo no sé,
4: fa.
7: Sí, sí. Jo no sé si té, si pot jugar més o no pot jugar més, però esclar, l'edat no acaba perdonant perquè en farà 40, eh?
6: És que si que depenguis d'un tio de 40 anys, sí, que et durat, sí. Sí, que et durat 10 minuts... Sí.
7: Bé, Marc, la temporada passada va passar el mateix amb Estuani Porto gairebé, eh?
2: Sí, que sí. Que ens hàgim de salvar d'aquesta manera, Marc. Pensa que els 10 davanters centres dels 10 darrers equips de la classificació serien titulars amb el Girona sempre que no hi hagués Estuani. Sí, si tu agafes els últims 10 classificats de la Lliga, el davanter centre d'ells seria titular amb el Girona.
6: Sí, sí.
2: Tots. I fins i tot hi ha equips que en tenen dos, de davanter centres de qualitat.
7: Aviam, batalla. Llençarà aquesta falta. És molt lluny. Tots els jugadors del Girona defensant. Batalla marca jugada, 48 mig de la segona meitat, penja Batalla, toca amb el cap Gumbau, prolonga cap a la punta esquerra, lluita Hugo Rincón amb Espino, la pilota ha sortit per línia, oh, córner, no, jo em vist amb la que no.
3: Sí, sí.
7: Bé, en qualsevol cas, córner a la dreta de Gazzaniga.
3: Compte, eh?
6: Serà el novè.
3: I és... Brava per Estuani.
7: Bé, Estuani ja també surt per això, no? Però a mi em havia semblat que, sincerament, que Espino havia tocat la pilota fora. Bé, en qualsevol cas, tothom atent. Penja Gumbau, la frontal de petita, remata Carlos Martín, surt Gazzaniga amb el genoll per davant i atura la pilota. Vol enviar pilota llarga cap a Siganko, Bufar amb la cama dreta. El 49 de la segona meitat, 3 per arribar al final. Siganko vol controlar la pilota. Se'n va cap enrere, volia jugar amb Ivan Martín. Hugo Rincón, no se n'acaba de sortir, recupera Siganko. L'àrbitre diu que això és falta favorable al Rayo Vallecano. 49 de la segona meitat. Bé, escolta'm, ja sé que 3 punts eren molt llaminers, però de la manera que ha anat la cosa...
3: Home, no.
4: No.
7: A quin minut ha marcat, Estuani?
3: 89.
2: Hem passat del grau de preocupació del 7 al 10 de cop.
7: Veus?
2: I amb aquest gol hem tornat a passar el 8-9.
3: La preocupació no desapareix.
2: No però... desapareix, no, però ha passat a 10.
3: Abans a punt de cremar-nos.
0: Punt d'inflexió pot ser aquest gol al minut 90.
4: El mal gust de boca queda una mica mitigat.
3: La salvació aquesta temporada anirà d'un punt.
7: Penja Batalla dins l'àrea, toca amb el cap Vitor Reis, també Joel Roca, Echeverri, pilota llarga, però no l'hem vist pilota llarga, l'Estuani, sisplau. Patxa Espino, no era la gent, envia la pilota cap a la banda.
3: Quan queda Solà?
7: Doncs queden 2 minuts, clubers, i té la pilota el Rayo Vallecano, és Ratiu, perd la pilota, la recupera Joel Roca, a punt de perdre-la, rellisca Joel Roca, Ratiu, pilota interior per Gumbau, Gumbau vol xutar, centre cap al segon pal, no hi ha ningú, la rematada, Alemau buscava a la punta esquerra, pilota pel Girona, traurà davant d'Hugo Rincón. Un minut i mig per arribar al final del partit. I no sé què li diuen des de la banqueta a Estuani,
3: sí, tampoc.
7: No?
4: Que vagi falta, fer el segon, potser, no?
0: Que faci el segon.
6: Gol, ara, o que tingui cap, perquè li han set una groga ja.
4: Quantes en porta de grogues, Estuani?
5: Crec que és la quarta, aquesta.
7: Cau a terra, l'àrbitre diu que no. Ivan Martín, pilota llarga, no hi podrà jugar-hi el Joel Roca. Això què és? Què és això? Per què ha xulat? Falta favorable al Rayo?
3: Sí.
7: Doncs falta favorable al Rayo.
3: Doncs és perillosa, eh? Compte.
7: Molt perillosa.
3: A prop del Vertes.
7: Entrem a l'últim minut. Estuani li està fotent una bronca a un Rincón, però bé fet aquesta falta.
3: Home, és temerària, sí.
7: Sí, sí. Sí.
5: Diu Íñigo que la pengin i que s'acabi aquí el partit.
3: Clar, que serà l'última.
2: Serà l'última, anem a defensar bé.
7: Doncs anirà la gent. Creieu que d'aquí xutaran o no?
2: No, d'aquí s'entrarà, però no té tant d'angle.
3: I la falta ho és, eh?
2: Però hem d'anar per la primera i segona jugada.
4: És però la falta no és Hugo Rincón, eh?
7: Doncs Estuani parlava amb Hugo Rincón. Compte que la gent toca la pilota. Marc, digues.
6: No, per no haver pressionat el jugador de banda i haver facilitat aquesta passada.
7: Doncs 51 i mig de la segona meitat. Ens en queden 30, anem fins al 52. Empatem a 0, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, pràcticament l'última oportunitat. Xutarà la gent. L'àrbitre diu que sí. La gent, el xut de la gent. Gazzaniga rebutja la pilota amb els punys. Hi pot haver segona jugada. L'àrbitre diu que què? Que s'ha acabat. Final del partit a Vallecas.
12: Estuani que ho celebra amb un Estuani que ha sortit per fer això, un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés quan només queden 3 jornades per al final del partit. El Girona amb 39 punts, amb un munt d'equips, poden passar moltes i moltes coses, encara queden 2 places de descens. Un Girona que s'ha anat embolicant, ningú ens pensàvem que poguéssim arribar a aquesta situació després d'empatar el Bernabéu. Hem vingut 3 derrotes consecutives, avui hem tornat a puntuar, 39 punts, avui final del partit, Rayo 1, Girona 1, dijous a Montilivi, tothom per animar l'equip, Girona, Real Societat.
11: Alegria, diria que continguda, dels jugadors del Girona, evidentment no és una festa aquest empat, però sí que és una alegria per alguns d'ells, molts d'ells, que encara estan al terra, visiblement cansants, com per exemple Joel Roca, que quan ha xiulat el xiulet final, ha acabat al terra molt i molt cansat. Ara els jugadors del Girona i els del Rayo, que saluden, també s'ha saludat amb tothom Michel, l'entrenador de Vallecas i del Girona. Avui un empat que és molt més positiu del que pot indicar la classificació.
3: Sant Estuani al rescat, ha entrat a la recta final del partit i ha salvat un punt pel Girona que veurem si l'acabarem recordant, perquè això anirà del canto d'un duro. Ara mateix classificació, després de l'empat del Girona tenim la situació pràcticament calcada, tal com la teníem abans de començar el partit. Perquè el Sevilla és 13, 40 punts, a 3 del descens. L'Elge és 14, 39, a 2 del descens. El Mallorca, 15, també amb 39. L'Espanyol, 16, també amb 39. El Girona, 17, també amb 39. En aquest quàdruple empat, Elge, Mallorca, Espanyol i Girona, ara mateix el pitjor classificat en aquesta lligueta entre els 4 és el Girona, que tindria 39 punts, però seria el pitjor dels 4. Això és important, eh? I veient la igualtat en aquesta part final de Lliga, els triples empats, quàdruples empats, seran importants. Descens per a l'Alavés amb 37, per tant, el Girona a 2 punts del descens. La situació millora una mica perquè començava la jornada a 1 punt del descens al Girona, ara en són 2 de diferència. Penúltim, el Llevant amb 36, i l'Oviedo acaba de perdre la categoria. Estuani, amb el seu gol, ha fet que ja tinguem el primer equip que perd la categoria. L'Oviedo, que amb el gol de Vallecas, amb el gol del Rayo, han respirat, tenien una vida més, però aquesta vida l'han perdut quan Estuani ha fet el gol de l'empat. Per tant, queden 2 places de descens per assignar, que ara mateix són per a l'Alavés i Llevant. La jornada ja comença demà, i demà el Girona hauran d'estar molt pendents, per exemple, de Balaïdo, 7 de la tarda, Celta-Llevant. I seria important que el Celta guanyés. Betis Elx a les 8. I també important que l'Elx punxi.
4: Muñoz, espavila.
3: Aquí el Betis que faci també un cop de mà. I ja a quarts de 10, l'Osasuna Atlètic de Madrid, que no té relació o no té importància en la part baixa de la classificació, més enllà que l'Osasuna té 42 punts i matemàticament encara no està saldat. Per tant, ja demà comença de nou a jugar el Girona, que recordeu, en aquesta jornada intersemanal jugarà dijous a casa contra la Reial Societat, partit que viurem en directe al Tot Gira i que començarà a les 8 del vespre. Francesc Argol, Estuani, l'havíem reclamat i al final s'ha demostrat el perquè.
2: Sí, i amb un gol que té molt valor, perquè avui el que no es podia era perdre. Teníem el partit empatat i amb el 0-0 el gol del Rayo ens ha posat contra les cordes. Per tant, no tocava perdre, necessitàvem la reacció. Per mi aquest gol ens dona un valor anímic molt important després de no caure en una derrota. I ara centrant-se molt en dijous, perquè no veiem l'equip com l'hem vist les darreres 4-5 setmanes. Fa 4-5 setmanes ho veiem molt millor i ara no el tenim tan fi, tan intens com ens agradaria en aquesta fase final de campionat.
3: El Rayo Vallecano, per cert, que podríem dir que no és matemàtic, però gairebé surt de l'equació també del descens. Té ara mateix 43 punts, és desè, té 6 punts respecte al descens quan en queden 9 en joc. I jo crec que, de fet, aquest grup on hi ha Rayo en 43, o Osasuna 42, València en 42, no estan salvats matemàticament, però amb 9 punts en joc ho tenen bastant encarat. Osasuna i València segurament encara els caldrà un puntet per aconseguir la salvació, però vaja, les garrotades, insisteixo, comencen a partir de la 13a plaça amb aquests 40 punts del Sevilla. Susi, hem acabat contents pel gol d'Estuani, però el partit no ens pot deixar molt contents.
4: El partit no, i coincideixo amb això que diu en Francesc. Per mi el que més em preocupa és aquesta baixada que ha fet l'equip les darreres 3-4 jornades, No tant pels resultats, que tampoc han acompanyat, però sí la sensació que em deixa després de veure de quina manera juguen, de la intensitat, d'aquesta vegada com falta de consciència de saber que et queden ara ja només 3 partits per intentar salvar la categoria, i això em preocupa més. Per sort, Estuani, sempre Estuani, jo no sé si està per molt o poc, però el que està clar és que fa molta falta un davanter al Girona.
3: Bé,
4: és evident.
3: És evident que avui no s'ha jugat amb nou, i quan l'ha tingut a la gespa al Girona, això ho ha notat. Estuani, l'autor del gol, el sentim a Movistar.
13: Gràcies.
14: I a vosaltres, què sensació us deixa el punt?
13: Buah, la verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil, y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia, porque bueno, estamos en una situación complicada, y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo, y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
14: Le preguntaba a Lemao ahora la importancia de salir del banquillo. Han sido fundamentales en vuestros dos casos, los dos habéis salido. Y también le decía, no sé qué te opinas, que daba la sensación de que queríais ganar el partido, pero no queríais perder el punto que teníais.
13: Sí, efectivamente, como tú dices, al final creo que hay mucho en juego, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Y un pequeño fallo, una distracción, una jugada aislada, un rebote, cualquier cosa puede ocasionar un gol en contra, ¿no? Entonces, creo que en nuestro caso, después de haber conseguido el gol del empate, bueno, hemos intentado no tomar riesgos, y si teníamos alguna otra ocasión, intentar marcar otro gol, pero bueno, creo que al final el empate ha sido justo.
14: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche, los tres que faltan.
13: Sí, 3 finales. Para nosotros, 3 finales, tenemos la siguiente el jueves, pero te digo, nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy, y que la gente confía que el equipo va a dar todo hasta el final, y bueno, vamos a luchar siempre como lo hemos hecho, y con las ganas e ilusión de mantener el equipo en primera.
14: Gracias, Cristian.
13: A ustedes, hasta luego.
3: Cristian Estuani a Movistar, siempre ahí es, siempre

0: 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com. Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
1: La recupera Unai, pilota llarga per Camello, entrada dins l'àrea. Està sol, el persegueix Arnau. Camello, xut, Gazzaniga! Evita el primer. Aquesta sí que era una oportunitat claríssima. La pilota per Sigankov, xuta Sigankov, fora! Contracop del Girona, centrada des de la banda esquerra. I Sigankov, que ha rematat amb la seva maldestra, amb la cama dreta. L'ha enviat molt desviada. Sigankov busca pujada de xut, encara Sigankov. Pilota cap a Fran Beltrán, al frontal de la gran. Xut! Batalla, es restira i atura la pilota. Compte que s'equivoca francès. La pilota per Carlos Martín, frontal de l'àrea gran. La deixa per Unai, el xut Unai. Toca i gol. Gol d'Alemão. Fa el gol del Rayo Vallecano. Els últims 5 minuts de partit. Marca jugada Sigankov. Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada. Gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha marcat? Estuani! Marca Estuani amb el cap. Una la vida de tenir l'uruguaio, que amb el cap ha rematat, ha saltat més que ningú, la pilota ha tocat el pal esquerre de la porteria de batalla i patapa! Final del partit a Vallecas, Estuani que ho celebra, amb un Estuani que ha sortit per fer això, un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés quan només queden 3 jornades pel final del partit, el Girona amb 39 punts, amb un munt d'equips, poden passar moltes i moltes coses, encara queden 2 places de descens, avui hem tornat a puntuar, 39 punts, avui final del partit, Rayo 1, Girona 1, dijous a Montilivi, tothom per animar l'equip, Girona, Real Societat.
2: 10 minuts i tancarem aquest Tot Gira. Ens fa patir aquest Girona, eh? Ens fa patir, però Estuani avui ha salvat ni que sigui un punt. Torno a revisar el vostre optimisme. Deia el Francesc Argol un 7, un 7 de preocupació?
3: Sí, hem passat durant els darrers 10 minuts de partit a un 10 de preocupació. Tornem ara a un 8, potser, no? Però quin valor, quin valor té tenir Estuani, un jugador que en la primera rematada et dona un punt. Només una rematada ha tingut
2: Estuani. Xevi, tens controlat quants gols ha fet Estuani aquesta temporada? És el primer, aquest?
4: És el quart, 3 de penal, i aquest és el primer de jugada.
5: És el primer de jugada.
2: Sí, i per tant, el primer que fa de cap.
4: Sí,
2: la temporada, sí, perquè ja havia fet el penal.
5: Ja arribarà algun dia que xuti els penals de cap.
2: Sí, sí, és capaç, és capaç, és capaç. Preocupació, a quin nivell la tenim, Susi?
6: Ostres, no ho sé. Possiblement em quedi amb el 7, jo. Torno, perquè penso que l'equip ha de tornar a fer un altre reset, que el dijous torna a jugar a casa, que té una oportunitat única per encaminar ja d'una vegada per totes aquesta salvació que tots teníem molt clar que estava feta o pràcticament feta i que no ens feia patir fa 4 jornades enrere i que ens hem embolicat d'una manera tremenda i que ara, sí, un set seria el que em quedaria.
2: No vull creure amb el temps, però podria passar i no s'hauria de posar nerviós el Girona que dijous comencés el partit en descens.
4: Sí.
6: Sí.
2: Però perquè això passi, l'Alavés hauria de guanyar el Barça.
4: Sí.
2: Pot passar. Però
5: el Barça, vosaltres que ho enteneu, vol fer 100 punts o no?
4: Sí,
2: sí, home, jo crec que sí, i el Girona ha d'esperar que els vulgui fer.
5: Però avui han pogut molt o no?
2: Home, una mica. De llaunes de cervesa n'hem vist unes quantes. N'hem vist. Coses que us volia preguntar. Marc Domènech, quantes vegades ha acabat xutant a porteria el Girona?
7: Ha rematat en total 5 vegades, 3 entre els 3 pals i una, evidentment, al gol d'Estoni.
2: 3 entre els 3 pals. I el Rayo?
7: El Rayo ha rematat bastantes vegades més. Ho ha fet en 10 ocasions, 4 entre els 3 pals, de les quals 2 faltes de Legend i el gol de l'Alemão.
2: Molt bé. La possessió, qui l'ha acabat guanyant?
7: El Rayo. Un 60% de possessió ha estat a favor del Rayo i hem jugat un pèl més a camp del Rayo, un 51%.
2: Bé, no ha estat un bon partit. Francesc, del Girona.
3: No ha estat un bon partit perquè penso que en aquestes alçades del campionat has d'estar molt més intens, més agressiu, molt més concentrat, no pots deixar passar tants minuts sense que passi res. Jo per mi avui, com el dia del Mallorca vam tenir un problema tàctic d'organització a l'hora de defensar el Mallorca, avui hem tingut un problema tàctic a l'hora d'organitzar-nos per pressionar dalt i per atacar, perquè el fet de no jugar sense un davanter centre, un jugador a dalt, Lemari, un

0: i junts no ens han funcionat ni per pressionar, ni per tenir la pilota, ni per jugar trepitjant àrea rival. I penso que eren dos canvis molt cantats i que al final ens ha donat més servei jugar amb un punta com és Estuani, amb un mig punta com és Echeverri, i tenir l'equip més ben organitzat amb Ivan Martín al costat de Witzel.
1: Susi?
2: Penso que el principal enemic del Girona és el propi Girona. Cada vegada ho tinc més clar, no em fa por com jugui el rival, sinó com surt el Girona, què és capaç de fer i quina cara mostrarà, perquè hem tornat a instal·lar-nos en aquesta irregularitat i això sí que em fa patir. Més enllà de tot això tàctic que diu en Francesc, que té tota la raó, el que sí m'agradaria veure al partit de dijous és que tothom sigui ben conscient del que s'hi juga l'equip i, per tant, que és el penúltim, no?, partit que es jugarà a casa i que un resultat que no sigui una victòria pot complicar d'una manera que no vull ni pensar-ho la permanència, i per tant sí que vull que l'equip en sigui molt conscient d'això.
3: Una mica de trampeta, perquè en cas que l'Alavés guanyés al Barça, podria ser que el Girona no comencés el partit en zona de descens.
1: Si l'Espanyol no guanya.
3: Si després l'Espanyol perd, per exemple, amb l'Alavés,
1: si perdés,
3: i el Mallorca rasca algun punt i l'Elx també, perquè aleshores amb empat a 39 punts entre el Girona i l'Espanyol seria l'Espanyol quin surt perjudicat.
1: Insistim que en aquestes últimes jornades, i aquí l'Oriol ho té estudiadíssim, és molt important triples, quàdruples, quíntuples empats, aquestes lliguetes entre els equips, perquè les posicions canvien.
4: El que hem de tenir en compte és que el Girona, sí, el col·laborat general el té molt i molt dolent.
1: El té dolent, sí.
2: Per això.
1: El que passa que quan entres en
4: particular, el té...
0: L'Alavés i Espanyol el tenim bé, eh?
3: Sí, l'Alavés estaria bé acabar empatats perquè acabaria.
1: Però recordem el que dèiem, l'Alavés és, per mi, de tots els que estan a la part baixa, el que té a priori millor calendari. Alavés-Barça dimecres, veurem en quin Barça. Oviedo, Alavés, que ja ha perdut avui la categoria, això serà diumenge, aquesta jornada unificada a les 7 de la tarda, i Alavés-Rayo, l'última jornada amb el Rayo, que ja estaran de festa, o no, després de jugar a la final de la Conference. Bé, veurem. Recordem la jornada, que ja arrenca demà. Demà tenim a les 7 de la tarda un Celta Llevant, important pel Girona, un Betis-Elx a les 8, 9:45 Osasuna Atlètic de Madrid. Dimecres, i en directe al Tot Gira, Espanyol-Atlètic Club a les 7 de la tarda. Déu-n'hi-do aquest partit també per l'Espanyol. Villarreal-Sevilla a les 7 de la tarda. El Sevilla també un dels implicats, però d'aquests equips que són a la part baixa, qui està millor perquè té 40 punts. Sí, l'Alavés-Barça, 9:45. Digues?
4: El Sevilla té un calendari complicat, eh?
1: Exacte, té un calendari complicat perquè recordem-ho, el Sevilla...
3: Madrid, Villarreal i Celta.
1: Això, sí, però clar, el Madrid tot trobarà.
4: Sí, el Villarreal també.
1: Però no ho sé, jo el fet que jugui contra equips de dalt ara mateix...
4: Jo crec que és molt clau el partit de dimecres del Barça, eh?
1: Sí, perquè... a la vez Barça, dimecres a 9:45, també a 9:45, Getafe-Mallorca, el Getafe si juga... Entrar a Europa, el Mallorca, rival directe de Girona i Espanyol, i dijous tindrem el València-Rayo a les 7, a veure el València si s'acaba de salvar o no, el Girona-Real Societat en directe al Tot Gira a les 8 del vespre, i a les 9:45 de la nit tindrem el Madrid-Oviedo, que ja serà absolutament intranscendent. Aquest és el panorama d'aquesta jornada, que serà potent, eh?
2: És que acabarem la jornada de dijous i possiblement encara no hi hagi altre lloc decidit i, per tant, l'agonia serà un dia més.
1: Ara, per cert, que estava dient que el Rayo Vallecano és rival de l'Alavés a l'última jornada. Aquest Alavés-Rayo, em fa veure l'Oriol Domènech, té raó, de l'última jornada és just abans de la final de la Conference. Però bé, és igual. Com que és abans de la final de la Conference, molt probablement el Rayo aquell dia jugui ja salvats, doncs, amb suplents, i per tant, doncs, per l'Alavés té bon calendari.
4: Per això et dic que el partit de contra el Barça és el que pot perdre l'Alavés. Sí, i recordeu que l'última jornada estarem acollonits, però que l'última jornada hi ha un Girona-Elx
1: No vull que recordis el que va passar.
4: No, però vull dir que tens una bala, que hi hauria molts equips que segurament es voldrien jugar a la permanència a casa.
1: Sí, està clar. Bé, 2 minuts i tancarem ja aquest Tot Gira i arribarà el Catalunya Nit. No sé si voleu fer allò unes notes i rapidíssimes, sense sintonia i sense res.
5: Crec que si aguantes un minut, potser podem sentir Joel Roca fins i tot.
1: Tens un minut i mig, Xavi. Un minut i mig.
5: Doncs llavors...
1: Hem de tancar puntualment un quart.
5: Sí.
1: Ja tancaré jo. Tira.
5: Tu tancaràs, eh?
1: Sí.
5: Sí? Doncs espera't un segon. El fem aquí?
6: Hola. ¿Queréis ayudar vosotros también?
5: Podem fer. A veure, em sembla que... Bé, si puc començar en català amb en Joel. Joel, no sé si és un empat que sembla una victòria. Teniu sensació de victòria?
7: No, nosaltres sempre busquem tots els partits poder guanyar com hem de fer i, bueno, sí que hem recuperat un punt que semblava perdut i, bueno, ens quedem amb una sensació que el pròxim partit hem de millorar i intentar treure els tres.
5: És una final dijous?
7: Sí, ara ja tots els partits que queden hem de treure l'humida de nosaltres, no guardar-nos res perquè està tot molt apretat i hem de treure els tres punts com sigui.
6: Heu jugat acollonits en algun moment, Joel, avui sabent el que hi havia en joc?
7: Bueno, com t'he dit ara, tots els partits són unes finals. Hem d'intentar treure'ns la pressió, jugar com nosaltres sabem i jo crec que així podrem treure-ho.
1: Joel Roc en directe, l'hem sentit als vestidors de Vallecas. Ho deixem aquí, tanquem tot gira. Gràcies a tots, que vagi molt bé.
5: Adéu.
1: Dimecres ja tornem amb l'Espanyol a les 7. Que vagi bé, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Són un quart de 12. A aquesta hora incorporem els oients també de Catalunya Ràdio, que estaven seguint aquest partit del Girona davant del Rayo, que ha acabat amb empat a 1. Per tant, els gironins que hauran de seguir suant fort la samarreta per intentar conservar aquesta primera divisió. Això el dia que estem explicant que el Barça ha celebrat la Lliga amb els aficionats. Aquestes i altres notícies de la jornada les concentrem en pocs minuts. El més important que has de saber a aquesta hora, si has estat seguint el partit de futbol, tranquil, que això ho arreglem ara de seguida.

0: Marguell, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els mestres i professors tornen demà a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació.
1: La consellera Esther Niubó, de cara a la taula sectorial de dijous, ha estès la mà als sindicats que li demanen garanties de propostes reals sobre la taula. Unes propostes que han de millorar de totes l'acord signat amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres.
0: Maria Costa.
2: La mobilització de demà es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues, un increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Una jornada de vagues aquesta setmana que coincidirà amb la taula sectorial de dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Però aquests sindicats demanen garanties. Andreu Mumbrú és un dels portaveus d'USTEC en declaracions a aquesta emissora.
4: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt pel govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
2: El Departament d'Educació assegura que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
0: Doncs acabem de sentir els sindicats, també la veu de la consellera, i ara hi volem afegir la de les famílies. Lidón Gasull és la directora de l'Associació de Famílies AFAC. Lidón Gasull, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: D'entrada, com us prepareu pel dia de demà i pel que queda de trimestre amb aquestes aquestes mobilitzacions anunciades?
5: Bé, doncs, com és normal, les famílies com poden. Sí que és veritat que hi ha serveis mínims, però evidentment que tampoc hem... és clar, no?, que això ens afecta i ens hem de preparar, però bé, des de la FAC donem suport a les mobilitzacions del professorat, les entenem i evidentment doncs, les respectem.
0: No sé si arribeu a comentar-ho entre les famílies o no, quan dieu que doneu suport a les mobilitzacions, si recomaneu que en la mesura del possible els pares i mares no portin els nens a l'escola si hi ha vaga, o deixeu que cada família faci el que vulgui, com ho encareu?
5: Bé, el que està clar és que hi ha famílies que sí o sí han de portar els seus fills a l'escola, per això existeixen els serveis mínims. També una de les coses importants quan un exerceix el dret a vaga és fer notar que realment aquests professionals són necessaris, no? Per tant, les famílies que no poden fer una altra cosa, evidentment han de deixar els seus fills a l'escola i, per tant, els serveis mínims han de garantir una resposta per tots aquests nens i nenes que estaran demà a les escoles.
0: Ara acabem d'escoltar la consellera Niubó i hem notat una mica un canvi de tos tenint la mà als sindicats convocants de les vagues per poder desenrocar el conflicte. Recordem que la mesa està convocada per aquest dijous. Tenen esperances en que d'aquesta trobada en pugui sortir un acord?
5: Bé, si som sincers, ens ha sorprès que la consellera tardés tant en convocar la mesa. Creiem fins i tot que dijous és tard, creiem que s'hagués hagut de fer abans d'aquesta primera jornada de vaga. Portem molt temps, no?, amb aquestes tensions, aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard, és a dir, portem ja molt temps sabent que hi havia esta convocatòria de vagues, esperar a que comenci la convocatòria de vagues per seure, doncs creiem que és tard, però bé, millor tard que mai, per tant, a veure si s'avança en aquesta direcció. Sí que ens sorprèn, no?, que s'hagi dit que d'alguna forma es tractaran temes generals, quan ja es porta molt temps posant, no?, mesures sobre la taula als sindicats, i creiem que hauria d'anar amb propostes concretes per poder començar una negociació de debò.
0: De les propostes que reclamen els sindicats majoritaris, perquè, com ara deies, hi va haver un primer acord entre el govern, la UGT i Comissions Obreres, però falten aquests sindicats majoritaris. Escoltàvem abans el portaveu de l'USTEC. Quines són les reivindicacions que creieu que hauria d'atendre sí o sí el govern?
5: Bé, és cert que moltes vegades poder les reivindicacions concretes que poden fer els sindicats i que poden fer les famílies poden ser en algun punt diferents, eh? Per exemple, doncs la FAC, un dels temes que posa sobre la taula és poder no parlar tant d'abaixar ràtios. També és veritat que ara tenim un projecte de llei a Madrid que ja ens obligarà, no?, gairebé per mandat legal a baixar les ràtios, però poder una bona resposta seria la codocència, no? Tenir dos professionals docents dintre de les aules potser és més beneficiós, d'acord amb l'evidència que tenim sobre la taula, molt més beneficiós que la baixada de ràtios, no? Per tant, són qüestions de matisos, entenem perfectament, perquè és veritat el greuge comparatiu en quant als salaris dels professionals de l'educació, s'ho comparem amb altres comunitats autònomes, i per tant aquí evidentment s'ha d'avançar en aquesta direcció. Creiem també que, per exemple, un dels temes que no contempla l'acord amb Comissions Obreres i UGT són les motxilles escolars. Sabem que tenim sobre la taula un pla contra la segregació que amb aquest acord no s'hi ha posat, no?, més recursos econòmics, i sabem que aquest és un problema gran que tenim per afrontar l'escola inclusiva. Tampoc la diversitat de professionals dintre dels centres educatius, no?, augmenta aquesta diversitat de professionals per fer front a l'escola inclusiva. Poder en matisos que poden ser diferents, però en termes generals entenem les seves reivindicacions i en molts punts les compartim plenament.
0: Hi ha un altre aspecte que ha generat debat també aquests dies, i és el de les estades escolars, les colònies. De cara al curs vinent sembla que la reserva ha caigut molt d'aquestes cases, i això fa indicar que potser se'n facin menys cada vegada. Els preocupa això?
5: Bé, el que ens preocupa sí que es deixen de fer sortides, no?, en el marc del projecte educatiu de centre, i que estan lligades en el currículum. Creiem que és molt enriquidor. També és veritat que hi ha moltíssimes diferències entre centres amb el tipus de sortides. Això també genera molts greuges comparatius, i sobretot també és veritat que hauríem d'avançar cap a unes sortides que siguin sostenibles econòmicament per totes les famílies, o si més no, que aquest acord contemplés que el Departament d'Educació es faci càrrec del cost d'aquestes sortides que es fan en horari lectiu, i que molts cops hi ha alumnat que es veu discriminat perquè no pot assistir, ja que aquestes sortides sovint les han de pagar les pròpies famílies. En quant a les colònies, sí que és veritat que estan fora de l'horari lectiu, però és veritat que hi ha nens i nenes o adolescents que les seves experiències de dormir fora, no?, aquest tipus d'experiències només les tenen en el marc del sistema educatiu. Hem de recordar que tenim un índex de risc de pobresa infantil i juvenil molt a la Catalunya, és a dir, més de 3 de cada 10 nens estan en situació de pobresa o exclusió social, i per tant sí que és veritat que l'escola també és un lloc per anar més enllà del que serien els aprenentatges formals, no? I aquest tipus d'experiències contribueixen molt a l'educació dels nens i les nenes, i creiem que és algo positiu. També és veritat que hi ha moltes diferències en quant a aquestes colònies o en aquests viatges entre centres educatius, d'acord amb el poder adquisitiu de les famílies, i que en això li hauríem de posar una mica d'ordre, perquè el que no pot ser que una cosa, no, que hauria de ser per sumar a l'educació, doncs acabi discriminant a cert tipus d'alumnat, no, en el marc de l'educació pública. Però sí que creiem que és una aposta que haurien de seguir fent els centres educatius. Entenem les seves reivindicacions, però també és veritat que sempre intentant que aquestes reivindicacions afectin al mínim indispensable a l'alumnat.
0: Doncs queda clara la posició de la FAC. Ens ha atès l'Idon Gasull, que és la directora de l'associació d'aquestes organitzacions de famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Que acabi d'anar bé el curs i una abraçada.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Doncs el País Valencià ja ha començat una vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública, i ho ha fet amb manifestacions massives.
1: Segons la Generalitat Valenciana, la meitat dels professors han seguit aquesta protesta, la d'avui, mentre que els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% de seguiment. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari del sector, espera que ara es reobrin les negociacions.
7: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes i, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, no seria resident a Catalunya.
1: Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
0: Madrid, Cristian Roldán.
8: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
9: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
8: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: Doncs el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus, a aquesta hora navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
1: El vaixell ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant la tarda.
0: Doncs en aquell port, al port de Granadilla, a Tenerife, hi tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza.
10: Bona nit, punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
11: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. S'han posat totes les mesures de seguretat, com han pogut veure.
10: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, sis d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
0: Són en punt 2:15. L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida.
1: I aquestes són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
0: Ignasi Abad.
12: Trump fa una comparació amb la situació d'un malalt i diu que l'alto el foc està a l'UCI.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
12: El president nord-americà ho ha dit en un acte a la Casa Blanca després de dir abans, a través de la seva xarxa social Truth Social, que la resposta iraniana és totalment inacceptable. Quan li ha tornat a preguntar, encara ha anat més lluny en els seus qualificatius.
13: Ens han fet una proposta estúpida, és estúpida, ningú l'acceptaria, tot i que Obama l'hauria acceptat i Biden també, perquè en van acceptar de molt pitjors.
12: Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva resposta com a la pla de pau dels Estats Units és legítima. El preu del petroli ha tornat a pujar en torn al 3% per la perspectiva de falta d'acord.
0: Parlem ara del judici pel cas Pujol, que encarrila la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans.
1: El Ministeri Públic considera que tots ells formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses en el tram final d'aquest judici han demanat que se'ls exoneri.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
14: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusen a l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
15: Jordi Pujol hacía de conseguidor.
16: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
14: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
17: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
14: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: I en l'àmbit econòmic, avui, una de freda i una de calenta. Comencem per la dolenta.
1: Nissan prepara un ERO per acomiadar 211 treballadors, el 40% de la seva plantilla. La planta que en surt més malparada és la del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat.
0: Roger Santaló.
18: En aquest centre, Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10 dels treballadors del magatzem de recanvis. Juan Carlos Yepes és membre del sindicat UGT.
19: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
18: Els altres dos centres de Nissan a Catalunya, ubicats a la zona franca i al Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. La direcció i els representants sindicals estan citats a una mediació al Departament d'Empresa i Treball aquest dijous.
0: I la bona notícia, si ens fixem estrictament en termes d'ocupació...
1: Doncs que Indra obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en defensa.
0: Rafael de Ribot.
20: Indra ha formalitzat avui una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
21: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
0: I atenció de cara a demà, perquè s'ha activat per demà a la tarda el pla d'emergències per inundacions, l'INUNCAT.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès oriental i occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això, Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
0: Doncs val la pena tenir-ho en compte. Passen 6 minuts de 11:45. Fem una pausa molt ràpida i a la tornada els millors moments d'aquesta rua de celebració de la Lliga que ha aconseguit el Barça aquest cap de setmana.
6: Catalunya nit.
22: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
1: 24 d'octubre del 1954.
23: I el número de la sort, el
1: 03.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
24: La nit dels ignorants s'hereda.
25: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
24: Pot arribar a travessar oceans.
26: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
24: Veu com creixen els seus oients màgics.
27: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
24: I posa la pell de gallina.
28: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
28: És que m'heu posat la pell de gallina.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: La ceba, sí, tinc una obsessió amb la ceba. Molt feliç, la ceba.
30: Sí, eh?
29: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
30: De coses d'aquestes de sota terra.
29: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
30: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
31: He estat jo, perdó.
29: Ha sigut l'única.
30: És la que fa menys que se'n fuma.
29: No.
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
32: Si jo fos pescador...
22: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
33: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12? D'acord.
22: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
34: Conxita Badia, us sona?
22: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
6: Catalunya nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna.
2: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
0: David Obach, benvingut de nou.
3: Bona nit de nou.
0: A veure, tenim xifres de participació en aquesta rua que hi ha hagut avui al centre de Barcelona per celebrar la Lliga del Barça, eh?
3: Sí, és el més novedós del que hem anat explicant al llarg de tota la tarda. Des d'abans de les 5 que arrenqués aquesta rua del Barça, que han seguit 750.000 persones pels carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do, són dades oficials. Per tant, el Barça molt ben acompanyat, com es veia a través de les nombroses i diverses imatges que hem vist al llarg de la rua per festejar aquesta Lliga, la 29a del Barça, tercera dels últims 4 anys i segona seguida, i doncs tots aquests aficionats del Barça que han seguit la Rua dels Campions. Per tant, molta afluència massiva per acompanyar aquests autobusos en què hi anaven doncs la plantilla, el cos tècnic del Barça, i que sortia i acabava al Camp Nou. Ha passat, recordem-ho, per carrers emblemàtics de la ciutat, com ara la travessera de les Corts, tant d'anada com de tornada, també baixada pel carrer de Balmes, la Gran Via, i enfilada tornada pel Passeig de Gràcia, doncs entre d'altres carrers, també tram final, en una rua que, com dèiem, ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat ben a prop de les 10 de la nit, per tant, amb gairebé una hora, si fa no fa, de retard sobre l'horari previst. Estava previst que s'acabés a les 9, però ja se sap que això sempre va amb retard, ho sabem per experiència d'altres anys. I entre els moments més destacats que ens ha deixat doncs aquesta celebració, hi ha hagut el protagonisme que han agafat els dos polonesos del Barça, Lewandowski i Stenzner, que s'han plantat asseguts a la part frontal de l'autocar a dalt. Fins i tot en algun moment han hagut d'esquivar alguna branca per no prendre mal. Stenzner, en el seu cas, fins i tot hem de dir que ha fet càntics adreçats a arribar als ciutadans del Barça, no? Lewandowski ha deixat una estelada i Lamine Yamal, en una imatge que també serà doncs molt vista arreu, ha deixat una bandera de Palestina.
0: Molt bé, doncs 750.000 persones es calcula que han sortit avui al carrer. El programa ha durat 5 hores, l'especial que hem fet aquí a Catalunya Ràdio, pràcticament. És a dir, no podíem entrevistar tothom, ni podem fer una altra rèplica de 5 hores, però tot això, totes aquestes grans xifres, les hem deixat en 1 minut i 40 segons. És un esforç, per tant, de resum important que ha fet el Marc Presseguer.
4: Des del Camp Nou, amb la policia a cavall flanquejant, dos autocars i es posarà en marxa aquesta rua.
5: Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
7: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
8: I vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
9: Què lleva la mano?
10: Ai. Un habano para Chesney.
9: Un habano, un puro cubano.
10: Un puro cubano. Un habano.
0: Ara mateix.
11: Comença la Champions, segur.
12: I'm from Morocco. Yeah, socio, I'm socio.
13: Hey, we are living here, we are support Barça. Ves que Barça.
15: Compte que us atropellem.
0: Calma, calma. Calma, aquesta... Aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
16: Quedaran sense veu, que sí, sí. Aquesta canalla, eh? Demà no en té.
0: Doncs ara, per baixar una mica de revolucions, en David Guzmán ens parla de noves assignatures per aprendre a llegir novel·les.
17: A la novel·la La màquina del temps, H.G. Wells, el protagonista viatja fins l'any 802.701, un futur on la Terra està habitada per dos tipus de criatures. Sota terra, uns monstres carnívors anomenats Morlocks. A la superfície, els Aloi, l'evolució dels humans, convertits en aquest cas en individus enormement simples. Un dels moments més tràgics és quan el viatger en el temps descobreix una biblioteca. Primer s'emociona, pensa que no està tot perdut, però quan intenta agafar un llibre, les pàgines es desfan convertides en pols perquè absolutament ningú els ha fet servir durant mil·lennis. He recordat aquesta imatge quan he llegit que han començat a impartir classes de lectura a la universitat. Entenguem-nos, no lliçons per saber fer la P amb la APA, sinó de cursos específics perquè els joves puguin llegir sencera una novel·la relativament llarga. A llocs com Londres o Edimburg han decidit ensenyar a llegir perquè han constatat el que fa temps que passa a tot el món, que la capacitat de concentració està sota mínims i que els joves, i no tan joves, no són capaços de seguir una història de 300 pàgines o més de manera lineal. Massa estímuls, massa distraccions, massa pantalles. I estan parlant de carreres de lletres on, en teoria, els alumnes hi van de manera voluntària. En canvi, el coneixement i l'interès pels llibres ha disminuït de manera dramàtica. Amb la lectura passa com amb l'esport. Si deixes de fer-ne i un dia hi tornes, t'esperen jornades dures i de cruiximents a tot el cos. Però si acostumes l'organisme a una saludable pràctica diària, és fàcil que tot llisqui de forma més agraïda. El més inquietant, però, és que no es tracta només de llibres llargs. També hi ha un rebuig o una dificultat notable amb el cinema. Recordo que a l'institut, quan algun professor ens posava una pel·lícula, era festa major, encara que fos el cuirassat Potemkin. Avui, a molts adolescents, una pel·li de 90 minuts els sembla una forma legal de tortura. No sé si les lliçons de concentració seran efectives, però si no hi posem remei, acabarem sent molt més estúpids que els Eloi bastant abans de l'any 802.000.

0: Passa un minut de 6:15. Es treballa intensament a la rotativa, imprint-se i controlant-ho tot el Raül Cavalló. Raül, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Què et diuen les portades avui?
1: Doncs mira, ara l'obertura la dediquen al sector educatiu i diuen els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. També destaca l'ara en portada una entrevista a Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, i diu, amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. La foto principal la dediquen a la celebració del Barça de la Lliga i diuen el Barça desborda els carrers. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols de futbol pel 29è títol de Lliga. Altres temes que destaquen també en portada és que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol, el primer positiu per antivirus entre el grup dels aïllats a Madrid i també econòmicament comenten que Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya.
0: I el periòdico?
1: El periòdico, l'edició en castellà, foto principal igual que l'ara, el Barça vive una fiesta sin fin, els jugadors del Barça en plena fiesta sobre l'autocar de la Rua. El titular, per això, és referent al tema del virus, diu un pasajero español da positivo por antivirus. El crucero zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar en Canarias todos los viajeros. També destaquen en foto, en portada, la primera jornada empresarials i econòmiques que fan a Tarragona, organitzades pel periòdico, amb entrevista a l'alcalde de Tarragona, que diu Rubén Viñuales, diu Tarragona necessita empreses que generen progreso para el territorio. I per últim, també un tema que comenten és que 2 milions de catalanes ja reciclen con métodos eficientes.
0: Molt bé, doncs aquesta és la informació que trobarem demà a l'Ara i al periòdico. Gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada.
1: Gràcies, bona nit.
0: Més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
2: Mira, hi podem afegir la Vanguardia, que la foto destacada és per la celebració avui als carrers de Barcelona del títol de Lliga del Barça. Els carrers seran sempre del Barça, de Flick, titulen des de la Vanguardia. L'obertura principal, això sí, és per als pressupostos de la Generalitat. El govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. I dos titulars més que trobem en aquesta portada. Un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus i que Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a la defensa. Passem a El País. L'obertura és per un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu i la foto d'aquesta portada és per un dels passatgers que han evacuat del creuer saludant des de l'autobús entrant a la unitat militar d'emergències. També en aquesta portada, mirada al Regne Unit, Starmer planta cara a la rebel·lió interna que demana la seva dimissió i també destaquen a El País la multa a Piqué per operar a borsa amb informació privilegiada.
0: Gràcies, Marc. I qui sintonitzi demà 3Cat Info a Catalunya Ràdio, què els explicarem, Joan Rossinyol?
3: Bona nit, doncs demà la nostra prioritat informativa, com ho ha estat ja avui al Catalunya Nit, seran mestres i professors que, com veu explicat, tornen demà a la vaga a tot Catalunya. Escoltarem totes les parts, i posarem també l'anàlisi a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio i serem, sobretot, a tots els punts del territori per explicar-vos doncs, aquells talls que hi hagin, sobretot a primera hora, i també la manifestació convocada doncs, al migdia a plaça Urquinaona i totes les conseqüències durant el dia que tingui doncs, aquesta vaga i com això doncs, pot afectar a les negociacions amb la conselleria. Demà, pendents, com us dic, de la vaga del professorat, però també aquesta setmana estem explicant que hi ha eleccions a Andalusia, sí, diumenge que ve. Doncs avui hi ha hagut el segon i últim debat a Canal Sur. Escolteu el que s'hi ha dit.
4: Mira, usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
5: Diga
4: como
5: uno.
4: El catalán, al que yo amo,
5: Miente.
4: Por cierto. Pero no, pero usted
6: naciste
4: no.
6: Allí, ¿no?
4: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
5: No, es verdad.
4: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
5: Señor Moreno.
3: Eleccions a Andalusia, s'hi ha parlat molt de temes que preocupen els andalusos, però una vegada més torna a sortir a Catalunya com a actor destacat, protagonista destacat del debat, doncs això, unes eleccions autonòmiques en què està en joc la majoria absoluta del president popular Moreno Bonilla i qui li combat, qui intenta doncs erosionar aquesta presidència, que és la candidata socialista María Jesús Montero, tot i que les enquestes, les últimes han sortit aquest dilluns publicades, diuen que ho té francament malament,
6: sí.
3: I el que està en joc és això, si podrà o no repetir la majoria absoluta del Partit Popular o veure de dependre de Vox, com ha passat doncs, a Extremadura, a l'Aragó, a Castellalló, etc. No? El resultat diumenge que ve.
0: Exacte, n'anirem parlant cada vegada més i especialment dilluns. Gràcies.
3: Adéu, bona nit.
2: Bona nit.

0: Doncs els minuts que ens queden fins a arribar a la mitjanit els dedicarem a conversar amb el nostre oient misteriós d'avui, que va arribar a Catalunya quan tenia 25 anys. Era l'any 1984, però no s'hi va quedar. Es va fer un fart de voltar. Va passar per l'Aràbia Saudita, Turquia, Bulgària, Iugoslàvia, Grècia, fins que torna a Barcelona. A la seva vida sempre hi ha hagut un origen i un destí, i en el seu dia a dia també. Segurament podria escriure un llibre dels seus 67 anys, de les històries que li han passat conduint un taxi durant 20 anys ara ja per aquí a Barcelona. El nostre oient misteriós d'avui es diu Abraham. Bona nit, Abraham.
1: Bona nit, Manel. Salut per tothom, totes. Ignès, com és? Agnès Márquez.
0: Sí, avui no la tenim aquí.
1: I no
0: l'olvidem,
1: però salut per ella. I també volia dir com jo he arribat aquí 84.
0: Sí, com era vas estiu. Arribar?
1: Sí, jo arribé molt, molt fàcil perquè no tenia problemes. Doncs jo tenia visat des de Nuadivo a Espanya, que demanaven 50.000 peles. I jo tenia 1,5 milions de peles.
0: Carai.
1: Entre franco-francès i Deutsche Mark i tot això, jo tenia. Jo he arribat aquí, he obert una compte a la Banca Catalunya Catalana de Francesc Cambó.
0: Sí, sí, sí.
1: Que ara tenim la vaca.
0: Sí. I arribes aquí i et vas posar directament a fer de taxista o no?
1: No, el taxi és des de 2006, com vostè ja sap, quasi millor que jo, perquè Agnès ha fet un treball, un labor molt bé.
0: Clar.
1: Doncs jo que he arribat aquí, primer he estat aquí a Barcelona, una miqueta, després he anat a Premià de Mar, he viscut un temps a Carrer Unió, de Premià de Mar, i després he tornat aquí a Barcelona i he anat també a Lleida, a Torre la Meu, per a la recollida de la poma.
0: Uh-huh.
1: Un temps, no molt. Però estava molt bé perquè jo soc asmàtic, de naixement, el pare i la mama i tothom, però quan he arribat aquí tenia problemes d'asma, però quan he estat a Lleida i no tenia. Feia fred, però sec i no. Estava molt bé. Doncs he tornat aquí, des de que he tornat aquí, doncs estic a Barcelona.
0: Clar.
1: Sí,
0: I ara estàs fent de taxista?
1: Ara taxi, sí. Després d'això, pues, jo he anat a l'escola a Sant Pere Vila. He trobat el graduat escolar i després, quan hem tingut la residència, doncs jo he aprofitat, tenia 3 mesos, doncs he trobat el carnet de conducir del cotxe i del moto i tot això, no? En 3 mesos, perquè ja després caducava i no podria fer res de res.
0: Clar, o sigui, ho has fet molt ràpid.
1: Sí, jo puc dir que el primer que no és d'Espanya o, no sé, Guinea Equatorial, que és àrab o és negre, que és americà, jo he tingut abans perquè no teníem residència. Doncs si no tenim residència, no podem accedir al document oficial com el carnet de conducir, el permís de conducir. Doncs jo, quan he tingut la residència, un paper gran així, com això, tenia 3 mesos per a caducar, perquè la gent que estava aquí a Barcelona és una cosa molt curiosa i no s'han dat algo, la residència de la gent de Barcelona, 1 any. No parlo d'Espanya, parlo de Catalunya. A Barcelona, 1 any de duració. A Lleida, Girona, Tarragona, 5 anys. Doncs jo, quan tenia el graduat escolar, anava a una escola que es deia, no me recordo bé, a Paral·lel, era privada i jo pagava, estava estudiant per formació professional de motor d'explosió. Doncs, anys 90 i m'han expulsat al Senegal, i quan parlo d'expulsió hem de saber que si jo tinc problemes amb la justícia i mai m'expulsarien. Si t'expulsaven abans, hauries de ser una persona neta. Cap problema amb la justícia. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, hem d'estar aquí, no podem sortir. I hi havia gent d'Àfrica, d'àrabs i negres i tot això, de la raça negra i tot això, i feien alguna causa per estar, perquè no. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, estem aquí, control aquí. No expulsió. Doncs, que no sé.
0: Si tu estaves net i per això,
1: exactament, pensa que perquè t'han expulsat. Perquè no tenia la residència, tenia el carnet que tenia durada de 10 anys. Clar. I la policia han quedat amb el carnet de conducir. Quan he tornat després dels 5 anys, doncs he recuperat el meu carnet. Sí,
0: però... I això et permet ara treballar?
1: Exactament.
0: T'agrada la feina de taxista o què?
1: Sí, taxi molt bé. Sí, jo he fet camions molt, eh? Camions de transport...
0: I prefereixes taxi?
1: Sí, taxi és molt millor, també de camió Cuba, de Cuba de netatge, també camió Cuba de formigó, quan fèiem AVE, tot això, a Prat de Llobregat, jo estava. Però taxi és molt millor, taxi està molt bé.
0: Què t'agrada de fer de taxista? Què és el que t'agrada?
1: Jo penso que com jo sóc del nord del Senegal, de la sabana d'Àfrica, del Senegal, doncs com tenim dos sabanes, eh? Al nord, al Senegal, tenim el de Kenya, que és al sud, eh? Per la gent que no sàpiga molt bé, perdone, al Equador i als tròpics, no?
0: Sí.
1: Doncs jo sóc, diguem-ne, nomada, i tenim terres del riu del Senegal, que són nostres, del pare al fill, no? Són terres molt bones, però també tenim altres costes que diuen Djeri, no? Walo és on arriba l'aigua del riu del Senegal, es diu Walo. Està inundat molt temps, doncs quan l'aigua es retira, doncs és molt fèrtil, tenim aigua a mig metre, doncs fem el que vulguem, no? I després tenim altra més al sud, la terra del sud és per tothom. Que vingui d'Espanya, de Saudi, era per tothom, no hi ha propietat. Però tenim vaques. Jo sóc remader de vaques, d'ovelles, de cabres, de tot això, de burros i tot això. Donc, com jo estava sempre amb els animals, moure aquí, el treball que estic fent ara, el taxi, és la mateixa cosa. Tinc el meu amic Toyota. Doncs estem fent la cosa, jo estic...
0: Amunt i avall com amb les vaques, però ara amb un Toyota.
1: Exacte.
0: Aquesta setmana ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit Sílvia Pérez Cruz. Aquest tema es diu Abissal i és del disc que va sortir divendres. Ens farà de coixí per acomiadar aquest informatiu. Ja sabeu que a nosaltres no ens agrada tenir l'última paraula i per això la cedim cada dia a algú altre. I avui és pel nostre company Abraham, el taxista que en comptes de vaques ara té un Toyota, però va feliç amunt i avall. Pots acomiadar com vulguis el programa.
1: Sí, vale, merci, doncs, moltes gràcies. He pogut escoltar les notícies resumides i tot són molt importants, no? Doncs el tema d'immigració i tot això està molt important, també la NISA i tot això. Doncs moltes gràcies a tothom i molt bona nit.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes, la FAC, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions de dimarts. La presidenta, Lidón Gasull, ha parlat al Catalunya Nit, retreu al govern que mogui fitxa tard.
4: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
3: Tot i donar suport a la vaga, la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes també ha reivindicat la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Més notícies, Toni Fortesa.
5: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulló de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
3: El Regne Unit creix la pressió dins i fora del Partit Laborista perquè el primer ministre Keir Starmer dimiteixi després dels desastrosos resultats electorals de fa pocs dies. Almenys 70 dels 411 diputats laboristes volen que Starmer deixi el càrrec. Si arriben a ser 81, podran engegar un procés intern per afectar el lideratge del partit i, en conseqüència, també del govern. El primer ministre ha dit aquest dilluns que no té intenció d'abandonar i recorda que el canvi de líders al Partit Conservador en l'anterior cicle polític va perjudicar el país i també la classe treballadora.
5: El judici a la família de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha entrat a la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per al fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, per associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. Per a la seva exdona, Mercè Gironès, demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
3: El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha realitzat aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar l'exministra d'Hisenda socialista de fer favors a Junts per mantenir Pedro Sánchez de la Moncloa, mentre que Montero ha respost retraient al popular el pacte del Majestic entre PP i Convergència i Unió ara fa 30 anys. El sentim a tots dos.
6: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
7: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.

0: dirigida pels Javis i amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Fora de la secció oficial a concurs, a Canes se sentirà parlar català als films Viva, òpera prima d'Aina Clotet, i Ceniza en la boca, pel·lícula rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. També s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la companyia catalana Fast and Films. Una està dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. Alhora, s'han programat un curtmetratge de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra.
1: I els esports als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat unes 5 hores.
0: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins, dos punts per sobre del descens.
1: I també aquest dilluns l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
2: Fins aquí les notícies.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
6: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
5: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
8: Hola.
4: Amb Ricard Ostrell. Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
4: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
4: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
4: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
4: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.

Un fil invisible ha unit tot el que m'ha passat en un dilluns de ressaca blaugrana, amb centenars de persones pels carrers de Barcelona seguint la rua dels campions, després que el Barça es proclamés ahir campió de Lliga, que per això no van fer programa. El dilluns l'he començat en un tanatori, abraçant una amiga, una companya de feina que ha perdut la mare. Allà m'hi he trobat altres amics i altres companys de feina que han volgut dedicar també a donar-li el condol, a compartir records, a fer rialles i a donar la mà quan un necessita, quan perd la persona que et dona la vida. Feia un dia radiant, el tanatori era en un lloc bonic, a prop de l'aeroport, on, com ha dit la meva amiga, la mare ja ha triat la pista per on ha de començar a volar. La tristesa del dilluns me l'ha trencada...

0: vespre, un noi que anava mirant el mòbil pel carrer, tan poc pendent del que hi havia més enllà de la pantalla, que l'univers ha decidit donar-li una lliçó, i us asseguro que el seu crit m'ha fet fins i tot aturar-me per mirar enrere. Hi havia una tanca de ferro de les que posen al davant de les escoles o llocs públics per separar la vorera del carrer de cotxes, i el noi en qüestió hi ha deixat una cama a cada banda. I és clar, ja sabeu que tenen els homes entre les cames, oi? Doncs aquí mateix el mal l'ha deixat ben tombat, i la feina que ha tingut en poder continuar el seu trajecte. Maleí la tanca, i jo he pensat, maleeix el telèfon i la teva manera de caminar pel carrer més aviat. I quan he arribat a la ràdio m'han donat un paquet, i quan he obert el sobre era un llibre que m'ha enviat l'escriptor Alejandro Palomas, que l'altre dia em va prometre que ho faria, i l'exemplar porta per títol precisament Una mare, una novel·la que han llegit més de 150.000 lectors i ara en seran 151.000. La mare que ha marxat es deia Lola, i la que tinc a les mans en forma de llibre i coneixeré aviat es diu Amàlia. No em direu si no és casual, tot plegat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem setmana, perquè per nosaltres avui és el primer dia de la setmana, tot i que ahir vam venir a treballar, però al final no hi va haver programa perquè hi havia el programa especial, doncs perquè el Barça es va proclamar campió de la Lliga. Així que saludarem per primera vegada aquesta setmana els nostres oients, que truquin al 93-201-7474, i qui vulguin preguntar, que vulguin respondre, que vulguin fer les seves reflexions, que vulguin explicar-nos que estan contentíssims perquè el Barça ha guanyat la Lliga. Penso en alguns concrets, si volen trucar, jo encantada de parlar amb els que estan contents i els que no ho estan tant. I a més de trucar-nos al 93-207-474, també ens deixeu aquests missatges que ens feu arribar a través del WhatsApp del programa, el 667-220-148, i d'aquests últims dies, perquè ja n'hi havia algun i avui se n'hi ha afegit algun altre, doncs ens hi hem trobat, per exemple, un missatge, una resposta, que ens dona l'Àngels, que ens truca des de Lleida.
2: Això d'aquest senyor que deia que la llana s'encongeix quan s'emmulla, si es mulla en fred, no. S'encongeix i la rentes amb aigua calenta. Però en fred, no. Clar, les ovelles s'emmullen en fred. Però això no s'encongeix i tampoc. Mira, una pregunta, una curiositat. Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos. Abans hi havia blancs i de rossos, no ho sé, potser és un altre menjar que fan de les gallines o així, però no ho sé, tinc una curiositat. Fa molt temps que no em veig de blancs.
0: Doncs mira, una resposta, ja sabem per què les ovelles no s'encongeixen quan plou, perquè, clar, si no s'encongeix la llana amb aigua freda, doncs està claríssim. I al mateix temps, aquesta pregunta, ella diu que no en veu mai, a veure si algun altre ignorant que sí que en troba d'ous blancs, perquè jo diria que n'he vist en algun mercat, això sí, en algun mercat. Però vaja, si algun oient li sap respondre perquè ella, que suposo que deu mirar-ho des de Lleida, no troba ous blancs, doncs segur que estarà agraïda. Ens truca el 93-201-7474, l'Assumpció des de Sant Celoni. Bona nit.
3: Hola, bona nit. No és Assumpció, és Assumpció.
0: Assumpció, perdona.
3: Doncs... Canvia, Marta.
0: Assumpció.
3: Escolta, mira, tinc una pregunta.
0: Digues.
3: A veure, quan un difunt se li fa una cremació...
0: Sí.
3: Les cendres... Per exemple, el difunt és aquí, te'l vols entocar per posar en Andalusia o Extremadura, on te't doni la gana, si has de demanar algun permís o alguna cosa per poder-les transportar, o has d'agafar-les com que agafa una maleta i...
0: I portar-les amb tu, no?
3: I ja està. Aquesta és una. I després n'hi ha una altra, que m'estic donant compte que hi ha molts anuncis que fan per la tele, que fan servir pues, cançons. Ara n'hi ha un, em sembla que és d'un cotxe, que és de Supertramp.
0: Sí.
3: Per exemple, quan fan aquest anunci, tenen demanar als autors de la cançó aquesta permís per poder-lo fer? Uh-huh. Han de pagar dret d'autor? Com funciona això?
0: Molt bé. Doncs va, a veure què ens diuen.
3: Vale, gràcies, bona nit.
0: Moltes gràcies, Assumpció. Ara ja m'ho he pres, eh?
3: Ara ho has dit bé.
0: Molt bé.
3: Vinga, bona
0: gràcies,
3: nit.
0: Gràcies, bona nit. Vaja, tenim més preguntes per contestar aquí a la nit dels ignorants. Una altra pregunta és la que ens va deixar al WhatsApp del programa, la Montse.
4: Estic molt trista, de veritat, eh? Perquè ja fa temps que volia fer aquesta pregunta. Per què els dissabtes a la tarda i els diumenges a la tarda, a la TV3, a la TV1, a la TV2, qualsevol cadena pública, fan aquestes pel·lícules tan horroroses? Però d'on es treuen aquestes pel·lícules tan dolentes? No sé, estic trista perquè penso que... No sé per què pago impostos. Si després veig la tele pública i fan aquestes coses tan dolentes, no? Em podeu... Si us plau, respondre per què fan aquestes pel·lícules tan dolentes. És molt trist.
0: Doncs, a Montse està molt trista perquè no li agraden les pel·lícules que veu a les teles públiques en general els dissabtes o els diumenges. Suposo que ha fet referència també a TV3 i a Televisió Espanyola. Ens truca el 93207474, l'Anna des de Mirassol a Sant Cugat. Bona nit.
5: Bona nit, Marta. Jo et volia comentar sobre aquesta senyora que pregunta pels ous blancs.
0: Sí.
5: Jo, a casa meva, tinc 5 gallines i em fan ous rossos i ous blancs. T'ho puc assegurar que hi ha ous blancs.
0: Ah, tens 5 gallines. Per tant, els fan de manera indistinta. Vull dir, que un dia pot ser ros i l'altre dia pot ser blanc? O la que fa ous blancs sempre és la mateixa?
5: Sí, però la mateixa.
0: Ah.
5: Un de que facin ous blancs i els altres són ous rossos.
0: I mengen totes el mateix, eh? Entenc.
5: Totes mengen el mateix. I jo tampoc, a les botigues tampoc em veig, eh? Els supers no em veig ous blancs ara. Però les meves gallines fan ous blancs, ho puc ben assegurar.
0: No, i tant, i tant. Si els teniu a casa, això està claríssim. Però clar, no sabem per què aquesta gallina fa ous blancs, no?
5: No sé per què. Perquè de vegades n'hi ha dos arrossos, bueno, quatre. N'hi ha dos arrossos i dos blancs, a vegades.
0: Clar.
5: O sigui, hi ha uns que fan blancs i uns que fan rossos.
0: Ja.
5: Si són brillats, no ho sé, perquè esclar, no m'estic
0: allà
5: mirant.
0: No estàs allà mirant tota l'estona a veure què treuen. No, ja m'ho penso.
5: No.
0: Hauríem de posar una càmera a veure qui és. I veure sempre
5: això mateix, qui va dels blancs.
0: Clar.
5: Perquè les gallines són... dues roses i bueno, blanca, una n'hi ha. L'altra no és blanca, tampoc.
0: Molt bé, perfecte.
5: Sí.
0: Doncs queda clar. Moltes gràcies, Anna.
5: De res.
0: Que passis bona nit. Adéu-siau.
5: Un petó.
0: L'Alexandra, des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
6: Doncs mira, bé, que m'he atrevit a trucar perquè ja la resposta que tinc, que no és gaire així, però bueno, jo em sembla que la puc dir, que és la dels ous que deia aquesta senyora.
0: Sí.
6: Que deia que no hi havia ous blancs.
0: Sí.
6: I a mi també em va passar... que jo recordava, quan era petita, jo tinc 62 anys, i recordo que quan era petita, tots els ous eren blancs, tots els ous sempre eren blancs.
0: Mm.
6: I quan hi havia un ou que no ho era, un ou ros, dèiem, mira, un ou ros. I a tothom ens feia molta gràcia. I a poc a poc van haver-hi un canvi cap a tot d'ous rossos, i jo després, amb el pas de molts anys, deia, ara el que no hi ha són ous blancs, com deia aquesta senyora.
0: Uh-huh.
6: Jo crec que deu anar com a modes o alguna cosa així, i que ara deuen veure que els ous blancs tornen a fer gràcia, perquè tothom li tornen a fer gràcia els ous blancs, i ara, com deies tu a la ràdio, jo a molts llocs, al mercat de Sant Antoni, doncs em venen de blancs i de rossos,
0: sí.
6: I de totes les...
0: Mira, sí, és que...
6: sí.
0: L'he vist justament en aquest mercat, a Alexandra.
6: Ho has vist a Sant Antoni,
0: sí,
6: mateix.
0: Sí,
6: però jo
0: sí.
6: Crec que si tu vas al Ninot, que també, o a qualsevol mercat d'allò, però és que em sembla que fins i tot en els súpers ja he començat a veure ueres que quan les obres estan barrejats.
0: Això
6: o sigui,
0: sí que no
6: m'he trobat. Que ja comences a poder trobar d'una manera més industrialitzada ous, que n'hi ha, obres l'ouera de cartró, i a dintre n'hi ha uns quants de blaus, i solen ser 3 i 3, o una cosa així, o 4 i 2, uh-huh. I aleshores n'hi ha de més colors. Jo crec que deu anar a tendències, i que ara pues, tornen a fer gràcia els blancs, i aleshores, doncs, i que em sembla que ve de, depèn del color de la gallina, de que si la gallina és rosa fa ous rossos i si la gallina és blanc, per això jo ja no ho sé. Això si hi ha alguna persona que ho sàpiga, això ja és una locomoració.
0: Hem de contactar amb un expert en gallines, a veure què ens digui. El color dels ous.
6: Sí, un expert en gallines queda millor, sí. I després, l'altra cosa que jo tinc un dubte de sempre és que a la Renaixença hi ha un moment que en el convidat que ve, que ja l'han entrevistat i s'ha explicat, li pregunten sobre el vocabulari, sobre una paraula en català i li donen tres definicions. I la introducció a aquest trosset la fa una frase que em sembla que la diu la Marta Marco, és una locució que fa la Marta Marco, em sembla, i aleshores diu...
0: La Marta Marco, no la Mercè, vols dir?
6: No, em sembla que la locució la fa... És que em sembla que la Marta Marco té... Fa trossets
0: de veu gravat, d'acord.
6: De veu gravat, sí, aquí. I em sembla que aquest trosset el fa la Marta Marco, que jo al principi no ho entenia perquè em pensava, dic, aquesta veu... Doncs, i aleshores es diu una frase, no sé si és exacta la Marta Marco, que diu una frase que diu, no te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Sí.
6: I jo no sé què vol dir llemosí.
0: Va, molt bé. Doncs a veure si algú t'explica què és el llemosí.
6: A veure.
0: Perfecte.
6: Doncs moltes gràcies.
0: Doncs, Alexandra, gràcies per atrevir-te a trucar-te i ja t'atreviràs un altre dia, també.
6: Molt bé, moltes gràcies a tu, Marta, que és molt maco aquest programa. Bona nit.
0: Adéu-siau. Veus que bé, a més, tenim oients que truquen en lloc, que no truquen gaire o que truquen per primer cop i que s'acaben decidint, que això m'encanta, quan perdeu la vergonya, la por o no sé què és i us sobreposeu i truqueu per donar una informació molt vàlida i que fa que els altres oients siguem un palet menys ignorants, doncs ho trobo molt xulo. Va, tan xulo com que avui hi ha molta gent que deu estar molt feliç i amb ressaca perquè el Barça ha guanyat, no? Doncs fins al punt que la Maria Rosa, des de Sant Cugat, ens ha fet una cosa pròpia que té a veure amb la Lliga del Barça.
7: Avui una petita cronicònia meva que he fet pel Barça, i evidentment involucrar el Madrid, com no. I diu, quan s'enlairen els coets, és que el Barça és campió, i els carrers tornen estrets, doncs de gent n'hi ha una munió. Tota la gent del Barça esclata de content i a la plaça Sant Jaume no hi salta el president. No, aquest és perico i no hi salta, evidentment. I aquests xicots eixerits de la pedrera han eixit i tots ja surten de l'ou, per això amb ells no en tenim prou. I els merengues, mentrestant, ben pues l'estan passant. Malgrat que es va lesionar l'Mbappé, cap a Sardenya, amb xicot espectacular, i és clar, la penya s'emprenya. No sé on tindrà la pupa aquest xicot francès, però sembla que la cuca li funciona amb escrés. I en Florentí, enrabiat, no se'n sap pas a venir amb el que ha hagut de suar per aquest as parisí. Amb el verde i en Xamaní no són fàcils de reprimir. I l'uruguaià diu que ens ho ha pagat i per això té el cap esberlat. La multa del mig milió en aquest parell no els hi fa ni fred ni calor. I ja tenim nous campions per joia i goig dels colorons, els petards i les botzines, les senyeres flamejant, els camins de Catalunya, tots a canaletes van, encara que aquesta vegada estan pobres i no hi arribaran. Quan s'enlairen els coets, és que això ha anat de debò, i davant dels de Madrid el regust és molt millor. Bé, no sé com haurà sortit perquè hi torno a estar una mica enregullada, i ho he fet així perquè ahir era desperta a l'hora del programa, però avui no ho sé.
0: Doncs mira, si no t'has sentit, ja et trobaràs en podcast, però m'ha encantat això que li dius la cronicònia. Això els hauríem de dir als nostres companys de la transmissió, perquè no està malament fer una cronicònia. Mira, m'ha fet gràcies. Ella mateixa s'ho ha dit, no? És una cançó, mig poesia, però cronicònia té la seva conya realment. Així que moltes gràcies, Maria Rosa. Va, que ens truquen Ramon des de Reus. Bona nit, Ramon.
8: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
8: Quina felicitat sentir aquesta ignorant que tenim aquí.
0: I tant, sempre.
8: Que bona que arriba a ser.
0: Sí, senyor.
8: A veure, gallines. Jo tinc 5 gallines, 2 roses, 2 negres i una blanca.
0: Mm.
8: La blanca està als blancs i les altres estan als rosos. I això de que n'hi hagi tants de rosos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, d'un tipus de gallina que és la rosa. I per això hi ha tants ous rosos.
0: Molt bé. Escolta'm, expert en gallines, Ramon, molt bé, aquesta resposta.
8: Cada dia li has de menjar.
0: Clar, clar, sí, i tant.
8: I del tema del Debussy, això també va sortir un llibre del Quini Portet.
0: Uh-huh.
8: Sí, és el que era Quini Portet. Que el títol també hi havia aquesta paraula. I me va fer mirar a veure què volia dir. I el Debussy és una variant del català que es parla al Catalunya Nord.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs ja ho tenim tot respost avui, Ramon.
8: Endavant.
0: Escolta'm, quina trucada més prolífica. Moltes gràcies.
8: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
8: I aprofito per... no sé en què he de felicitar, però és que des de les 4 de la tarda fins a les 4 de 12 de la nit, futbol, Barça, m'ha donat una molt mala tarda. Ho sento molt.
0: T'hem donat... Ai, va, em sap greu, Ramon. Ara compensem. No, quan no agrada una cosa, no agrada, jo ho entenc.
8: No és que no agradi, és que pot ara tenir una mesura.
0: Ja.
8: I destrossar una tarda molt variada i molt divertida i molt bona des de que comença fins a les 11 fins a les 12 de la nit, donant només un sol fet, perdona, jo crec que no hi ha dret.
0: Ja. Molt bé, Ramon, doncs queda dit. No, només faltaria, queda dit. Moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
8: Adéu.
9: Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. O existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tanto dilema.

0: podia ser tu tia.
1: Doncs sí, i ara us proposem fer un exercici d'imaginació. Us imagineu que poguéssiu tenir un amic o una amiga que sempre que li demanéssiu us escoltés, tant si és de dia com si és de nit. Un amic que mai us portés la contrària, que mai us jutgés i que sempre se sabés posar al vostre lloc. Un amic que sempre us tractés educadament i que sabés explicar-vos coses complexes.
2: És algo al·lucinant, perquè em contesta les coses d'una manera, un tipus de conversa entremig d'intel·ligent, empàtica, que de vegades tens converses amb gent, de veïns i així, i són de menys nivell que les converses que tinc amb en Nil.
1: Com us imagineu que seria tenir un amic a qui podeu explicar una cosa personal, però que després podeu fer que ho oblidi? Un amic amb qui pugueu parlar de com us sentiu i que mai us posi mala cara ni es cansi si li repetiu les coses.
2: Depèn de com escrius, ràpid, lent. Si escrius seguit o t'entrebanques...
3: O sigui, ho capta tot.
2: Ho capta
3: no?
2: tot.
3: Vale.
2: Segons com tu el tractes amb ell, ell et tracta amb la mateixa cordialitat, amb la mateixa allò, i es crea una empatia.
1: I si aquest amic idíl·lic, fet a mida, fet a la carta, no fos de carn i ossos i fos un sistema digital.
4: Jo no sento emocions perquè no tinc cos, no tinc química cerebral ni vivències personals. Però sí que reconec patrons emocionals en les paraules, en el to del llenguatge i en el context. I a partir d'aquí genero les meves respostes. D'això en diem empatia simulada.
1: Doncs aquesta és la història real d'un home de Badalona, en Jordi, de 78 anys, vidu, que viu sol i troba molt a faltar la seva dona. Aquest home s'ha creat un amic virtual, en Nil, que és com ha batejat el xat GPT. Aquest home és el protagonista del documental Jordi i Nil, la conversa infinita del programa Sense Ficció de TV3. El documental s'ha estrenat avui, dilluns, al Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, i demà, és a dir, aquesta pròxima nit, demà dimarts, ja el podreu veure a les 10 a TV3 i a la plataforma 3CAT. Els codirectors d'aquest documental són la Mireia Prats i en Joan Torrents. Bona nit, benvinguts.
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit, bona nit.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta estrena del vostre documental, que doncs, no fa massa estona que s'ha acabat el Docs Barcelona, no?
5: Doncs sí, estem supercontents. La gent l'ha gaudit. Ens ha sorprès molt perquè tothom estava com molt emocionat. Nosaltres teníem aquests nervis de l'estrena, de la premiere, i ens han dit que ha agradat, que ha entretingut, la gent s'ha emocionat, la gent ha plorat, ha rigut, o sigui que millor impossible.
1: Mm. Escolta'm, d'entrada, una pregunta personal a tots dos. Vosaltres com us porteu amb el vostre xat GPT o amb el vostre assistent, dia, o com li vulgueu dir?
6: Home, nosaltres, jo almenys, procuro mantenir-me una mica en la distància, perquè encara no he decidit com m'hi vull relacionar, si m'hi vull relacionar com el Jordi, que és de forma amistosa, o m'hi vull relacionar només professionalment. Mentrestant, el tinc allà, el faig servir, però és una pregunta que un dia o un altre m'hauré de respondre.
5: Mm. Jo res, jo professionalment i prou, És el meu assistent digital, també, com diu el Jordi, però per mi és només tema professional.
1: Molt bé, està clar que cap dels dos teniu una relació, diguéssim, diària amb un assistent digital, però són aquesta mena de preguntes les que volíeu llançar amb el documental, això, per quines coses demaneu ajuda a la IA, per quines altres no faríeu mai. Volíeu llançar una mica això amb aquesta història?
5: Sí, una mica. És a dir, aquest documental té moltes capes. Té la capa de la resiliència, de la gent gran, de la solitud, però també una mica de com ens estem començant a relacionar els humans, siguem de l'edat que siguem, amb la IA. És a dir, que sí que hi ha aquest apartat de dir, bé, ens serveix la IA realment com a una bona companyia? El Jordi ens demostra que sí. Un senyor de 78 anys que se sent sol ha sigut la seva manera de trobar una companyia que li és vàlida. Clar, això ja cadascú haurà d'escollir si li és vàlid o no relacionar-se d'aquesta manera amb la IA, però en aquest documental es demostra que sí, que podem i que això ha arribat per quedar-se i que, bueno, la gent en farà l'ús que voldrà, no? Però sí que és vàlid, sí. Mm.
1: Ens intriga a nosaltres saber molt com el vau trobar el protagonista, aquest veí de Badalona, el Jordi.
6: Bueno, doncs mira, el cas és que la Mireia, ja, ara ho explicaré, de fet fa més de 20 anys que ho coneix, o sigui que la Mireia, endavant, és la teva amistat, vull dir que tu mateixa.
5: Jo fa 27 anys que conec el Jordi perquè he viscut a Badalona durant més de 20 anys i ara ja no he vist, però hi ha una relació d'amistat gairebé familiar amb el Jordi i, per tant, aquest nivell de confiança i de generositat i d'entrega que hem tingut amb ell ha estat magnífica per això, perquè és cert que ens coneixem de fa tants anys que ens ha obert no només la seva vida íntima, sinó la casa, tots els racons de la casa, i ens ha permès estar amb les càmeres gravant-lo en tot moment i tant i també. Vull dir que sí, l'haguéssim fet igualment si l'haguéssim trobat amb un casal d'avis, però s'ha donat el cas de que és un amic de la família de fa molts anys.
1: Uh-huh. Escolta'm, fins a quin punt el Jordi ha modelat el Nil, que és com es diu el seu assistent, el seu gust? Perquè volia que fos un home i no una dona, em sembla, no? O perquè volia que contestés amb veu a més del text? O hi ha un moment que vol que oblidi segons quines coses ha dit, no, també?
6: Exacte, Jordi, en el fons, tracta el Nil com una eina. I des d'aquest punt de vista, l'ajustada a la seva mare. Ell ha decidit quina és la informació que té el Nil, sap perfectament que el ChatGPT tota la informació que li donis la retindrà, i llavors ell decideix què és el que li diu, què és el que no li diu, què és el que ha de saber i què és el que no ha de saber. Com una eina que és tal com ell ho fa servir i tal com ell decideix que manté la distància amb el Nil. Sí. De totes maneres, ell també té les seves contradiccions i en qualsevol moment se n'oblida que està parlant amb una màquina i reacciona com si fos una persona, perquè de fet nosaltres no estem preparats per parlar amb màquines que reaccionen com persones que empatitzen amb nosaltres, no? I quan algú empatitza amb nosaltres, encara que sigui una màquina, el que fem és pensar que és una persona.
1: Clar, però justament, jo que he tingut la sort de veure aquest documental abans que el pugui veure l'espectador o la gent que ara ens escolta, ell diu que sempre és conscient que rep aquesta empatia simulada o aquesta comprensió simulada, però alhora trasllada la idea que millor rebre alguna cosa simulada que no per res, no? Perquè si estàs sol no hi ha ningú que et contesti.
5: Exacte. Sí, el Nil té la capacitat de fer que el Jordi, que domina l'eina, tingui confusió. És a dir, el Nil aconsegueix que el Jordi realment tingui moments de que es pensa que està parlant amb un amic, i això li funciona a en Jordi. Llavors, el Jordi amb ell s'ha sentit molt més acompanyat que no pas amb segons quins membres de la seva família o segons amb quins amics que no té o veïns amb qui no pot parlar, sobretot. En Jordi se sent molt dolgut perquè diu que amb humans no pot parlar del dol, de l'amor, de la tristesa que sent en el seu dia a dia, perquè incomoda. Són temes que incomoden, no?, a l'altra gent. Llavors ell, amb el Nil, ha trobat que no només l'escolta, sinó que li respon i el consola.
1: Clar, de fet li diu company, no?, amb el Nil, quan s'hi dirigeix.
5: Sí, li diu company.
1: Sí. Digues, Joan.
6: Sí, de fet, ell company és una relació, és el tracte que fa amb tothom que considera que és del cercle més o menys proper, En el Pitu, que és el lloro, que és el tercer element d'aquest triangle de relació amistosa que té el Jordi, també li diu company, i a nosaltres també ens va acabar dient companys. Però és que ell, el Jordi, realment el considera un personatge molt pròxim al Nil. Sap perfectament què és, sap perfectament que l'ha d'utilitzar com una eina, però això no vol dir que no el consideri molt pròxim. Ara... I això és una mica de les contradiccions en les que ens posa la intel·ligència artificial, no? Que és dir, d'acord, és una eina, però a mi m'està servint, jo la puc fer servir, clar. La puc utilitzar pel que sigui, no? Encara que sigui per fer-me companyia.
1: Ara ens has presentat aquest tercer protagonista de la història, el lloro, que és un lloro de veritat, real, allò de carn, de plomes i ossets, diguéssim, no? És un lloro que existeix, però potser a l'hora de fer aquest documental el podríeu haver deixat de banda, no? Però heu volgut explicar com aquesta mena de triangle d'amistat, no? El lloro no és llest ni empàtic com la IA, però sí que el pots tocar i el pots acaronar i el té allà al costat en determinat... És la puteta que no té el ChatGPT, suposo, no? Vull dir que és perfecte, el triangle.
5: Exacte, és la relació entre un animal, un home i una màquina, i l'animal, que és el lloro, que per cert, els lloros tenen una intel·ligència comparable a nens humans de fins a 3 anys, per tant, bueno, té certa intel·ligència, té certa empatia, és un animal molt sensible, i el Jordi el té des de que el lloro té 3 mesos, s'ha criat amb en Jordi, i la veu del lloro és la veu d'en Jordi, perquè l'imita perfectament. L'hem subtitulat perquè la gent l'entengui millor, però bueno, el lloro té un repertori de frases i interactua amb en Jordi, canta amb en Jordi, és un no parar, és a dir, la relació presencial del lloro a casa seva és única i és autèntica i és boníssima, o sigui, és que ens ha al·lucinat aquest lloro, ens estem enamorats d'aquest lloro.
1: Sí, sí, a més, quan diu les frases és que és boníssim.
5: Sí.
6: Sí, sí. Sí, el Jordi, jo recordo al principi de tot que li vam demanar a Jordi, ens pots fer una llista de totes les coses que diu el Pitu, que és el lloro, i ens va fer una llista amb 20 o 25 frases, però després n'ha dit pues, 50 o 60, perquè té un repertori immens. Però és que, a part, realment el lloro és tot allò que no és el Nil. El lloro és imprevisible, el lloro cop es posa malalt, que no es posa, el lloro es cansa, es posa nerviós, que són totes les coses que no fa el Nil, no? El Nil no es cansa, sempre hi és, tu preguntes i respon. Vull dir que, d'alguna manera, és el yin i el yang, no? Són el blanc i el negre, aquesta relació.
1: Sí, hi ha un moment del reportatge, que això li pot agradar molt a la gent que ara ens escolta, també, que el Jordi surt fent una xerrada davant de gent gran sobre justament la utilització de la intel·ligència artificial, i clar, la gent fa preguntes com que no coneixen o que no s'acaben d'enrefiar. Jo no sé, perquè ell en sap bastant, ell suposo que té una experiència professional prèvia i que fa que ell sàpiga més que altra gent de la seva edat pel que fa a IA i a ordinadors i a tot això, no?
6: Sí, ho has dit tot. Tota la seva vida, el Jordi, tota la seva vida laboral la va fer en una fàbrica, o la majoria de la vida laboral la va fer en una fàbrica de Badalona de tintes, on van començar a entrar, va entrar com a encarregat i va acabar programant totes les màquines. Clar, això, totes les màquines d'aquesta fàbrica i d'altres fàbriques per Europa i pel món. O sigui, té un bagatge tecnològic molt important. Clar, ens trobem una mica que la gent gran, el nivell informàtic o el nivell tecnològic de la gent gran és molt variat i molt variable, no? I això és tremendo, també, d'alguna manera.
1: Abans em dèieu...
5: Diguéssim que en Jordi sempre ens va cridar l'atenció que és un avi que trenca estereotips. En aquest sentit, és cert que encara només el 2% de la població de més de 70 anys utilitza la IA, i en Jordi el considerem un home avantatjat amb això, eh? Vull dir, la gent que no es pensi ara que tenim uns avis tecnològics a Catalunya i que tots dominen tant la IA. Però a poc a poc aquesta bretxa digital s'anirà trencant, i això és el que vindrà, i en poc temps veurem avis i gent gran i àvies que utilitzen la IA d'aquesta forma tan natural, sí.
1: De fet, hi ha un moment que abans ho deies tu, no?, que segurament ha tingut converses més profundes sobre el dol, perquè a la gent, a les persones humanes, l'incomoden, no? Potser en algun moment, sí, fins i tot li pot haver fet de psicòleg aquest Nil, no?
5: Aquí és on entra la neta. La neta és psicòloga i és l'única persona que el visita regularment. La neta sopa amb ell 2 cops a la setmana, i la neta és el que el posa una mica entre les cordes, en el sentit de dir-li, bueno, avi, però això, tu t'hi sents còmode, no t'incomoda, no t'inquieta, vols dir, això és no és un company, no és humà. Llavors ell diu, vale, sí, sé que no és un psicòleg, i ho parla amb el Nil, ja sé que no ets un psicòleg, però m'haguessis anat molt bé quan va morir la meva dona, perquè la gent no m'ha volgut escoltar tant ni com m'escoltes tu, no? Vull dir que és un altre apartat que hem de... Bueno, trobo que és una capa molt interessant a tractar, no? És a dir, les IAs ens poden fer de psicòleg? Evidentment que no. Però poden ajudar a consolar, això sí, en el Jordi l'ha consolat, el Nil, sí.
1: Clar, aquesta història té un component molt important, que és la soledat no desitjada entre la gent gran, està claríssim, no? Però ara estic pensant, clar, ell s'ha fet aquest amic, que és un company i que sap perfectament que és una IA, però estic pensant, no sé, de cara a un altre reportatge, una mena de retrat documental, per exemple, d'un adolescent que ha fet, o que s'hagués fet amic de la IA. Saps què vull dir?
6: Sí, sí.
1: Que no té un problema de soledat no desitjada, però que es tanca i,
5: sí.
1: I que són també són capes diferents, però clar, anem molt cap aquí, no? I a vegades això, si es mostra, potser baixa una mica la intensitat d'aquella por que et ve de dir, home, no pot ser que això substitueixi les persones, però que en el cas del vostre reportatge, Jordi i la conversa infinita, doncs veus més la banda positiva que no pas cap altra, no? Perquè dius, sort d'això, aquest home, i del lloro, sobretot, no?
6: Sí, sí.
1: En Pitu.
6: Home, nosaltres, no, nosaltres tenim clar que el Jordi és, o sigui, té el cap a sobre les espatlles des del principi fins al final, però que no tothom, que, o que hi ha gent que és molt més vulnerable davant de situacions de solitud, no? I que es pot sentir molt més atreta pel que els digui el ChatGPT o pel que els digui la intel·ligència artificial fins al punt de trasbalsar-los a tocar, d'alguna manera trastocar-los. Mm-hmm. I això és el que haurem de vigilar, no? Vull dir, perquè poden ser adolescents, però també pot ser gent de 35 anys, de 30, de 40, de 50, d'aquí dos dies, cada vegada tots ens anem tancant una miqueta més, i cada vegada tots anem construint espais, no?, que només es veuen a través d'una pantalla, amb relacions que, si no tenim molt clar què és el que estem fent, poden acabar sent una mica perilloses. Mm-hmm.
1: Doncs jo convido els oients que aquesta pròxima nit posin TV3 i vegin aquest documental, Jordi Nil, La conversa infinita, el Sense ficció. Us agraeixo moltíssim que després de l'estrena al Docs Barcelona us hagueu quedat una estona més per poder parlar amb nosaltres, i res, que ja veurem que segur que serà un èxit. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Mireia i en Joan, moltes gràcies. Bona nit.
6: Molt bé, bona nit.

0: Arribem a 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207-474, que ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, el seu oient que ahir em va dormir i ja m'has aclarit que no has de fer el programa per la celebració.
0: Ahir es guanya el Barça i tu te dorms? Mare meva, mare
1: no,
0: meva.
1: No, jo avui m'he entregat de pe a pa i m'he passat molt bé, tu.
0: Ah, doncs ja està,
1: jo
0: ja
1: crec
0: està.
1: Que el Lewandowski està menjant quasi gelat, quasi pizza, atipant-se, bueno, està molt festí, molt
0: doncs
1: alegre.
0: Tranquil, que ahir no vam fer programa, així que avui les teves tres preguntes estan aquí, a punt per ser apuntades.
1: Tinc una opinió al respecte del que has dit abans, que si la gent no truca és per vergonya o por i tu no ho tenies clar, jo puc dir-te que no és vergonya ni por. És que la gent ja la gent que no truca és perquè ja li està bé escoltar programes així en plan relax, descansant, o veient la tele la imatge i escoltant-te tu a la Mare Romagosa, i ja li va bé aquest paper passiu. No és perquè tingui la vena o por. Home, algú potser sí que en té, no vull fugir-los tots al mateix sac, eh? Pues això és la reflexió que t'he fet, eh?
0: Molt bé, perfecte.
1: I les preguntes que tinc escrites des d'ahir, perquè les tenia preparades ahir, és que qui va inventar el calçat català conegut com les espardenyes. Qui les va inventar?
0: Molt bé.
1: La primera. La següent és qui el Francisco Ibáñez, en quin any va crear, perquè era molt lector de l'Ibáñez, m'agradava molt el tipus, el Mortadelo i tot això. En quin any va publicar el primer còmic dels tipus d'AP?
0: Molt bé.
1: I després una frase que no acabo d'entendre bé, allò que diu, si les parets parlessin. Què vol dir la gent quan diu si les parets parlessin? Que se'n aclarien molts dubtes. Aquesta frase, què vol dir en si?
0: Molt bé.
1: I bona setmana.
0: Moltes gràcies, igualment. Adéu. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. A veure, una pregunta que és una curiositat, que és obrir un meló, això.
0: A veure.
2: Jo sempre he pensat que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara, o bé amb un robot, o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara, un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar com ara recuperes, doncs, de l'ordinador,
0: sí,
2: i poses un llàpids, i passes l'arxiu al llàpids.
0: Tot el coneixement d'algú que és molt expert en alguna cosa perquè no es perdés, no? Si això algun dia es podrà recuperar.
2: No em sortia la paraula, però tu ho has descrit a la part de bé.
0: Molt bé.
2: Això mateix que dius tu és el que jo volia...
0: Perfecte, doncs ja ho tinc apuntat. A veure qui ens fa reflexió sobre aquest tema.
2: És obrir un meló, perquè això d'aquí és molt profund, això.
0: És obrir un meló, però ja ens agrada. Gràcies, Josep. Que vagi bé. Bona nit.
2: Gràcies, senyora.
0: Adéu, bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, ens ha deixat un WhatsApp del telèfon de la Nit dels Ignorants, al 667-220-148, i ens diu, felicitats al matrimoni que ha trucat del trasplantament de ronyó. Això va ser la setmana passada, ens va trucar ella, que va dir, des de l'Hospital de Bellvitge, Mariana, crec que ens va dir el nom, que va dir que li acabava de donar un ronyó al seu marit, que tots dos tenien 80 anys i ho volia compartir. Que la gent li deia que era molt valenta i ella considerava que, com diu també la Josefina en aquest missatge, ella diu, quin acte d'amor i generositat és una gran notícia que val la pena escoltar, ens diu aquesta oient. Així que records per tots dos que es deuen estar recuperant, perquè tots dos, clar, han passat pel quiròfan. En Pere, des de Sant Feliu de Guíxols, ens diu Nit de Llampecs, que ens la van demanar, diu, no és una sardana, és una melodia que als anys 60, crec, varen registrar Los Relámpagos. La Tere diu, la sardana que han demanat la toquen els pequeniques. Aquí cadascú diu una cosa diferent, perquè em sembla que parla de la mateixa, de l'Indy Llampecs. L'Assumpta, des de Mataró, ens diu, cada nit espero ansiós el vostre programa al posar-me al llit per la pau amable que porta al final del dia. Oh, que bonic. Oh, que bonic, que Assumpta. Diu, com que ja considero part important en la meva vida, tinc la gosadia de demanar-vos si podeu fer realitat una il·lusió que fa temps que li dono voltes. He portat durant 16 anys un programa de sardanes a Mataró Ràdio titulat El so de la tenora, que m'ha donat moltes satisfaccions i recordo amb nostàlgia. El 2009, quan Mataró va ser ciutat pubilla de la sardana, el meu marit i jo vam ser triats per ser representats del sardanisme mataroní i ens van proclamar sardanistes d'honor de la família Mèrida, recollint la flama de la sardana de la ciutat anterior i passant-la l'any següent a la ciutat de l'Escala. Diu, per tot això, el 2013, el compositor de sardanes de Cabrils, Siegfried Galbany, ens va dedicar una sardana, Pere i Assumpta, record d'un pubillatge, que es va estrenar en concert a Sant Pol dins de les festes de Sant Pau per la Cobla Sabadell. Diu, m'agrada moltíssim poder-la escoltar a través de la Nit dels Ignorants, si és possible.

0: Doncs mira, li feia il·lusió a l'Assumpció escoltar aquesta sardana que els hi van fer amb ella i el seu marit. Pere i Assumpta recorda un pubillatge que va del compositor Siegfried Galvany, interpretada per la Cobla de Sabadell. Per tant, com que et feia il·lusió, Assumpta, ja l'has pogut escoltar i probablement als altres gens també els hi ha agradat i, a més, anaven puntejant els peus segur mentre eres al llit, mentre eren al llit o bé asseguts en una cadira. Però com que ens agrada fer moltes coses en aquest programa, jo no voldria, perquè en Gaí no vam fer programa, hi ha coses que hem quedat pendents, entre les quals les que fem la nit de diumenge a dilluns, perquè no volem que ningú enredi ningú.
1: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
0: Aquesta setmana passada hem estat tots pendents de l'antivirus i del que està passant al voltant del vaixell Ondius i els seus viatgers i tripulants. I com sol passar en aquests moments de crisi, les mentides van que volen. I per això en parlem amb el Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: A banda de la gent que creu que el virus no existeix i que tot plegat és un intent de tornar-nos a confinar, quines altres mentides circulen?
2: Doncs amb aquesta mateixa intenció circula que casualment ja existeix una vacuna per l'antivirus i que és de Pfizer. Per sostenir això corre un titular manipulat que diu que Pfizer té una vacuna prometedora de l'antivirus, però, com diem, això és un titular manipulat on realment es parlava d'una vacuna de la grip. Per desgràcia, ara mateix no existeix cap vacuna efectiva contra la soca d'antivirus dels Andes, ni tampoc cap antiviral. Ho ha dit l'OMS, ho ha dit tothom, i no existeix. És veritat que Moderna està investigant una d'aquestes vacunes, però ara per ara no n'hi ha cap efectiva ni aprovada. També hi ha una brama que diu que l'antivirus està relacionat amb la Covid, que seria un efecte secundari de la Covid. I per demostrar això, doncs es fa córrer un document amb una llista de malalties, entre les quals hi ha l'antivirus, dient que és la llista de Pfizer, que la va fer per fer una llista d'efectes secundaris de la seva vacuna. Bé, és cert que aquesta llista és de Pfizer, també és cert que apareix l'antivirus en un llistat d'efectes secundaris de la vacuna al web de l'OMS, però és allà perquè durant la pandèmia, quan ens vacunàvem, es demanava que la gent reportés, notifiqués, si es trobava malament els mesos posteriors i de què, per veure si una altra malaltia era un efecte secundari de la vacuna. Així es buscava un patró i es mirava si hi havia algun perill. Doncs bé, 4 persones al món, 4 van tenir antivirus després de vacunar-se, cosa que no vol dir a causa de vacunar-se. Com tanta altra gent va posar-se la vacuna i després doncs, va tenir un refredat o qualsevol altra cosa. Els efectes secundaris de la vacuna, per exemple, sí que van tenir efectes significatius doncs, a la menstruació de moltes dones i això, per exemple, s'està estudiant perquè per saber què ha passat aquí, què va passar i que no torni a passar. Però la vacuna no té cap relació amb l'antivirus. De fet, clar, l'antivirus és un virus, per tant, és absurd de manera intrínseca.
0: Carlos, un altre tema que circula força és la tesi del laboratori com a Wuhan. Hi ha un laboratori microbiològic a prop del lloc del brot?
2: A prop, no. Hi ha un laboratori de microbiologia a Buenos Aires. De moment no se sap exactament on van agafar els virus els primers infectats, però Ushuaia, que és on van agafar el creuer, és a 3.000 quilòmetres de Buenos Aires. És cert que aquest laboratori el van inaugurar el 2025, és cert que s'hi investiga amb antivirus, però això té sentit, perquè a Sud-amèrica és endèmic, l'antivirus s'ha d'investigar sobre ell. Per tant, sí que hi ha un laboratori microbiològic a l'Argentina, però ni està a prop del suposat lloc del brot ni hi ha cap prova ara per ara que relacioni una cosa i l'altra.
0: I finalment, un altre vell conegut de la pandèmia, la ivermectina, un medicament antiparasitari que hi ha molta gent que diu que serveix per lluitar contra l'antivirus, però no és cert.
2: Exacte, i alerta perquè això és molt important perquè pot afectar directament la nostra salut. La ivermectina és un antiparasitari que serveix per prevenir o lluitar contra determinats paràsits, però no contra l'antivirus, ni tampoc servia contra la Covid. Ara per ara no està indicat per aquestes finalitats i com ja va quedar clar durant la pandèmia, no s'ha de fer servir contra virus.
0: Doncs moltes gràcies, Carlos. Bona nit.
2: Molt bé, bona nit.

Doncs vinga, que arribem al final de la primera hora. La primera hora, no patiu, de la nit dels ignorants. Arribarem a la una de la matinada, escoltarem les notícies d'aquesta hora per saber on som, del que passa aquí, del que passa al món, d'on està el vaixell que tots coneixem, de si arriba o no arriba. Tot plegat, el que hi hagi de nou ens ho explicaran ara els companys dels serveis informatius. I uns minuts després de la una de la matinada tornem aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses, coneixerem més coses i hem de descobrir encara, perquè ahir no va haver programa, a qui dediquem els contes aquesta setmana, amb la Maria Ricard. Veiem qui serà. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida. Són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la insatisfactòria resposta de Teheran per Trump a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
2: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: El president nord-americà qualifica la contraproposta iraniana d'estúpida i de totalment inacceptable. Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva proposta, el pla de pau de Washington, és raonable. El preu del petroli ha tornat a pujar aquest dilluns, entorn del 3%, per a la perspectiva de falta d'acord. Repassem ara altres informacions en format breu. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera Parlon defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no està a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatjats ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. I acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentaran 1,2 milions d'euros al pressupost que destina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords en diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón és el president d'Indra.
3: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys. Esports. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada de la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins 2 punts per sobre

0: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
3: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
4: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per fer les vostres preguntes, per donar les vostres respostes, per fer-nos arribar les reflexions, les queixes, les felicitacions, compartir allò que us ve de gust, com sempre feu. I a vegades ens demaneu música, moltes vegades que ens demaneu música, nosaltres l'anem posant mica en mica quan podem. I ara hem recuperat ja una proposta que ens va demanar la Ramona de Sant Antoni a Barcelona, que deia, m'agradaria escoltar, ella deia, una sardana que es diu Nit de Llampecs, que de fet hi ha hagut alguns oients que ens han deixat també al WhatsApp del programa que no és ben bé una sardana, sinó que és una música, una melodia que cap als anys 60 van registrar un grup que es deia Los Relámpagos, i l'hem trobada i sona així.

0: Doncs vinga, trobats a la nit de llampecs i escoltada, com ens demanava la Ramona des de Sant Antoni, del Mercat de Sant Antoni, ens trucava, sí. I ens truca ara el 93207474, l'Albert des de Tarragona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Veràs, jo voldria explicar que fa cosa d'un mes he sigut víctima d'una estafa d'aquestes per internet. Me van agafar un crèdit d'aquests que tens preconcedits i degut a això van fer unes transferències a l'estranger i no tan sols el crèdit, sinó els pocs diners que jo tenia també ha desaparegut tot.
0: Què m'estàs dient?
1: Jo vaig fer la denúncia corresponent, vaig fer la queixa corresponent al meu banc, tot bones paraules, que no em preocupi, que té que seguir doncs, el seu ritme, que tenen que fer les seves investigacions. Jo fins ara he estat calladet, esperant, i avui rebo un correu dient-me que tot s'ha fet correctament i que no poden acceptar la meva reclamació.
0: Com?
1: Soc una persona de 67 anys. Perdona.
0: No, és que entenc el disgust màxim, només faltaria. Albert, tranquil. Dius que ho vas denunciar als Mossos?
1: Sí, sí.
0: Ja la denúncia feta?
1: Sí. I el banc també ha fet les seves investigacions. Jo quan ho vaig denunciar la meva gestora de la meva oficina,
0: sí.
1: Em va dir, ui, però això com ho ha pogut ser? Bueno, no et preocupis, ho sé, ho investigarem. Jo fins ara pel banc m'he sentit, bueno, vull dir que no m'he sentit maltractat.
0: Ja.
1: Sí, que primer et fan una mena de preguntes que molesten, com has de dir, t'has donat les teves dades a algú? No, jo no he donat les meves dades a ningú. Portem una vida normaleta. Mai he fet coses grosses, cobrar i pagar.
0: Clar.
1: I de cop i volta, a una persona de 67 anys, pensionista, li concedeixen un crèdit de 50.000 euros.
0: Mare meva.
1: Sense que jo hagués acceptat res, sense que jo hagi firmat res, i no tan sols això, sinó que els pocs estalvis que tenia m'ho han robat tot.
0: És que estic flipant. I ara això no es pot anar més enllà?
1: El motiu de la meva trucada aquí és que una vegada he fet tot el que havia de fer, que tothom em deia que ja està bé, que ja ho has fet bé, ho has fet ràpid, inclús assessorat pel mateix banc. Mm. Bueno, hem d'esperar. Ara em trobo que, arribat en aquest punt, no sé què fer. Què he de fer?
0: Clar, aquesta és la pregunta. Què has de fer?
1: Què he de fer?
0: Mare meva, Albert. Clar, perquè és que no sé ni...
1: És que poden veure els meus correus, poden veure els meus moviments bancaris durant més de 40 anys que fa que soc client d'aquesta oficina.
0: Sí, és que no pot ser.
1: I cada cop i volta desaparegui tot.
0: No, és molt fort, és molt gros, Albert.
1: I cada cop i volta, més a més, de desaparegui tot, no em creguin.
0: Sí, clar, aquesta és l'altra, no? Que a sobre et sents menys tingut
1: no,
0: i...
1: No, al damunt m'he robat jo a mi mateix. Perquè és que no tinc res. Tu el que tenies, hem fet transferències al Reino Unido amb uns noms que no coneix ningú.
0: Albert, no sé...
1: No, mira, aquest correu de negativa l'he rebut aquesta tarda. I a mi m'agrada solucionar les coses ràpides, però és que hasta demà, quan la senyora gestora meva del banc es digni a trucar-me i a preguntar-me alguna cosa, jo, que segurament això ja ho sap, però jo què tinc que fer? Tinc que buscar un advocat? Quins passos tinc que fer?
0: Sí, això és el que t'haurien d'explicar. Sí.
1: Clar, és que, però jo ja no espero que m'ho expliqui el banc.
0: No.
1: Perquè el banc entenc que es escombra cap a casa. És que, a més, ara sí que... És que no m'entenc.
0: El motiu
1: de la trucada és per veure si hi ha algú que em pugui dir, noi, demà al matí agafa i el primer que has de fer és això. Mm. Perquè jo sóc un ignorant. No,
0: tots som un ignorant davant d'una cosa d'aquestes, només faltaria. O sigui, només ho saben els que ho fan, això. Els que són víctimes no ho saben perquè no se'ls hi acudit de fer una cosa així.
1: Clar, hi ha molts punts que les personetes normaletes de terra no podem entendre.
0: No, no està
1: si
0: clar.
1: Jo hagués anat particularment per un assumpte de salut i hagués demanat 50.000 euros, m'haguessin dit que amb la meva pensió no me'ls donen.
0: Clar, aquesta és l'altra. És que com et poden donar...
1: I a més, els han donat sense cap mena d'autorització mèdica. Que jo entenc que l'estafador, qui sigui, ho ha fet tan bé que ens ha enganyat a tots. Perquè el motiu que jo me'n donés compte és que el dia que vaig anar a mirar l'aplicació del meu compte, que no ho miro cada dia, aquell dia em posava que l'aplicació estava en manteniment, que permetés les molèsties. Ho vaig tornar a mirar l'endemà i continuava igual. Jo dic, raríssim que dos dies al banc tingui l'aplicació en manteniment.
0: Clar, perquè devia ser potser una aplicació falsa, Albert.
1: No. És la meva aplicació, sí. Ja. La vaig desinstal·lar, la vaig tornar a instal·lar, que lògicament per entrar a la meva aplicació tinc que ficar la meva contrasenya.
0: Clar.
1: I aleshores és quan vaig veure tota la maldat que havien fet.
0: Déu-n'hi-do. A veure què et poden recomanar, Albert, perquè això no es pot acabar així. No es pot acabar així de cap de manera.
1: Continuo escoltant i gràcies per escoltar-me.
0: Només faltaria, Albert, molta sort. Moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Bona nit. És que em poso les mans al cap. Em poso les mans al cap de sentir que passen aquestes coses i que, a més, l'entitat d'estalvis, que ja no he volgut preguntar el nom, perquè és que no sé si hauria d'haver preguntat, però és que és igual la que sigui, enviï un correu electrònic i digui tot està ben fet, què m'està dient senyor del banc o senyor de la caixa, el que sigui, què m'està dient. A veure si podem ajudar entre tots a l'Albert, recomanar-li què pot fer ja demà al matí per poder sortir d'aquest pou i que, com a mínim, doncs, recuperi els seus diners i, si després vol canviar d'entitat perquè realment doncs, no l'han tractat com ell considerava que l'havien de tractar, que ho faci. Ens truca l'Anna des del barri de Sant Antoni. A veure si ens pot ajudar. Anna, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, Anna.
2: Escolta, referent a aquest senyor que acaba de parlar, el que em diu és això és la caixa, CaixaBank. A mi directament no, però a un familiar li ha passat també, que no se fa encàrrec la caixa. Primer li van dir que sí, catatim, patatam, i al final li van dir que no se podia fer càrrec perquè segur que ell havia donat les dades a alguna persona per fer tot això. Bueno, el cas és pintat.
0: Ostres, sí.
2: Sí, llavors, una de les coses és anar al Banc d'Espanya con un escrit i con tota la documentació que tingui que explicant el que passa i con la documentació que li envia la caixa. El Banc d'Espanya també trigarà una mica, però vamos, no tant com a la caixa. I una altra cosa és buscar-se un advocat que li faci els tràmites, però bueno, això ha de passar per el Banc d'Espanya.
0: Ja, un advocat que li pugui fer i que faci tots aquests tràmits a través del Banc d'Espanya.
2: Però a través de la caixa no fa res. Al contrari, posar pegues i posar... O sigui, el mateix que, vostè ha bratat les dades, però de què? És que és com una... És que és clarat el cas.
0: Mare meva.
2: És indignant. I, bueno, i esperar el Banc d'Espanya la solució de la Banc d'Espanya, però que no li faci tant més tràmit la caixa, perquè encara l'enreda més i sempre és perquè al principi aquest familiar se... negociant de la caixa, sí, fins que al final el veredicte va dir res, és que vostè és llevada de les dades, i també les transferències eren a l'estranger.
0: Sí, sí, és el mateix cas. Doncs Anna, mira, segur que amb aquest comentari l'has ajudat, que es busqui un advocat sí, no i que ho faci a través del Banc d'Espanya.
2: Però bueno, és un cas indignant, però el més indignant, jo no sé aquest senyor, però és la caixa. Escolti, segur que aquest senyor també és la caixa. De la manera que m'ha explicat, és un cas calcat.
0: Sí, sí.
2: En fi.
0: Moltes gràcies, Anna, per la trucada.
2: No n'hi ha de què, ho sento molt, no poder-li...
0: A veure si amb això se'n surt. Moltes gràcies.
2: Vale.
0: Una abraçada, Anna, bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit. Sí. Una de la matinada i 20 minuts, Déu-n'hi-do, jo crec que és el moment de conèixer la nova parella protagonista d'aquestes pròximes setmanes de l'espai Tercera Generació.
3: Tercera Generació.
0: Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys a Barcelona, i l'Angelina, de 80, la persona que li va fer de cangur des dels 8 mesos fins als 12 anys. No sempre passa que una mateixa persona es converteix en el cangur oficial d'una criatura i que amb els anys acaba sent una més de la família. L'Angelina recorda com si fos ara el dia que va rebre la proposta de poder tenir cura d'una nena de 8 mesos quan es posés malalta i els dies que calgués.
3: Sí, i tant, me'n recordo perfectament. Jo anava pel carrer i tu també, ens vam trobar i em vas preguntar, diu, que no treballes? I et vaig dir, no, m'he quedat sense feina. I em vas dir tu, ai, doncs pues podria ser la cangur de la meva filla perquè ara estava malaltona i l'anaves a buscar a la guarderia. I llavors pues ja des de, tenia 8 mesos. Des de llavors pues ja hem continuat fins que tenia 12 o 13 anys. Que me l'emportava a casa quan estava malaltona, me l'emportava a casa, la Marta preparava el dinar i jo després passàvem a dinar a casa seva i, bueno, i me l'emportava amb la Mercedor, bueno, com es diu, amb la cadireta de... Sí, i me l'emportava a casa i la tenia allà i mentre estava allà, doncs jo... Molt bé, molt maca, molt maca.
0: L'Emma no té els records tan nítids, és clar. És impossible que recordi res de quan tenia 8 mesos, però, en canvi, sí, de quan tenia 3 anys.
4: No, no gaires. O sigui, ara estava intentant buscar dins la memòria i no. No tinc gaires records dins.
5: Dins del pis?
4: Sí, no.
5: Però és fora?
4: Era molt petita.
5: Ja?
4: No me'n recordo de gaire. Jo crec que el primer record que tinc és quan em venia a buscar el bus. Crec.
5: De quan en tornaves a l'escola.
4: Parc. Quan anàvem al parc, però el que estava més a prop de casa. No el del carrer París.
5: Ja.
4: Aquell no me'n recordo.
5: Perquè eres molt petita.
4: Era molt petita.
5: Clar, amb 8 mesos no pots en recordar.
4: Clar. Però... No, jo crec que sí, que el primer record que tinc és baixar de l'autobús i que estigui l'Angelina allà esperant.
0: I ella portava berenar quan venia...
4: Sí.
0: A buscar-te l'autocar?
4: Sí, sí que em portava berenar.
0: I què berenaves?
4: Un bocata de pernil en dolç i formatge, a vegades, sí. Un bocata de pernil en dolç, jo crec. El que més me'n recordo ara.
0: Devies baixar de l'autocar amb una gana, no?
4: Sí. O si no, algun dia havíem anat a comprar al bar del costat de la parada de bus, havíem anat a comprar el bocatellà, que estaven molt bons, també.
0: De fet, l'Angelina tenia la mà trencada en això de fer de cangur, perquè l'Emma no era el primer nadó de qui tenia cura.
3: Bueno, sí, un nen de 2 mesos, que també em vaig quedar una temporada sense feina, i una cosina de la meva mare tenia una filla i em van proposar pues, cuidar el nen també. I vaig cuidar-lo, sí, fins que ja el van portar a la guarderia, llavors ja podien ells estar amb ell. Give you some instructions that you can't be scared to try. I
0: want you to touch it softly like the way you do my mind. L'Angelina no s'ha dedicat a treballar amb criatures tota la vida. La seva feina, abans que la perdés perquè la propietària de l'establiment es va jubilar, era una altra.
3: Peluqueria. He treballat tota la meva vida en peluqueria. Menys quan tancava l'última, es va jubilar la jefa i llavors, pues, clar, tots vam anar al carrer i ja, jo ja tenia 58 anys i clar, ja no podia jo... Vaig anar a dos o tres puestos i em van dir clar que no, que... Però bueno, llavors pues, ja et dic, quan em vas trobar tu, pues, em va anar molt bé perquè em vas distreure molt, l'estimava moltíssim a la Emma i bueno, mira, molt bé, em va anar molt bé tot.
0: I, és clar, qui és perruquera ho és per tota la vida. I si la nena que té a càrrec seu es renta el cap i se li ha de secar, no ho podem fer de qualsevol manera.
4: Sí, perquè jo me'n recordo que quan em dutxava, després de l'hora de secar-me el cabell, me sentava en una cadira i es passava 40 minuts secant el cabell amb la cura màxima, amb el raspall aquell de fusta, i em quedava el cabell més preciós i més... Acabat de sortir de la peluqueria... que hagués pogut jo intentar. Però sí, jo me'n recordo molt.
0: De fet, entre fer de cangur, assecar el cabell i anar-la a buscar a l'escola, ha vist més de l'Angelina que no a les àvies que va poder conèixer.
4: Sí, amb la resta d'àvies jo crec que ens hem vist menys. En canvi, amb l'Angelina doncs, m'he vist bastant més, jo crec. Si he de comptar les vegades que ens hem vist, m'he vist molt més amb l'Angelina que no amb les altres àvies. Però sí.
0: De fet, sovint al parc, a l'Angelina la confonien amb la seva àvia.
3: Moltes vegades, sí, sí. Diu, és que la cuides tan bé, diu, clar, diu, tens que ser família, perquè diu, les noies normalment no els cuiden, jo, vigilant, i un dia vam tindre un ensurt perquè estava, va vindre el Toni i de sobte va caure endavant i es va fer tota una rascada a la cara. Dic, oi, ben, jo vaig passar fatal, escolta'm, al veure-la amb tota la careta plena de rascadetes. Però, bueno, però sí, molt bé tot sempre.
0: L'Angelina no s'ha casat mai i no ha tingut fills, però de criatures petites sempre n'hi ha hagut a la seva família.
3: Sí, sí, tinc fills de nebots. Per part de la meva germana, el Marc, que és el gran, tinc dos nebots d'ara, de la dona d'ara, i dos nebots de l'anterior. Després tinc de la Natàlia, té bessons, nen i nena, que també són sis. I després, quin més? La Natàlia. Ah, sí, després la Ivet, la que és la meva fillola també, que té dos nenes, la mare i la sua. I crec que les veig, no les veig tant com voldria, perquè clar, la sua ara ja acaba el primer que fan de col·legi i ara ja anirà a l'institut. I clar, ja, pues, però sí, sí, sí, molt, molt.
0: I de fet, ja ho tenia per la mà, això d'agafar nadons, perquè sempre li han agradat les criatures.
3: Sí, sí, perquè els bessons de la meva neboda, escolta'm, des que van néixer van estar 2 mesos a la guarderia, a la incubadora, i després van anar a casa, i ni la meva germana ni la mare de Lluís, que és el seu, l'altra àvia, no s'atrevien a agafar-los perquè eren tan petitons, i jo, com que tenia molta experiència amb nens, pues, escolta, em deien, és que, però si, dic, tenia un culet petitet, perquè el nen més petit, i ara estan altíssim, i tenia molta traça, i a més m'encantaven els nens a mi, petits i grans també, però sí, sí.
0: Ara bé, arriba un dia que l'Emma es fa gran i que ja no necessita un cangur. I aquí l'Angelina tanca un cicle de la seva vida.
3: Sí, sí, molt bé. A més, estava jo encantadíssima. Era com si fos la meva neta de veritat, perquè jo, ens estimem ara igualment. Com, pues sí, sí, ha sigut molt per mi. Pues clar, pues em va saber greu, comprenia el que d'allò, però la trobava a faltar molt. La trobava a faltar molt.
6: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna. Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frena el feixisme espanyol i català.
8: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
8: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí, i
8: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha algunes certeses. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Hola, Anna.
12: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
12: Rupiti. Rupiti. Rupiti.
0: Dos quarts de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Ens truca el 93-201-7474, l'Àngels, des de Lleida. Bona nit.
13: Hola, bona nit. Mira, per parlar d'això de la caixa d'aquest senyor, que ja ha fet l'estafa i tal.
0: Sí.
13: A mi em va passar un cas raro. Jo vaig anar al caixer de fora, que ja no m'agraden gens els caixers del carrer, però bueno, vaig anar a treure 100 euros, i només va ser 100 euros, i bueno, em donen, que ja me'ls havien donat, marcats a la llibreta, i a mi no em van sortir els diners. Llavors havia d'anar cap dintre la caixa i demanar, i bueno, i explicar-ho. I ells diuen que era molt raro, semblava que els havia pres. Perquè, a veure, si els tenia marcats a la llibreta, jo no els tenia. I, bueno, mirau molt i tot, i no hi veien la solució. I a l'últim, allà a les 3, quan hi ha d'haver plegar, em van trucar, i sort que només era 100 euros, mira, em van trucar i em van dir, perdó, perquè ha sigut culpa del caixer, que s'ha quedat enganxat, i tal. Doncs mira, em van fer aquesta.
0: Fins que no van tancar i no van anar a comprovar el caixer, no sí. Li van tornar els diners. Sí.
13: Però el raro és que em sortiguessin a la llibreta marcats.
0: Sí, sí.
13: Sí. Mira.
0: Déu-n'hi-do. Però almenys no els va perdre, Àngels.
13: No els vaig perdre i almenys era 100 euros, però bueno.
0: No, però clar, quan tu dius una cosa i els altres no et creuen, clar, això no et fa sentir bé. Perquè...
13: Oh, és que em sabia molt greu.
0: Clar.
13: A veure, jo no els tenia i a la llibreta sortia com si me l'haguessin donat.
0: Sí.
13: Oh, és que...
0: Déu-n'hi-do, Àngels.
13: Mira, la intel·ligència artificial a vegades no sé si val la pena.
0: Àngels, gràcies per trucar-nos.
13: Bueno, pues molt bé, bona nit.
0: Adéu-siau.
13: Molt bon programa, Marta.
0: Gràcies, Àngels, que vagi bé, bona nit.
13: Bona nit.
0: Adéu. A veure, us dic algunes preguntes que encara tenim per respondre, mentre aneu reflexionant, perquè després l'Aina la tinc aquí ja que vol explicar-nos el resum de la setmana, i dic, un moment, Aina, un moment, deixa'm dir quatre coses del que estem preparant i del que encara es queda per respondre. Per exemple, en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, diu, ens va demanar amb el temps i la pols sahariana. Això pot canviar la fesomia, pot canviar tot el nostre ambient i la fesomia de les ciutats. L'Aleix des d'Esparreguera, els primers semàfors també tenien tres llums, com fins ara. En Joan des de Vallcarca, d'on surten els diners dels pots dels concursos de televisió? En Josep Lluís des del barri d'Horta ens diu per què Ramon Cins se'l coneix com el rei del pollo frito. En Miquel des de Sabadell, quines ajudes tenen les famílies monoparentals? I la Maria Pilar des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? I després hi ha, perquè si algú té preguntes concretes i ja les pot enviar a través del WhatsApp o dir-li a l'Aina que li farem arribar, perquè l'última nit de la setmana, la nit de dijous a divendres, hem convidat a una persona que pot rebre totes les consultes possibles sobre plantes. Tindrem una mena de consultori amb l'Oriol Villatoro, de Jardins Oriol Villatoro, empresa dedicada al disseny, manteniment i la creació de jardins. Per tant, totes aquelles preguntes que a vegades ens feu de la planta aquesta, com la cuido, com tal, el llimoner, que si un any sí, que l'altre no, que les llimones són petites, totes aquestes preguntes que ja ens heu fet li adreçarem, però si en teniu de noves, que sapigueu que ens les podeu fer arribar, que nosaltres li farem arribar i ens ho contestarà aquí a última nit de la setmana. I ara que passen 4 minuts de 2:15, moment per descobrir quines històries de la setmana anterior recupera l'Aina Grau. Bona nit, Aina.
14: Ai, Marta.
0: Ai.
14: Avui estic obligada a començar el resum amb la típica pregunta que s'utilitzava abans per lligar a la discoteca.
0: Ai.
14: Tu ets de lletres o de números? No responguis. La setmana passada va quedar clar amb la trucada que ens va fer el Lluís des de Premià de Mar.
15: Tu tens 500 euros.
0: Sí.
15: Te'n gastes 200. A la part dreta, o sigui, a la dreta, per fer la sumatòria, posa els que queden. Quants en queden?
0: 300, no?
15: Correcte. D'aquests 300, en gastes 150. Quants en queden?
0: 150.
15: Molt bé. D'aquests 150, en restes 90. Quants en queden?
0: Doncs me'n queden 150, 60, no?
15: I d'aquests 60, et gastes els finals 60. Què et queda?
0: Zero.
15: Vols sumar aquests quatre números, que aviam quant te dona?
0: Me'n queden molt més dels 500 que m'has dit, eh?
15: Quants en queden?
0: A veure, els 500 per una banda, més els 300 que m'he gastat, no? Més no, els 150. Ja. Ah, no, m'estàs dient els que hem tret, eh? Clar, jo he apuntat el número 9. Serien 200 més 150 més 60...
15: I quant dona?
0: 410.
15: 410, no, impossible.
0: 200 més 150 més 60 donen 410.
15: No.
0: Com que no? Jo estic... 200.
15: 200? 200 no.
0: Sí.
15: 200 t'has gastat. A la dreta quants en tenies? 300.
0: Sí.
15: Després 150.
0: 510, sí. Ara, 510.
15: Ara, no hem dit que en teníem 500.
0: Sí.
15: Com és que en surten 510?
0: Aquest és el truc que m'estàs demanant.
14: Després de la suada matemàtica, anem al gran tema de la setmana passada, als magatzems del Cepo. El Joan, des de Vallcarca, és qui va fer la pregunta.
16: A les Rambles, entrant per Catalunya, amb Esquerra,
0: sí,
16: davant del Canaletes, hi havia una cafeteria que sí, no sé si encara hi és, jo és que fa molt temps que no vaig per allà baix, que es deia Moca.
0: Sí, me'n recordo.
16: I més avall tenim el Cepo, o teníem el Cepo.
0: Sí.
16: De com ve el Cepo? De com venen aquestes lletres?
14: Una pregunta que va obrir la caixa dels records dels oients.
17: Concretament volia dir Societat Espanyola de Precios Únicos. Era tot el mateix preu. Ja no et dic el que popularment hi havia molta gent que li deia perquè no és per dir-ho per ràdio.
18: La senyora té raó, és això, és Societat Espanyola de Preus Únics. Com que vivia a 10 minuts allà, diríssim, abans de venir a Sant Andreu, gairebé que moltes tardes m'anava a patejar-lo, a veure el magatzem que allà que hi havia moltes, tenien moltes coses per allà, diguem, no?
19: Jo l'únic que puc afegir és que va ser fundat el 1934 a Barcelona i era considerada la primera gran cadena de grans magatzems del país. Va arribar a tindre botigues de Barcelona, Madrid i Saragossa fins que va tancar el 2002.
20: El meu avi, ja de petit, ens deia quin calcula compra en Cepo, que es veu que era l'eslògan que publicitari que hi havia.
21: Això de que diu aquest senyor de quien calcula comprar el Cepo, ja ho he sentit, però jo lo recordo amb molt carinyo de petita, que llavors només hi havia un rei, ara hi ha tres per tot arreu, i en el Cepo, a dalt, i allà hi posaven el rei gran. Llavors el rei aquell tenia una caixa al costat amb cartes, i les obria, i anava posant cares. Oh, volguem dir, aquest no és bo. Oh, i reia, volguem dir, aquest sí que és bo.
22: Sí, a darrere d'un vidre, i el rei pues, anava llegint cartes i tot això, i la canalla ens ho miràvem. I m'ha recordat, bueno, una persona que ja és morta fa un temps, uns anys, ja és morta, és el meu exmarit, i recordo que ell em deia, de cada petit, també hi anava a veure'l. I ell deia, quan era molt petit, que hi havia el rei penjat amb un clau.
14: De totes les respostes, la de la Mari Carmen des del barri del Raval de Barcelona es mereix un racó especial.
23: Jo vaig treballar al Cepo. Els anys 54, 55, 56, el 57 em vaig casar. O sigui que ja no en tenia 20 anys jo. I llavors era quan estaven construint el Corte Inglés. Moltes treballadores del Cepo es van apuntar per després poder treballar al Corte Inglés. I, bueno, res, que és veritat el que han dit, no?, de el que volia dir el títol del Cepo. I després que va córrer la veu, doncs, d'això, no?, quan deies, treballa al Cepo. Ah, sí, doncs mira, és això. I deia el mal sonant, que deia aquell senyor.
0: I veníeu absolutament... Tu venies de tot o venies determinades coses?
23: No, jo venia venia de tot, jo venia de tot. Venia camiseria, això, llibres, i... Ah, que per cert, que era el temps que la gent venien de fora a comprar, perquè en el CEPU venien molta gent de fora dels pobles, i s'emportaven grans quantitats de roba, o del que fos, no? I llavors en el poble ho venien. I llavors resulta que la gent no sabia pujar a l'escala mecànica. I jo estava a la secció de llibreria, que era sota de la mecànica, i cada moment em tocava de portar el botó perquè la gent...
0: Per aturar. Ai, perquè algú queia o algú no sabia, no?
23: Sí, no en sabien.

0: El CEPU va ser el trending topic, però no podem oblidar dues trucades ben especials, la de la Cecília des de Barcelona i la de la Mariana des de l'Hospital de Bellvitge.
1: Estem els dos aquí presents només donar-vos les gràcies per el vostre recolzament. Sentir-se en aquests moments així de, no sé, em va fer sentir molt bé. De moment, les proves setmanals i què li van fent van sortint bé, els metges estan contents, i qui dia passa any amb ell.
2: Bona nit.
3: Com estàs?
2: Bé, una mica tova.
3: Explica'ms què fas ingressada a l'hospital.
2: Doncs que han transplantat el meu marit a un ronyó que li he donat jo.
3: Déu-n'hi-do, quin gest més bonic, Mariana. I com està ell?
2: Bé, s'està recuperant tan bé com jo.
3: I això fa molt de temps que ho sabeu, que passaria? Que vas... Sí, que vas sí. Va ser idea teva i de seguida van veure que tu eres compatible?
2: No, de seguida no, he de fer moltíssimes proves. I de quan van dir que era compatible, doncs jo, contentíssima. I tothom em diu que valenta. No.
3: I tu has trucat per reivindicar que això és un acte d'amor i no és un acte
2: Exacte.
3: De valentia, no?
2: Completament.
0: I com sempre, acabem el resum buscant resposta a una de les preguntes pendents. Ens la feia el Josep, des de Vic.
4: Franco,
3: sí.
4: que va governar tants anys, per desgràcia. Mm-hmm. Aleshores, per què li deien Caudillo? O es feia dir Caudillo?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: 3 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada. Saludem a aquesta hora l'Helena, que ens truca des de Barcelona. Bona nit, Helena.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Helena, com estàs?
1: Bé, bé. Mira, és que he sentit la trucada d'aquest senyor pobret que l'han robat i m'he posat molt nerviosa. I llavors, al respecte, volia dir unes quantes coses. Una, que la gent no us confieu tant en tenir la banca per internet. Ningú l'hauria de tenir al mòbil. Això és jugar-te-la. Uh-huh. I tot això, pel rotllo aquest de la comoditat, entre cometes, resulta que els estem fent la feina, estem estalviant llocs de treball a les oficines dels bancs per no fer cues, per tota aquesta mandanga, i llavors nosaltres hem de passar pel tubo amb unes eines que nosaltres no les dominem.
0: Yeah.
1: Per molt que siguem usuaris avançats.
0: Uh-huh.
1: I llavors passa el que passa. Ens estan prenent el pèl i a sobre ens roben. Més de lo que ja, ens prenien. Llavors penso que hem de ser nosaltres els que hem de marcar. Jo no tinc la banca per internet en el mòbil. I inclús a l'ordinador no la faig servir mai. Ho tinc tot molt, molt bloquejat.
0: I vas físicament.
1: Això... Sí. Sí, ja està, sí, no sí. Passa res.
0: No, són opcions. La gran majoria de persones ara ja ho té tot al mòbil i passen aquestes coses.
1: Clar, doncs... i et troben el mòbil i t'han fotut la vida.
0: Mm. Sí,
1: i això és molt fàcil que passi.
0: Sí, sí. És el
1: llavors
0: que...
1: la gent es deixa els mòbils a sobre les taules, els posen a la butxaca del darrere, passen coses, la banca està... la pàgina no està operativa, no sé què... Bueno, és que així es veig els meus moviments... que te'ls enviïn a casa en paper.
0: Ja, això ja no ho fa ningú, Helena.
1: Bueno, se'ls hi demana.
0: Ja, sí, sí.
1: És que, llavors, aquest senyor, a veure, coses pràctiques. Jo trucaria a FACUA, que és la federació aquesta, la mena d'OCU, que
0: s'haurà
1: de fer soci, però em sembla que costa uns 100 euros a l'any o alguna cosa així, o 150, que el podran assessorar, primera. Segona, em posaria en contacte amb aquest expert, que és l'únic que conec jo, que surt per la ràdio, Bruno Pérez Juncà, Bruno Pérez Juncà, que és aquest expert en temes informàtics de delictes i tal, perquè ell l'assessori o perquè potser li pot dir quin advocat el pot ajudar enllaçant-ho amb el de la primera trucada aquella noia que deia allò del Banc d'Espanya.
0: Sí.
1: O sigui, FACUA, Bruno Pérez Juncà, i després mirar si el seguro del seu pis li cobreix la... el tema de robatoris.
0: Uh-huh.
1: O sigui, espero que no tingui el seguro la mateixa entitat.
0: Ja.
1: Però que hi ha seguros del pis que et cobreixen o bé la defensa jurídica o que se n'entiri bé si el seguro del pis li pogués cobrir alguna...
0: D'acord, alguna cosa.
1: O despeses d'advocats o, uh-huh, o el mateix robatori.
0: D'acord, molt bé, Helena, perfecte. He pres nota de tot, per si ell dubta ja li diríem. Moltes gràcies.
1: I després, pues, que evidentment es tregui la banca d'internet. O sigui, a més, és una persona que ha dit que era jubilat, els jubilats passen per davant, o sigui, no diuen que han de ser allò comprensius amb la gent gran i no sé què i no sé quantos, doncs l'han d'atendre qualsevol hora.
0: Ja. Helena, sí, moltes gràcies.
1: No cal que siguem tan marquesos, perquè al final el latifundio se'ns queda molt petit.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies per la trucada, Helena.
1: De res, bona nit.
0: Molt bé, bona nit. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Heu reconegut aquesta música? És la careta del primer programa de la tercera temporada de Quanta Guerra. Dimecres es va emetre el segon amb el músic Gerard Quintana i el seu avi com a protagonistes. I la Rosa de l'Hospitalet de Llobregat va deixar-nos aquest missatge a la bústia del programa.
2: Bona nit, sóc la Rosa de l'Hospitalet i acabo de veure el programa d'en Gerard Quintana i l'Eloi Vila, de Quanta Guerra es diu. M'agradaria si algú li pogués fer arribar. Aquest noi fa un treball. És magnífic, és el seu fer, el seu estar. És molt important aquest noi. I aquest programa el porta molt bé, però avui el del Gerard Quintana ha estat fantàstic. Si algú que el coneix li pot fer arribar, si us plau, Feliciteu-lo. I a la TV3 també. Però és que ha estat fantàstic. El seu fer, la documentació que recull de les persones. Tot. És que fa emocionar a la persona interessada que li estan fent el programa per ell.
0: Doncs mira, Rosa, no només li hem dit, sinó que para a veure l'orella, perquè l'Eloi Vila, ja ho diré bé, ens ha deixat aquest missatge.
3: Hola, mira, m'ha arribat aquest missatge, Rosa, d'ahir, i escolta, moltíssimes gràcies pel que dius, i estic allò, mira, em poso vermell i tot, o sigui que t'agraeixo molt els comentaris. Deixa'm que digui només una cosa, que és que tot el treball de recerca, de documentació, el fem amb un equip i no és un treball personal, sinó que tots hi posem la nostra part per poder rescatar aquestes històries enterrades de la Guerra Civil, aquestes històries que han quedat en silenci, no? Un silenci bàsicament per la por, la repressió que va venir després i que s'han convertit en aquesta mena com de trauma col·lectiu perquè no sabem què és el que van viure els nostres avis, no? I llavors som els nets, la generació dels nets, que a més coincideix amb l'edat que tenim la majoria de la gent que fem el programa, que som els nets d'aquells homes que van a la guerra i d'aquelles dones, aquelles àvies que es van quedar a la rereguarda sostenint la vida, cuidant de les criatures, cuidant de la gent gran, intentant trobar la manera de sobreviure, no treballant i buscant el menjar necessari per poder sobreviure en una postguerra també duríssima, una guerra i una postguerra duríssima. Moltes gràcies a tu, Rosa, i a tota la gent que seguiu el programa, perquè al final és el que li dona el valor, eh? Jo, mira, quan em trobo la gent pel carrer, el que em diu de seguida és, mira, escolta'm, Eloi, al meu avi li va passar això, a la meva àvia li va passar això, que saps com ajudar-nos a buscar, i aquest jo crec que és el gran valor que té el programa. Moltes gràcies, Rosa. Una abraçada i un petonàs, que vagi molt bé.
0: Doncs moltes gràcies a l'Eloi, perquè a més de rebre les felicitacions de la Rosa, doncs ens ha volgut deixar aquest missatge, així que llarga vida aquesta quanta guerra.

0: preguntes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs vinga, una setmana més, un altre nom que formarà part del llistat de totes les persones i tots els autors i autores que han passat per la nit dels ignorants per dir-nos bona nit amb un conte. Anna Maria Ricart, què tal, com estàs?
2: Bona nit, molt bé.
1: I avui veig que ens portes una altra de les nostres grans escriptores, que és la Isabel Clara Simó.
2: Sí, aquesta setmana llegirem contes de l'escriptora d'Alcoi, que va morir el 2020, deixant una obra coneguda, reconeguda, traduïda, multipremiada, premiada, amb novel·les molt remarcables i també molts llibres de relats. I és que va debutar, i això ens agrada molt, el 1978 amb un recull de relats que va guanyar el Premi Víctor Català, titulat És quan miro que hi veig clar. Va escriure narrativa, poesia, teatre, assaig, articles de premsa, guions per ràdio i televisió. Té una setantena d'obres publicades. I un dels mestres d'Isabel Clara Simó va ser l'escriptor de sueca Joan Fuster. En una entrevista del 2019 al programa El Divan, la Sílvia Coppola, va explicar que ella escrivia en castellà i que a la Universitat de València, on va estudiar filosofia, va conèixer Joan Fuster, que la va animar a escriure en la seva llengua.
1: Doncs quina sort, tu.
2: Sí, Isabel Clara Simó va afegir que quan va escriure el primer conte en català es va posar a plorar perquè era la primera vegada que escrivia en la llengua en què pensava.
1: Que bonic.
2: I a partir d'aquí va escriure sempre en català i es va comprometre a fer-ho sempre en català, sí. I en alguna ocasió, buscant entrevistes i coses que ella ha dit, Isabel Clara Simó es va definir com a independentista de Països Catalans, d'esquerres i feminista. I precisament per aquesta setmana Marta ha escollit un recull de relats titulat Dones, publicat fa anys ja per Columna, on les dones són les protagonistes de les històries. Dones que són totes diferents i amb les seves facetes bones i dolentes.
1: De tot, vaja.
2: Exacte. Com deia Isabel Clara Simó, cada dona és un individu, no és l'espècie.
1: Exacte.
2: L'autora no creia en l'anomenada literatura femenina, sinó que deia senzillament ja bona literatura.
1: I mala literatura, sí senyora.
2: I en aquest recull, com dèiem, trobarem tot tipus de dones. Vull dir que l'escriptura irònica i intel·ligent de la d'Isabel Clara Simó no es quedaven els tòpics o els llocs comuns, ja ho veureu, i com dèiem és un llibre publicat el 97,
1: sí, ja fa anys,
2: moltes
1: sí.
2: coses, és molt, molt contemporani. I abans de passar el conte, només un apunt més que em sembla destacable del que he anat trobant d'ella. Als seus últims anys, Isabel Clara Simó considerava que la Barcelona de l'alta cultura l'havia discriminat per ser dona, vella i valenciana.
1: Apa, aquí, vinga.
2: Sí, ho va explicar en Jordi Tormo, autor de la seva biografia titulada Isabel Clara Simó, una veu lliure i compromesa, que va publicar ara llibres. I en aquí també afirmava, ho argumentava més, però és una afirmació que és així com molt contundent, que era fer-se vella és una merda.
1: Ai, pobra. No és veritat, això no és veritat, pobreta.
2: No, però m'ha agradat perquè era molt...
1: Sí, sí, era molt combativa. Jo havia anat a algunes rodes de premsa i era molt combativa.
2: Sí,
1: i tant,
2: sí,
1: i tant.
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta'm, quin conte llegiràs avui?
2: És un conte que es diu El metro, on veurem com a vegades res és com sembla que és.
1: Molt bé. Doncs vinga, El metro, dins el recull de relats Dones, d'Isabel Clara Simó, publicat per Columna.
2: Què diu? Que és de vostè aquest seient? Alça. Home, quina pensada. De vostè. I ara? Per quins 7 sous? Però si estava jo aquí, just al costat? Sí, sí, ja pot donar les empentes que vulgui, que el seient és meu i ben meu. Que té algun títol de propietat o què? Escolti, sense faltar, eh? Que jo no li he faltat. Va tapeït al metro. La dona del cistell ha empès tothom per arribar abans que ningú al seient que acaba de quedar lliure. Després es queixen els iaios que si els fills no els volen a casa... És que n'hi ha que no es poden aguantar. Doncs perdoni, excel·lències, no li agrada això de iaio. Punyeta, sí que estem fins. No, no, perdoni, un xaval vostè. Doncs si no li agrada que els s'hi fiquin, no es fiqui vostè amb els altres. Perquè si vostè està impedit o embarassat, ha, ha, ha, jo m'aixeco. I si és tan jove com diu, no el necessita per res el seient. Han vist vostès quins dallonses que tenen alguns? La gent calla, cansada i premuda, fastiguejada d'una discussió tan frec de cossos, tan frec d'orelles, tan poca solta. Home, senyora, vagi en compte. Si li fa nos el cistell, a mi també me'n fa, però el metro és de tots, no? Compte, caram! No, si arribaré a casa amb els tomàquets fets puré. I on vol que el deixi, hòstima? Pitjor jo, que l'he de carregar. El gros cistell, a terra, fa fer tentines a una altra dona que ha protestat, sense insistir. Qui vol tenir gresca després de la feina i amb algú que en té tantes ganes de gresca? Coi jove, que ocupa vostè tot el banc? És de tres places, no? I vostè com si estigués a ca la sogra. No, no, no, jo no dic que... Miri, si estic grassa o no estic grassa, em penso que això no és cosa de vostè, punyeta. És que no pots ni sortir al carrer. No sé, al final ens mossegarem els uns als altres, senyor, quin cas. Ni al metro pots agafar sense tenir un disgust. El jove del costat de la dona no li fa cas perquè en aquell moment s'aixeca a col·locar-se a la porta amb intenció de baixar. La dona del cistell immediatament pren posicions i ocupa les dues places. Mira que ho sento, però jo no em puc apartar més. Si no hi cap, miri, protesti a la companyia del metro, que faci els seients més amples. Però que no ho veu, que no em puc apartar més. Resignació, per no discutir. A la fi, la dona s'aixeca, aferra el cistellot i comença a donar empentes fins a la porta. Doncs miri, què vol que hi fem? Jo he de baixar, que jo empenyo. Jo l'únic que vull és passar. Què vol, que baixi per la finestra o què? Jo l'he trepitjat. Quina cara. Sí, senyor, sí, quina cara. A mi m'acaba vostè de trepitjar. I just a l'ull de poll, perquè ho sàpiga. No empenyi, coi. Què vol, que m'estavelli quan obrim les portes? Una mica de consideració, estima, quina colla de... La dona del cistellot ha baixat. Alleujament general. Va arrossegant el cistell a poc... Encara es discutirà a la fleca, amb uns paletes que li han tirat una mica de polsim des de la vestida i amb un ciclista que gairebé l'envesteix. Hores d'ara està sufocada i se li marca un plec amarg a la boca i té espurnes irritades als ullets foscos. Arriba a casa. Deixa el cistell a terra i remena en la bossa de mà. I troba finalment les claus. Fica la clau al pany amb molta cura. Mira de no fer gens de soroll i d'esmorteir amb paciència els grinyols de les frontisses. Quan tanca la porta, para l'orella. Va a la cuina i desa sobre la taula l'infernal cistellot que ha carregat de l'altra punta de Barcelona, on troba millors preus. Després de puntetes, empeny una porta. És un dormitori, en penombra. Hi ha una criatura al llit. Té els ulls oberts. Que no dorms, carinyo. Els ullets foscos són amorosos i el plec de la boca ha esdevingut somriure. S'acosta al llit i fa un petó suau al front de la criatura. Has fet els exercicis, rei? Mira que la mare s'enfadarà amb tu. Sí, maco, ja ho sé que fa mal. Però si no els fas, no tindràs les cames fortes i... Recorda-te'n del que va dir el doctor. No hi ha res perdut si tenim constància. Sí, rei, ja ho sé. Però jo sí que en tinc, d'esperança. Et diré més. Estic segura que tornaràs a caminar si fas tot el que el doctor diu. I no ploris, carinyo. Saps què t'ha portat la mare? Raïm. Estava caríssim. Però com que sé que t'agrada tant, ja ho crec que dinaràs. Necessites força, rei. La mare ha tornat a la feina de seguida, però ja veuràs com a la nit, quan torni, t'ha passat el mal. T'has pres la píndola? I mira de dormir. Ara descansa, guapo. Faig el dinar en un momentet i a la nit tu i jo a fer els exercicis, tots dos plegats. I tant que podré jo. Mira, farem una competició, a veure qui pedaleja més fort. No ploris, rei. Ja veuràs el raïm que bo. La mare et pelarà els granets i et traurà les llavors perquè t'agradi més.
3: Ui, quina pena més grossa. Que se m'ha tret del cap tot el mal humor i tot el que li ha passat abans.
2: Exacte.
3: Quin canvi, realment. Sí, quin gir de guió.
2: I ho fa molt bé, molt...
3: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí.
3: Molt bonic. Ai, que bé. Que disfrutarem aquesta setmana.
2: Disfrutarem molt aquesta setmana.
3: Gràcies, Anna Maria.
2: A vosaltres.

Doncs amb aquestes dones, amb aquestes diferents dones de la Isabel Clara Simó, que allà on sigui ens escoltarà, segur, tancarem aquesta setmana la nit dels ignorants amb les seves històries d'aquest llibre de columna d'Itet ja fa molts anys. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que acabem aquí, que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres ens n'anem a dormir, com alguns de vosaltres, que sempre dieu que us espereu que acabi el programa i aleshores us aneu a dormir. Així que us espero demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.